les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers, centre, i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, al Penedès, ha obligat a tallar la via ahir al vespre i no hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat els seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, Josep Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. I ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, matiners. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 41 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu, no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal, que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar. Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Gracet.
2: Em vas veure a la Selva, correcte, sí. Ah. Em vaig demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx, i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: i
0: les
2: gent
0: maten.
2: I gent que poda les plantes.
0: Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos. Després donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant, dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San-Juan. A les 11, Trape Boomer amb Sergi Pàmies, parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia Boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, així arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, també. Recordeu, una missió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat amb vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines,
3: un
0: cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues, d'aquí 15 anys, més o menys, tornin

0: mateixa platja on van néixer, on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar ous i es perpetuï.
1: 15 anys, a més a més. Curiós,
0: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues.
1: Quina bestiesa!
0: En una sola nit, per posar ous, imagina't, I l'altra situa, te n'he proposat dues, La notícia, l'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre d'Apolo per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhouse. Va morir el 2017.
1: Ai, l'herència de la família,
0: sembla que som, clar. Els seus hereus volen fer calaix amb les coses del iaio.
1: Tu diràs.
0: No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà raconada, de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Res, en una nit, com jo.
1: Sí, tant.
2: Sí.
1: El que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs fent serà...
0: el patrimoni de l'avi,
1: Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
0: dòlars.
1: Dòlars. Gràcies, Àlex.
0: Adéu-siau.
1: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
3: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
1: Com sempre, l'Andreu apropant-nos a aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
4: Doncs de la nova...
1: Ui,
4: de la meva veu segur que no, De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. L'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà al Mundial de l'Europeu i ja després al Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
5: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com acabava la cançó i tornava a posar play i tornava a posar play com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entrenament en plan, venga, comencem, i totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que abusen la Rosalia, però no amb mi.
1: Doncs quina meravella, ens imagino nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen Berguin de Rosalia...
4: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia jo que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
1: Sí, ni un minut duraria.
4: Però serà molt xulo de veure, això.
1: A dins de l'aigua.
2: Serà una passada.
4: Estarà molt bé.
1: Sí, segurament. Sí. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
6: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara de moment no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions continuïn creixent.
1: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio, aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber alerta. Quin motiu tenim per saltar del llit? I ens ho explica com cada dia fantàsticament bé l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
2: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol, el Roserà dels Jardins Cervantes, el Palau Güell o el Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
1: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
6: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
1: Això, home, allò era cita...
4: Començava l'estiu.
1: Exacte, ella que, té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca... Mm-hmm. Doncs hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava... I després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
6: A veure, la premsa li ha preguntat, sí, l'han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
7: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
8: Ah, no.
7: No.
8: Pero te veremos o no, te veremos o no, Ana.
7: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado.
8: Se me acaba para siempre históricamente.
7: Yo creo que sí. Bueno, nunca se sabe.
8: No, bueno, podemos volver, ¿no?
7: Ay, no lo sé.
1: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estaria una mica...
6: Està passadíssim.
1: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
6: La modernó, saps el que
1: dius? No, però... Seria una sorpresa que tornés.
4: Sí.
1: Tornés.
4: Seria.
6: A mi ja no em sorprèn.
1: La revista vendria, t'ho dic. Aquella sabana feia lectures, no em sembla?
4: Sí.
1: Ho feia lectures.
4: Sí, sí.
1: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ella ens embola, a més de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules d'Ana Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega amb Aida Nizar.
4: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres de sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a una xarxa social en un vídeo. Escolteu-la i ja ho veureu, ja.
1: A veure.
9: No sé cómo pasó,
10: pero pasó.
9: Y cuando empezó.

0: que no hi toca ni quasi hores,
1: eh? Està fatal.
0: Ja?
2: Ella la segura de
3: volta. No, si és que...
2: Ella no sempre té l'última paraula a la vida sempre, i quan canta.
3: S'ha de dir... Ai, perdona. Que
0: no, no, digues.
3: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que nadie al volante literalment.
2: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada a Ibiza. Amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra, la cançó que va anar a Eurovisió, mentre conduïa ja també llavors per la M30.
3: És un perill a les carreteres, que...
0: És un perill a la vida en general.
2: Habitualment.
0: Sí. He de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop. Perquè
3: és molt fort.
0: És que no hi toca.
2: És mel.
3: Vigileu els conductors.
0: Sí, per favor. 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
3: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
4: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir, jo que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella aprofita tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el sisè de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció amb el rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és l'hora i que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys.
0: És
3: per
0: probable
3: celebrar els 34, amb aquesta veu que té. Segur que
0: meravellós.
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, hauries de dir.
1: Bé, resposta.
3: No, jo dono la resposta correcta, són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: El Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts. Una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Fili Prim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia. Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital, que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'hi van veure implicats dos camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament, no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res, a més de 3 hores que estem aquí.
5: Tots els primers que han pogut sortir van anar obert a la primer carril.
1: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per
7: bon
0: primera
7: dia.
0: Vegada. Vinga, anem i no, i repassa les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos. El periòdic obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
7: Més política a la premsa de Madrid. Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions "no ens veuen guanyadors".
6: Altres temes de portada: Shakira, qui l'Audiència Nacional, abans ho dèiem, ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho explica La Vanguardia, L'Ara i El Mundo.
7: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periòdico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
7: L'Ara i El Periódico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
6: L'Ara titula "Pressupostos per fi" i El Periódico "Catalunya necessita pressupostos", i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
7: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
6: I El Periódico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
6: Quan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
7: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
6: El País explica que els resultats a Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
7: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
6: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
7: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
8: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, deia el Catalunya Nit.
9: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
0: M'encanta.
8: Tranquils.
0: No puc parlar més, però tranquils. Sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
8: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
0: Què estan hores baixes?
8: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal de 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
0: És que és cert que abans hi havia, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
8: Exacte.
0: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
8: En aquest cas, el servei de grua a Girona, llegim el diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
0: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomí, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
6: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també en principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deia, es farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
0: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:03. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals. I amb què comencem?
6: Doncs amb un concert a Razzmatazz.
0: Yeah, molt urbà tot plegat. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic. Ara, què estem escoltant?
6: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus, és un dels rapers més influents ara mateix al país, és molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna, i de fet avui farà aquest concert. Serà aquí a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
0: I tenim més coses.
6: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada amb veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
0: I encara relacionat amb, alerta, poesia i teatre, eh?
6: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
0: Porta l'abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
6: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. A aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
10: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu, mesos abans de la seva mort, al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
11: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya sonoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
12: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
11: Exactament.
12: De manera que ens diem igual. Vostè quan fa el sant?
11: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
12: D'Horta, o sigui el 18 de març.
11: Exactament, el dia abans...
12: Faig... per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
11: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. La veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
0: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
13: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. Oslo, la desfilada de nens, acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
14: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a l'hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer, i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vila-San Juan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies, la llet.
0: La llet.
14: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molts succedaris.
0: Hi ha molts, exacte.
14: I moltes coses.
0: Moltes variables.
14: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
0: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell ens llega, com cada dia, perdoneu, el Matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir... Ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol... Que ens ha preparat Maiol, Roger.
14: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
0: Deixa sonar la cançoneta. Sí. Quants dies?
14: Quants dies fa?
15: L'últim any va ser el 2022? Quan vam tenir?
0: Abans?
16: No, abans no, però... No, abans no. 22 o 23, potser.
15: 22 o 23.
16: Som a 26.
0: Ah, Maiol, és que... Dies, a veure.
16: Vull
15: servir la calculadora?
0: No! Jo diria...
15: Vale.
0: Jo diria 2.000 dies. Marc?
16: No, jo 900.
0: Home,
16: no,
0: perdó, 900, l'ara?
16: 9.000, és una barbaritat, no.
15: Jo? 1.000. 1.000.
16: 1.000, 1.000.
15: 1.010.
0: Maiol? Quan fa que...
14: Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
0: Molt bé!
14: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
0: Déu-n'hi-do, eh?
14: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
0: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el perquè és que a mi em rebenta el cap aquestes hores del matí.
14: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
0: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
14: És que els matiners.
0: 13 minuts, arribem a les 6.
17: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: Estàs confonent correlació amb causalitat.
15: No,
18: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
15: Unió.
18: No,
15: ja ho sé.
18: Que és,
15: el mateix que la IA.
18: Que tots els pobres siguin delinqüents.
19: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
20: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
21: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
22: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
23: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
17: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
24: Sí. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
25: Aneu massa de listos.
0: I els valencians?
25: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
24: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
26: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
27: Has sentit el que acaba de dir?
28: Ja a Mallorca no feu l'amor.
17: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Els matiners som un programa per emmarcar.
30: Aviat hi haurà un assassinat.
0: Les gallines...
15: Ui,
0: que...
30: Un gall.
15: Un gall. Ah, ja vas parlant-nos d'aquest gall.
0: És que mates el gall.
30: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
0: Eloi, per favor.
30: De fet, té una esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
0: A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
30: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
0: Però el mataràs tu?
30: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
17: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre, us convidem a participar al programa a través del 932 07474. molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres, doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 9-3-2-0-7-4-7-4, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me, home, anem cap a veure, cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
1: Bé, bé, anant-me despertant a mica a mica.
0: Anant-me despertant. Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
1: Perdona?
0: Quan trigues a despertar-te?
1: 5 minuts.
0: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes ràpid, habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
1: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
0: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi...
1: De dilluns a diumenge.
0: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana. A què et dediques?
1: En soc pagès.
0: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
1: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
15: I què conrees, Xavi?
1: Nosaltres tenim a Tinyorta, a bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
15: De tot.
0: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
1: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
0: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
1: No en tinc.
0: En tindràs?
1: No crec que en tingui, no. I tinc un germà que té un nebot i sempre li dic no siguis pagès.
0: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
1: Sí, sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I per si tens descendència i els has de... que aquest futur no... que no tenen un bon futur, per tant no cal que s'hi dediquin.
0: I entenc que, sí, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
1: Sí, de mal en pitjor, i és que a més no fan res perquè puguin anar millor.
0: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
1: El que passa exactament, ara avui dia, és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
15: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
1: No, la veritat és que no val la pena.
15: No surt a compte, no?
1: Surt a compte sempre quan una mica deus una mica les orelles i tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tots se tira sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí a la família abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
0: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
1: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació. Encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem. No m'hi diré gana, no.
0: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part d'aquí els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest dimarts.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adéu. 9-3-2-0-7-4-7-4, com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada ginestar?
15: Sí.
0: En vols una de ginestar?
15: Home, i tant.
0: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem, o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra. Oh.

0: pràcticament arribant ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga. Que portes cafè o què, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
1: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis.
1: Oh, clar.
0: Home, per favor. Home. Un aplaudiment pel Joanet.
1: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
1: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No,
2: fatal, eh?
0: No, no, perdó. El pitjor padrí de la història, no. No.
1: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut, m'ho acabes de recordar.
1: Bueno, perquè tu us agrada.
0: Oh,
1: que ets el padrí.
0: Soc el padrí de tots dos, ja ho saps.
1: Sí.
0: Va, això sí. Bé. Eloi Cordomí, bon
1: el
0: dia.
1: El meu també.
3: Bon dia, bona hora.
4: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
3: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
2: Ens té intrigadíssims, el gall.
1: Què ha passat amb el gall?
3: És viu encara.
1: És viu el gall?
3: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar a menjar, em va picar.
1: Pica el gall.
3: No està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall.
3: Sí, em pica el gall.
0: M'ha picat el gall.
3: Que sou burros.
2: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
2: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però...
1: El gall és el gall del galliner?
3: No, aquest gall sí. Jo crec que té
1: el
3: poques
1: gall humores femenines.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
3: Sí, sí, sí, que no ho arreglarem. Sí, sí, sí, en general... Sí.
1: En general sí.
3: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
3: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar,
1: em
3: ve i em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
1: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no...
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
1: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
2: Fins demà.
0: Que vagi bé. Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
3: De gall, moment, gall. De moment amb gall, de moment amb gall.
1: I tant, mira, per molts anys.
3: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda. Però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem dotant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella. Una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, eh? Ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
3: I dono records al gall, eh? Per vostres.
1: Sí,
0: de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
3: Un
1: principi no. Principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
1: Bueno, mai se sap.
5: Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'has de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Avui és dilluns, dia 18 de maig. Avui fa 5 anys justos de la mort de Franco Battiato. Fem homenatge a aquest gran artista, una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents de l'escena de l'art musical italià, que, com us dic, ens deixava un dia com avui, un 16 de maig de fa 5 anys. És per això que avui us demanem per la vostra relació amb Itàlia i tota la cultura, gastronomia, història i amors que us inspira. Per aquest motiu, tot seguit farem aquesta nova pugna musical. Estic segur que algú de vosaltres ja s'està decantant per un aspirant o l'altre, perquè voteu molt ràpid, però abans, almenys, deixeu que sonin les seves cançons i que jo els presenti, perquè avui els combatents són la Laia i en Sergi. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
0: S'hauran d'anar llançant l'un a l'altre cançons italianes. Esteu els dos a punt?
1: Sí,
2: a punt.
0: Avui vull un combat més que net i sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar cançons de Franco Battiato, no val? Franco és de tothom, tots som Franco. Dit això, arrenquem, Laia, vestides en... Com es diu vestida en castellà?
3: No sé.
2: En diamo?
0: Andamio. Com les que posava Brunelleschi a la cúpula de la catedral de Florència. Doncs andiamo, Laia, comença.

0: cosa cèltica i l'accent italià. A mi m'encanta, és meravellós. A més, som molt combatius, no cal dir que també tenen versions del Bella Ciao, del Bandera Rosa, etc. I, de veritat, si us falten posar-vos una mica les piles davant de matí, 1, 2, 3, 10, 80, passi.
1: Podem començar el combat de veritat? Doncs va, jo arrenco amb el grup que ens va permetre descobrir el gran Damiano David.

0: Això que sentim és la cançó Zitie Buoni, cançó dels Maneskin, que ens va permetre conèixer aquests que van guanyar a Itàlia al Festival d'Eurovisió d'ara fa 5 anys, justament 4 dies després que morís Battiato. No em digueu que no té sentit, doncs, avui sentir aquesta cançonaca 5 dies després que morís el Franco.
1: Sí, i Eurovisió, aquesta té aposta. Mare de Déu.
0: Sí,
1: mira, atenció, perquè trec els clàssics del calaix. Para bé l'orella i mira de no cantar.
0: A veure.

0: tenim 5 anyets, no, Laia?
1: Perdona, has de descobrir que a casa em va descobrir fa anys un amic italià i des d'aquell dia, doncs, per mi és referent, perquè és com un himne allà, també una mica aquí, eh? La va escriure Vito Palavicini i Paolo Conte, posa't Paolo Conte, va, i la va gravar la Diana Calentano.
0: Tu, Laia, vés a dormir l'audiència, però tu tranquil·la que jo la desperto.

0: als oients a ritme de cançons bonrulleres, com aquesta dels Luna Pop, un grup nascut a Bolonya que va tenir una durada molt curta, però que ens va deixar aquesta meravellosa cançó que portava per nom 50 Special i que era tot un homenatge a aquesta moto tan genuïnament italiana, la Vespa.
1: Sí, s'ha de dir que és molt bona aquesta
0: cançó. Ha t'agradat aquesta?
1: Sí, és veritat.
0: Vaja.
1: Doncs com que amb això no puc competir, me'n vaig a l'altre extrem.
0: Què?
1: I que, a veure, per exemple, on són les dones italianes? N'has portat alguna?
0: Oh,
1: de moment no, zero.
0: Bueno, ja sonaran.
1: Aquí et porto la cançó en italià més dolça que hagis sentit mai.
0: Vinga, a dormir, tots.
1: Bueno, escolta, moments per tot.
0: No està a favor de l'ETA, dius?
2: Però així sola con te.
1: És preciosa aquesta cançó, és de la Gigiola Cinquetti i aquesta noia cantava, a veure, la cançó tampoc és que hagi caducat de la millor manera, és una noia que cantava que era massa jove per poder sortir amb el noi que li agradava. Però s'ha de dir que és molt bonica i és una cançó que trobo que contextualitzada,
0: clar,
1: doncs es pot escoltar. A mi m'agrada molt, no l'he tant.
0: Puc seguir a la meva punxa d'himnes italians, però actuals,
1: sí.
0: Aquest.

0: Això ja ho heu sentit aquí els experts algun dia a la fórmula, és To Say, una cançó que resulta impossible no corejar de Gabri Ponte, que s'ampleix un d'aquells temes italians de sempre, Tu, d'Umberto Tozzi. Per despertar l'audiència, miràs, ha estat posar això, i de cop i volta qui ha aparegut per aquí. Mira, mira, mira l'Anna, mira, mira. M'encanta aquesta cançó, l'Anna. Ja tinc el vot de l'Anna. Mira, fins i tot al Víctor li agrada aquesta.
1: Això em fa mal de cap, no t'enganyaré.
0: No, molt millor el Nonoleta.
1: Home,
0: doncs
1: per
0: altre
1: moment, sí. T'afluixa això, Víctor, que m'està agradant el cervell. Que no puc parlar.
0: Va, què, eh?
1: A veure, jo us posaré... Perquè, Sergi, estàs... Víctor! Que no per favor, és un boicot, ja torni la Marini!
0: Què vols posar?
1: A veure, va. El que volia era dir-te que t'estàs oblidant una cosa molt important a Itàlia, que és la cançó tradicional, Sergi. Ah. Molt malament per part teva. A veure, serà que no hi ha cançons importants, tradicionals, tota la base cultural, amb què et penses que és?
0: Què
1: a veure,
0: poses?
1: Sisplau.

0: sí que fa venir ganes de ballar i no el taladro mental que m'ha fet al cap abans. Mira, a la Pizzicarella...
1: Pots dir trepant mental.
0: Trepant mental. És que no queda tan bé. La Pizzicarella és una cançó tradicional de la província de la Puglia, al sud d'Itàlia, que a més veureu que té aquestes reminiscències com a gregues, perquè sempre s'ha dit que al sud d'Itàlia, especialment a la part més est, doncs hi ha molta influència grega. La trobo preciosa, i si la Neus era la Tarantela, serà que no hi ha cançons tradicionals. Sergi, shame on you, de no posar-ne cap.
1: Laia, per cert, una cosa que m'apunta un oient i té tota la raó. M'has criticat els City, o sigui, aquella cançó dels Maneskin, City Boni, per venir d'Eurovisió.
0: Sí.
1: No, no l'he de, saps d'on ve?
0: Bueno, però no la trepo, Sergi.

0: Només es pot estimar la Rafaela per com cantava, per com ballava, pel bon rotllo que transmetia. Ah, i per ser un antifeixista, confessi militant, un antidiva, comunista, feminista i pro-LGTBI. La millor de les millors. I la que estic convençut que els oients valoraran
1: a l'hora
0: de fer-la guanyar el combat.
2: En Gustau diu, li donaré l'honor, li donaré els llorers a qui punxi il cielo en una estança del senyor, com es deia aquell, Paoli, Gino Paoli, crec que és una mica tard, eh? Bé, l'Esteve fa emoji de ballar, i la Josefina diu, Laia, molt crítica a Eurovisió, però vaja, el
1: ja
2: que has posat la cançó,
1: sèrie, eh?
2: Sí, vale. I la Raquel que ens posa aquí al grup de WhatsApp un Spotify, un link a una llista de Spotify amb tot d'Italo Disco, espero que l'hagis fet tu, Raquel, i que ens meravelli entrar-hi. Però
0: vols repassar marcadors a hores d'ara?
2: Sí, a hores d'ara el Sergi guanya 7-2.
0: Oh!
2: Va, Laia, a veure si em pots arrasar.
1: Et preocupa, és per especial.
0: No, no, no. Rafaela, noia, Rafaela.
2: Més cançons, Laia?
1: No, sí, hem acabat.
0: Ah, ja, ja està, ja hem acabat.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Passen d'un quart de nou del matí. Laura, anem al tema. És possible poder fer coses abans que arribin els guiris?
2: I fins i tot
1: m'aventuro a reapropiar-nos de llocs o usatges.
2: A mi em sap molt greu haver de fer aquesta secció, perquè vol dir que estem tan malament que realment ens hem d'organitzar abans que arribi tot el turisme massiu.
3: Ho estem, i punt, i ja està.
2: I aprofitar justament per exprimir els nostres espais, el nostre lloc, el nostre poble, abans de que no ho puguem gaudir perquè sigui impossible, no? Però jo aquests dies de maig, sobretot abans que comencin a cobrar-se les putes zones blaves, perquè això funciona així, n'hi ha moltes que comencen l'1 de juny, als pobles de la costa, diguem-ne.
4: Ah, no sabia això.
2: Sí, això és un gran mal, un càncer que tenim molt controlat.
3: No és
2: que...
3: tant l'1 de juny com el 15 de juny, crec.
2: 1 de juny, 15 de juny, s'ha d'anar controlant. Alguns flipats fins i tot 15 de maig, eh?
3: Carai.
2: Depèn d'on vagis.
4: Vol dir que durant la resta de l'any no tenim zona blava?
3: Depèn de quina zona. Depèn de quina zona sí, però hi ha zones blaves turístiques i zones blaves com de cendra, que aquestes sí que són sempre cobrades.
2: Però els residents també, eh?
3: Sí, home, tot.
2: Que
3: sí,
2: fort. Llavors s'ha d'aprofitar per fer una mica de platja, per exemple.

0: Laia, cap a la platja, ja.
1: Sí, corro.
2: Que a tu t'encanta.
0: A tu t'encanta.
1: I més aquesta època d'estar glaçada a l'aigua.
0: Sí, això
2: sí. Sí, això és veritat, sí. Que, mira, s'ha de patir una mica, però, bé que hi ha gent que fa el primer bany de l'any, l'1 de gener, i no passa res. Per tant, ara no ens morirem per fotre'ns a l'aigua al maig.
0: Exacte.
2: No m'hi trobarem. La qüestió és intentar anar a la platja, justament, Laia, ara, que...
1: Que no hi ha tanta gent,
2: exacte,
1: almenys.
2: No hi ha tanta gent, no hi ha gent amb altaveus per tot arreu, les dutxes ja funcionen, em sembla, si no m'equivoco... No?
0: Veurem.
2: No, m'estàs fent cara de que no has provat.
0: Com que encara no ha començat la campanya, com aquell qui diu, veurem quan arribi, no sé, finals de maig, principis de juny, que s'activi la campanya, veurem quines funcionen.
2: Mira, no, t'ho juro que aquest any, com no funcionin les dutxes de la platja, m'emprenyaré.
0: Home, que tenim aigua assegurada fins a mitjans de l'any que ve.
2: De veritat, com em treguin les dutxes de la platja, em penso colar totes les piscines a tots els hotels, que segur que estan ben plenes,
0: sí, les necessitem.
2: Llavors, és això, ara és moment d'anar a platges típicament massificades, com per exemple, doncs, la Costa Brava, a la Costa Daurada, aquestes platges que és que ja ni tu penses d'anar-hi a l'agost ni al juliol, a la platja de Sitges, per dir alguna cosa. Doncs ara aquests dies toca anar a aquestes platges els caps de setmana, a les tardes, si sou d'aquests pobles. A mi m'encantava com vivia a Blanes, perquè a les tardes de maig i juny ja podies anar a la platja i a la vegada era això, que no tenies allà com tota la cua de cotxes i d'anar a aparcar el cap de setmana, ja feia calor, et podies banyar, etc.
0: I has estat últimament a Blanes?
2: Demà hi vaig.
0: Val. Perquè... Ho dic perquè no sé com estarà la sorra, que teniu uns problemes en aquesta població.
2: Problemes.
0: Que fa la sorra que no vegis.
2: Sí, és veritat. Aquest any no hi ha hagut gaire temporal, crec que no estarem tan malament.
0: Però, si no, tranquils, que malgrat sempre hi ha sorra.
2: Exacte, ja vindrem a robar-vos com a l'any.
0: Sou tots convidats en qualsevol moment de l'any, hi ha espai per tothom.
2: Però ja saps el que passa, no?, cada any. Que venim a robar-vos-la, literalment.
0: Ja, ja, ja.
2: O sigui, agafem camions i posarem sobre de Malgrat de Blanes.
0: És una vergonya.
2: No, ja sabeu que ens hem carregat tot el fons marí fent aquestes coses.
1: Ai, per favor.
2: No, és broma, eh?
0: No, és així tal qual.
2: En sèrio, el lloc de la Tordera ens l'hem carregat així.
0: Exacte.
2: Demà, per què aniré a Blanes? Doncs perquè tinc la sort de ser autònoma i ja ha obert el meu xiringuito preferit, en el qual és impossible dinar un dia de la segona quinzena de juliol que tu et surti dels collons, perquè sempre està ple. I penso anar demà, dimarts 19 de maig.
1: Home, així trobaràs ja.
0: Ben fet, clar que sí.
2: I tant. Llavors, són aquest tipus de coses que s'han de fer. Si podeu fer-ho les entre setmana perquè sou autònoms o perquè viu al vostre poble de costa, doncs és perfecte. I si no, al cap de setmana jo penso que encara podem rascar.
1: Encara hi ha una mica.
0: Jo crec que sí, encara sí.
1: Sí, però ja ho veureu que ho heu d'haver planificat perquè ja hi haurà molta calor aquest cap de setmana que ve, sembla, i per tant no sereu...
0: Que vingui, sisplau.
2: Sí, però és això, eh? S'ha d'apretar ara. Llavors, és un altre molt bon moment per estar, per exemple, a Barcelona.
0: Val. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja
2: de Barcelona una nit de juliol. Aviam, dic aquí ja turisme tot l'any, ja, que no ens estem salvant en cap moment de res.
0: Barcelona sí que no te la treus en cap moment de l'any.
3: No. Abans d'entrar a la capital, diu l'Anna, el nostre grup d'oients, vaig anar ahir mateix a Sant Antoni de Calonge. Estava buida.
0: Clar.
3: Amb les dutxes funcionant.
0: Molt bé.
2: Bé.
3: I pàrquing gratuït, no fins l'1, fins al 15 de juny.
0: Veus?
3: Enciso que afegeix a Sergi de Pela, diu, la nostra frontera és el riu Tordera. Et sents transfronterer en aquest sentit?
0: Sí.
2: La Tordera
0: fa
2: frontera.
0: Quants cops m'han dit?
4: L'Àfrica comença.
0: El Tordera,
4: sí. Tordera.
3: I, Laia, a perdonar-te també a tu la raó, la Raquel, diu, la gent no sap que té boscos molt a prop de casa, no que anar al Pirineu. La majoria de gent té un bosc a 5 minuts amb cotxe. I diu, la meva feina és dur persones a la muntanya com a instructora de marxa atlètica i us asseguro que els beneficis del bosc són enormes.
2: Veus?
3: Ara estem a la platja.
2: Sí, bueno, ara també
0: estem al bosc
2: aquests dies, si voleu.
0: Estem
2: a Barcelona intentant aprofitar
1: els 4 dies que ens queden. Això sí, si aneu a la platja, aneu-hi amb tren, perquè ahir passava pel damunt del pont de la P7. Vaig veure una cuada de cotxes ja, com si fóssim el mes de juliol, tot diumenge a la tarda, una cosa, parats estaven,
0: si funcionessin els trens, també, suposo que hi aniria més.
2: Esperem. Vale, mira, una altra cosa que podeu fer abans que arribin els guiris, agafar l'R1 tranquils. Encara que arribeu tard, com a mínim tindreu cadira i podreu anar gaudint una mica de les vistes. Perquè, t'ho juro que l'R1 és... Bueno, què t'he de dir a tu, Sergi?
0: Sí,
2: però és que no es pot, és que no es pot entrar. Temporada alta no es pot entrar.
1: Que posis més freqüència, no, l'estiu?
2: No, i a més que dius, què passa, que et penses que la gent no treballa? O què, a l'estiu? Perquè és com, doncs ara l'estiu el tren venut als guiris i no passa res, saps? I tu intentes pujar a Santa Susana, que és la quarta parada de la línia, i ja no pots seure.
0: No, ja vas dret.
2: Estàvem a Barcelona perquè crec que són els últims dies, tot i que durant tot l'any tindreu problemes, per poder intentar seure en una terrassa de Gràcia tranquil·lament.
1: Home, clar, ja.
2: Bueno, com esteu per Gràcia, Roget? Digue'ns-ho tu que vius allà, però jo crec que tot l'any tenim problemes.
1: És una quimera, no?, intentar trobar
0: per
1: terrassa a Gràcia.
0: Esteu bé? Esteu pacificats ja? O
1: les
0: com
1: terrasses...
3: Bueno, jo activament faig això d'ocupar espais perquè no entrin a... De fet, alguns carrers governits per a festa major o alguns concerts de festa major ja posen cartells dient turistes no entreu.
0: Molt bé.
2: Estaria molt molt bé que
3: jo vaig a aquests llocs.
2: Clar.
3: Sí.
2: Llavors també el Tibidabo, aquests llocs que també a l'estiu no és gaire bona idea anar-hi, PortAventura.
3: Ah, perdona, els horts urbans, que hi ha a prop de casa meva, que hi ha gent que fa pues, cultivar coses i tal, hi ha cartells que diu no, the tourist attraction, i pues, és el més gros.
2: Ah, mira, veus, també.
3: Més gros que no pas hort urbà, perquè ningú entri a tafanejar.
0: Sí. O a robar, fins i tot,
3: robar,
0: eh?
2: Sí. I també és un moment per tenir cites en llocs d'aquests que a tu se t'acut anar-hi un dia d'agost perquè, mira, se t'encés la bombeta i arribes allà i és un mirador fantàstic, però que no veuràs res perquè és que estarà tota la primera línia del mirador plena de gent fent-se fotos, horrible, hauràs de fer cua fins i tot per anar-te a morrejar allà davant. Per tant, és moment de quedar a Montjuïc, quedar als buques del Carmel, aquestes coses que dius tu.
3: El mes de juny és això, és el més ideal per dir-li conec un xiringuito a algú i que et sorprengui.
2: Exacte, exacte, i podria anar tranquil·lament.
3: I s'estarà superbé, també.
2: I ara, ja, després ja no podreu fer-ho, i haureu de quedar pues, a la terrassa de la plaça del vostre barri, perquè ja, total, no cal sortir d'allà per anar enlloc. També és un moment xulo de fer muntanya. Encara hi ha neu, us he de dir.
4: Sí, va nevar aquesta setmana passada.
2: Llavors, ara que comenci a desglaçar-se una mica el tema, perquè amb neu és perillós, tot i que també quan els camins estan molt enfangats no us ho recomano, però mira, tampoc ens podem posar tant tiquis-miquis.
4: No, clar, clar.
2: Pot ser un bon moment abans que també comencin a haver-hi 80 caus i esplais a tots els camins de muntanya de Catalunya, que és una cosa que passa molt juliol i agost, i jo, a favor, només faltaria, però és veritat que no vas tranquil, tu, per la muntanya.
3: Mira, ara,
2: doncs,
3: perdona.
2: A fer el Canigó, el Pedraforca,
4: és un bon moment per fer cims, per no haver de fer cua per arribar a dalt, perquè si no es poden...
2: La mica d'estats.
3: Ara que havíem començat la carrera de veure quin poble de Catalunya activa abans la zona blava, tu has dit, Sergi, que el teu poble era...
0: No, no, amb el Grat no tenim de zona blava.
3: Ah, val, bueno, la Laura n'havia...
2: Jo crec que Blanes és l'1 de juny.
0: Jo diria que el 15, eh?
2: De juny?
0: Jo crec que sí.
3: Teníem un oient que ens deia també el 15. Doncs diu en Gerard des de Roses, diu, a Roses, emoji de cara d'ira vermellosa, a Roses van activar la zona blava l'1 de maig. I ja està ple de francesos des de passa.
2: Mira,
3: no,
2: clar, Roses.
0: Ja tenen els francesos a punt de pala, clar.
2: Ni que fueres tan guapa, eh? Ets el poble més lluny de la Costa Brava.
0: Pam!
2: I la zona blava l'1 de maig. Bueno, no passa res, té altres coses, Roses.
4: Poc
2: per exemple,
4: parla.
2: Té una vida cultural molt activa, però
0: sí.
2: maco no és, Roses.
4: Poc se'n parla de la invasió de les segones residències de francesos, que estan tot l'any buides i arriben aquests mesos i de cop...
2: Sí, també podíeu aprofitar abans que arribin per posar-hi silicona a la porta. A veure què passa. I per últim, doncs una mica per gaudir dels nostres pobles, que el que dèiem abans que som de costa, abans que arribi tothom.
5: A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Cavallen nens petits, senyores i senyors.
2: Clar, és que ja ho hem anat repetint, eh? Pensava que encara no ho hauríem dit i ja ho hem dit molts cops, però és això, abans que arribi tothom que té segones residències, doncs tu pots anar fent el tour de comiat dels teus llocs preferits, del teu bar preferit, de la teva plaça preferida, del teu lloc de la platja preferit... Bueno, aprofiteu per fer aquestes reunions típiques d'amics abans de la festa major, perquè si no ja no us veureu fins la festa major i és horrible. Jo intentaré personalment fer-ho algun cap de setmana d'aquests, perquè almenys puguem gaudir una mica del nostre espai, fer el nostre tour de la nostàlgia, de en aquest banc menjàvem pipes, en aquest altre quedàvem per fumar amagat, etc. Perquè és que si no, bueno, ho intentaràs fer el juliol i no podràs.
4: No podràs.
3: Ah, Laura, challenge expert. Quin tipus de persona diria les següents paraules? El turisme va molt bé perquè porta diners aquí al país i a més és una indústria i dona feina i no es pot criticar el turisme.
2: Qualsevol del PSC.
3: Bueno, no, però un senyor genèric, com es diria un nom de senyor?
2: Josep Maria.
0: Per exemple. Josep Maria.

0: món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs mira, he fet cas a la Thaís i he pres com a punt de partida del Worst Never l'home a qui homenatgem avui 5 anys després de la seva mort.

va salvar d'aquella mania tan norentera i 2000era consistent a agafar èxits dels 80 en avall i començar-ne a fer remixos. Això li va passar a Ricky Epoveri amb el Será Perché Te Amo, aquest que ha sentit de fons, o també li va passar a la Rafaela Carrà amb el

Però avui al Worst Never posarem la versió mix que va fer un duet aficionat a l'Italo Dance, Prezioso i Marvin, el tomat de segle, de la cançó Voglio vederti danzare, de Battiato. Molts van descobrir l'original a partir d'aquesta versió, que cal dir-ho, era molt pitjor que l'autèntica Battiato. Era molt Battiato, però nosaltres avui li retem una mica d'homenatge amb

els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 9:12 del matí, sintonia de l'espai Dilluns de Fúria amb la Laura Grau, que de fet a l'hora anterior ja ens recomanava i ens alertava que és època d'aprofitar certs espais abans que siguin conquerits per guiris. Doncs avui, tenint en compte que amb l'embassa del cap de setmana, que no sé si hi vas anar al final, Laura, vas poder escapolir-te a Sabadell?
1: Ahir vaig anar-hi, ahir a veure la Ludwig Band.
0: Què onda, en directe?
1: Molt bé, però si ja els he vist quatre vegades. Vull dir, jo aquest any, els bolos de Gina Stein de Ludwig Van, ja començo a saber-me'ls de memòria quina cançó va després de l'altra.
0: Els dones ja per xec, eh? Aquest sí.
1: I efectivament m'encanten, eh? Però és allò de dir, bueno, ja està, un dia més a l'oficina.
0: Doncs,
1: si voleu que us digui.
0: Podríem dir que amb l'Ambassat, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sabadell, ja donem el tret de sortida a l'època de festivals de música, visca, però hi ha una cosa que igualment te'n provoca ira.
1: En general de qualsevol festival, però n'hi ha que tenen més tendència que altres a posar-ne i a fer-ne, bueno, una cosa totalment inútil, que és el tema dels gots reutilitzables. És que ja hem de parar de dir la paraula reutilitzables perquè deixen de ser reutilitzables.
2: Vull
1: dir, no fotem. A casa meva no hi caben tants gots com m'esteu fent comprar cada puto any a festivals i festes majors i festetes de tot tipus.
3: Però també podries endur-te'ls de casa quan vas al festival.
1: Vale, això estaria molt bé, porteu el got de casa si em deixen entrar. Tu te penses que el dissabte al festival dels 150 anys d'Estrella d'Am pues podia entrar amb un got que no fos el que et donaven allà dintre?
3: Home, aquí està.
1: No. O sigui, tu no pots entrar amb cap tipus de recipient.
2: Jo vull entrar amb el meu got de vidre a un festival.
3: Got de vidre de casa, però tots aquests de plàstic.
2: Got de vidre
3: també
2: de casa.
3: Hi ha moltes maneres de fer-ho millor. És a dir, probablement, si posessin unes bones escombraries o grans cubells a la sortida del festival, tu el deixes allà i ells el reutilitzen per l'any següent.
1: Jo, en herència, no deixaré res als meus fills, excepte 150 gots reutilitzables, que clar, no els he pogut llançar perquè són reutilitzables, però allà està. Vull dir, no els farà servir mai tants gots reutilitzables.
2: Només serveixen per fer piles i després fer punteria amb una pilota.
3: Serveixen per fer vermuts, cotes, xerrades. Que fas has de posar aquests gots?
1: Sí, com molt fas una xerrada amb 30 persones, Laia, no més. I 30, ja en tinc, de 30 gots a casa. L'altre dia em vaig enganxar a mi mateixa al cotxe, que tinc el típic cementiri de gots reutilitzables al cotxe, que te'n vas a una festa major de no sé on, i vinga, tothom deixant el got al cotxe, que vaig fer servir un got com a brossa, diguem-ne, doncs per tirar papers, xiclets, històries, i vaig pensar, em fa tanta mandra pujar-lo a casa i rentar-lo.
3: Que el vas llençar?
1: Que
3: el
1: llenço directament. I vaig pensar, és que total... Clar, és que què farem aquest got?
3: És un got reutilitzable, però no pots llençar.
1: Laia, què hem de fer amb tants gots?
2: És que no et pots fer res més,
0: ja,
2: Laia.
0: Ja tinc gots a casa.
1: Pots desfer-los i construir edificis, si vols, amb aquests gots. Però clar, arriba un punt que jo ja no.
3: Va, parlem amb la responsabilitat.
2: És reutilitzable que no reciclable, perquè recordem que és un plàstic molt complicat.
1: Clar, llavors és molt problemàtic perquè estem deixant de fer servir els gots d'aquest plàstic d'un sol ús, que eren molt finets, aquells plàstics, sí, però en canvi estem fent servir els gots reutilitzables com si fossin gots d'un sol ús, perquè ja no en tenim més.
2: És així.
3: D'acord, però no vol dir que no me torno els gots finets. Hem de gestionar millor els gots reutilitzables.
2: Vale, però si no en sabem i no ho fem...
1: No, peticions. Han de posar un punt a tots els festivals, cosa que n'hi ha alguns que, gràcies a Déu, ja ho tenen, per tornar els gots, et tornin els diners o no et tornin els diners.
3: Molt bé.
1: A mi m'agradaria que em tornessin els diners, perquè ja que et cobren un puto euro, alguns llocs un euro i mig, pel got de merda, que a més és obligatori que el compris perquè no pots entrar cap altre,
2: és una vergonya.
1: Com a mínim que te'l tornin.
2: I tant.
1: Però si això no te'l tornen, això... m'és igual. Jo vull tornar el got, no em vull emportar cap més got de plàstic. Du a casa meva, nen.
3: Però és que no t'haurien de poder cobrar l'euro si no tens dret a portar-te'l de casa. És a dir, l'euro va iniciar-se com una penalització per si tu te l'havies deixat.
2: Que sí, però és que ho fan.
3: No és mal fet.
2: Doncs, però ho fan.
3: Que ho facin bé.
1: Vale, doncs això, que ho facin bé. I després,
2: si tu portes el got d'un festival de l'any passat, igualment et fan comprar el festival d'enguany. Ja no és que portis d'un altre festival.
1: Hi ha un tema de col·leccionisme, que penses, però tu penses que a mi em fa il·lusió tenir el got de cada any, que ells han de canviar tot el disseny. Fins i tot concurs de dissenys. Les barraques de Girona, que jo me'ls estimo molt, i també l'Ajuntament són de la meva corda, podíem començar per canviar el tema dels gots de barraques de Girona, perquè, nen, cada any, bueno, concurs de disseny, i així com una mica blanqueges el tema de que cada any estàs produint milions de gots nous perquè el disseny és diferent i la gent els col·lecciona. No vull col·leccionar més gots de plàstic. Me la suda lo xulíssim que sigui el disseny d'aquest any. Només fes-me un got amb un logo, si vols, de Barraca de Girona, Festival Cruïlla, Festival el que sigui, que cada any sigui el mateix i no em vagis canviant el disseny cada any amb l'excusa de que així me n'he de comprar un de nou. Els pots tornar en un punt de retorn i jo no em vull emportar cap puto got més a casa. No sé on posar-los.
2: Una altra cosa, deixeu de posar els anys, perquè és que és
1: la mare del
2: joc. Exacte, traieu els anys, digueu, aquesta festa és per això. I si voleu, acoteu que només siguin d'aquell festival. I us faran la publicitat en el got. Però d'això, de posar els anys i que sempre sigui el mateix.
1: I tota la història. Ah, no, és que així el programa d'aquest any, me la suda. El programa el mires al mòbil, que tots tenim internet.
3: Sí, no.
2: Home, tantes coses que ens fan servir el QR.
3: Perquè és que ho fa sí,
2: ara, per veure el cartell, necessitarem el got.
3: No és culpa dels usuaris, és culpa dels que munten els festivals, que no ho fan bé.
2: Totalment.
1: Vale, doncs això, i entre tots, també podríem com fer una acció col·lectiva de que mai més ningú compri cap puto got més. Ja està, tothom se'l porta de casa i si no te'l deixen entrar, full de reclamacions, tu.
2: I si no, a galet, mira, aquí em poses el combinat. Ara em poses una mica de ginebra i una mica de Coca-Cola, tota la boca i el barrejat.
0: Un oient em vol donar un, si et fa il·lusió.
1: No em fa il·lusió, no me'n donis cap.
0: Espera, que t'explico. És el got de Barraques de Girona, on hi diu no només el cartell, sinó els horaris, el qual seria bastant guai. Però no, ni...
1: Ja ho ha dit, que no teniu internet al mòbil, de veritat, és que arriba un punt.
0: Ja, però ni mòbils ni paper. És que apareix el grup d'aquest oient nostre. Ah. Apareix el seu grup soroll imminent i li fa il·lusió que tinguis el got.
3: No, però és que ell ja el té.
1: No vull més gots, de veritat. No sé, tio, passeu-me una foto, si voleu, me la penjo a la nevera.
0: Ara te la reenvio.
1: No vull més gots a casa i hem de deixar de comprar-los, de veritat. Fem una acció col·lectiva. Prou.
0: Tota la...
1: De comprar gots de plàstic.
0: Doncs,
1: reutilitzable, que reutilitzable no és mai de reutilitzable.
0: A veure, Galet, l'Aina diu, totalment d'acord amb la Laura, petició popular per poder-lo retornar i que tot tingui una mica de sentit. No, és que al final tornem al got de plàstic, eh?
3: No, això no.
0: Bueno, prou. Laura Grau, fins demà, gràcies.
1: Fins demà. No, fins demà no, que no vinc demà.

0: Les 9 i 22 minuts. Mira, Laia, seguim. Encara cueix el tema got, el tema plàstic. Ens diu en Ferran a l'Acústica, al Festival de Música de Figueres, el benefici dels gots, que ja parlem de benefici de got, van a una ONG. I només pots demanar a la barra si tens el got de l'edició vigent. Fet que, si et vols queixar, et converteixis en el Grinch de la barra. Però això està bé, almenys, comprar el d'aquella edició.
1: No, però això és el que diu la Laura. És a dir, doncs poseu una urna, o sí, i llavors puguis allà fer la donació, però és que no cal generar tot aquest residu, perquè al final és un residu, per molt que el benefici sigui per una bona causa, crec que és una absurditat anar acumulant, és el que deia Laura, tota aquesta quantitat de gots que a més després no els pots fer servir més.
0: Hi ha un altre tema que trobo que aquí debat n'hi ha poc, òptiques n'hi ha poques, que és gent que té un avió en propietat o el servei de contractar jets privats, i és que, i em sorprèn, però la Laia diu que això encara pot empitjorar, no és que existeixi ni la gent en posseixi i el faci servir i que volin contaminin, sinó que, a més, a Ciutat Real, a Castella-La Manxa, acaben d'inaugurar, és a dir, obren coses noves, el seu 6è aeroport privat. No serà, això especulo jo, no serà perquè a Espanya es van construint aeroports i algun ús els han de donar per dissimular? O...
1: No. A més, és un negoci, sí, de gent que fa aeroports privats, i ara veuràs per quina causa més concreta que és, perquè ara veuràs que t'ho empitjoro. Són aeroports privats encarats a la pràctica de la caça. I no estem parlant de la caça de proximitat per aturar la proliferació de senglars. No.
0: O per menjar les persones.
1: Exacte, ja no, sí. La caça purament recreativa, que implica desplaçaments, això sí, en vols privats.
0: I recreativa vol dir matar animals per diversió.
1: Exacte. A quin tipus de població, preguntaràs tu, s'adreça això, no? Doncs una mica estem parlant de l'esfera de l'autoconsum entre gent superrica, perquè et situïs, perquè moltes d'aquestes finques on hi ha aquests cots privats de caça, doncs estan ja en mans de famílies molt adinerades, de les més adinerades de l'Estat. I aleshores es fan també bodegues paral·leles en aquests terrenys, també restaurants a l'abast de molt poques butxaques, i finalment aquests aeroports privats per portar els seus amics d'arreu de l'Estat, doncs, a passar uns dies fent una caça absolutament dirigida, perquè la majoria són nonogenaris i no s'aguanten els pets, i per tant els has de posar el vedell allà davant, perquè si no l'encertarien tampoc. A més, en el cas de l'última proposta aquesta de Ciutat Real, aquest aeroport, que és el 6è d'aquestes característiques, com et deia, s'ubica exactament al costat d'un espai natural protegit, el Parc Nacional de Cabañeros, que si tu ja dius, home, l'aeroport del Prat, doncs és el problema amb la Ricarda i tot el tema de les aus que estan al voltant dels parcs naturals, dels estanys, etc, doncs imagina't amb 6 aeroports privats a tot el dia, zoom, zoom, aeroports amunt, aeroport avall, avions amunt, avions avall, amb una persona d'ocupació, o dues, en el major dels casos. Tot plegat, com et deia, és un supernegoci, perquè qui munta aquest 6è aeroport és un tal Manuel Lao, segons llegim al País, que és una de les grans fortunes de l'Estat, segons la revista Forbes, que això, doncs, ja només ens diu quin tipus de persona munta aquest aeroport pels, bàsicament, els seus amics. Des d'Ecologistes en Acció critiquen aquest model de caça intensiva, amb aquests caçadors superrics que paguen milers d'euros per un pack complet. Què els inclou aquest pack complet? Doncs mira, ells agafen el seu avió privat, aparquen en aquestes aparcaments, en aquests aeroports privats, i arriben en aquestes finques que, a més de l'allotjament, la manutenció, doncs els hi posen això, els cèrvols, els porcs senglars, les cabres, els perdius allà al voltant, com si fossin de decoració, perquè ells, com si estiguessin a l'atracció de fira del Tir al Plat.
0: O sigui, no és que hi fossin allí del natural.
1: No, clar que no.
0: Porten les preses allí.
1: Però les porten i els hi posen ben a propet, i si cal els pinten amb una creu de color vermell perquè l'encertin.
0: Pot ser com si fos els litons que els pintin una diana.
1: Sí, i a més, és que clar, podria ser. Però és que a més, clar, pensa que això des de l'administració encara es promou, perquè estem parlant de zones molt despoblades on la gent se'n va, i els hi venen com si fos això la màxima proposta de millora i per frenar el despoblament. Però dius, home, hi ha mil polítiques de despoblament més saludables que això. El que passa és que estan tan deixats de la mà de Déu en aquests llocs que els hi venen aquests superrics amb aquestes propostes i diuen, d'acord, així podrem treballar per aquesta gent tan superrica i fer-los de majordoms i posar-los els cèrvols a 3 metres. Clar, això no és una política de despoblament, això és un xantatge. No pots no d'oferir res i oferir només això. Em sembla gravíssim i, vaja, no ho feu, això d'anar a caçar en llocs privats.
2: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem de cinema.
3: Has fet moltes vegades aquesta excursió?
4: Si us ho vaig dir...
5: No!
4: L'artista, no et reconegues.
5: Tot bé.
4: Tot bé.
0: A banda banda de les estrenes al cinema que divendres ens va analitzar el nostre crític l'Alfons Gorina, no se us hauria de passar per alt una novetat catalana modesta i tan sensible com aquesta pel·lícula que sentim de fons ja. Dies d'estiu i de pluja, dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són llicenciades de la Universitat Pompeu Fabra. És la història de tres persones joves, amics, i en aquest metratge que serveix només d'escenes d'excursió, o quasi exclusivament d'escenes d'excursió, de caminar, és a dir, Laia, descansar, muntar la tenda, perdre's, recular, tornar-se a trobar, descansar, dormir, barallar-se una mica, alçar-se cada cop en un lloc nou, quasi tot el metratge és fora dels pobles. Com a molt veiem alguna escena en algun poble petit. I els tres amics que van caminant i van parlant. Un dels tres acaba de tornar d'Erasmus i els altres dos, clar, li pregunten sobre ligues... Bueno, bàsicament li diuen quants alemanys has follat, per dir, primera escena. Els altres dos, noi i noia, allò que es van enrotllant, van fent sexe en algun racó a buscar, sense acabar de saber o voler saber què són entre ells dos. I és que tots els temes en aquesta pel·li estan soterrats, estan al sotabosc, no massa, no cal ser molt intel·ligent, una fina capa de terra o d'herba cobreix aquests temes, però amb un ditet l'espectador no li caldrà furgar massa per saber què és el que els preocupa a aquests personatges. Penseu que estem parlant de la 23ena o la 24ena, aquell moment de la vida que potser és clau perquè estàs decidint què faràs a la vida, a què et dedicaràs o qui seràs. I és una pel·li, Laia, m'ha fet venir molt a la ment aquells moments en què la Laura i tu comenceu a parlar d'excursions i a vegades els oients d'algun festival de música em diuen, sembla que a vegades desconnectis quan parlen la Laia i la Laura. Doncs aquests moments que dieu que anant d'excursió fa que surtin certs temes. Entre amics, entre parelles o que sigui algos, entre pares i fills, hi ha un moment que en caminar, hi ha coses que surten del natural i que abans no.
1: Totalment, perquè és allò que tens moments de conversa sense que siguin incòmodes, perquè tu estàs fent una altra cosa, estàs caminant, i per tant és molt pràctic i molt, no sé, molt còmode és la paraula.
0: Però per tant estàs dient que en altres situacions potser seria més incòmode o no t'acabaria de sorgir.
1: Totalment, a vegades treure un tema expressament o es fa violent perquè no tens escapatòria, en canvi aquí és com que més aviat has de buscar un tema de conversa mentre estàs caminant.
0: Sentim la Clàudia Vila, una de les directores, i la guionista Carla Sánchez.
5: Per nosaltres era molt important treure el Biel, l'Abril i el Gerard de la seva zona de confort. Ells, que estan acostumats a viure en una ciutat, la seva rutina bastant integrada i van a la universitat o treballen encara en aquesta edat de joventut en què fas moltes coses, com deixes poc espai a la reflexió. Vas encadenant el fer. De vegades, la reflexió o el malestar també queden com amagats sota aquest constant fer. Quan les coses canvien, quan l'entorn canvia, això dona lloc a que surtin reflexions, a que potser els pensaments del cervell treballi d'una altra manera. Evidentment, les excursions justament ens donaven aquesta cosa de la reflexió, el que comentes tu, no? De que comences a caminar, potser el cap va com més ràpid, però arriba un punt que o estàs molt present, però de vegades també ens passa, no? al contrari, que de cop hi ha pensaments que surten amb més facilitat, que també tenen el lloc i l'espai, i sobre temes que no es poden parlar amb quedem i fem un cafè, sinó temes que necessiten un espai i una temporalitat, com vam decidir que no estiguessin a una casa, en un poble, només, sinó que caminessin.
6: Dies d'estiu i de pluja és una pel·lícula que va estar escrita quan nosaltres teníem 20 i pocs anys. És generacional en el sentit que parla de com nosaltres en aquell moment enteníem l'amistat, la vivíem, com ens relacionàvem amb els nostres vincles en aquell moment. Però és veritat que uns anys més tard, ja no tenim 20 i pocs, que tenim 20 i molts, veiem que també ens pot connectar. Són patrons que seguim representant i seguim...

0: dies d'estiu i de pluja, busqueu bé, perquè la teniu ja a la cartellera en un circuit no molt gran de cinemes. De fet, gràcies a ser un debut amb una trama petita, amb pocs personatges, amb escenaris preciosos i gratuïts de fer, perquè és la natura i et regala escenaris per fer pel·lícules, doncs això es converteix en una de les principals virtuts de la pel·lícula, que és potser una de les coses que més em fascinen del cine, que aposta pels gestos, el gust per cada gest físic, cada to de les paraules i, sobretot, el pes de cada silenci. Sentim l'altra directora de la pel·li, que és la Mireia Lazabui.
1: Sí, totalment. Teníem molt clar que volíem que la pel·lícula respirés com aquest naturalisme i ens interessava molt més capturar una sensació o una presència, no construir escenes molt subratllades dramàticament. I, bueno, sí, els plans són llargs, hi ha espai pels silencis, per les mirades, moltes vegades és allà on passen les coses importants. També tenia molt a veure el fet que els personatges estan immersos en la natura, és a dir, que és com que t'obliga a aturar-te, no? I nosaltres volíem fer visibles aquestes pauses perquè fossin un espai on els personatges poguessin entrar en conflicte amb el que senten i amb el que porten dins. Per aconseguir això havíem de deixar respirar les escenes i confiar molt en els actors i en el que apareixia de manera espontània. El fet que sigui una producció modesta també influeix, però nosaltres no ho vam viure com una limitació, vetació. Va ser gairebé com una manera de trobar, bueno, una veu pròpia.
2: Jo crec que conscientment tota la filmografia de Fonastrueva, sense voler, una mica de Romer també hi ha per allà.
3: I pel que fa al col·lectiu, nosaltres vam veure molt de Les amigues de l'Àgata, una pel·li que també va sorgir a la Pompeu Fabra i que creiem que ens va obrir una mica el camí i ens fer veure que fer una pel·li col·lectiva també és possible. O sigui que gràcies a elles també nosaltres hem pogut avançar una mica dins la indústria.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora. Programa que us el presenta, com cada dia, Pere Païssa. Ara estem escoltant una sardana de Lluís Cotxo que es diu La Verge del Far, i després n'escoltarem una altra molt coneguda també d'aquest compositor, Alegre Neus, amb la cobla La Principal de la Bisbal. I tot seguit, sardanes cantades. D'aquí un moment...

Bé, i anem ja per començar una nova tanda de sardanes cantades. Començarem amb una de ben coneguda del mestre Vicenç Bou, que es diu El Saltiró de la Cardina i que és interpretada pel grup Els Pescadors de l'Escala. I després també una sardana força famosa, amb una lletra molt maca, La Pepa Maca, amb el grup Quatre Vents.

Bé, acabem d'escoltar el Saltiró de la Cardina i la Pepa Maca. Bé, i ara escoltarem un parell de sardanes cantades per la famosa cantant Salomé. Escoltarem en primer lloc una sardana del mestre Castells que es diu Els Degotalls, força coneguda, i després una altra sardana cantada que no podia faltar amb aquesta selecció de cantades de sardanes cantades que hem fet. La famosa sardana d'Enric Morera, l'Empordà. Escoltem les dues, doncs, amb Salomé.

0: Acabem d'escoltar a Salomé amb aquestes dues boniques sardanes, els Degutalls i l'Empordà. Bé, i ara doncs anirem també per una sardana molt, molt coneguda. Cançó d'amor i de guerra. I és interpretada per l'Orquestra Salvatana.
1: Ja ens hem menjat el pollastre i ens hem begut el xampany. La mestressa, a correcuita, deixa la cuina endreçada per anar amb el marit, família i convidats a sentir el gran concert que l'orquestra ens ha preparat. Enguany diuen que hi ha la Salvatana i que ens tocaran sarsueles, la més bonica de totes, cançó d'amor i de guerra.

Bé, i després d'escoltar aquest petit fragment de cançó d'amor i de guerra, ara farem una petita pausa i després continuarem amb més sardanes cantades. I després escoltarem dues sardanes que ens les interpretarà Ramon Calduc. La primera es diu La nit de l'amor, és del mestre Enric Morera amb lletra de Santiago Rossinyol. I després una també de molt coneguda, Catalunya plora, dels mestres Viladomat i Vidal. Les escoltarem d'aquí un breu...

Acabem d'escoltar a Ramon Calduc amb La nit de l'amor i Catalunya plora. Bé, ara escoltarem una sardana del mestre Antoni Albors. Es diu Cant a la Verge i és interpretada per la principal de la Bisbal, amb cantant en Josep Manuel López. Escoltem-la i es diu Cant a la Verge.

Acabem d'escoltar Cant a la Verge, una sardana d'Antoni Albors. Bé, i ara continuem amb aquesta nova tanda de sardanes cantades amb Núria Feliu. Escoltarem ara Vora l'Estany, una sardana de Jesús Ventura amb lletra de Josep Maria Andreu. I després T'estimo, una sardana antiga de fa molts anys, de Josep Serra, amb una nova adaptació i amb lletra de Lluís Sobirana. Són, doncs, dues sardanes interpretades per Núria Feliu, acompanyada per la Cobla Mediterrània.

I després d'escoltar la Núria Feliu, ara una sardana de Martirià Font. És la coneguda sardana Per la nostra amistat i és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal amb la Polifònica de Porreig. Escoltem, doncs, Per la nostra amistat.

Bé, després d'escoltar per la nostra amistat del mestre Martirià Forn, ja només ens queda la darrera sardana cantada de tota aquesta selecció que hem fet durant tota la setmana. És una sardana que no necessita presentació perquè segurament és la sardana cantada més escoltada i segurament més estimada. Amigues i amics, ens despedim fins demà, bon dia i bona hora, i els deixem amb la Coral Polifònica de Porreig i amb la Cobla, la principal de la Bisbal, amb la Santa Espina.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimarts 19 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa. Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Ara mateix amb una temperatura de 15 graus a l'exterior de l'emissora i el cel més destapat que ahir. Veiem més el sol que no pas ahir a aquesta hora. De seguida ens actualitzarem pel que fa a la informació de servei, entre altres amb la previsió meteorològica amb el nostre meteoròleg de capçalera des de fa un munt d'anys, el Jordi Miralles. Però, a banda d'això, també, evidentment, aquesta primera hora ens centrarem també en l'actualitat local. Farem el repàs a l'agenda d'activitats per aquests dies, per aquesta setmana, i també ens centrarem en la informació general a través dels titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Ens aturarem a dos quarts, ja sabeu que tenim doncs dos moments on intentem ampliar l'actualitat, la informació. En aquest cas, a dos quarts de nou us parlarem d'una proposta que tenim per aquest cap de setmana, i és que el Cineclub torna a programar pel·lícula aquest proper dissabte. Serà la penúltima ja del curs. Després només en quedarà una al mes de juny i serà pràcticament a finals de juny. Per tant, haurà passat pràcticament un mes abans no es tanqui ja la temporada. En aquest cas, la pel·lícula és una pel·lícula francesa que porta per nom El Arquitecto, i parlarem doncs de la proposta que fa el Cineclub amb el Pep Bergada, com és habitual, que ja ens acompanyava la setmana passada, en aquest cas per parlar de La Grazia, la pel·lícula italiana que vam projectar dissabte. Aquí passem ara a una pel·lícula francesa, El Arquitecto, que doncs la comentarem d'aquí una estona. També escoltarem les reflexions que cada dimarts ens porta el David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra, del Viu Molins. I a partir d'aquí doncs repassarem també la programació de Ràdio Molins de Rei i de la televisió per aquest dimarts, per acabar aquesta primera hora del programa parlant de cinema amb tot un expert com és el company Albert Galera, crític de cinema, que ens acompanya per fer la recomanació cultural dels dimarts, precisament parlant del setè art. I després de les notícies de les 9, tindrem la cançó del dia, que ens porta com cada dimarts la Fermina Recio, i la tertúlia d'actualitat, avui acompanyats del José Polo, en principi, del Paco Prieto, del Xavi Garcia i del Josep Genés. Avui telemàticament ens acompanyarà el Josep. Amb ells reflexionarem fins les 10 del matí, a partir de les 9 i 10, 9 i 11 minuts, fins les 10, que és quan arribarem a l'equador del programa. A partir d'aquí tindrem l'espai polític del dia, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya, en aquest cas amb el regidor Ricard Vinyets. Avui ens acompanyarà el Ricard Vinyets aquí al programa per parlar de com va anar aquesta nova edició dels Premis Caterina Casas que van celebrar el passat divendres a la Sala Gòtica. A més, setmana passada recordeu també que el president del partit, Oriol Junqueras, va ser aquí a la vila, en aquest cas al Rincón Guaraní, per fer una trobada amb la comunitat del Paraguai. Doncs coneixerem com van anar aquests actes, aquestes activitats, i també repassarem la resta de l'actualitat local. Serà fins a dos quarts d'onze, perquè a dos quarts d'onze ens acompanyarà el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement, per fer l'espai Parlem del Renaixement. I en aquesta ocasió parlarem de com va anar la nit dels museus, que van celebrar el dissabte a la nit. I a més també avui ens vol parlar d'un artista del Renaixement. Diu que molt primaveral, i és Botticelli. Avui parlarem d'aquest artista a l'espai de Parlem del Renaixement. Després, Desxifrant el món amb el David Lloberes, com sempre parlant de política internacional, fins a arribar a les 11. I a partir de les 11, feia dies que en volíem parlar aquí al programa, i avui finalment ho podrem fer. Hem convidat els agents rurals, i en aquest cas ens visitarà el Jaume Torralba, que és el cap de l'àrea regional de Barcelona del cos d'agents rurals, perquè ja sabeu que des de que tenim declarada la pesta porcina africana aquí a Collserola, doncs ja sabeu que s'han fet una sèrie de mesures i han intervingut doncs diversos cossos, i s'hi han implicat evidentment també el cos d'agents rurals. Què és el que fan? Des de quan hi són? I tot el que està implicant doncs la seva tasca als entorns de Collserola i aquí a la vila. Avui en parlarem a partir de les 11, com us dèiem. Nosaltres som municipi de Osona Baixa del Risc, ja fa mesos, i per tant doncs, tenim aquestes restriccions dures, que ara doncs, es posa sobre la taula si cal flexibilitzar o no, i a partir d'aquí doncs, com es fan complir, quin és el treball que fa els agents rurals, doncs avui en parlarem. Després tindrem l'espai Veus de la Vida, aquest espai que compartim amb els participants del Fòrum de l'Envelliment Actiu de Molins de Rei, entre altres el Manel Ferrer, que avui, si tot va bé, doncs avui volem parlar de la música i té ganes el Manel de tocar-nos alguna cançó amb el piano, com feia anys enrere, temporades enrere, amb els seus programes. Doncs això serà a partir de 11:45 aproximadament, i a la recta final del programa, sobre les 11:50, parlarem de gastronomia i ho farem, com sempre, amb el Jordi Beumala. A partir d'aquí, completarem la programació d'aquest matí de dimarts amb l'informatiu Molins de Rei al dia, el programa Picama de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins i la remissió de l'Aventura de Cuina, el programa que aquesta setmana s'està presentant la Judit Herrera. Doncs tot això és el que farem en aquest dimarts 19 de maig de 2026. De moment, comencem. El bon dia i bona hora. Som-hi. Són les 8 del matí, pràcticament 8 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària connectant amb el RAC. Allà ens està esperant el Ferran Aràndiga. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem el dimarts recordant que a hores d'ara ja s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir a l'AP7 a Santa Margarida i els Monjos. En sentit nord només hi ha un carril de circulació obert que provoca fins a 7 quilòmetres de retencions. En sentit sud la circulació ja s'ha reobert amb normalitat. Parlem ara de les manifestacions del professorat perquè tot just fa uns instants es talla la C-17 a Montcada en els dos sentits de la marxa. També tenim altres incidències actives. Tenim un accident a l'A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat que encara ha tallat dos carrils de circulació en direcció Lleida provocant fins a 2 quilòmetres de lentitud. Des del Llobregat també recordem que tenim una entrada cap a la capital catalana amb fortes retencions per l'A2 i la B23 des de Molins de Rei.

0: normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. No hi ha cap incidència, en principi, a aquesta hora del matí. I el que farem ara és saludar el nostre meteoròleg de capçalera, com dèiem, el Jordi Miralles, per que ens expliqui quin temps hem d'esperar aquest dimarts 19 de maig. Ara mateix, a l'exterior de l'emissora, aquests 15 graus de temperatura, 15.2 ja, a l'exterior, al carrer Foment número 6. Hola, Jordi Miralles, què ens expliques? Bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia. Avui ens llevem amb una mica de mala visibilitat, més aviat boirina, que anirà desapareixent, i tindrem un dia tranquil. Avui no esperem pas precipitacions, tot i que sí que augmentarà la nuvolositat de cara a la tarda. Aquest matí, bàsicament, aquestes boirines que desapareixeran, després quedaran núvols alts que enterboliran una miqueta l'acció del sol, i de cara a aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat. No descartem alguna gota cap a la zona de Montserrat, cap al nord de la comarca del Baix Llobregat, però en principi no hauria d'arribar aquí a Molins. Per tant, tinguem en compte que cap al nord sí que veurem núvols amenaçadors que en principi no haurien de donar precipitacions a casa nostra. I temperatures avui una mica més altes que les d'ahir. Al centre del dia fins i tot podrem parlar d'una miqueta de calor. De cara a demà, matí de sol, amb alguna boirina, poc important, i de cara a la tarda creixerà alguna nuvolada, però serà molt poc important. I a destacar que si avui pugen una mica les temperatures, demà ho faran més, i de cara als propers dies encara seran més altes, i ja parlarem clarament de pràcticament de temperatures gairebé d'estiu.
0: Bé, doncs moltes gràcies, Jordi, per la informació. Aquests dies, de moment, no tenim el Francesc Rueda amb noves ofertes de feina per compartir aquí amb els oients del Bon Dia i Bona Hora. A veure si abans que acabi la setmana el podem tornar a incorporar. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per últim, us recordo la farmàcia de guàrdia per avui, dimarts, dia 19 de maig. Aquí a la vila avui és la farmàcia Lozano, la que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. La farmàcia Lozano la trobareu al carrer Jacint Verdaguer, número 68. Ho obre ara, com sempre, a quarts de 9 del matí, i s'allarga doncs fins les 10 de la nit avui. Farmàcia Lozano. I a partir de les 10, si necessiteu doncs aquest servei, us haureu de desplaçar, com sempre diem, a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta durant tota la nit, al cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Però fins a les 10 de la nit avui aquí a la vila, la farmàcia que trobareu oberta és la farmàcia Lozano.

0: Fem un repàs a l'actualitat local explicant-vos que aquest cap de setmana es van lliurar els premis del 27è concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. Sílvia Artés, bon dia i bona hora.
1: Bon dia. El primer premi ha estat per l'obra L'ofici i el desfici d'escriure, de Clàudia Díaz Fernández. El segon premi ha estat per Les cireres negres, d'Evelyn Mejías Carrasco. I el tercer, concedit ex aequo, ha estat per a Vèrtebres, de Núria Quiñonero Sanz, i Pausa, de la molinenca Eva Moreno Bosch. Les guanyadores rebien un trofeu i un premi econòmic de 1.000 euros, 500 euros i 250 euros, respectivament, primer, segon i tercer. Durant l'acte també es van donar a conèixer les obres finalistes. El concurs es va crear l'any 1983 pel grup de dones a Molins de Rei amb la intenció d'impulsar la participació de les dones en món literari, un certamen que està obert només a la participació de dones. Després el va passar a organitzar Ràdio Molins de Rei i des de l'any 2000 que el tira endavant l'Ajuntament.
0: Molt bé, felicitats a totes les guanyadores. I amb un altre ordre de coses, i encara parlant del consistori, us hem d'explicar que s'han obert les inscripcions al casal d'estiu municipal.
1: Doncs sí, ja recta final del curs escolar i comença ja a preparar-se també el panorama per l'estiu, quan les criatures tenen festa a l'escola i la majoria de famílies encara treballen. L'alumne des d'I3 fins a segon d'ESO pot participar en aquests casals d'estiu, que començaran el 22 de juny i finalitzaran el 31 de juliol. Des d'aquesta setmana i fins al proper 22 de maig estan obertes les inscripcions, que es poden fer per internet. En aquesta ocasió el casal du el títol La tribu

0: exploradora i proposa als infants i joves participants activitats destinades al descobriment del món que ens envolta i d'ells mateixos. Aquest casal es farà a l'escola La Sínia. Abans que comenci, hi ha una reunió informativa el dia 11 de juny a les 7 de la tarda a la mateixa escola La Sínia. I també les famílies participants tindran els habituals servei d'acollida al matí a les 8 o de menjador d'una a dos quarts de 4, i també hi haurà descomptes en els casals d'estiu a les famílies monoparentals, famílies nombroses i aquelles amb infants que hi participin 3 o més setmanes. Tota la informació al web municipal.
1: Molt bé, i anem amb més qüestions. I és que, i ho parlàvem amb el regidor d'Educació, l'Ajuntament implanta la zona, atenció, Petó i Adeu.
0: Es tracta d'un espai pensat per fer una aturada breu i segura dels vehicles en el moment de deixar els infants a l'escola. Implica senyalització horitzontal i vertical, s'indica que es pot aturar el cotxe 2 minuts com a màxim a les franges horàries justament del matí, de dur els nens a l'escola o, per exemple, al migdia per recollir-los, els que van a dinar a casa i tornar-los, o la recollida de la tarda. En aquestes franges horàries, doncs, aquest espai destinat a fer una petita aturada per acomiadar les criatures. Aquí, el Petó i Adeu. S'està implementant de forma progressiva. La setmana passada es va fer l'entorn de l'escola Virolai, on es pot veure aquesta senyalització en un espai situat en un tram del carrer Esperanto que ha passat a ser de sentit únic. El regidor d'Educació, Lucas Serro, i portaveu dels Comuns, explicava quin és l'objectiu d'aquesta zona Petó i Adeu.
2: Intentar generar espais al voltant de les escoles que permetin, per una banda, sabem que hi ha famílies que evidentment porten els seus fills amb cotxe, que permetin compaginar la mobilitat amb el fet de que els entorns escolars siguin entorns segurs pels nens i nenes i que siguin entorns, doncs, de comiat, tranquils pels nens i nenes i que puguin conciliar també amb les famílies que van a peu i amb els cossos docents i amb els veïns. I, per tant, hem començat aquesta primera proposta de generar aquesta zona de Petó i Adeu que permeti a les famílies arribar amb cotxe, acomiadar-se dels fills i tornar a marxar sense utilitzar aparcaments de la zona.
0: Per tant, la intenció és que hi hagi entorns escolars segurs i que es millori la mobilitat en aquestes hores punta. L'actuació s'emmarca en el projecte Camins Escolars Segurs, que són itineraris per poder anar a l'escola caminant de forma segura.
1: Molt bé, passen 2 minuts d'un quart de nou. També us expliquem que el Club d'Atletisme, i parlàvem amb ells, creu que la proposta de l'Ajuntament cobreix les necessitats dels seus socis. Ara ho explicarem.
0: El govern, recordem, ha dit que tirarà endavant el projecte de reforma de la gravera. El ple d'aquest mes de maig s'aprovarà l'inici de la modificació del planejament que portarà l'eliminació de la gravera. I al projecte s'hi ha incorporat un espai per la pràctica d'atletisme amb una corba de 200 metres i una recta de 100 metres, però no hi podrà haver equipaments propis per l'atletisme, ni tampoc un espai de gimnàs. Serà una zona de parc públic que tindrà aquest espai per l'atletisme. Des del Club d'Atletisme tenen aquesta demanda des de fa temps de tenir pistes d'atletisme a la vila. Ara són uns 210 socis i s'entrenen a l'espai d'entitats Collserola i també les pistes de Sant Feliu de Llobregat. Pensen que la proposta de l'Ajuntament no és exactament el que ells havien demanat històricament, però que millora la situació que tenen. Joan Moreno és el president del Club d'Atletisme Molins.
3: El projecte, la veritat és que comparat amb altres espais que s'havien proposat anteriorment, com a les zones de la Guardiola, era l'espai que veiem més viable, si és veritat, però alhora, des de tants anys que l'atletisme demana aquestes pistes, s'ha d'acabar de veure com ho podem fer perquè ja que es fa aquesta inversió pues, sigui el millor possible per totes les parts. En quant a espai, perquè al final una pista de 200 metres és el doble del que tenim ara mateix i amb el número de socis que som cobriria la necessitat. I és veritat que és les pistes encara s'ha d'acabar de parlar com seria la pista.
0: Per tant, aquí està la proposta de l'Ajuntament i, com deia, encara han d'acabar de concretar l'espai en concret.
1: Seguim, passen pràcticament ja 4 minuts d'un quart de nou. Anem a fer un repàs a l'agenda. Com dèiem, ahir vam començar a situar les activitats. S'han anat incorporant de noves. Per exemple, demà, i ho parlàvem ahir a la tertúlia amb el Ramon Canal, demà tenim una proposta de l'Associació Obrera amb el passi d'un documental i una taula rodona posterior.
0: El documental és La maleta de Mauthausen, és del 2022 i explica la història de Joaquín Tarín, nascut a Amposta i supervivent d'aquest camp d'extermini nazi a través de la maleta, que conserva documents excepcionals que van sobreviure doncs, aquest camp de concentració. Es coneix, es dona a conèixer la història de Joaquín Tarín. La maleta de Mauthausen és el documental que es veurà, i després hi haurà una taula rodona amb Isidoro Teruel, que és el secretari de l'amic al Mauthausen, Xavier Martí, que és periodista, i Ramon Canal, col·laborador de Ràdio Molins de Rei. Això serà demà dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Museu del Renaixement.
1: I el dijous, atenció, perquè tenim concentració de diverses activitats. I és que n'afegim una altra que ens arribava, i és que l'Associació Amics del Museu organitza una nova conferència al museu aquest dijous a les 7.
0: Per explicar la trajectòria artística des de Molins de Rei de l'escultor i dibuixant Julià Riu Serra, en parlarà Eduard Riu Barrera, que és arqueòleg i historiador dedicat a la restauració monumental del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat i especialitzat en, tot, en aquest tema, en arqueologia i en escultura. I parlarà de Julià Riu Serra, que va néixer l'any 21 aquí a la vila. Doncs si voleu escoltar-lo, aquest dijous a les 7 de la tarda al Museu Municipal.
1: Mitja hora més tard, l'ANC organitza una xerrada a la Federació Obrera, precisament, amb Valés Xarri.
0: Per presentar el seu llibre Ànima de República, crònica política de l'Estat català 1409-1714. Parlarà dels grans noms d'aquests tres segles, des de Martí Lomà fins a Felip V. També participarà Víctor Jurado, que és historiador. Aquest dijous a 7:45 del vespre a la Federació Obrera.
1: I dijous també tenim la segona taula rodona per parlar d'Europa, enmarcat encara amb els actes del Dia d'Europa.
0: Taula rodona que es titula Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquín Llimona, director del CEI International Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. Dijous a les 6 a la biblioteca.
1: Més coses. Ja mirem cap al cap de setmana. Dissabte, com us vam esmentar, hi ha previst un vermut d'entitats.
0: Doncs a 1 del migdia es vol donar a conèixer la coordinadora d'entitats de la vila. És un acte obert a totes les entitats i associacions de la vila en aquesta trobada d'11 a 1 al pati de la Fede.
1: I recordeu també que l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel organitza aquest dissabte el seu 50è aniversari.
0: Ho faran amb un dinar a partir de 2:45 i tardeo a partir de 4:45 amb una orquestra i inflables pels més petits. Els tiquets del dinar encara es poden comprar. Demà, dimecres, és l'últim dia. Valen 5 euros pels socis i 30 pels no socis.
1: Més coses que repassem a aquesta hora del matí.
0: Doncs el Cineclub, que programa per dissabte una altra pel·lícula, en aquest cas El Arquitecte, una pel·lícula francesa que explica com el govern de Mitterrand va fer un concurs per convocar la construcció de l'Arc de la Defensa i explica la història del guanyador, un arquitecte fins llavors desconegut. Doncs el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny.
1: Ara en parlarem a 8:45 amb el Pep Berguedà. Recordeu també que tenim sortida dels Amics del Museu en ONASP, ja n'hem parlat, sobretot amb les inscripcions que hi van haver la setmana passada, i tenim també ja la ballada de sardanes, que comença ara una sèrie de ballades durant els diumenges fins al juliol a la plaça de la Creu.
0: I aquest diumenge a les 7 de la tarda ballada amb la Bisbal Jove.
1: Efectivament, organitzat tot plegat per l'agrupació folklòrica. I el Foment programa la darrera obra de l'ex-tricicle Carles Sans.
0: Sí, és un monòleg que es diu Per fi sol. Ell puja a l'escenari, en aquest cas, tot sol, exmembre del tricicle, amb aquesta obra, una comèdia a la que explica anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Doncs si el voleu veure, el dissabte a 8:45 al Foment i diumenge a les 6 i avall.
1: Molt bé, dilluns que ve recordeu que és festa, segona Pasqua. El CAU, l'agrupament Escolta Jaume Vicenç Vives, organitza el 25è torneig cooperatiu en memòria de Xavi Rodado. Serà el poliesportiu municipal durant tot el dia. Hi ha una reunió informativa el dia 22, aquesta setmana, el divendres. I recordeu que hi participen equips mixtes de 7 a 12 persones i majors de 16 anys. Val 35 euros per equip i les inscripcions en principi ja s'han tancat, es tancaven ahir, però si voleu més informació podeu adreçar-vos a l'estanc Margarit. Sis minuts i seran 8:45. Anem a fer un repàs a la informació general. Titulars de la premsa escrita, Roger Tuset, molt bon dia.
4: Bon dia, Oriol. Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte, diu el periòdico a la seva portada, un acord que es formalitza avui en un acte al Palau de la Generalitat. Després de l'aval del Consell Nacional dels Republicans, la validació final dels comptes queda en mans dels comuns, que demanen 650 milions més en habitatge. En fotografia de portada, els aeroports acumulen 87 avions abandonats. Els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres a les seves instal·lacions. Moreno confia a governar en solitari a Andalusia davant el seu resultat contundent. I Sánchez Llibre, proclamat president de Foment per un tercer mandat fins al 2030. Parlant també del conflicte sindical, l'educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga. I la demanda de pisos de protecció oficial a Barcelona creix un 63% en 5 anys amb 52.000 inscripcions. Parlen també d'una batalla judicial. Hisenda haurà de tornar 60 milions a Shakira al ser absolta de frau fiscal. I Fermín passarà pel quiròfan per una fractura i es queda sense Mundial. A La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Esquerra arrenca el PSOE i el PSC més recursos per l'agència tributària, inversió per la línia orbital i majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. També parlen de Vilanova a Mataró, la línia ferroviària de 5.200 milions que surt del calaix. En fotografia de portada, Moreno vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. Montero deixa l'escó al Congrés i assegura que es queda a Andalusia. També la Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra, i a Sant Felip Neri, Montserrat Torrent estrena el seu gran orgue. També parlen de Fermín, que es queda sense el seu primer Mundial per aquesta lesió. El diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa, per tant, amb la mateixa línia que la resta de diaris, amb fotografia de portada d'aquesta encaixada de mans entre Junqueras i Illa. Moreno Bonilla vol governar Andalusia en solitari i Vox li reclama la prioritat nacional i preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Espanya descarta restriccions però desaconsella viatjar-hi. Shakira guanya la batalla Hisenda. L'audiència no veu frau fiscal i sentencia que li tornin 60 milions d'euros. I en esports, Fermín López es fractura un os del peu. També hi ha articles de Sebastià Alzamora escrit a la pàgina 23 i el president de FEMCAT, Tatxo Benet, a la pàgina 22. I per últim, repassem la portada del Punt Avui. Supervivència en toc, l'hecatomba laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre Starmer contra les cordes. Xavi Sala signa crònica el dia d'ahir d'andalusos i de catalans. Els pressupostos catalans no s'han desencallat fins a l'enllestida la campanya d'Andalusia per no molestar. Crònica d'Anna Serra, la línia orbital posa rumb al pressupost, i Telma Castro també fa crònica temps obscurs per la llengua. Hi ha també a Punt Esportiu, amb el Barça que confirma la renovació del contracte de Flick fins al 2028, i entrevisten a Sol Boda, politòleg i investigador en ciències socials, que diu que amb la caiguda d'Orbán, Hongria entra en una revolució suau.
1: Continuem. 2 minuts i mig i seran 2:15.

0: de seguida parlem del Cineclub, però abans anem a fer un repàs als diaris digitals.
1: Anem al Viu Molins, que continua parlant d'aquests robatoris que hi va haver, si ho recordeu, a la zona esportiva Ricardina Breda. Doncs avui publica ara aquest digital que les entitats que tenen seu i local a la zona esportiva Ricardina Breda lamenten que l'assegurança de l'Ajuntament no es fa càrrec del contingut dels robatoris. Han tornat a posar el focus a la manca de cobertura asseguradora dels robatoris que han patit. Després dels dos últims robatoris, els clubs afectats lamenten que l'assegurança de l'Ajuntament no es faci càrrec dels objectes i els diners que van robar-los dels despatxos, una situació que asseguren desconeixien fins ara i ha generat malestar entre les entitats. De fet, el conflicte recau en el fet que la pòlissa de l'Ajuntament només cobreix el continent, és a dir, l'edifici i els elements propietat de l'Ajuntament, però no el contingut dels espais cedits a les entitats. Aquí aquest malestar de les entitats que, com dèiem, lamentaven aquests robatoris recentment, que s'han produït dos almenys en les últimes setmanes. El Viu Molins, que recull també declaracions d'alguns responsables municipals. Anem al 3CAT, que explica que la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló del Llibre de Turí el 2027. La Fira Literària Italiana serà una nova oportunitat per impulsar la internacionalització. A la presència de literatura catalana al mercat italià és cada vegada més rellevant, tal com ho demostra el fet de ser presents en aquest mercat. Una notícia que llegim al 3CAT. I acabarem amb el Nacional, que parla novament de les obres de Sixena. Avís del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, a la jutge de Sixena, que li diu que és inconcebible i inconstitucional que rebutgi els experts del Ministeri. El museu actua contra la negativa de la jutgessa d'Osca d'acceptar un informe de l'Institut de Patrimoni Cultural, en aquest cas, que aquest informe pericial sobre el trasllat de les pintures de la sala capitular del Reial Monestir de Sixena, una petició que va ser rebutjada per la jutgessa.
0: Ara mateix són 8:45 del matí.
2: Monsieur le président de la République.
3: Alors, qu'en pensez-vous?
4: C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président?
2: Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
3: Boum. Yeah. Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
5: Ma maison et 4 églises.
6: Alors, allons vite et faisons bien.
7: C'est tout à fait concluant.
5: Mitterrand est mon client.
0: Aquest és un fragment del tràiler de la pel·lícula El Arquitecto. És la pel·lícula que programa el Cineclub HAL 2002 per aquest proper dissabte, dia 23 de maig, per segona setmana consecutiva. En aquest cas és una pel·lícula, com bé heu comprovat, que ens ve de França i que ens parla d'uns fets reals situats a principis dels anys 80. En parlem de tot plegat amb el Pep Berguedà. Hola, Pep, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs mira, a punt per parlar d'aquesta pel·lícula, que sincerament a mi em va agradar molt.
0: Sí, ens ho apuntaves la setmana passada, que sí, t'havia agradat. Doncs sí, ara sí, tenim temps per esplaiar-nos i perquè ens expliquis doncs, sí, per què et va agradar tant.
8: Sí. La veritat és que, mira, em va agradar, primera, perquè la història, el títol original defineix molt bé, molt millor la pel·lícula, El desconegut del Gran Arc de la Défense de París. És una història que comença amb un cert sentit de l'humor perquè hi ha un concurs, el govern francès convoca el concurs més gran que s'ha fet mai per fer un projecte arquitectònic públic i, clar, s'hi presenten tots els grans estudis d'arquitectura del món, tots els divos de l'arquitectura i l'acaba guanyant un arquitecte desconegut que, com deia el tràiler, ha fet només la seva casa i 4 esglésies petites. I, clar, això és per l'expectació que hi ha, per veure qui el guanyarà. Tothom pensa en els grans i famosos arquitectes que ja són com mediàtics, també, i l'acaba guanyant un desconegut. Llavors, aquesta història, clar, té el seu sentit de l'humor perquè és una cosa que ningú se l'espera, xoca contra tot les pretensions de tant polítiques com econòmiques. Però, bueno, la feina d'aquest home, a partir d'aquest moment, doncs és defensar el seu projecte en un entorn ple de burocràcia, de pressions polítiques, de pressions econòmiques, i no és fàcil. I més perquè és un context polític que també és interessant, perquè això ho convoca el primer govern socialista del François Mitterrand, l'any, bueno, comença a governar el 81, i el 86 es troba, quan estan en plena construcció d'això, es troba que hi ha un canvi de... O sigui, el president de la República governa allò que em van dir la cohabitació, que governava amb un primer ministre de dretes. O sigui, ell era socialista, el Mitterrand, i durant 2 anys va estar cogovernant amb un primer ministre de dretes perquè va perdre les eleccions legislatives. Llavors aquí encara s'hi afegeixen més dificultats perquè, clar, diguem-ne que la dreta tenia molta més pressió econòmica, volia fer una altra, o sigui, volia convertir aquesta gran obra en una altra història, l'arquitecte ho defensa, el Mitterrand ho intenta, però tot plegat, la pel·lícula a mi em va agradar perquè primer està molt, és molt rigorosa històricament, està ben situat en una època conflictiva, perquè és això, hi ha un govern socialista que pretén fer una gran obra, es troba després condicionat per aquesta cohabitació, i entremig aquest arquitecte, que és un home una mica sorrut, que segurament no té tampoc unes dots de conversar amb la gent, de saber trobar acords i tot això, ell va una mica així empentes, però clar, es veu un home sol lluitant per la seva obra contra tot un poder i una burocràcia, cada cosa que demana és un conflicte, és un problema, s'ha de mirar, i tota aquesta història política que hi ha al darrere, a part de que és interessant històricament, també ens recorda moltes coses del dia a dia d'avui, vull dir, no han canviat tant les coses, no? I llavors la pel·lícula a mi em va agradar molt, primera perquè el tema és interessant, els actors ho fan sensacional, i a més tot aquest rerefons polític és una cosa a la que estem ja, diguem-ne, bastant acostumats i ho coneixem, i està molt, molt ben explicat. És un tema interessant que no acostuma a ser tampoc objecte d'una pel·lícula, diguéssim. És un tema, evidentment, a qui li agradi l'arquitectura, doncs ho disfrutarà més. Però, bueno, també es pot entendre com una pel·lícula, això, amb les lluites de poder, amb tota la maquinària d'un estat que intenta posar en marxa una cosa, però que tot es complica, que tot és difícil. És una pel·lícula molt interessant en aquest sentit. Està portada amb un molt bon ritme. El guió està molt ben escrit, els diàlegs són intel·ligents, els personatges estan superben dibuixats tots, des del, evidentment, el president, l'encarregat de l'obra, que és un noi jove que en principi vol col·laborar, però també es troba pressionat per tot arreu, el secretari, que és el que intenta solucionar tots aquests problemes que van sortint contínuament i que va pobre de bòlit entre uns i altres. És una pel·lícula interessant i això molt ben feta sobre un tema que no és habitualment, doncs, un tema cinematogràfic. A mi ja et dic, em va agradar molt i penso que els que es decideixin a venir, doncs, la disfrutaran.
0: Sí, sí, així ho transmets, Pep. Aquest entusiasme per la pel·lícula, perdoneu. A més, disculpeu, ha guanyat alguns premis César, no?, del 2026.
8: Sí, va guanyar 2 premis César, però que són
0: més aviat tècnics, no?
8: Sí, sí, el disseny de producció i els millors efectes visuals, perquè evidentment l'obra que es comença a fer en un lloc on ara ja hi és, doncs tot això són diguem-ne, que efectes visuals i tot això, i això està molt ben fet. Però, diguem-ne, més enllà d'aquesta qüestió més tècnica, la pel·lícula és una, per mi, una excel·lent pel·lícula. També volia dir que,
0: digues.
8: Que en aquest cas la passarem, com sempre, en versió original i doblada, però en aquest cas la passarem amb subtítols,
0: sí.
8: I la passarem amb subtítols en català, que en alguns llocs ha sortit publicat que és amb subtítols en espanyol, però va ser que primer no ho sabíem que hi eren, després vam veure que sí que hi era, i si hi ha subtitulació en català, sempre preferim fer-la en català, si es pot.
0: Perfecte, i serà ja, com dèiem, la penúltima sessió, perquè després ens anirem ja cap al 20 de juny, que serà el tancament del curs, no?
8: El tancament d'aquest curs, sí, el 20 de juny, que el 20 de juny farem, a veure com es deia, sí, Todo lo que fuimos, que és una pel·lícula, sí, sobre Palestina, sobre la situació de Palestina. El que passa és que està explicat d'una manera, o sigui, és una pel·lícula que, intentant explicar la realitat, tira enrere i t'explica la història d'aquests últims anys de Palestina des de la descolonització anglesa i francesa de tota aquella zona, doncs ho explica a través de la història de la mateixa família. La mateixa família com va canviant des dels primers moments en què apareix el nou estat d'Israel, com la gent lluita per casa seva però els acaben fent fora tots, alguns moren, en fi, vull dir, és una història que està explicada. Té, diguem-ne, a diferència d'altres pel·lícules que potser es fixen més en la realitat actual, cosa que la veritat és que és per fixar-s'hi, per estar alerta de lo que passa allà. Però aquí doncs té l'avantatge de que intenta explicar-nos-ho amb tota l'explicació històrica des del començament d'aquesta situació que és tan complicada en una zona tan delicada del planeta. No? Està molt bé perquè també ho fan els actors fantàsticament bé. Hi ha una història familiar que és la que lliga tot això i, bueno, i també, diguem-ne, tot parteix a partir de situacions dramàtiques i de... Però, bueno, està molt, molt ben explicat, ja et dic, amb tot aquest procés familiar que explica una mica la història de com hem arribat aquí, no?
0: Molt bé, doncs d'entrada recopilem la informació. Aquest proper dissabte a les 7 de la tarda, El Arquitecto, és la pel·lícula que podeu veure en sessió de Cineclub. Entrades ja a través d'Entràpolis, les podeu agafar i si no, una estona abans de taquilla.
8: Sí.
0: Doncs Pep, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé aquesta pel·lícula del dissabte, eh?
8: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per poder explicar-nos una mica i parlar una estoneta de cine.
0: Fantàstic, fins aviat.
8: Molt bé, fins
0: aviat.
8: Que vagi
0: molt bé. Adéu-siau, bon dia. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
9: Ràdio Molins de Rei. A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
10: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
11: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
12: Liderar no és només ser els primers, és saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
14: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
11: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
15: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: Continuem endavant al Bon Dia i Bona Hora. 3 minuts i arribarem a 8:45 del matí. És el moment d'escoltar les reflexions del David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Hola, David. Bon dia i bona hora.
16: Bon dia i bona hora, Oriol. Ja em perdonareu, últimament només parlo de trens, però jo crec que aquest any està permès perquè és el tema que ens ocupa. Avui viatgem en el temps. Anem-nos a una escena de fa un parell de dècades, el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, es reuneix amb alcaldes i anuncia que el govern tira endavant la línia orbital ferroviària. Repeteixo, una escena de fa dues dècades, de fa uns 18 anys, i que avui, just avui, es repeteix als diaris, perquè va succeir ahir a Sant Sadurní d'Anoia. Tal qual, exactament igual. Ahir, el secretari Manel Nadal, amb uns quants anys més, però de nou en el mateix càrrec que durant el tripartit, aquest cop acompanyat de Salvador Illa i Oriol Junqueras, va fer creure que la línia orbital serà una realitat en 15 anys. 15 anys, més de 5.000 milions d'inversió, 120 quilòmetres de noves vies, les xifres són mastodòntiques, gegantines, i el projecte, en canvi, una filfa sense gaire sostén, perquè no hi ha cap estudi informatiu, no hi ha cap projecte que realment demostri que això pot acabar fent-se realitat a curt o a mig termini. És pura política. Esquerra ha decidit condicionar el seu suport dels pressupostos a un projecte que es trobarà amb molts entrebancs pel camí. El PSC tira endavant així un projecte que deixant la política de banda i focalitzant-nos a nivell ferroviari, doncs podríem resumir-lo com que no té ni cap ni peus. Resulta que ara la Generalitat considera més important fer un tren per anar de Vilanova a Sant Sadurní o de Martorell a Granollers, per posar dos exemples, considera aquests trajectes més importants que no pas arreglar els viatges que fa la immensa majoria de la gent. Perquè ens agradi o no, els molinencs van a treballar a Barcelona o a alguna ciutat de l'entorn metropolità, no van a Vilanova o a Vilafranca. I els de Vilafranca agafen el tren per anar a treballar a Barcelona, no venen a Molins o Sant Feliu, en línies generals, algun n'hi haurà. Així que aquest projecte el que fa és tractar de donar una oferta per a uns viatgers que no existeixen, que no tenen aquesta demanda. I a la vegada fa i condiciona que tots aquests diners, uns 5.000 milions d'inversió, que després acabaran sent molt menys, fa que tots aquests diners no vagin a parar projectes que farien molta més falta aquí que no pas allà. Tot un despropòsit. El millor de tot, que difícilment veurem algun dia la línia orbital. O si la veiem, segur que no serà en 15 anys. Així que tampoc cal que ens enrabiem ni perdem el temps més del compte. Pura política.
0: Moltes gràcies al David Guerrero, que tinguis una molt bona setmana. David, en punt, 9:45 del matí. Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per aquest dimarts. Quan acabem el bon dia i bona hora seran les 12 del migdia. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 12:15. A 12:15 tenim el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, en aquest cas amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribes al capdavant. I a 13:00 tenim la remissió de l'Aventura de cuinar, el programa de cuina, amb la Judit Herrera, que la podeu escoltar els dijous a la tarda, i en remissió de 1 a 2 del migdia els dimarts. Notícies en xarxa de 2 a 3. De 3 a 4 tenim la migdiada, i aquesta tarda el Pere Bergonyón en Pierre ens presenta el De tu a tu, entre les 4 i les 5. I a les 5 tenim una finestra oberta al món, que avui el Carles López i tot el seu equip ens proposen parlar de l'evolució humana i de la intel·ligència artificial. S'afegirà als col·laboradors habituals el professor Mariano Arnal, president de la Fundació Aquamaris, i el pare jesuïta Enric Seguí, expert en espiritualitat, i a més el professor i escriptor Xavier Isan Méndez, que és autoanomenat professor de pocs mons i alumne de molts, autor de diversos llibres com Encuentros i Esto es Cuántico. Avui l'evolució humana i la intel·ligència artificial a la finestra oberta al món entre les 5 i les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda, qui agafa el relleu és la Marta Trech i la Rocío Vallejo, al programa Món Interior, que avui parlaran amb la Pilar Bassas i parlaran d'humitats. Avui és aquest tema el que ocuparà el Món Interior de 7 a 8. I a partir de les 8 tenim el programa de l'Alexandra Morera, Quan cau la tarda. Avui tindrà com a convidada la Francesca Coll Lledó, nascuda a Sant Quirze del Vallès el 1971, és apassionada a l'escriptura i a la llibertat dels drets humans, explica. Presentaran el seu llibre 20 anys de silenci, entrevista, cançons i poesia. Tot plegat a partir de les 8, després de les notícies, fins a 2:15 de la nit. Avui, doncs, Francesca Coll Lladó és la convidada de l'Alexandra. A 9:15 repetirem les històries de la fotografia. A 10:00, reemissió del Highway 61, el magazín musicocultural del Jordi Corrales i la Bibi Sallent. I a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora fins a 1:00 de la matinada. A 1:00, connexió Micat FM. Fins demà a 7:00 del matí, que tornarem amb la programació pròpia, és a dir, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere Païssa amb el seu programa La Tenora. Continuem, 12 minuts i seran les 9:00 del matí.

0: Anem a fer un repàs al més destacat de la televisió per avui dimarts. Roger, quan vulguis.
1: I com sempre comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió. En obert a les 10 a Canal Hollywood ens programen la pel·lícula de James Cameron, Avis, amb Ed Harris i Mary Elizabeth Mastrantonio, també Michael Biehn i Leo Burmester. És una pel·lícula ja de l'any 89 americana de ciència-ficció que dura 2 hores i 20 i tracta d'un equip de científics i un grup d'agents de les forces especials que són enviats a rescatar un submarí nuclear que ha quedat atrapat al fons del mar. A poc abans de les 11 de la nit, a 4:45 d'11 a Vimat, la pel·lícula de Philip North, Grace Miller, Infiltrados en classe, amb Jonah Hill i Channing Tatum, també Brie Larson, Dave Franco i Rob Riggle. És una comèdia americana del 2012 que dura 2 hores. Dos policies joves s'infiltren en un institut per desarticular una xarxa de narcotràfic. Per l'Smith i el Jenko és una gran oportunitat per demostrar el que valen. A les 11, Factoria de ficció, Jungle Cruise, de Jaume Collet Serra, amb Dwayne Johnson i Emily Blunt, també Edgar Ramírez, pel·lícula d'aventures del 2021, americana, dura 2 hores i 10 minuts. La investigadora Lily Houghton viatja des de Londres a la seva amazònica, a la selva amazònica, perdó, i contracta els dubtosos serveis de l'experimentat patró Frank Wolf perquè la porti junt al seu germà cap a Làgrimes de Cristal, amb la seva barcassa, amb l'objectiu de descobrir un antic arbre, les flors del qual compten amb pètals d'incomparables capacitats curatives. A les 11 també, a Warner Televisió, Senyor i Senyora Smith, de Doug Liman, amb Brad Pitt i Angelina Jolie, també Vince Vaughn i Adam Brody, també Kerry Washington, una pel·lícula d'acció del 2005, dura 2 hores i és americana. John i Jane Smith són una parella que el matrimoni de la qual és tan normal i monòton com el paisatge que els envolta, però cadascun oculta que en realitat és un assassí ben pagat i molt eficaç. I també a les 11 nova, Vacaciones con mamá, de Lois Lang, amb Miu Miu i Camille Cotin, també Camille Chamou, una pel·lícula francesa, una comèdia que dura 1 hora i mitja, del 2018. La Rose i l'Alice són dues germanes que no podrien ser més diferents. La Rose és lliure, descarada i pur rock and roll, i l'Alice és ordenada i estricta i també responsable. No estan d'acord en res, excepte en una cosa, en l'urgència d'aixecar la moral de la seva mare, la François, que recentment ha estat abandonada pel seu pare per una dona molt més jove que ella. La missió que s'han proposat és molt simple: salvar la mare, i el marc d'operacions està ben definit: un club de vacances a l'illa de la Reunió. Doncs ja hem posat sobre la taula les pel·lícules, ara anem a veure quins programes tenim avui a la televisió. A les 9, al 33, Català Fàcil, que ensenya vocabulari bàsic per moure's per la ciutat i familiaritzar-se, perdoneu, amb elements com els passos zebra i els semàfors. També descobreix alguns consells per treure's el carnet de conduir. A les 10 de la nit, si la veu m'ho permet, a Televisió de Catalunya fan el nit sense ficció, Sopa de Cabra, Tornar Enrere, protagonitza aquest grup, aquest documental que recorre les 4 dècades de trajectòria d'un dels grups amb més èxit i més aclamats de la música catalana. A través dels testimonis dels integrants de la banda es reconstrueix la convivència interna i l'evolució artística del grup, des dels inicis en una casa ocupada de Girona fins a esdevenir un referent de la història musical del país. Un relat que aprofundeix en la manera com han aconseguit mantenir-se units i actius després de tants anys de carrera i explorar les claus de la seva resistència com a banda i analitza l'impacte que han tingut en diverses generacions de seguidors. També a les 10, al 33, la Renaixença amb el Peyu, el pont es presenta com una solució pràctica en el transport perquè evita travessar rius, autopistes, com la M7, com hi havia de fer molta volta, encara que també hi ha qui l'aprofita per practicar ponting. El programa, per tant, està dedicat a aquest element arquitectònic i als diversos usos que se'n poden fer. A més, el format rep la visita de Ricard Ramos, especialista en efectes especials, en projectes de ficció que comparteix una proposta tan curiosa com sorprenent. Això és a les 10 a Televisió de Catalunya, i les dues propostes que ens queden són a les 11 de la nit. A la 1 tenim El Cielo con ella, que torna aquesta setmana amb una nit carregada d'humor, música i sorpreses, amb Daniel Guzmán, Macarena García, Laura Weishmar, Victoria Martín i Núria Marín. L'actor Daniel Guzmán visita el programa per repassar la seva trajectòria i parlar de la pel·lícula La Deuda. I també a les 11, 4, Código 10, que entrevista Iván Redondo per analitzar l'actualitat política i les polèmiques que l'envolten al govern, que envolten el govern i el PSOE. A més, l'espai posa el focus a la nit de la Fantàstica, en cerca i captura per un presumpte frau, mentre diverses de les seves víctimes expliquen la seva experiència. Això serà a les 10 a 4 al programa Oriol Código 10.
0: Fantàstic, doncs moltes gràcies, Roger. I ara mateix ens queden 7 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: recomanació cultural dels dimarts ens porta a parlar de cinema. I ho fem, com sempre, acompanyats del crític de cinema, el bon amic Albert Galera, segona temporada acompanyant-nos aquí al programa setmanalment amb les seves recomanacions. Hola, Albert, bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Aquesta setmana us vull recomanar una pel·lícula meravellosa, una pel·lícula d'animació produïda per l'estudi Ghibli, aquesta veritable fàbrica de construir somnis, que és aquesta companyia japonesa que tot just acaba de ser reconeguda amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2026. La veritat és que Studio Ghibli ens ha regalat veritables joies al llarg de la seva de les darreres dècades, bàsicament des de principis, o més ben dit, des de mitjans dels anys 80, i precisament el 1986 és quan produïen la primera pel·lícula completament, doncs, portada a terme per la companyia. El 1986 és l'any en què es va realitzar El Castillo en el Cielo, una de les obres mestres de Hayao Miyazaki, un dels cineastes japonesos més importants de tots els temps, especialitzat en un cinema d'animació molt especial, un cinema ple de valors, un cinema en el que connecta constantment amb elements de la natura, amb elements propis de la supervivència, de l'afany de sobreviure, i en definitiva també protagonitzada moltes vegades per joves personatges. Castillo en el Cielo precisament té una mica de tot això, perquè és una pel·lícula protagonitzada per dos nens orfes, que és una habitual, en la, ja no tant en Miyazaki, sinó en la pròpia companyia Ghibli, perquè Ghibli, a banda de Miyazaki, ha produït també moltes altres pel·lícules meravelloses, com La tumba de las luciérnagas, per exemple, que és una pel·lícula que connecta perfectament en aquesta pel·lícula, on els elements, doncs, aquests que us deia, de la necessitat de viure, de la connexió amb la naturalesa com a salvació, el neguit o el refugi, en aquest cas a elements tecnològics, la felicitat en un estil de vida humil, que és un dels aspectes que també destaca generalment les pel·lícules de Ghibli i en context les pel·lícules de Miyazaki, i el fet de la destrucció, no?, que sempre és molt present a les seves pel·lícules. En aquest cas, El Castillo en el Cielo, a més, Miyazaki aprofita per fer una mena de mirada barra homenatge a les famoses vagues mineres del País de Gales i a la seva resistència envers a la classe treballadora. Per tant, és un aspecte de contextualització històrica molt interessant, i El Castillo en el Cielo és una pel·lícula realment meravellosa que ara podeu veure en el cinema, perquè coincidim amb aquest premi que se li acaba de lliurar, Premi Princesa d'Astúries. Doncs la veritat és que han aprofitat per reestrenar la pel·lícula, poder-la veure en pantalla gran, que és un veritable regal, i per tant us recomano moltíssim aquesta pel·lícula del mestre Hayao Miyazaki, que ja teniu, doncs, al cinema, si no la veu en el seu moment, la primera pel·lícula oficialment produïda ja per l'estudi Ghibli, i on es detecten ja, doncs, tots els aspectes que seran constants en l'obra del mestre japonès, i amb aquests protagonistes jovenets que doncs, busquen la forma de sobreviure en un món aliè, en un món devastat, i en un món, doncs, que no ha fet justícia a la seva pròpia existència. Com en gairebé totes les pel·lícules de Miyazaki, destaca també la música meravellosa de Joe Hisaishi, el compositor habitual del mestre Miyazaki, i per tant, doncs, és una pel·lícula que la gaudireu visualment, sonorament, amb aquest missatge a favor de la humanitat, en contra de la tecnologia, i molt, molt conscienciat amb l'aspecte de la naturalesa com a base redemptora, no? La veritat és que és una pel·lícula veritablement poètica i una joia que la podeu veure en el cinema. El Castillo en el Cielo, de Hayao Miyazaki, 1986, però ara ja també a les sales de cinema, una oportunitat única, excepcional i de visió, diria, que obligatòria. Fins aviat.
0: Molt bé, fantàstic, Albert, moltes gràcies, i fins ben aviat. Un minut i mig i les 9 del matí ens aturarem per escoltar les notícies d'aquesta hora, i de seguida tornarem per escoltar, en aquest cas, a la Fermina Recio i la cançó del dia, la tertúlia d'actualitat amb els nostres companys habituals, esperem, i a partir de les 10 l'espai de preguntes Esquerra Republicana de Catalunya, avui amb el regidor Ricard Vinyets. Tindrem el Damià Martínez per parlar del Renaixement, primer, de com va anar la nit als museus. Després, també ens vol portar... ens vol parlar d'un artista del Renaixement, en aquest cas Botticelli, que diu que és un artista molt primaveral, i ja ens ho explicarà. A partir de 3:15, desxifrant el món amb el David Lloberes, parlarem també del cos dels agents rurals i la feina que estan duent a terme, sobretot en el context de la crisi de la pesta porcina africana a l'entorn del parc de Collserola. Tindrem les veus de la vida i acabarem el programa parlant de gastronomia amb el Jordi Beumala. Tot això és el que ens queda fins les 12 del migdia. Ara fem una pausa i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Ja és una realitat, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Respecte a la línia orbital ferroviària, n'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalia, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves.
1: Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. El divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. I els docents continuen el pols amb el govern avui amb una nova jornada de vaga i de protestes, concretament al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, en aquests moments, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. Aquest dilluns, recordem, ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació també pel centre de la capital, on han participat 1.800, volíem dir, mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I en mobilitat, l'AP7 es troba totalment oberta en sentit sud. Hi ha un carril obert en sentit nord després de l'impactant accident ahir al vespre entre dos camions. Encara ara continuen les tasques de neteja de la via i ja s'ha pogut retirar l'últim camió accidentat. Caldrà ara retirar la càrrega i també reparar el ferm que ha quedat afectat per l'incendi. A banda, també una avaria a l'AP7 a Cerdanyola provoca retencions de fins a 3 quilòmetres també a la mateixa via, però en aquest cas a Banyeres del Penedès. Un accident múltiple deixa també un carril tallat i provoca retencions en aquest punt i finalment una altra avaria a la C-58 a Barberà també provoca aturades importants. I la discoteca Waka Sabadell mantindrà l'activitat aquest cap de setmana malgrat el nou pla d'usos de Sant Quirze que obliga les discoteques dels polígons a tancar aquest divendres.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
0: Informació local.
3: Demà dimecres, des de l'Associació Obrera, organitza la projecció del documental La Maleta, de Mauthausen, que explica la història del supervivent del camp d'extermini, Joaquín Tarín, a través dels documents d'aquesta maleta. I després de la projecció del documental hi haurà una taula rodona amb Isidoro Teruel, secretari de l'amic al Mauthausen, el periodista Xavier Martí i el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. El dijous, els Amics de Museu programen una nova conferència per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. En parlarà Eduard Riu Barrera. El dijous a les 7 de la tarda al museu, al carrer Pintor Fortuny, i l'entrada és lliure. També el dijous, des de l'ANC, des de l'Assemblea, organitza la presentació del llibre d'Aleix Sarri, Ànima de República, crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714, amb la participació de l'historiador Víctor Jurado. Dijous, a 7:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també el dijous, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, continuen els actes emotius del Dia d'Europa, amb segona taula rodona, titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I aquest cap de setmana continua el cicle de ballades que arrencava el passat cap de setmana, que suposarà que fins a principis de juliol, tots els diumenges a la tarda, hi ha ballada de sardanes a la plaça de la Creu, aquest proper diumenge, amb la Copla Bisbal Jove, diumenge a les 7 a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
5: Vols estar al dia de l'actualitat Miss Rainbow?
6: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
5: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
6: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
5: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
7: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
9: Tens raó.
8: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
10: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
12: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
7: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui té un títol que per mi és quasi impronunciable, però tot i així jo m'ho proposo. Bloody Motherfuck Asshole, que vindríem a traduir com a maleït, fotut imbècil, o... sí, ho he dit potser massa fi del que ella ho diu. És una cançó del 2005 de Martha Wainwright, una de les meves canadenques favorites, i parla sobre ira, frustració, ressentiment cap a una figura masculina opressiva. Deixem aquí en l'aire cap a qui podia anar aquest tema. Jo crec directament que anava cap al seu pare, però al final s'acaba convertint en un to folk, perquè hi ha una guitarreta de base molt, molt folk, que és un himne furiós en contra de la toxicitat familiar. Martha Wainwright,

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 19 de maig de 2026 la compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia i bona hora. Molt bon dia, Paco Prieto.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I el Josep Janés, telemàticament, avui també ens acompanya. Què tal, Josep? Bon dia i bona hora.
3: Hola, molt bon dia a tots.
0: Com està vostè? Bé?
3: Bé, estem bé. Estic a Barcelona i, per tant, en aquests moments no puc venir a l'estudi.
0: Estàs potser participant, doncs, d'aquest acord, finalment, de, que tindrà la Generalitat de pressupost gràcies a l'acord d'Esquerra amb el Partit dels Socialistes de Catalunya?
3: No, no, no participo pas amb això, al contrari.
0: No, eh?
3: Més aviat d'això no en crec res.
0: No creu res? Ets escèptic?
3: No.
0: Per què?
3: No sé si recordareu que jo crec que fa uns 20 anys
0: sí.
3: El president de la Generalitat també era un militant del PSC, és a dir, del PSOE, que es deia senyor Montilla, i ja es va firmar aquest acord de construir aquesta línia orbital de la Renfe.
0: Sí.
3: I fins i tot crec que es va fer un acte en tallada de cinta i col·locació de la primera pedra.
0: Justament, deixeu-me recuperar l'apunt del dia, és un minutet i mig de reflexions del David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia i també company del Viu Molins, perquè justament parlava d'això, ell que s'ha especialitzat també a La Vanguardia en temes ferroviari, tema d'infraestructures i mobilitat. Escoltem-lo i ho comentem.
4: Bon dia i bona hora, Oriol. Ja em perdonareu, últimament només parlo de trens, però jo crec que aquest any està permès perquè és el tema que ens ocupa. Avui viatgem en el temps.

0: Anem-nos a una escena de fa un parell de dècades. El secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, es reuneix amb alcaldes i anuncia que el govern tira endavant la línia orbital ferroviària. Repeteixo, una escena de fa dues dècades, de fa uns 18 anys, i que avui, just avui, es repeteix als diaris, perquè va succeir ahir a Sant Sadurní d'Anoia. Tal qual, exactament igual. Ahir, el secretari Manel Nadal, amb uns quants anys més, però de nou en el mateix càrrec que durant el tripartit, aquest cop acompanyat de Salvador Illa i Oriol Junqueras, va fer creure que la línia orbital serà una realitat en 15 anys. 15 anys, més de 5.000 milions d'inversió, 120 quilòmetres de noves vies, les xifres són mastodòntiques, gegantines, i el projecte, en canvi, una filfa sense gaire sostén, perquè no hi ha cap estudi informatiu, no hi ha cap projecte que realment demostri que això pot acabar fent-se realitat a curt o a mig termini. És pura política. Esquerra ha decidit condicionar el seu suport dels pressupostos a un projecte que es trobarà amb molts entrebancs pel camí. El PSC tira endavant així un projecte que deixant la política de banda i focalitzant-nos a nivell ferroviari, doncs podríem resumir-lo com que no té ni cap ni peus. Resulta que ara la Generalitat considera més important fer un tren per anar de Vilanova a Sant Sadurní o de Martorell a Granollers, per posar dos exemples, considera aquests trajectes més importants que no pas arreglar els viatges que fa la immensa majoria de la gent. Perquè ens agradi o no, els molinencs van a treballar a Barcelona o a alguna ciutat de l'entorn metropolità, no van a Vilanova o a Vilafranca. I els de Vilafranca agafen el tren per anar a treballar a Barcelona, no venen a Molins o Sant Feliu, en línies generals, algun n'hi haurà. Així que aquest projecte el que fa és tractar de donar una oferta per a uns viatgers que no existeixen, que no tenen aquesta demanda. I a la vegada fa i condiciona que tots aquests diners, uns 5.000 milions d'inversió, que després acabaran sent molt menys, fa que tots aquests diners no vagin a parar a projectes que farien molta més falta aquí que no pas allà. Tot un despropòsit. El millor de tot, que difícilment veurem algun dia la línia orbital. O si la veiem, segur que no serà en 15 anys. Així que tampoc cal que ens enrabiem ni perdem el temps més del compte. Pura política.
1: Bé, això és el que ens deia David Guerrero fa una estona aquí al programa. S'aixequen les mans. Paco Prieto, a veure.
2: Home, jo estic bastant d'acord amb el que ha dit
1: el David.
2: Molta gent... No és que estigui malament lo del tren orbital, ni molt menys. Molta gent ha dit que està bé. Però... possiblement n'hi ha unes altres urgències, més o menys és el que ha explicat ell. Primer fes una altra cosa i a la llarga anem a veure, n'hi ha moltes urgències i tothom les pateix més o menys els que agafen el tren, no? I després, a part d'aquesta urgència, n'hi ha urgències mítiques com arreglar el tren que va pel Maresme, etc, etc. És a dir, n'hi ha moltes coses. És estrany que agafin aquest tema com a capital quan tenim quantitat de problemes a arreglar, més o menys el que ha dit. És un país que, no només Catalunya, els projectes es fan a batzegades, no? Ho explicava un enginyer, no sé quina televisió, que altres països les estratègies d'aquestes obres es fan a llarg termini i amb més racionalitat. I aquí sembla que no tinguem racionalitat de cap tipus. No sé, francament, estic d'acord amb el que ha explicat el periodista, més o menys... és que tampoc puc aportar...
1: Xavier.
3: No, jo crec que ens prenen per idiotes.
1: Caram.
3: Sí, directament, és a dir...
1: Directament?
3: Sí, home, ens prenen el pèl cada cop que volen, no? I la prova és aquesta, no? Vull dir que fa 13 o no sé quants anys van fer el mateix, ara es repeteix, pensa que la gent... Per desgràcia, no tenim memòria, no? Si tinguéssim memòria, les coses anirien molt millor, però de seguida ens oblidem del que ens diuen, del que ens fan, veiem tan intensament el dia a dia que no tenim memòria. Per això hi ha repeticions de vots de gent que ha estat horrible amb sanitat i tornen a sortir, per exemple, això del tren... És a dir, ells juguen amb el present, no juguen amb la memòria, que no tenim, i a més nosaltres, com et diria jo, som d'aquella gent que ens queixem el moment que passa, però els tres dies ja ens hem oblidat i anem, perquè tenim altres problemes, ja ens posen altres problemes al cap com per no preocupar-se d'aquesta globalitat, no? És una sinvergüenceria absoluta, una falta d'ètica brutal. I també diré una cosa, jo en aquests moments m'agradaria ser galès, tu.
1: Sí?
3: De Gales, sí. A Gales, al Parlament de Gales, han fet una llei, que ja s'aplica, que polític que menteix, el foten fora. I no torna mai més a la política. Hòstia, m'agradaria ser gales, tu.
1: A veure, Josep.
4: Home, en primer lloc, aplaudir aquesta intervenció del David.
1: Sí.
4: Perquè és allò que... aquesta, la realitat és aquesta. I en tot cas afegir-hi un comentari més. Aviam, el país Catalunya, la realitat d'aquest país. Els metges estan en vaga, la sanitat doncs pateix un conjunt de problemes que sabem quins són, els mestres estan en vaga i resulta que la salut i l'educació són les columnes centrals de qualsevol país que realment existeixi i vulgui tirar endavant. S'afegeixen a la vaga els propers dies els agents rurals. No cal dir que els Mossos tenen un conjunt de problemes que, bueno, no els vull treure ara, si dimissió de Trapero, si tot el que ja sabem que està passant. La llengua d'un país, en aquest cas la llengua catalana, se'ns mora dia a dia. La setmana passada es va presentar un informe per part d'un extraordinari grup d'economistes, un nombrós i expert equip d'economistes, que deia que el model econòmic de Catalunya està portant Catalunya a l'empobriment i de passar de ser una de les regions econòmiques més brillants d'Europa a ser, doncs, el cul d'Europa. Aquest és el país que hi ha, i aleshores resulta que ens venen aquest fum que, bueno, comparteixo les paraules del Xavier i les paraules del Paco, de que, bueno, per un plat de llenties. Però jo, per acabar, potser afegiria que el que necessitaríem, i crec que necessitem, és explicar el per què això. Per què aquesta presa de pèl? Per què aquesta suposada, com deia el Xavier, això que ens prenen per estúpids? I no sé veure cap altra cosa que l'objectiu d'un senyor, i vaig a ser, doncs bé, no, potser hauria de ser prudent i no dir-ho, ho reconec, però és que jo crec que necessitem veritats i necessitem explicacions per poder creure precisament en la política, que de la política depèn el futur del país. El senyor Oriol Junqueras vol ser candidat a president de la Generalitat i tal vegada espera tenir un resultat que sigui molt favorable i que hi arribi a ser-ho. Aquest és un desig ben noble. Clar, no pot ser candidat perquè està, doncs, com a conseqüència del passat jurídic que hi ha hagut, doncs, i a més ens ho recorda sovint, no hem anat a la presó per... Doncs, efectivament, sembla ser que el que hi ha darrere d'això és que desaparegui la inhabilitació, que pugui tornar a ser professor de la universitat i que pugui presentar-se a president de la Generalitat a les properes eleccions autonòmiques. És per això que es fa aquest teatre i aquesta presa de pèl? Perquè és que si no és per això, per favor, algú que m'ho expliqui. Perquè és allò de dir, no arribo a entendre-ho, no arribo a entendre. I per tant, com que jo crec, jo a més no la sensació que no soc pas diferent de la immensa majoria dels molinencs i de la immensa majoria dels catalans, és allò de dir, si jo no ho entenc, és que penso que no ho deu entendre ningú. I aquesta frase que m'ha agradat molt del David, no?, és pura política. La política és aquesta miserabilitat? Per favor, no. La política ha de ser quelcom noble.
2: Sí.
4: Bé, no em vull allargar.
1: Bé, Paco.
2: No, parlant de coses d'aquestes, d'infraestructures i de coses grosses i tal, fa poc passava en no sé quina televisió el cas del pantà de Sau, no?, que va ser un pelotazo brutal. En principi, els alcaldes de la zona, afectats pel projecte del pantà de Sau, van parlar amb el senyor Jordi Pujol i amb el senyor Felipe. Ells creien que els havien fet cas. Es va fer el pantà de Sau, que no es va fer com s'havia projectat, ni molt menys, i totes les contrapartides gairebé no es va fer cap ni una, i curiosament això va provocar que quantitat d'alcaldes del PSC i de Convergència limitessin del seu càrrec d'aquella zona. És a dir, poso el pantà de Sau com a exemple, però hem tingut la tirada tal, no? La cosa ve de lluny. No parlem ara de l'orbital i tal. Som un país estrany. Som un país estrany. Es fan les coses a vegades sense explicar-ho bé. Per exemple, que fa una sèrie d'anys hi havia una sèrie de gent que volien apostar pel transport per carretera i deien que això del transport pel tren era antiquat. I estic parlant de fa 20 anys, eh? Quasi que a qualsevol lloc, precisament a Europa, ja es pensava que això no era el que es tenia que fer, no? I eren els germans Nadal, per exemple, eh?
1: Sí.
2: Els germans Nadal, que tenien gran poder i apostaven i volien fer una mega autopista per entrar a Barcelona per la zona franca i tal, i molts tècnics i moltes associacions deien no, el que tenim que fer precisament és reactivar el tren i tal, que qual. És que som un país, tinc un amic que és d'Olot però que viu a França, i cada vegada que passa a la frontera per anar a veure la seva filla, diu, torno al país tropical.
1: A veure, un altre dels acords ha estat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya, a banda de la línia orbital, amb 527 milions fins al 2029 per poder dotar-se en els pròxims 3 anys, diu, dels mitjans humans i tècnics sí. necessaris per assumir totes les funcions tributàries relacionades amb la gestió de la IRPF. Mm. El traspàs de la competència de la recaptació del 100% d'aquest impost finalment s'ha quedat fora de les negociacions pressupostàries a l'espera que es pugui rescatar el Congrés. Socialistes i republicans també han arribat a un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, ara que es
2: això
1: mata la Zona Franca,
2: bé,
1: de Barcelona, controlada ara per l'Estat, sí? I també han acordat avançar perquè Catalunya guanyi poder de decisió sobre el seu litoral, ara en mans del govern espanyol. Precisament això, per això aquest dimecres hi haurà una comissió bilateral Generalitat-Estat que servirà per oficialitzar la col·laboració imprescindible del govern espanyol pel compliment d'aquests pactes. Per tant, doncs, aquests són alguns dels acords. Està bé, creus?
2: No, mira, en el cas...
1: Quan parlàvem de la zona franca, eh?
2: Quan parlàvem de la zona franca, jo he tingut que parlar moltes vegades amb el Consorci de la Zona Franca.
1: Sí. També, el José Polo que ara entra també hi ha parlat.
2: Fins i tot, vaig tenir una reunió mítica amb sí? el president del Consorci per una sèrie de motius de patrimoni, etc etc. I m'acompanyava una famosa escriptora que, curiosament, havia nascut a Nostra Senyora del Port. I va coincidir aquella reunió que ens va ensenyar el despatx. El despatx del president del Consorci de la Zona Franca és més gran que el del president del govern espanyol. Em va ensenyar tots els quadros que tenien, Tàpies, Mirós i tal. Mira el que tinc. Bueno, i en aquell moment era el projecte de les Olimpiades d'hivern. I em va dir, no, mira, escolta, farem el salt de no sé què d'esquí i tal, el farem aquí, al passeig de la Zona Franca, i tirarem mig barri. Aquesta escriptora que m'acompanyava, com era precisament del barri, em va agafar del braç, em va fer un blau, perquè el volia matar. Diu, volen tirar la meitat del meu barri. És a dir, vaig sortir absolutament flipat.
1: Sí.
2: Li explicava coses i deia, ai, i escolta, i aquest edifici, jo tinc un tal, no ho sabia. Bueno, el Consorci de la Zona Franca és una cosa bastant curiosa. És bastant curiosa. És un poder més gran del que la gent es creu, perquè el Consorci de la Zona Franca domina coses fora d'Espanya, eh? Tant a la Mediterrània com a Sud-amèrica, etc. Que hagin fet això, em sembla bé. Que hagin fet això, em sembla bé. Ara, que funcioni bé o malament, ja ho veurem.
1: José Polo, bon dia.
5: Bon dia, Oriol.
1: Estem parlant, doncs, de l'acord PSC-Esquerra pel pressupost, i un dels punts doncs és aquest de que el Consorci de la Zona Franca doncs tingui majoria la Generalitat i l'Ajuntament.
5: El Consorci de la Zona Franca,
1: com
5: totes les zones franques del món, són zones amb exempcions d'impostos.
1: Sí, sí. Comencem per aquí.
5: I serveixen principalment per fer negocis transfronterers.
2: Exacte.
5: Com deia el Paco, el Consorci de la Zona Franca és una institució ben connectada amb Sud-amèrica i amb Àsia.
2: Sí, hi ha Màcia, sí.
5: Hi ha Màcia, val? Aquest consorci, tradicionalment, el que ha fet és la gestió del sòl de tot l'àmbit de la Zona Franca de Barcelona, vale? Sí. És a dir, és el propietari de les naus, les va llogant, les va movent, etc. Ha tingut fa anys força també pes en algunes operacions urbanístiques de creació d'habitatge. Algunes van sortir bé, altres la crisi se les van portar, algunes s'han rescatat relativament recentment i altres no es tornaran a fer mai més. Val? En aquests moments viu una certa, o com a mínim ells expliquen, i ja han fets que ho demostren, tot i que encara és incipient, una certa reconversió sobre el seu paper. És una institució que ara està intentant apostar per empreses d'innovació dins del seu territori. De fet, ells els hi diuen que estan creant un districte 4.0, que són aquelles frases que dius, bé, què vol dir 4.0, no? Doncs vol dir intentar treure empreses dedicades a la robòtica, a la impressió 3D, a la intel·ligència artificial, hi ha empreses més petites, hi ha empreses més grans, dins d'aquesta reconversió. Tenen un edifici estrenat fa uns anys que es diu The Factory, on hi ha, si no m'equivoco, una quarantena d'empreses dedicades a això, que generen 250, si ara ho parlo... Bueno. Si m'equivoco en la dada, disculpeu-me, perquè ho puc consultar en un segon, eh? I està fent un segon edifici d'ampliació d'això, amb la idea d'acollir activitats innovadores dins de la zona franca, en un context on la indústria com a tal, que és el que havia estat normalment i tradicionalment a la zona franca, doncs tampoc seria un sector que passés el seu millor moment. Veiem que hi ha aneres a Nissan, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, sí, és curiós, no?, perquè realment el president executiu, que ara se li diuen tradicionalment, o sigui, el capo, era el delegado especial del Estado para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. I ja fa temps, perquè això que han pactat ara és una progressió, ja fa temps que cada vegada tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya van guanyar en pes executiu dins del Consorci de la Zona Franca. I ara es culmina amb una majoria, diguéssim, catalana.
2: Sí, sí, sí.
5: No està pas malament.
2: No, no.
5: És el canvi que necessita Catalunya per ser més pròspera en els propers anys? Bueno, tampoc. Però no està malament.
2: Una petita cosa que el que has explicat, que la gent, perquè la gent més o menys tingui una idea del que és el Consorci de la Zona Franca. La gent sap que allà està l'empresa SEAT, la factoria SEAT de la Zona Franca. La SEAT no és propietària del terreny. Paga un lloguer al Consorci de la Zona Franca, que estan esperant en candeletes que s'acabi, que s'acaba el 2050, perquè el contracte que van tenir a l'any 50, el contracte que paga la SEAT Volkswagen per aquest terreny és baixíssim, és baixíssim. Va ser un bon molt contracte el que va aconseguir en aquells moments la SEAT. I el que estan en candeletes els del Consorci de la Zona Franca és que marxi SEAT Volkswagen d'allà per recuperar els terrenys i posar altres tal. Totes les empreses que estan situades allà no són propietàries del terreny. El propietari és el Consorci de la Zona Franca i les empreses instal·lades paguen un lloguer per estar instal·lades allà.
1: Bé, a Josep.
4: No, poques coses a afegir al que heu estat dient. Jo, en tot cas, em remeto al que és l'experiència contrastada del que són els acords que es poden fer quan es fa des de la Generalitat o des de les institucions catalanes amb el govern central. Tant si en el govern central està el Partit Socialista com el Partit Popular. Una cosa són aquests documents que s'han signat, aquests acords, que en general està bé, és a dir, no només els que estan directament implicats, sinó qualsevol espectador, els ciutadans, els periodistes, les empreses, mirant aquests documents totalment d'acord amb aquests acords que estàveu ara dient, doncs, el canvi d'accionariat i del poder econòmic de la direcció del Consorci de la Zona Franca, d'acord amb la construcció de la zona orbital, de la línia orbital, sí. Tot això d'acord. El problema és que després no es compleix res.
5: Exacte.
4: I em remeto al que ha estat la realitat viscuda, no només de la democràcia plena en la que estem inscrits des de fa 40 anys, i no només, evidentment, de la democràcia orgànica, de la que, com que no era una democràcia i era una dictadura, era obvi que no es complia res que no fos de l'interès del dictador, sinó que són els últims segles de la història de Catalunya. Mai s'han respectat els acords des de Madrid. No us en recordeu de l'Estatut que regeix la nostra autonomia? L'Estatut de Catalunya que regeix la nostra autonomia. Per obligació de la Constitució espanyola, els estatuts d'autonomia han de ser votats pels ciutadans. I sent president de la Generalitat, recordem una vegada més la història, el que deia el Xavier, de que oblidem de seguir de la història. Sent el president de la Generalitat, un socialista, el senyor Pasqual Maragall, es fa un procés al Parlament de Catalunya i s'elabora un estatut d'autonomia. Es fa un referèndum, com diu la Constitució espanyola, que s'ha de fer, i aleshores en aquest referèndum s'aprova aquest nou estatut de Catalunya. Es porta a Madrid, al Congreso de los Diputados, com mana la Constitució espanyola, i el referèndum i l'estatut s'aprova. Surt publicat en el Diari Oficial de l'Estat, el Boletín Oficial de l'Estat. Ho firma el president del govern, ho firma el rei. Ah! I sabeu on està aquest estatut? Està a la paperera, està a les clavegueres.
2: Bueno, perquè el van portar...
4: Va ser liquidat dotzenes d'articles, modificats dotzenes d'articles. Ah, i curiosament, l'estatut que està vigent, que està doncs, en aquests moments, no ha estat votat mai per el referèndum per la ciutadania catalana, tal com mana i obliga la Constitució espanyola. És que ni la llei bàsica que justifica l'autonomia que tenim està complimentada amb el que diu la Constitució. Què no ha de passar amb un document que han firmat el senyor Isla, perdó, el senyor Illa, i el senyor Junqueras? Anirà a la paperera, no servirà absolutament de res, és paper mullat. N'estic tan convençut d'això, perquè és que tinc més de 70 anys i és el que he vist sempre en aquests 70 anys, que em demostri el contrari. Encara no m'han demostrat mai el contrari.
3: Jo, si em permeteu opinar...
1: Sí, per favor.
3: Faré una metàfora, no? Nosaltres estem davant d'un teatre que fem de públic i davant tenim un prestidigitador, un mag, que va traient conills de la xistera, que fa d'un pal un ram de flors, que amb les cartes fa virgueries. Tothom sap que és mentida, però tothom acaba aplaudint. Aquest és el problema que tenim. No vull dir que ens enganyen, sinó que volem ser enganyats, o ens sembla que ser enganyats forma part de l'espectacle lamentable de la política nacional, no? Tant a Catalunya com a Espanya, com a Europa, com arreu del món. És a dir, els polítics són mags que ens enganyen, traient el que dic, conills de la xistera, que perquè momentàniament, per uns moments de plaer i de show i de diversió, pensem que hi hem d'estar contents. I no, en realitat el que hem de fer és anar darrere el taló, obrir el taló i veure on estan tots els trucs i totes les mentides. Però si fas això, ets un tio insociable, roses la il·legalitat, és a dir, no podem mai, mai més que aplaudir el que fan i quedar-se contents, perquè el sistema funciona així. El sistema protegeix els polítics, no protegeix el poble. I els polítics, en nom del poble, de la llibertat i del que vulguis, fan exactament el que volen, maquillar constantment.
1: Josep, deies...
3: És trist, però... És
4: no, deia que de totes maneres, sent, diguéssim, d'una manera, diguem-li, general, moltes coses semblants, home, jo et recordaria, Xavier, que hi ha cinc ministres, entre ells el mateix ministre de Defensa dels governs federals alemanys, que han dimitit per haver copiat en la seva tesi doctoral, per haver copiat en la tesi per obtenir un títol universitari. No per haver robat diners públics, no per haver corromput no sé què, no per haver... Per tant, en aquest sentit, home, hi ha matisos i matisos. Vols que et recordi quan són els ministres del govern del senyor Aznar?
3: Bueno, ja ho sé.
4: Quan són els ministres del govern del senyor Rajoy, que estan doncs, contra les cordes i que han passat per la presó i que estan condemnats, etc. I que aquí ningú mai ha dimitit. És a dir, no, home, no és... Aviam, la metàfora m'ha agradat, Xavier, però resulta que hi ha nivells, allò, nivell 1 i nivell 10. Sí. I resulta que quina mala sort, i t'entenc quan em dius això de que t'agradaria ser galès, quina mala sort que els catalans hagi tocat el nivell 10.
3: Sí, sí. És que ja jo crec que...
4: El que passa aquí, va buscar-lo a no sé quins països, molt lluny de la democràcia. Sí.
3: No, jo estic d'acord amb tu. Hi ha nivells de cara dura, no? Però sobretot és el nivell de que permès. És a dir, possiblement el poble alemany castigui el polític que ho fa malament. Aquí no. Aquí el tornem a votar. Aquesta és la gran diferència.
1: Hi ha matisos que vol afegir Paco Prieto al respecte d'algunes coses que deia Josep, no?
2: No. Jo, lo d'aquí ho signo, però, escolta, Europa no és això, ni en broma, ni a Alemanya, ni a Suècia, ni a França, i a la campanya dels republicans, el senyor Sarkozy fent la campanya, un senyor que està condemnat i tal, és a dir, que ojo, ojo que... I bueno, no parlo d'Itàlia, Berlusconi, la judicatura italiana ho va intentar de totes les formes, i lo de Berlusconi no té nom. No té nom, és un nivell estratosfèric el que va passar a Itàlia amb el Berlusconi, i moltes coses que passen. A Alemanya han passat coses molt gruixudes i ningú ha dimitit, i parlem, per exemple, dels anys 60, el cas Lockheed, que van morir 100 i pico pilots alemanys. Va ser, tenien comprat a mig govern alemany, d'Adenauer, l'època aquella que tot semblava que era perfecta, van morir 100 i pico pilots alemanys, i després es va descobrir que l'empresa Lockheed havia pagat la tira de peles a ministres, etc. No parlem d'Anglaterra, no parlem d'Alemanya, i Suècia, tinc la sort de parlar amb gent que ha estat a Europa, i a Suècia han passat coses molt gruixudes. La més gruixuda de totes, i n'hi ha quantitat d'exministres suecs que estan dient, que van ser els mateixos serveis secrets els que van matar el president de Suècia. Poca broma, eh? Poca broma.
1: Bé, de fa 40 anys. Josep, acaba i el José. Digues.
4: No, simplement dic que jo crec que no és un bon criteri allò, el mal de tots,
2: un sol
4: de no sé qui. És a dir, per descomptat, jo crec que la natura humana ens fa molt, molt lluny de la perfecció. I des d'aquest punt de vista, doncs, bueno, ja la filosofia grega, doncs ja en Sèneca i Aristòtil ja van deixar bastant clares les misèries de la humanitat, d'homes, dones, segle rere segle, mil·lenni rere mil·lenni. I si no, anem a veure, doncs, les magnífiques obres de teatre de Shakespeare, com trituren i pulveritzen l'ànima humana. Per tant, repeteixo, d'acord, és a dir, els serveis secrets fan coses a tots els estats, ja n'he vist els corruptes de tots els estats, però repeteixo que aquest cas molt concret, perquè no m'ho vull allargar, 5 ministres alemanys dimitits per haver copiat la seva tesi doctoral de final de carrera quan eren joves. Ni un sol ministre, pràcticament. El senyor Soria, el ministre d'Energia, que sí que va dimitir per les coses que es van trobar, doncs, a les Canàries, d'on hi procedien, ara no ho explico. Per tant, des d'aquest punt de vista, no. El que ens passa a Catalunya / Espanya costa trobar-ho en una democràcia real, no en una democràcia fictícia.
1: A veure, José Polo.
5: En aquest cas que estem parlant de la negociació d'uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i torno en aquest cas concret, perquè podem posar moltíssims exemples, i el Josep ja n'ha fet, no? Aquest acord va acompanyat d'una calendarització, va acompanyat d'uns marges que donguin a les dues parts una confiança de fins a qui hem d'arribar, jo què sé, 2030?
2: Sí.
5: Ho dic perquè de les coses que jo sé que s'han pactat encara no he llegit tot, De fet, aquest matí llegia un breu d'un avanç d'informació d'un pacte entorn al català que no he llegit el que la substància que hi ha, és a dir, no, de les coses que sé. Això del Consorci de la Zona Franca, per exemple, en uns mesos podria estar solucionat,
2: I tant.
5: No és tan complicat de fer. Ara bé, la línia orbital... anem a veure si ho veiem, no? Llavors, clar, i com s'ha de pagar això? Si estem parlant d'una negociació de pressupostos, s'han pactat 3 partits, veurem què faran els comuns i què pacten finalment els comuns, no? Que se suposa, s'entén, es diria que després d'aquesta legislatura hauran de seguir pactant coses. Llavors, escolta, si amb tu no has complert amb la legislatura passada, doncs a la propera et castigaré. I ja t'apanyaràs. És a dir, no, vull dir, estic parlant només de molt en clau política, no? Però...
3: Això seria el seu. El que passa que, torno a dir, no tenim memòria. Mira Andalusia, tu. O sigui, amb el tema del càncer de les senyores, o sigui, a qualsevol lloc del món haguessin rebut un càstig electoral massiu. I no, tornen a sortir, havent morts pel mig. Mira la senyora Ayuso, per exemple, amb tot el tema dels de la gent gran, del Covid, majoria, i tornen a sortir, i tornen a sortir, i tornen a sortir. Això vol dir que cada poble, i la frase és, ja sé que és més que dita, però dissortadament és veritat, cada poble té els polítics es mereix. I aquest país, com no tenim memòria, amb això juguen els polítics. I jo crec, i honestament penso, ens falta tanta maduresa, tanta reflexió, tant esperit crític, que fan el que volen amb nosaltres.
1: Hem d'avançar.
2: No, només una cosa, la responsabilitat de les persones. A vegades parlem dels polítics, dels empresaris i tal i qual, no? I la vida quotidiana, la responsabilitat que tenim amb el que ens envolta. Senyor, quan va sortir la llei de que tenen que tancar les portes dels comerços perquè no es perdi l'aire condicionat i tal, i que qual, resulta que era una llei que havia sortit feia 5 anys i ningú complia. La gent tira els mobles al carrer i els deixa abandonats, cosa que no he vist a Europa. N'hi ha coses que també són de la responsabilitat. Això de que tenim els governants que ens mereixem, doneu-li la volta i parlem el que fem a la vida quotidiana a les persones, també.
3: No, si jo estic culpant el votant, no el polític. El polític és prou viu com per saber el que fa i mantindre la poltrona i el que vulgui. Jo estic culpant els resultats dels votants. Cada país i cada persona té allò que es mereix.
4: No oblideu una cosa, company, no oblideu una cosa. Això és un bucle. Sí. És a dir, forma les persones d'una determinada manera i amb uns determinats valors.
2: Sí, sí,
4: i, per
2: sí,
4: tant,
2: sí.
4: Aconseguiran unes persones que no tenen capacitat crítica, que són dòcils,
2: que
4: distreuen amb el futbol, que es distreuen amb l'esport, que es distreuen... Uh-huh. És tot un mecanisme per al qual és des del poder que es dona una determinada manera de fer i d'escola, a fi i efecte que el ciutadà sigui acrític, el ciutadà s'ho passi tot, el ciutadà no tingui memòria. No és el ciutadà que per defecte genètic del seu ADN quan no, és tonto.
2: No,
4: és a dir, el ciutadà que tenim és perquè la filosofia s'està retirant del sistema educatiu i la filosofia genera capacitat crítica. Les ciències més avançades, ciències del món contemporani, ciències del medi ambient, ciències de la intel·ligència, etc., es retiren del procés educatiu i s'està explicant, es fusionen les ciències, de 15 hores se'n fan 3, perquè no hi hagi ciència en el currículum educatiu de batxillerat. S'estan prenent tot un conjunt de mesures per crear ciutadans crítics sense memòria. No és que per defecte genètic els ciutadans no tinguin memòria, és que es creen aquests ciutadans des del poder, i el poder aleshores és capaç de fer el que vol, com ho està demostrant-se dia a dia. No oblidem que això és un bucle, que
3: s'ho diria. Sí. Però mireu una cosa, al final la culpa radica amb el que vota. Deixa't estar. Perquè una de les coses que ha fet que aquesta democràcia orgànica que tenim sigui com és que en el moment que es va dir que teníem una democràcia, la majoria de ciutadans van dir, bueno, ara els polítics ens ho portaran i ja no ens hem de preocupar, ja som demòcrates. I vam donar la democràcia a mans de tios que venien del franquisme, que encara tenien mando, i han procurat, molts, continuar amb el mateix. Per què? Perquè nosaltres, irresponsablement, vam pensar que la democràcia la feien els polítics, i la democràcia la fa el poble. I què passa? Que no tenim ni el nivell ni la implicació voluntària en saber lo important que és la política i lo important que és un vot, i ho estem pagant.
1: Bé, per cert, que avancem, sisplau. Mentre estàvem parlant, Xavier, això t'interessarà, han detingut el fill d'Isaac Andic, el propietari de Mango, per presumpte assassinat del seu pare. Ho expliquen els companys de RAC1 i de...
3: Tot allò va ser molt estrany.
1: Catalunya Ràdio, ho vam parlar aquí a...
3: Sí.
1: En aquesta tertúlia, doncs l'han detingut fa una estona.
5: Quin marrón va ser aquell dia per mi.
1: Quin marrón, perquè feina, a més va passar a la comarca.
5: Efectivament, clar, però va passar en un lloc que... És a dir, a vegades quan et parlen els jefes, se suposa que jo tinc coneixement de cada centímetre dels 36 municipis, clar, no, del Baix Llobregat, d'on està... Ostres, jo tenia un indicador de més o menys on podia haver passat, però tampoc coneix... Per això dic que m'ho vaig passar malament.
3: No, jo
5: que no vaig fer la informació jo.
3: Jo a l'Isaac el coneixia personalment. Sí. I havia fet... Quan ell començava amb el de Mango, jo l'havia fet campanyes i coses. Era un tio, francament, un fora de sèrie, molt bona persona, a més a més. Va fer molts quartos, però un tio molt íntegre. A mi, quan va caure d'aquesta manera, anem a dir que va caure, jo em vaig quedar molt parat. Molt parat i molt... molt sobtat. I ara, bueno, sembla que el tema es basa en que no té cap signe d'haver volgut defensar de la caiguda, no? I, bueno, una sèrie de coses que al final, doncs, bueno, em sap molt greu perquè era una bona persona, l'Isaac Andina, eh? Era d'aquells milionaris que, com diria jo, que es va fer a si mateix i que, a més, era un bon tio al tracte, eh? Vull dir que... Bueno, que tot s'aclareixi, tu.
5: Mm-hmm. Evidentment,
2: sí, clar. Amb gent que s'ha ficat en temes de justícia i tal, em deien que el cas aquest el portava una jutgessa molt seriosa. Que no refiava massa, que ha tingut paciència i que no ha volgut creure's qualsevol cosa. És el que m'explicaven, no? Que estava intentant fer-ho bé la persona que portava el cas. Jo no sé si és culpable o no culpable. Mira, a la història han passat coses molt, molt bèsties. El senyor Marc, aquest gran propietari de mallorquí i tal, i
1: Joan Marc.
2: Joan Marc, mira, va tenir sort, aquell va matar a la tira de gent, socis seus, va posar peles pel cop d'estat de Franco, es va escapar de la presó d'Alcalá de Henares, i ara tenim la Fundació Joan Marc.
3: No sé, jo espero que la justícia ho aclari, perquè és realment un cas d'aquests del Crims, del Porta, això ho acabarem veient al Crims, segur, però bueno.
1: Bé, a tot això, digues, Josep.
4: El que hi hagi un jutge o una jutgessa que faci, que sigui molt seriós i que faci la feina molt bé, per descomptat, faltaria més, però mira quina jutgessa més seriosa, la del cas d'Anna del País Valencià.
2: Sí, també.
4: I en canvi veiem com realment, i això ja ho hem dit en aquesta tertúlia més una vegada, no? La cúpula judicial esguerra aquesta feina tan fantàstica dels jutges, que sí que són voluntariosos per impartir justícia, i aleshores la justícia deixa de ser-ho i el que s'imparteix és política de partit. En fi, no, com dieu, que la justícia treballi, que s'aclareixi si el fill ha matat el pare o no, i punto a part, no? Però molta confiança en aquesta justícia, que resulta que quan s'arriba a dalt de tot es perverteix per la política, a mi me l'han de recuperar també, no li tinc la confiança.
1: Tornem al cap del camí. Llegim, per cert, a l'avantguarda de les pàgines de Viure, la Maica Navarro, que explica que Catalunya va registrar l'any passat 2 tirotejos a la setmana, 7 amb morts. Els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%, amb 29 ferits de bala, i diu més de la meitat dels fets van ser trets a l'aire intimidatoris, sense ferits ni víctimes. Però diu que ja fa temps que les policies, també els Mossos d'Esquadra, desxifren, analitzen i interpreten totes les dades que es poden extreure d'un fet. És el que s'anomena la intel·ligència policial, que queda recollida en informes elaborats pels analistes i que ajuda a entendre amb dades objectives què està passant. I a partir d'aquí, doncs, s'ha estret aquestes conclusions. La dada, diu, no està inflada ni respon a cap percepció subjectiva. És una dada objectiva obtinguda a partir de la mitjana estadística. Dit d'una altra manera, cada 4 dies hi ha un tiroteig a Catalunya. És el balanç oficial d'incidents amb armes de foc de l'any passat. Què us sembla?
5: Doncs que darrere d'aquestes dades hi ha diferents explicacions, però per mi una és primordial i que ens ho hem pres a broma durant molts anys a Catalunya, i que a veure si ens ho deixem de prendre de broma, no? Seguim la pista de la droga, sisplau.
2: Sí, sí.
5: Vull dir, fa molt de temps que Catalunya és la principal regió de fabricació de marihuana d'Europa. És una de les zones on hi ha més consum de cocaïna. I darrere de tot aquest tràfic, el que hi ha són grups, bandes, diguem-li com vulgueu,
1: sí,
5: que no solucionen els seus problemes, discussions, precisament d'una manera pacífica. Val? No, i és que em sap greu, no? Perquè, és a dir, jo he fet infinitat de notícies de redades contra el tràfic de marihuana, fins i tot alguna a Molins. Us en recordeu allà al polígon Riera del Molí, que hi havia una nau que estava plena de plantes de marihuana? I clar, la gent, com és marihuana i teòricament és una droga de mal anomenada blanda, que jo mai ho diria així, no? Fins i tot fa gràcia, no? Escolteu, darrere de tot això, el que hi ha és violència, sempre. Sempre.
2: Una dada. Farà uns 6 o 7 anys, en aquests anàlisis que fan de les aigües residuals de Catalunya, la que tenia més rastre de cocaïna era Martorell.
3: Jo crec que...
2: No sé, n'hi ha alguna empresa ja situada allà,
3: Amb aquest tema sembla que totalment el que diu el Pol és cert, és una dada, no és una opinió, és una dada el que has donat,
1: Són dades.
3: És una dada, la teva opinió és una dada, O sigui, està referendada, però la veritat... De moment sembla que es maten entre ells.
5: Bueno.
3: De moment, he dit. El moment que això s'extengui i ja no sigui entre ells, que sigui més normal anar amb una pistola pel carrer, tindrem problemes molt greus.
5: Però escolta, tot va relacionat, perquè perdona que et porti una mica la contrària. De moment es maten entre ells.
3: De moment, sí.
5: Vale. Posem-ho que és així.
2: Sí.
5: Però matitzem-ho. Es maten. Però per tenir el lloc de distribució de droga, tenen carrers i barris completament amedrentats.
3: Sí, absolutament. Sí, sí, però no, de moment no maten la gent del barri, és el que
5: no, però si hi han robatoris, hi han sorolls, i es fa una cosa que no pots viure en les zones on passen aquestes coses i on hi ha el menudeo, i a sobre t'aixeques un dissabte al matí amb 13 bales, encara que no siguin a tu, quin mal són.
3: No, no, són coses...
5: És a dir, és que al final...
3: El que jo dic que pot ser pitjor, evidentment, tot el que dius és veritat, i estic d'acord, home, tindrà traficants de droga pel barri no li agrada a ningú, i el barri es deprecia tot, i és evident que passa. Jo dic que el fet de les morts, dels assassinats, del que estava en concret parlant a l'Oriol, que era morts a trets i portar armes i utilitzar-les. Dic, de moment, ho fan entre ells, però el moment que el portar armes a sobre formi part tant de la defensa com de l'atac d'una societat, estem morts.
1: Ah, digues, digues, Josep.
4: No, que tornem a estar amb les mateixes, que no oblidem el tot. Estem parlant d'una part, però aquesta part s'ajunta amb altres parts i fa un tot. Trets. Bé, si hi ha trets, hi ha armes. Clar. I les armes d'on surten?
5: Efectivament.
4: Tornem a estar, és a l'ADN? És a dir, han caigut en un ovni del cel? No, resulta que les armes es fan en unes fàbriques perquè aleshores això, l'economia millora. I ara en aquest sentit veiem com el govern espanyol està ben enfrescat. I per cert, que empreses catalanes s'hi han afegit darrerament, també enfrescades, vinga, anem a fabricar armes, anem a fabricar pistoles, canons, avions, tancs... I llavors hi ha unes guerres, que veiem per què hi ha aquestes guerres, i uns senyors de la guerra, es diu així, els periodistes parleu, oi, José, dels senyors de la guerra a l'Àfrica, o els senyors de la guerra a Àsia, els senyors de la guerra a Europa, fins i tot algun gran ministre espanyol era conegut a Europa com el senyor de la guerra. Aleshores, és clar, diguem-ho tot, és a dir, aquest foment de les armes, després resulta que efectivament les armes estan al carrer i no són pistoles. Ja són. L'altre dia els Mossos van interceptar una camioneta carregada d'armes de llarg recorregut que entrava per França.
5: Correcte.
4: I bueno, per sort, diguéssim, la seva intervenció va fer que els que conduïen aquesta camioneta van marxar corrents, van escapar, es van escapolir, no?, en llenguatge de crims, com deia el Xavier, i aleshores resulta que bueno, van trobar la camioneta abandonada amb una gran quantitat d'armes de llarg, d'aquestes, diguéssim, ametralladores, a dintre. Sembla ser que això entrava per ser distribuït en els clans de la droga que esteu parlant. I aquestes armes d'on venen? Ah, d'aquestes guerres que resulta que no estan tan lluny, perquè la guerra de Síria o la guerra de Líbia o la guerra d'Ucrània no està en un altre planeta. Està a davant dels nostres morros, perdó per la paraula.
3: A mi ja...
4: Les drogues no arriben per atzar.
2: La quantitat d'armes que estan arribant d'Ucrània, per exemple, és brutal, eh? És brutal.
3: Hi ha una cosa que puntualitza molt el que ha dit l'Oriol, bueno, i ho estem dient tots els tiroteig, però hi ha una cosa que és alarmant, no? En aquests moments l'Audiència Nacional ha revocat un processament a un senyor que es diu Óscar Sánchez, que és l'excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, l'UDEF, que amagava a casa seva 20 milions d'euros emparedats a casa seva.
2: Sí, sí, sí.
3: I... dins de tot això, doncs resulta que per un tema de procediment, la sala de lo penal, de l'audiència, doncs ha dit que no el poden empresonar perquè a la conclusió de la fase d'investigació per procedir al dictat d'un dictat d'auto de processament, doncs resulta que per un tema de procés aquest home no se'l jutja. Bueno. Cap de policia, 20 milions a casa, és a dir, cuidao, perquè...
5: O sigui, el cap de... No és un policia qualsevol, eh?
3: No, no.
5: Escolta. És el cap de la policia que ha d'investigar aquestes coses.
3: Exacte. 20 milions a la paret, amagats a casa seva, i per un tema de forma... No el processen, és a dir,
2: s'han de canviar. Però és que per un problema de forma...
1: Un moment.
2: Et poden alliberar.
4: Aquí hi ha una equivocació profunda.
1: Sí, en mig minut.
4: No, la propera setmana, si voleu, en parleu. No, l'excusa és el procediment aquest, que efectivament aquesta excusa permet aquesta escapatòria. El motiu real és una altra, eh?
3: Bueno, jo ho dic perquè miris per on te miris, hem d'estar una mica més desperts del que estem, eh?
1: Alguna cosa més que vulgueu afegir?
5: No, simplement reitero que això del tema de la droga, les armes i tot el que hi ha al darrere, més val que ens hi posem seriosos i busquem solucions perquè ens menjarà tots. S'anirà a l'àrea metropolitana pels nassos, ja t'ho dic ara.
1: Paco Prieto, Josep Genés, Xavi García, José Polo, moltes gràcies per les reflexions, que tingueu una molt bona setmana.
3: Igualment. Adéu-siau.
4: Igualment, i gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, un plaer. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mont Carvajal. Bon dia.
2: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
2: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del RAM, Esther Niubó, ho explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla clima. Romero ha dit que demà la reunió bilateral a l'Estat Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Congrés de Diputats i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts de les 10.
0: Informació local.
4: L'Ajuntament ha obert les inscripcions pel casal d'estiu municipal. Les inscripcions estan obertes i el casal es durà a terme des del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Fins al proper 22 de maig. Teniu temps d'apuntar-vos i d'apuntar els vostres fills, a fer les inscripcions al web municipal molinsderrei.cat. El casal du per títol La Tribu Exploradora i es durà a terme, com dèiem, a l'escola La Sínia. Un cop finalitzi la preinscripció, hi haurà una reunió informativa a la mateixa escola el dia 11 de juny. També hi haurà, com és habitual, servei d'acollida als matins a les 8 i de menjador d'una a dos quarts de 4 de la tarda. I també hi haurà descomptes per famílies monoparentals, nombroses i per aquells infants que participen al casal 3 o més setmanes. Aquest dissabte es presenta la coordinadora d'entitats de Molins de Rei i vol donar-se a conèixer i per això convida totes les entitats i associacions a aquesta trobada, aquest vermut d'entitats que es farà el dissabte d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I aquest dissabte, des del barri de l'Àngel, celebren el seu 50è aniversari. Faran una festa a partir de dos quarts de dues amb un dinar i després tardeu a partir de dos quarts de cinc de la tarda amb una orquestra i amb inflables pels més petits. Els tiquets del sopar encara els podeu comprar demà dimecres és l'últim dia, valen 5 euros pels socis i 30 pels no socis. I el Cineclub, que programa per dissabte la pel·lícula El Arquitecto, una pel·lícula francesa del 2025, se situa l'any 1983 amb el govern de François Mitterrand, que convoca un concurs d'arquitectura i el guanyador és un desconegut. De cop es converteix aquest arquitecte en el centre de totes les mirades per a liderar aquest projecte de construcció de l'art de la Defensa de París. Una pel·lícula que podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny, com sempre, entrades a Intràpolis i, si no, a la taquilla del teatre. I el Foment, que proposa per dissabte al vespre el monòleg de l'extricicle de Carles Sans, Per fi sol. És una obra on aquest membre del tricicle, Carles Sans, puja a l'escenari en solitari, en aquest cas, per fer aquesta comèdia on explica anècdotes que ha viscut durant els seus anys de carrera professional. Aquest monòleg titulat Per fi sol, de Carles Sans, el dissabte a 8:45 del vespre al Foment, i diumenge a les 6 de la tarda al Foment hi haurà ball. La formació de guàrdia avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68.

0: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
1: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
0: En el principi, Déu.
2: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
7: No!
6: Nosaltres t'ho posem fàcil.
7: Yuhu!
6: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

10 del matí, pràcticament 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Esteu escoltant el magazín matinal de Ràdio Molins de Rei, que us acompanya de dilluns a divendres de 8 del matí a 12 del migdia. Al tornar de les notícies de les 10, sempre dediquem uns minuts a parlar de la política, política local.

0: una excursió, i així doncs també podeu escoltar-lo, que habitualment la matem els divendres a l'acabar el programa. A aquesta hora del matí, doncs, a les 10 del matí i 11 minuts, saludem el Ricard Vinyets, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya i president de la secció local. Què tal, Ricard? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Molt bon dia, benvingut. Ara feia dies que no et veiem per aquí.
1: Sí, ara feia dies que no us podia acompanyar i encantat de tornar-hi sempre.
0: Molt bé. En una setmana una Esquerra ha sigut molt prolífica pel que fa a l'activitat i et volíem preguntar d'entrada com va anar aquest acte de lliurament dels 600 premis Caterina Casas Maimó que vau dur a terme el divendres al vespre a la Sala Gòtica. Sí.
1: Perdó, tenim uns petits problemes tècnics.
0: Tenim unes instruccions tècniques.
1: Ara ja està, solucionat.
0: Sí, sí, ja vam,
1: la cosa del directe, ja perdem l'experiència.
0: No passa res.
1: Sí, la veritat és que la setmana...
0: Quina valoració en faríeu?
1: La setmana passada va ser una setmana molt intensa per Esquerra i, evidentment, una de les joies del Corona són els Premis Caterina Casas, que arribem a la sisena edició, tot i que també arribem als 10 anys que es fan aquests premis. Malauradament vam tindre uns anys que es van deixar de fer, però la primera edició és de 2016, o sigui que crec que estem en un punt que amb la recuperació d'ara fa 3 anys són uns premis que crec que estan agafant un cert valor, un cert reconeixement.
0: I són bianuals?
1: No, són anuals.
0: Són anuals.
1: Són anuals, tenen 3 categories, pels que no ho coneguin, que es premien. Els vam vincular molt al que és la trajectòria de Caterina Casas, que com bé sabeu és la primera regidora a l'Ajuntament de Molins de Rei, i combinat amb el que eren els seus valors, els seus compromisos com a persona, vam crear els 3 premis, que és el compromís nacional, el compromís social i una miqueta aquest compromís local o entitat local. I enguany doncs, els premiats van ser en la categoria de compromís nacional el Correllengua Germanat, que s'ha fet recentment per arreu dels Països Catalans, que és una mena de trobada esportiva, cultural, vinculada molt a la llengua i la cultura comú dels Països Catalans, que ha recorregut més de 1.500 quilòmetres arreu de tots els Països Catalans. Pel que fa al compromís social, enguany s'ha premiat a l'Associació de Veïns del Canal, perquè realment creiem que tenen una trajectòria molt llarga i molt important, sobretot ajudant a cohesionar i a teixir un barri com és el Canal, que és un barri d'arrel treballadora que no sempre ho ha tingut fàcil i que al llarg dels anys ha tingut un llarg de reivindicacions per ser un barri més de Molins de Rei, que crec que creiem des d'Esquerra Republicana que l'Associació Veïns del Canal està capdalt per fer-ho possible. I finalment a l'entitat local aquest any s'ha premiat l'Halterofília Molins de Rei, que com bé sabeu també recentment van guanyar la Copa de la Reina en categoria femenina, subcampions a categoria masculina, i realment us convido a, si no coneixeu l'Halterofília Molins, a anar-hi, perquè realment ara ja hi ha un gran projecte de creació d'esportistes i realment és un model d'èxit.
0: Això ho decidiu entre la secció local d'Esquerra Republicana doncs, o hi ha un jurat específic?
1: Sí que s'obre entre la militància i simpatitzants d'Esquerra Republicana com una mena de feu propostes, i llavors tothom lliurement pues, fa les seves propostes a les diferents categories, i després és l'executiva local del partit la que acaba de vetllar quina és de les diferents opcions la que acaba enduent-se el premi.
0: Vau comptar amb la participació del molt honorable president Pere Aragonès, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per nosaltres va ser realment molt agradable poder comptar amb en Pere Aragonès, president de la Generalitat. Ell hauria d'haver vingut per la Fira de la Candelera, malauradament no ens va poder acompanyar perquè, si em feu memòria, va passar el tema del dol oficial arran de l'accident del tren de Gelida. Es va comprometre a poder-nos acompanyar en algun acte que organitzéssim aquí a Molins de Rei, i evidentment, quin millor acte que els premis que tenien a casa, que ja dic, des d'Esquerra Republicana ens els traiem molt. I realment doncs, va ser un orgull poder comptar amb la seva presència.
0: Això passava divendres, però és que dimarts passat, tot just fa una setmana, comptàveu amb la presència del president del partit, Oriol Junqueras, amb un acte amb la comunitat del Paraguai aquí a Molins de Rei.
1: Sí, sí, realment... En una setmana hem tingut a Molins de Rei el president del partit Oriol Junqueras i l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Realment... aquesta gent ja sabeu que va una miqueta també amb agendes i al final, doncs, sense voler, a vegades et coincideixen. Però sí, sí, el dimarts vam poder tindre una trobada amb la comunitat paraguaiana en què ens va acompanyar l'Oriol Junqueras. La veritat que va anar molt bé. Crec que és important també fer aquests actes perquè al final tots formem aquest engranatge que és Molins de Rei i doncs, al final són col·lectius que també tenen les seves pròpies preocupacions i és important també escoltar-los i donar-los la veu. Sí que és veritat que si feu memòria el dimarts vam tindre una tempesta amb granitzada i tot que ens va patir una miqueta, perquè a més ens explicava l'Alba, la regidora que és d'origen paraguaià d'Esquerra Republicana, que culturalment els paraguaians quan

0: plou els hi costa sortir de casa. Llavors, realment vam patir una miqueta, però realment el Rincón Guaraní va estar ple. A més, va ser una trobada molt, molt maca i molt constructiva, perquè realment la participació del públic va ser molt elevada i li van traslladar tot un seguit de qüestions des del dia a dia, com pot ser els problemes d'aparcament, com pot ser les zones de càrrega i descàrrega, fins a altres problemes que poder són més relacionats amb la comunitat preguanyana, com és el tema de com queda la població immigrada en un suposat procés d'independència de Catalunya, també tot el procés de regularització ara que estem vivint de papers. Vull dir que van sortir moltes coses que a vegades, doncs, és el que dic, en depèn quins escenaris no surten, i és bo també tindre aquesta trobada, que recordem que la comunitat paraguaiana és la comunitat estrangera més nombrosa que tenim a Molins de Rei.
1: Bé, això va passar la setmana passada, on també hi va haver doncs, trobades més en clau doncs, de calendari polític, com el comitè executiu de Fira.
0: Correcte.
1: Que es va fer doncs, balanç de la 175a edició. No sé si voleu fer qualsevol comentari al respecte doncs, el que es va comentar en aquest comitè.
0: No, en el cas del comitè de Fira, des d'Esquerra en aquesta reunió no vam poder anar perquè la nostra representant és la Txell Campmajor, sí. I per qüestions laborals va ser impossible d'anar-hi. Sí que se'ns ha traslladat tota la informació i nosaltres, evidentment, també hem traslladat tota la nostra opinió cap al comitè de Fira. I una miqueta la idea és, bueno, ara encarem, crec que unes noves fires on hi haurà canvis importants, és evident, comencem la més evident, és perdem el que és l'espai de la plaça Llibertat, i evidentment hi ha coses que s'hauran, crec, de treballar, consensuar, i crec que al final la via és aquesta, no? És la de teixir la fira entre tots, perquè al final quan les coses són en consens és quan millor funcionen i quan més tothom pot aportar la seu granet, perquè al final sigui una cosa de més valor afegit.
1: També s'us va explicar la setmana passada en una junta de portaveus extraordinària, en aquest cas el projecte de reforma de modificació urbanística a l'entorn de la zona de la Gravera.
0: Correcte.
1: I ens explicava l'alcalde que doncs, hi hauria un punt al ple del mes de maig en aquest sentit, i que també doncs, en aquesta zona el govern contempla incorporar un espai per a la pràctica de l'atletisme. Del que t'ha sentit fins ara, quina valoració en faríeu doncs, del que es vol fer?
0: Bé, ara vam rebre una bona informació, una primera tongada. També tenim avui precisament ja les comissions informatives al respecte. Vull dir que ara també hem rebut tot el que és el tema d'expedients i tota la documentació. Evidentment són expedients força extensos que cal mirar bé en detall. I per tant una miqueta encara estem en aquest punt de veure cap a on anirem. També evidentment respecte a aquesta famosa pista d'atletisme o d'iniciació, on hi ha doncs, evidentment encara alguns dubtes per esvair, perquè pel que van explicar no és una instal·lació pròpiament dita. També cal saber ben clar quina és l'opinió del Club Atletisme, que al final crec que està bastant dirigit cap a ells, i per tant també és important saber quina és la veu de les entitats que al final han d'acabar fent ús, i una miqueta pues, acabar de veure aquest projecte cap a on va, i una miqueta també quin és el calendari que el govern té en ment d'execució d'aquest. Però evidentment la Gravera històricament ja ha estat un tema de debat a Molins de Rei. Si no m'equivoco, la pròpia ràdio vau fer un debat a les anteriors eleccions que era monotemàtic sobre la Gravera, i no dubto que la Gravera encara donarà molt que parlar i segurament també serà un dels temes capdals aquí a les properes eleccions municipals.
1: Molt bé, cap de setmana també important, després en parlarem, pel Dia Internacional dels Museus.
0: Correcte.
1: Actes al Museu Municipal i al Museu del Renaixement.
0: Celebrem que s'hagi intentat per fi fer una sinergia entre el que és el Museu del Renaixement i el Museu Municipal, una miqueta anar de la mà, que tots dos equipaments tinguin activitats i que tots dos equipaments vagin de la mà. De fet, creiem que el futur del servei del Museu de Molins de Rei, que recordem, tal com al final, després de moltes voltes m'ha quedat, és Museu Municipal com a peça capdalt i el Museu del Renaixement com una extensió que penja del Museu Municipal, doncs creiem que al final, doncs, si realment són un sol element, doncs, aquesta ha de ser la línia, no? que un a l'altre es nodreixin, sobretot doncs, si ara, evidentment, el que tenim més avançat és el Museu del Renaixement, crec que és obligació del Museu del Renaixement doncs, anar nutrint i favorint que el Museu Municipal també tiri endavant, tot i que el Museu Municipal, com bé sabem, estarà també pendent d'aquestes famoses obres de la plaça Llibertat, perquè suposarà que tot el personal que actualment encara està a Can Ametller pugui marxar.
1: Un clàssic de quan ve el Ricard és quan parlem del Consell Rector. Que en aquest cas sí que hi va haver novetat al respecte.
0: Sí, per fi, vam tindre conseller rector, que ja era hora, la veritat. També agraeixo que l'alcalde expressés o reconegués que no s'havia fet bé amb el conseller rector d'aquest període d'inactivitat. I també celebro molt el compromís que va tindre ja mateix l'alcalde de dir que a partir d'ara serien molt més recurrents les reunions del Consell Rector. Per tant, jo crec que aquesta, doncs si aquesta voluntat realment es porta a terme, jo crec que és la línia a seguir. I també celebro que finalment s'hagi arribat un acord entre els amics del museu i l'Ajuntament respecte al fons de les peces del museu. Crec que per fi estem encarant una miqueta i és veritat que he pogut anar a diferents consells rectors i l'ambient o la... Sí, això, l'ambient de la reunió del darrer consell rector res tenia a veure amb l'anterior. Per tant, si les coses per fi van cap a un altre tarannà, s'ha de celebrar, i el que sí que també demano, evidentment, és que, com passa, com us he dit, amb el consell rector de... Bueno, el consell de la Fira, si al final ho fem entre tots i amb consensos, és quan les idees són millors i això fa que també hi hagi com un més bon ambient i tot tingui un projecte molt més enllà del que realment si només depèn d'un govern o d'una entitat.
1: Molt bé, més coses que han passat. Per cert, també a nivell de partit us veiem amb Marta Espona assistir a una trobada a Tàrrega, potser,
0: a Tàrrega,
1: ara ja fa uns dies.
0: Això és un costum que té Esquerra Republicana, sí? Que cada 4 anys, coincidint a l'any anterior a les municipals, perquè l'any que ve, a maig, tindrem eleccions municipals.
1: Bàsicament per escalfar motors.
0: Bueno, és formativa, al final està molt bé perquè veus experiències d'altres municipis, al final en política gairebé tot està inventat, però a vegades és bo conèixer experiències d'altres municipis, de com han enfocat les coses en altres llocs, també és bo tindre sinergies amb altres municipis similars a un mateix, i al final doncs, també és bo que, tot i que doncs, molts de nosaltres tinguem una trajectòria ja més o menys llarga dintre de... i haguem viscut diferents processos electorals, però també és bo que et vagin refrescant una miqueta els mecanismes i una miqueta com enfocar aquesta campanya electoral que, ja et dic, està a un any vista d'ara mateix.
1: Molt bé. I això ho veu fer
0: a Tàrrega.
1: A Tàrrega en aquesta ocasió.
0: Sí, cada any es mou... Bueno, cada 4 anys es mou un lloc diferent de Catalunya i realment és productiu.
1: Molt bé. Del cap de setmana han passat moltes coses. No sé si hi ha alguna altra observació que vulguis fer.
0: Jo que aquesta setmana vaig tindre una boda amb la qual no vaig poder estar tot el que és desitjat.
1: No ens has
0: desitjat.
1: De donar explicacions, no.
0: Però sí que vaig poder gaudir, per exemple, de la festa de la primavera de la grupa.
1: Sí.
0: A Impassos vaig poder estar a la Fideuà popular del migdia, després a la nit amb el DJ Chibi, diferents concerts.
1: DJ Chibi, sí.
0: I la veritat és
1: un
0: que...
1: Un ambient molt jove.
0: Sí, realment la mitja d'edat era... Sí, et fa sentir gran a vegades quan fas de 15 anys. Tot i que encara quedem una vella guàrdia de resistència, però sí, la veritat és que molt maco i és important que la grupa, que realment és una de les entitats més transversals que tenim a Molins de Rei, perquè agrupa des de diferents edats, diferents finalitats, i realment és maca la festa de la primavera i la vam poder gaudir molt bé, a més el temps va acompanyar. I ara realment és que estem en una època que ja comencem a enfilar, bueno, ja m'ho havien començat, però déu-n'hi-do l'activitat que té Molins de Rei en quant a associacions, entitats...
1: Què et va semblar el Bé de Gust, que va ser l'anterior cap de setmana?
0: Bé, el Bé de Gust és una aposta que... Bueno, crec que veure els expositors ja és simptomàtic, veure que déu-n'hi-do la de comerços de restauració emblemàtics de Molins de Rei que no hi formen part o que havien format part i ara no hi són. Crec que el Bé de Gust sí que necessitaria un replantejament per fomentar sobretot la participació de la restauració molinenca. També és evident que una altra cosa que també sobta, sabent que està la gestió ho fa una empresa contractada per l'Ajuntament, bé, quan vas a... Xoca una miqueta, no?, que Molins de Rei, quan vas a comprar... Que som precisament un poble de molta relació entre les persones, pues anar a buscar tiquets i pràcticament no conèixer ningú que t'atén, allò se fa raro, no?, Molins de Rei, perquè normalment estem acostumats a que som ja realment un poble molt social. Jo crec que el Bé de Gust és una fórmula que poder sí que li hauríem de donar una volteta per tornar-la a arrelar, diguéssim, a Molins de Rei. Jo crec que No, no dic que no estigui, que estigui mal feta, però sí que crec que podríem fer una reflexió per intentar veure per què el comerç de restauració local no s'anima o no veu atractiu poder estar en aquesta fira. I realment és simptomàtic, perquè a més jo vaig poder anar el dissabte a sopar, que també va haver-hi una tempesta abans, i pot sobtar que precisament molts dels comerços de restauració que van decidir marxar eren precisament de Molins de Rei, que dius, precisament, són els que més facilitat tindrien que estar. Per tant, no sé, tinc la sensació que el bé de gust no acaba d'anar amb l'alineació amb la restauració molinenca, o almenys amb la, com hauria d'anar-hi.
1: Ens parlava també el regidor, per exemple, Lucas Ferro, regidor de l'equip de govern, que trobava excessius els preus de l'esdeveniment.
0: Pues, si un regidor de govern ja et diu això, pues és bastant simptomàtic de que no acaba de funcionar, perquè que ho digui jo, que estic a l'oposició, pues, mira, està bé, però ell, que precisament, teòricament, està a la presa de decisions d'aquests preus, pues, ja et demostra que el bé de gust s'ha de mantenir, però que realment ha de reflexionar de cara a properes edicions si és la línia que volem i com la volem i amb la gent que volem.
1: Mirem setmana cap endavant, per tant, comissions informatives per preparar ja el ple de la setmana que ve, no?
0: Sí, amb el que has comentat, la gravera, crec que serà el tema central.
1: Sí.
0: I bé, ara pues, també estem en una miqueta amb un impàs polític que veiem relativament poca activitat. Suposo que és habitual en el darrer any de mandat, que és un període de poder més d'execució que de portar coses a ple. I bé, veurem a veure com van a... Tenim, evidentment, coses com el pla de mobilitat estan pendents, vull dir, tenim coses pendents i a veure els propers plens també, però realment l'activitat política és força baixa. De fet, si veieu els darrers plens, són punts força tècnics on, evidentment, no hi ha unes grans discrepàncies. Però bé, el tema de la gravera, que ja comença a arrencar i sembla que per fi comencem a ficar-hi fil a l'agulla, doncs serà, suposo, el tema capdalt del proper ple.
1: Molt bé, que no sé si ahir passava pel programa parlant de cultura popular a l'amic Sergi Domingo en Chancho.
0: Sí.
1: Parlàvem de Corpus, de les activitats de Corpus i del que havia estat aquí del que havia estat aquí a Molins de Rei, que no sé si Ricard Vinyes tingués responsabilitats al consistori, li agradaria recuperar doncs en certa manera algun toc de festa per Corpus aquí a la vila.
0: Jo crec que les festes populars no han d'anar de dalt a baix, sinó que han d'anar de baix cap amunt. Per tant, crec que no hauria de ser una feina de l'Ajuntament decidir si ha d'haver-hi festes relacionades amb Corpus o no. Crec que això hauria de ser la corrent popular de la gent la que decidís i la que portés a l'Ajuntament a fer aquest pas. Per tant, si actualment no hi ha aquest neguit popular de gent de voler recuperar una festivitat de Corpus, per tant, jo crec que no és feina de l'Ajuntament imposar aquest tipus de festes. A més, hem de recordar que la festa del Corpus és una festa molt lligada també a l'Església, que em sembla que ells sí que fan una petita processó de Corpus. Per tant, jo crec que al final les coses s'han de deixar portar pel seu propi... La processó de Corpus va morir per si mateixa. Evidentment, va haver-hi un decret del Vaticà que la va deixar tocada de mort, però bueno, igual que altres poblacions van mantenir aquestes processons i s'han mantingut, aquí Molins es va optar per deixar de fer-la quan realment era una festa de les importants del calendari. Per tant, si actualment no hi ha aquest neguit per recuperar Corpus, tampoc crec que sigui feina de l'Ajuntament recuperar, tot i que evidentment era una gran festa on recordem que es feien catifes pels carrers, es feien petits altars, teníem l'ou com balla també aquí a Molins de Rei i evidentment sortien també els gegants.
1: Doncs ho deixarem aquí, Ricard Vinyets, si et sembla bé, moltes gràcies.
0: Molt agraït de poder acompanyar-vos aquesta estona i espero que ens veiem ben aviat.
1: Ben aviat, efectivament, gràcies i que vagi molt bé la setmana.
0: Bon dia.
1: Anem a escoltar la música dels Obeses, que acaben de publicar nou disc. Anem a escoltar la cançó concretament Circ Capitalista i de seguida tornem parlant del Renaixement.
2: Espectacle que no els sabrà. Ha arribat a tots els racons del món i avui per fi fa parada la ciutat.

Arnau Tordera i els Obeses, que publiquen disc i hem escoltat aquest Circ Capitalista, que ens ha situat ja 3 minuts per sobre 2:15 del matí.

0: És l'hora de parlar del Renaixement, acompanyats del Damià Martínez, director del Museu del Renaixement de la nostra vila. Hola, Damià, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia i bona hora. S'ha acabat una setmana intensa.
1: Sí.
0: On, entre altres coses, heu celebrat la Nit dels Museus i el Dia Internacional dels Museus. Valoració de com ha anat tot plegat?
1: Doncs molt contents, va anar molt bé. Sempre és una cosa interessant de celebrar el museu amb aquestes obertures, diguéssim, fora dels horaris habituals, que vam obrir doncs, el dissabte fins a les 12 de la nit i el diumenge per la tarda també vam obrir amb aquesta programació especial que vam fer i que va funcionar molt bé. Van venir més de 150 persones. El dissabte vam fer aquesta cosa tan especial de fer un recital de poesia de Petrarca a la Sala del Tapís, amb tres passis, i bé, jo crec que a la gent li va agradar. Vam fer una combinació entre, diguéssim, entre paraula i música. El Miquel Desclot explicava primer la figura de Petrarca i el cançoner, després recitava uns poemes i els explicava una mica, després explicava quina era la versió, perquè aquests poemes s'han musicat des de molt antic, quina era la versió musicada que s'anava a interpretar. Llavors aquests dos músics, el Néstor Pindado, que és un baríton excepcional, i el Ferran Pisà, que és un instrumentista de corda, ell toca, en aquesta ocasió tocava la tiorba, que és una mena de com de guitarra molt llarga, no sé si amb 12 o 15 cordes, un instrument d'època que té una sonoritat magnífica, i llavors ells feien la versió musicada del poema. Això ho van fer en cinc poemes, i després al final doncs, jo els explicava a la gent que quedava a la sala, doncs, si els hi venia de gust, que la veritat tots es quedaven, els explicava el tapís, no? La iconografia del tapís, la història del tapís, i bé, crec que va funcionar francament bé.
0: Molt bé, doncs ens n'alegrem. Ara aquesta setmana més tranquil·leta.
1: Sí, aquesta setmana ja anem ja baixant una miqueta el ritme, sí.
0: Ja m'ha explicat als oients també que el Damià, a banda de valorar la Nit dels Museus i tota l'activitat del cap de setmana, ens vol parlar d'un artista del Renaixement, no és la primera vegada, per tant això ens agrada, però atenció perquè diu que és un artista molt primaveral.
1: Sí, a veure.
0: A veure.
1: Posats a buscar, a veure de qui podia parlar, si em vaig pensar, ostres, de quines coses puc parlar?
0: Sí.
1: Doncs mira, és una casualitat, però Botticelli va morir el 17 de maig del 1510, per tant, fa com, diguéssim, 3 dies que haguéssim pogut celebrar l'efemèride de la seva mort.
0: Va viure a cavall del segle XV i XVI, no?
1: Exacte, sí, va néixer el 1445, sí? I va morir el 1510. Però bueno, té aquesta cosa graciosa de que va morir un 17 de maig, avui és dia 19, no? És 19 avui.
0: Avui és 19.
1: Sí, però sobretot és perquè una de les seves obres més
0: famoses... Ara t'ho anava a dir.
1: És La Primavera.
0: Vaig buscar una estona i dic que una de les obres... Un pèl fosca, no?, per al meu gust, de fons, però vaja...
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, ara la comentarem.
0: Ara m'expliques. Ell també l'hem d'ubicar a Florència,
1: sí,
0: aquesta ciutat.
1: Sí, sí. És un dels grans artistes del 400 florentí.
0: Sí, sí.
1: Vasari, aquest biògraf, aquest portuí, el llibre aquest que explica la vida dels artistes del Renaixement, que és una lectura molt recomanable, perquè aquí explica sempre una barreja d'històries reals, d'anècdotes, de batalletes i de coses falses, però és molt llegidor perquè t'explica la vida d'aquests artistes. Vasari el considera com un dels grans artistes del que se'n diria la tercera generació de pintors del 400, juntament amb Andrea Verrocchio, Andrea Mantegna i altres, o Leonardo mateix. El que és curiós de Botticelli és que va ser molt famós en vida, molt, i després de mort inclús també, o sigui, tenia una gran reputació, però després va caure en l'oblit. Durant pràcticament 3 segles, Botticelli va ser un artista molt poc valorat. Després, en això li va passar una mica com al Greco. El Greco va tenir una etapa que no, la seva pintura no es valorava, es considerava poc atractiva, amb aquestes proporcions allargades, i fins que no el recuperen uns pintors del segle XX, dels prerrafaelites, que se'n diuen, que el tornen a posar de moda, havia caigut bastant en l'oblit. I sí, com dius, ell va néixer a Florència. Ara expliquen una cosa molt graciosa, perquè el seu nom, Sandro Botticelli, ell es deia, de fet, es deia Alessandro Di Mariano Filippi. No es deia Botticelli, es deia així. El que passa és que aquest sobrenom de Botticelli sembla que li ve perquè el seu pare era un adobador de pells i el posa a aprendre, com aprenent, al taller d'un orfebre, al qual deien Botticello. I del Botticello van dir, doncs, el Botticelli. Hi ha altres versions, eh? També diuen que si la tècnica aquesta de batre l'or, en italià es diu batiloro, batigelo, i d'aquí li podria venir el sobrenom. Però bé, ell no es deia Botticelli, sinó que és un sobrenom que li van posar i que va tenir molta fortuna. Ell vivia a Florència, evidentment, Al costat, mira, això també és una curiositat, al costat d'una família molt i molt important florentina que eren els Vespucci, que segurament et sonarà perquè un d'aquests Vespucci va ser el famós Amerigo Vespucci, aquell que se'n va anar... Aquest Amerigo Vespucci va ser... era com, avui en dia podríem dir, com si fos un director de sucursal bancària dels Medici a Sevilla. Ell estava treballant a Sevilla com a director d'aquesta sucursal. I allà va conèixer Colón, just abans del primer viatge. De fet, la seva empresa, com a banquers, finançaven algunes d'aquestes expedicions marítimes i es van anar engrescant amb el tema de viatjar. I amb, no sé si era el segon o el tercer viatge amb Colón, ell va anar amb ell, després va fer altres viatges i, de fet, va passar la fama a la posteritat perquè ell va ser qui va donar nom al continent americà. D'una manera molt casual, perquè ell escrivia els seus viatges i un cartògraf alemany, ell es deia Amerigo Vespucci, amb un dels seus il·lustracions d'aquests mapes, va dibuixar el mapa, diguéssim, del continent i va dir Amèrica, i va escriure Amèrica. I aquest nom va fer moltíssima fortuna. Primer perquè Amèrica sona bé. Sonava bé llavors i sona bé ara, no? Però, a més, s'assembla molt al nom dels continents actuals, que sempre són en femení. Europa, Àsia, Àfrica... Llavors, Amèrica va tenir molta fortuna. I amb el temps, a poc, es van consolidar. A tot arreu, menys a Espanya, a la península Ibèrica, això d'Amèrica no els agradava. Aquí se'ls va seguir dient durant molt de temps les Índies Orientales. Ah, mira, i una altra cosa, que aquesta també pot ser graciosa, ja sé que me'n vaig una mica a vegades del guió, però aquesta és una curiositat lligada amb l'Amerigo Vespucci, que té molta gràcia, i aquesta potser és menys coneguda. En un d'aquests viatges, l'Amerigo Vespucci va amb un espanyol, Ojeda es diu, i van fent com una cartografia. Van explorant el territori, van documentant tot el que veuen i tal. Arriben a la desembocadura de l'Orinoco i allà veuen a uns habitants que construeixen les seves cases com flotants sobre pilons de fusta. I diuen, ostres, com a Venècia, que era italià, clar, diu, això és com a Venècia. Però com és, en petit, diu, és com una Venècia petita, és una Veneziola. I de Veneziola li queda el nom de Venezuela. El nom de Venezuela ve lligat amb aquesta idea de com si fos una Venècia petita amb aquesta expedició, diguéssim, de l'Amèrica. Però bueno,
0: bé,
1: tornem a Botticelli.
0: Tornem a Botticelli.
1: Sí. Ell, el 1430, ja tenia un taller propi, ja era un pintor reconegut, feia moltes coses. No li agradava gaire viatjar, però tot i així, que això no és gaire conegut de Botticelli, normalment se l'associa a les obres dels museus, però el papa Sixte IV el fan a Roma a decorar la Capella Sixtina. La part de la Capella Sixtina, normalment sempre pensem en la volta i el Judici Final de Miquel Àngel, però tota la part de baix, totes les superfícies dels murs estan pintades, doncs, entre altres, per Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, i és realment magnífic. Després arribarà Miquel Àngel, que d'alguna manera se'ls menja tots amb patates, perquè ell els supera tots. No es va casar mai, però sempre inclús en una ocasió el van acusar de sodomia, però no tenim certeses de si era homosexual o no, però el que sí és que ell tenia una gran debilitat i un gairebé podríem dir enamorament per la Simonetta Vespucci, una d'aquestes dones de la família Vespucci que apareix en moltes obres de Miquel Àngel. De fet, l'ideal de bellesa del Renaixement, i aquest és un dels motius pels quals Botticelli avui en dia ens agrada tant, el fixa Botticelli amb aquestes representacions de la Simonetta, que era una de les dones més guapes de Florència, amb aquesta front molt neta. De fet, les dones florentines fins i tot s'afaitaven aquí dalt, a la zona del cabell, perquè tinguessin més espai de front. Aquestes espatlles una mica arrodonides i caigudes, tot això, bueno, era l'ideal de bellesa de l'època que Botticelli ajuda a fixar.
0: I anem al quadre en qüestió, doncs, de la primavera.
1: Clar, podríem parlar de moltes obres de Botticelli, però potser aquesta però és una de les
0: lliga,
1: que la gent
0: sí,
1: té més en la memòria o visual i es pot... Perquè és una pintura curiosa que parla de moltes coses de l'època del Renaixement a Florència. És una obra enorme. És una obra que fa, si algú l'ha vist, es pot visitar als museus de la Galeria dels Uffizi, a Florència. Fa 2 metres d'alt per gairebé 3 metres d'ample. És a dir, les figures que hi ha representades són gairebé a mida natural. I això és molt, molt impressionant. I és curiós perquè no és una figura, diguéssim, de, evidentment, de, tip, de temàtica religiosa, sinó que és una, és una temàtica molt pagana, diguéssim. És com una celebració de la primavera, però de l'estació de la primavera, però a través de tots els recursos mitològics. Clar, el primer és qui encarrega una obra d'aquest tipus, tan gran i amb un tema no religiós, sinó pagà. Qui ens hem de posar en situació en la Florència del moment, Lorenzo de Medici. A l'ambient aquest també del neoplatonisme. El neoplatonisme és una tendència filosòfica que està molt, és molt important a Florència en aquella època i que intenta, bueno, d'alguna manera, torna a posar de moda el pensament platònic, aquesta cosa de les idees, el món de les idees. Tu vius en un món terrenal, però has d'aspirar a una perfecció que... això que dèiem, els ideals platònics, no? Els amors platònics. Doncs una mica ve d'aquí la, la idea. I Lorenzo de Medici encarrega a Botticelli aquesta pintura per una de les seves, per una de les seves viles. A la pintura hi apareixen, ho explicarem així perquè si algú no té la pintura en ment o no la pot consultar, hi apareixen com nou personatges disposades en una espècie de jardí, amb uns arbres al fons que justament són tarongers, un arbre molt de moda del Renaixement, però a més molt lligat amb els Medici perquè el seu escut té el símbol de les taronges. I és un quadre on estan passant coses que donen lloc a la lectura d'aquesta pintura. Si mirem, per exemple, pensem a l'esquerra, hi apareix Mercuri, el déu Mercuri, que està mirant cap a dalt, cap al cel, i amb un bastó, amb el seu caduceu, està remenant uns núvols perquè se'n vagi la boira i doni lloc a l'estació de la primavera, no? Però també té aquesta connotació sempre d'aspirar des de la Terra aquesta cosa del món ideal. Després hi ha un grup de figures que va causar molt de furor també en l'època, i avui són una de les grans reclams d'atenció als Uffizi, que són les tres gràcies de Botticelli, que són la bellesa, l'amor i l'harmonia. Guapíssimes totes elles, amb uns pentinats exquisits, molt, molt, molt imaginatius, amb unes robes molt transparents, gairebé despullades, que això també eren coses com bastant sorprenents a l'època, però a més sabem o se sospita que aquestes persones tenen un model real. De fet, una d'elles podria ser Caterina Sforza, una altra d'elles seria Semiràmide Appiani, que de fet aquesta és dona del Mercuri que hi ha i ella se l'està mirant. És com, hem de pensar que el Lorenzo de Medici podia tenir aquest punt com guasson, no? De voler tenir aquesta cosa a casa seva amb gent representada que existia realment. I després, la que estaria més a l'esquerra de tot seria justament Simonetta Vespucci, que ella, Botticelli, també la fa servir com la model principal d'aquella altra famosa pintura seva, que és El naixement de Venus. Al centre de la pintura hi ha Venus, que és el centre. A més, hi ha una cosa molt curiosa. El centre geomètric exacte de la pintura és la panxeta, el ventre de la Venus, que no és que estigui embarassada, és que aquestes panxetes arrodonides estaven molt de moda al Renaixement. Llavors, aquesta cosa d'engendrar, de transformar, de generar una altra cosa, és com el centre, no només geomètric, sinó també simbòlic de la pintura. I la part més, diguéssim, graciosa, bueno, per dalt sobrevola a l'amoret, al cupido que està llançant les fletxes, a la dreta hi ha una escena molt curiosa que es veu una figura blava que va volant, que és el vent Zèfir, que captura a una ninfa, que és, la ninfa es diu Cloris, i només agafar-la li comencen a sortir, és el vent de la primavera, només agafar-la li comencen a sortir flors per la boca, i amb això s'inicia un procés de transformació que fa que es converteixi en la figura que té al costat, que és Flora, la deessa de la primavera, que ella ja va vestida tota de flors i va espargint flors pel jardí. En aquesta pintura s'han documentat més de 500 espècies florals diferents. Hi ha tota una escola d'interpretació d'aquesta pintura de possibles significats ocults, aquestes coses que eren molt de gust de l'època del Renaixement.
0: Molt bé, interessantíssim, eh? I el podíem anar acabant i que ens resolguis la pregunta perquè ens ha agradat tant Botticelli, doncs, avui en dia.
1: Doncs ens agrada molt perquè ens és molt proper la seva sensibilitat i la manera de representar la bellesa, aquesta certa bellesa lànguida, suau, de proporcions harmonioses, molt amable. A més, hi ha una cosa també en Botticelli que agrada molt, que és molt fàcilment identificable. I a la gent això també li agrada. Ostres, un Botticelli, de seguida. O si no és un Botticelli, s'assembla a un Botticelli, no? De fet, fins i tot en el cinema i en la publicitat, en la nostra època, s'ha fet servir molt les imatges d'en Botticelli perquè, bueno, tenen molta... lliguen molt bé amb aquesta cultura del consum audiovisual que tenim avui. I sobretot per aquesta idea de delicadesa, de sensualitat, de gràcia que tenen les seves pintures, que fa que sigui un pintor, bueno, que ens entra pels ulls d'una manera molt fàcil.
0: Fantàstic. Doncs avui Botticelli, protagonista del Parlem del Renaixement. Damià Martínez, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que tinguis bona setmana.
1: Igualment.
0: I fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Ens queden pràcticament 11 minuts i mig per arribar a les 11. Avui no tindrem el David Lloberes amb l'espai de Xifra en el Món. Recuperem del divendres al tancar el programa l'espai Camins amb el company Héctor Zacarias.

0: Camins és aquest espai que compartim amb l'Héctor Zacarías cada divendres abans de tancar el programa. Què tal, Héctor? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? Molt bé, content de seguir.
0: Molt bé, aquest mes de maig...
1: Sí, florit i mullat, no?
0: Sí. Tens ganes de portar-nos en, un coll avui, eh?
1: Sí, el Coll d'Ares.
0: Sí, que jo tinc entès que n'hi han diversos al nostre país, no?
1: Mira,
0: que es diuen així.
1: Aviam, tu abans en parlàvem, tu et sona el Coll d'Ares allà al Montsec, de fet hi ha un Montsec d'Ares, també n'hi ha una allà al Maestrat, però nosaltres anem un coll que separa el Ripollès del Vallespí. Això, el Coll d'Ares... Té el seu què.
0: I té història, no?
1: Sí, sembla que aquests colls, diguem-ne, l'origen ja és d'època romana. I aleshores, en el moment de travessar el coll, tot sovint es posava alguna mena de temple o alguna mena d'altar o alguna mena de... Sí, alguna mena de d'oratori, una ara, val? Una ara, que és un altar en llatí. I aleshores, aquests colls d'ares, probablement, l'origen vingui d'aquí.
0: Si ens situem en l'època més contemporània, la història ens porta a parlar...
1: Sí,
0: d'exili, no?
1: D'exili, sí, d'un exili ben trist.

0: és la veu de Sílvia Pérez Cruz.
1: Sí, acompanyada del Raúl Fernández, Refri.
0: Sí. Interpretant un poema.
1: Sí, és un poema de Joan Oliver, de Pere IV, que reprodueix, bueno, literaturitza el moment en què justament ell va travessar, va tramuntar la carena, acompanyat de, per exemple, algun altre membre de la colla de Sabadell, com ara Francesc Trabal. Ells van travessar, si no recordo malament, pel Coll de Lli. El Coll de Lli és una mica més a la dreta on anem avui, una mica més a l'oest, perquè és a l'Empordà, i avui nosaltres travessarem la frontera catalana, perquè recordo que anem cap al Vallespí, que és Catalunya Nord, i la travessarem entre el Ripollès i el Vallespí.
0: Atenció, catalano-catalana, eh?
1: Mola, eh? Sí o no?
0: Tenim diverses versions, per cert, d'aquesta cançó,
1: sí.
0: No? Lluís Llach.
1: Lluís Llach, l'Ovidi Montlló, Montlló. Sí. I n'hi ha alguna altra, però sí, aquestes... Bé. De fet, l'Ovidi el que fa és recitar-la.
0: És veritat.
1: La cançó, la música, de fet, ara, aquesta mateixa que sentíem, la música és de Lluís Llach.
0: És veritat.
1: Però bé, tria la Sílvia Pérez Cruz.
0: Bé, on començarem aquesta excursió?
1: Començarem al Coll d'Ares.
0: Sí.
1: De fet, avui anirem a veure una torre de guaita, una torre de guaita medieval, que és la Torre del Mir, o Torre d'en Mir. I és una torre que està posada dins del territori del Vallespí, eh? Però sortirem caminant des del Coll d'Ares, que és just a la frontera.
0: D'acord.
1: El Coll d'Ares, de fet, quan l'exili, l'any 39, encara no estava acabada la carretera. La carretera estava pràcticament acabada fins a dalt, el 36, s'havia d'acabar aquest pas cap a l'estat francès, cap a la República Francesa, però la guerra ho va deixar estroncat. Però tot i això, per allà hi van passar... Es calcula ben bé la quarta part dels exiliats que van haver de fugir del feixisme. Un cop allà, bueno, ja sabem que els francesos no molt bé no es van portar, van tancar aquesta gent en camps de concentració i després els van dispersar. Però bé, arriba al Coll d'Ares, que és el que separa el Ripollès del Vallespí. Pujant, podeu parar a Molló, per exemple, té una església romànica força interessant. Podeu parar a Espinavell, que és un poblet que queda penjat diguem, bastant amunt per sobre de la muntanya, vull dir, per sobre de la carretera. És molt bonic, Espinavell. De fet, aquí on anem, a la Torre del Mir, també es pot pujar d'Espinavell. Si mireu, per exemple, aquest web que un dia en vam parlar, que es diu Itinerània,
0: sí,
1: que hi ha tot d'itineraris per la Garrotxa, el Ripollès, explica com pujar la Torre del Mir des d'aquí, des d'Espinavell. Però nosaltres pugem des del Coll d'Ares.
0: Bé, a partir d'aquí.
1: A partir d'aquí. Un cop al Coll d'Ares hem d'anar en direcció decidida cap a l'oest,
0: sí?
1: Hi ha una pista. No només hi ha una pista, sinó hi ha una tanca de filferro que separa...
0: Bàsicament.
1: Sí, separa... Sí. Aviam, la teoria és que el bestiar, diguem-ne, de la banda francesa no passi a la banda del sud, però... És veritat que encara avui en dia, considerant que la Catalunya del Nord es va separar de la Catalunya del Sud a 1659, encara hi ha drets de pastura, de, diguem, a banda i banda. Vull dir que hi ha gent que pot pasturar el seu bestiar al sud i gent del sud que pot pasturar el seu bestiar al nord. Però bé, agafem a la carena, anem seguint, és un itinerari circular. Primer seguim la carena, anirem passant per tot de muntanyes bastant suaus i tornem per una pista. Aquí l'alçada no és gaire, vull dir, perquè el Coll d'Ares deu estar uns 1.400 i poc, 1.500, i aleshores anem seguint tot de turons.
0: Sobretot en direcció decidida.
1: Sí, decidida. Bé, a Puig de les Forques,
0: sí?
1: Coll de les Boires, el Puig dels Miquelets, i aleshores ja veurem la Torre del Mir. Les vistes són molt... molt guapa, sempre ho dic, clar, no anirem a veure un, no sé, ponts de ciment, no? Però està molt bé, perquè es veu la Sagoda, es veu el Coma Negra, es veu el Canigó espectacular, i és normal, perquè, de fet, estem penjats a la carena fronterera, i no només això, la Torre del Mir és una torre de guaita, de manera que si tu vas a una torre de guaita pots esperar que està posada en un lloc amb una panoràmica privilegiada.
0: Alguna època de l'any més recomanable?
1: Home, ara està molt esponerós, molt verd,
0: sí,
1: tot,
0: sí.
1: Però també a la tardor val la pena.
0: Clar, ja m'ho imagino.
1: Sí, al pic de l'hivern aquí, a la cara nord, hi trobarem neu.
0: Val.
1: Però vaja, la Torre del Mir està, diem, posada una mica, diem, en relació, diem, no ben bé a la carena, sinó posada una mica cap al nord, i aleshores, des d'aquesta torre, es podia controlar el pas pel Coll d'Ares, el pas pel Coll de... ja ho diré ara.
0: Sí. Ja ho direm.
1: Sí, pel Coll de Prats, perdó, i també tota la Vall del Tec. Ja sabeu que, de fet, el Ripollès seria la Vall del Ter i, en canvi, el Vallespí seria la Vall del Tec. El Tec se'n va, diguem-ne, cap a Perpinyà, el Ter se'n va cap a Girona. I aquesta torre forma part de totes les fortificacions que es van fer en aquell moment, al segle XIII, en què el rei Jaume I... Va repartir les seves possessions entre els seus fills. Aleshores, a Jaume II li va donar el regne de Mallorca, que incluïa tota la part que avui seria la Catalunya Nord, més o menys, i el seu altre fill, Pere el Gran, li va donar la resta. I aleshores, això que passa, com que ara aquest regne és meu, ens esbarallem, aquestes coses, i hi ha tot un seguit de torres de guaita que separaven el regne de Mallorca del regne d'Aragó.
0: Està ben conservada?
1: Està ben conservada, sí. No només està ben conservada, sinó que, a més, la van restaurar, uh-huh. I hi ha unes escales interiors que permeten pujar al capdamunt.
0: Fantàstic.
1: O sigui, de bo que val la pena. I les vistes són molt boniques, com deia, tota la Vall del Tec, el Canigó... Bé, molt bé. Fins aquí haurem caminat, potser, anant sinutxant-ho, una hora i mitja o així. El desnivell tampoc és exagerat, vull dir que potser són 300 metres, com a molt. Ja està molt bé. L'últim tros, el que porta fins a la torre, sí que tornem a passar pel mateix camí, però un cop hem arribat en aquella carena que seguíem decididament, ara aquí agafarem una pista. Una pista que ens portarà entre prats, aquesta època de l'any, potser encara no, però una mica més endavant trobarem tot de bestiar, perquè ja saps que ara pel juny el bestiar comença a pujar a la muntanya, i és una sortida molt completa, perquè no és gaire complicada, i vaja, ara que ve la segona Pasqua, igual, si algú se'n va cap allà, cap al Ripollès, és una excursió que pot aprofitar per fer.
0: Algun lloc interessant per dinar també per allà o què?
1: Sí, Espinavell.
0: Atenció.
1: Ostres, no ho tenia previst, això, però Espinavell és un lloc que m'encanta. Però, a més, un lloc molt especial. Era l'antiga botiga del poble, que havia quedat tancada molt de temps, la va obrir una noia que va fer... Hi ha una mica de botigueta i un restaurant. Un restaurant amb molt poques taules, i, a més, s'ho prenen d'una manera que, clar, quan tu vols anar a dinar allà i no tenen lloc, penses... Oh, no, quina lata... Però està bé, perquè en realitat no hi ha torns, i si tu vols estar dues hores fent la sobretaula, estàs dues hores fent la sobretaula, i sobretot està especialitzada en carn de poltre. Té un poltre fet a baixa temperatura, que és una cosa espectacular. I jo diria, ostres, no ho tenia previst, i per això no he apuntat al
0: nom del lloc. No pateixis, i no ens patrocinen, eh?
1: No, bé, però tu m'has apuntat a algun lloc per dinar,
0: sí.
1: Està bé. També alguna vegada he dinat bastant bé a Prats de Molló, és a dir, a la banda del Vallespí.
0: Sí.
1: I Prats de Molló és una població
0: Atenció.
1: Molt interessant.
0: Sí.
1: Prats de Molló pots anar a veure hi ha un monument a Francesc Macià, perquè ja saps que Francesc Macià va voler fer un complot per crear la República Catalana. Una part de les forces havien de passar pel Coll d'Ares, unes altres havien de passar per Maçanet de Cabrenys, i havien de conquerir Olot i proclamar la República Catalana.
0: Això era el 1926?
1: Aquest any farà 100 anys, al novembre. No cal que us digui que no va funcionar, perquè de moment això no...
0: Correcte.
1: Aquesta no va arribar ni a instituir-se, i l'última va durar uns segons de República Catalana. Però bé...
0: Per tant, podem veure un monument?
1: El monument és un lloc molt agradable, es conserva alguna resta de les muralles, i també és el lloc on va néixer Carles Bosch de la Trinxeria.
0: Que recentment, i ho lliguem amb l'actualitat, sí. Li han reeditat un
1: sí,
0: llibre,
1: una
0: no?
1: Novel·la,
0: una novel·la.
1: Sí, L'hereu Noradell.
0: Editorial Barcino.
1: Sí, ja està publicada en el Molc. A mi m'agrada. Haig de dir que Bosch de la Trinxeria m'agrada més els textos curts. Per exemple, té un llibre d'excursions que em sembla sensacional. Alguns contes ambientats a Pirineu, que està molt bé. Però la novel·la està molt bé també per reflectir aquell ambient de l'època de la restauració, dels caciquisme... Jo la recomano granment.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Héctor?
1: Jo crec que no.
0: Jo crec que no, Doncs ho deixem aquí. Héctor Zacarías, moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach.
2: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar a Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes, de fet, ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior, i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Demà dimecres, des de l'Associació Obrera, organitza la projecció del documental La Maleta, de Mauthausen, que explica la història del supervivent del camp d'extermini, Joaquín Tarín, a través dels documents d'aquesta maleta. I després de la projecció del documental hi haurà una taula rodona amb Isidoro Teruel, secretari de l'amica al Mauthausen, el periodista Xavier Martí i el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. El dijous, els Amics de Museu programen una nova conferència per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. En parlarà Eduard Riu Barrera. El dijous, a les 7 de la tarda, al museu, al carrer Pintor Fortuny, i l'entrada és lliure. També el dijous, des de l'ANC, des de l'Assemblea, organitza la presentació del llibre d'Aleix Sarri, Ànima de República, crònica política de l'Estat català, des del 1409 fins al 1714, amb la participació de l'historiador Víctor Jurado. Dijous, a 7:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també el dijous, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, continuen els actes a motiu del Dia d'Europa, amb segona taula rodona, titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I aquest cap de setmana continua el cicle de ballades que arrencava el passat cap de setmana, que suposarà que fins a principis de juliol, tots els diumenges a la tarda, hi ha ballada de sardanes a la plaça de la Creu, aquest proper diumenge, amb la Copla Bisbal Jove, diumenge a les 7 a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68.

0: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Aquesta melmelada és boníssima.
4: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
3: I com s'ho ha fet?
4: Amb un ajut líder.
5: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
3: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
4: Em sembla molt bé.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
8: Generació Chic.
7: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Són les 11 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Ara per parlar-vos d'un tema que doncs, ja fa setmanes que n'anem parlant, però volem fer memòria. I anar el 25 i 26 de novembre de l'any passat, dos senglars, recordeu, apareixien morts als voltants de la Universitat Autònoma de Barcelona, al terme de Cerdanyola del Vallès, i les anàlisis confirmaven pesta porcina africana, una malaltia que no es veia a l'estat espanyol des de 1994. La reacció va ser immediata. En qüestió d'hores, la Generalitat va establir les primeres zones d'exclusió, un radi de 6 quilòmetres al voltant del focus, amb tancament total del medi natural, i un segon perímetre de 20 quilòmetres, on la nostra vila quedava inclòs des del primer moment, amb Collserola tancada. Durant setmanes semblava que el virus es mantenia contingut dins aquell primer radi, però al febrer d'aquest any tot va canviar i van aparèixer els dos primers senglars positius fora de la zona zero. Aquí a Molins de Rei, la urbanització de la Rierada, doncs se'n van trobar i el municipi doncs, va passar de zona de baix risc a zona d'alt risc en qüestió d'hores, amb les restriccions més dures, tancament total del medi natural, suspensió de la caça i dels treballs forestals. Així és com estem en aquests moments encara. I volíem, ja feia setmanes que teníem ganes també de parlar-ne, però des del punt de vista d'un cos que ja està sobre el terreny, que és el cos d'agents rurals, i avui ens acompanya aquí l'estudi el Jaume Torralba, que és concretament el cap de l'àrea regional de Barcelona, dels agents rurals. Què tal, Jaume? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Com anem?
1: Bé, anem fent, anem treballant i seguim treballant, que encara queda feina.
0: Correcte. Expliquem d'entrada, dèiem, Molins de Rei és zona d'alt risc. Quines tasques concretes està duent a terme els agents rurals aquí al municipi i als voltants en aquest moment?
1: Bueno, els agents rurals som els que liderem el grup d'intervenció. Hi ha dos grups. Hi ha el grup de seguretat i vigilància, que lidera el cos de Mossos d'Esquadra, juntament amb les policies locals. I el grup d'intervenció, doncs, som els agents rurals que liderem, que som els que estem treballant a dintre d'aquesta zona, dintre de la zona afectada, i

0: Pues hem tingut ajuda i col·laboració de cossos, de, no només de tots els cossos d'aquí a Catalunya, sinó que de cossos que venen d'altres parts de l'Estat, d'altres comunitats autònomes, i evidentment s'ha de fer de manera ordenada i organitzada. I això pues, ho estem fent des de... Es va muntar en seguida que es va donar aquest focus, es va muntar un operatiu especial, i aquest operatiu comporta l'establiment d'un centre de comandament avançat. Aquest centre de comandament avançat és des d'aquí pues, s'organitza i es coordinen, allà hi són presents tothom que hi treballa, i és la manera pues, de fer-ho de manera organitzada i coordinada.
1: Vosaltres, parlant estrictament de gent rurals, quants efectius hi teniu centrats en aquest moment, amb aquest dispositiu?
0: Nosaltres tenim muntat, penseu que això és un centre de comandament avançat que treballa des de 7 dies a la setmana, 24 hores,
1: sí,
0: en la qual està separat de la que és l'operativa diària del cos d'agents rurals. El vam separar perquè portar-ho tot, perquè tal vegada hem continuat fent les tasques, clar, que tenim assignades. Llavors tenim aquest operatiu, aquest centre de mando, centre de comandament avançat, separat, en el qual intervenen i efectius d'agents rurals de tot Catalunya, tret de que tenim unes exclusions des d'un punt de vista de bioseguretat, per exemple, no hi participen agents de Lleida, i ni de la comarca d'Osona, per un tema de... No és perquè sigui obligatori, sinó és per poder complir encara més mesures de bioseguretat de les pròpies que ja són obligatòries per protocol. A ser aquestes dues zones on hi ha la màxima afluència de granges de porc,
1: sí,
0: hem volgut pues, tindre aquest complement aquí, però la resta de part de Lleida i de la comarca d'Osona, tant l'estructura de comandament com agents i van rotant i van participant. Ja et dic que els hi torquen uns torns de treball, es treballa matí, tarda i nit, i es treballa tots els dies de la setmana. Tenim un nivell d'esforç i dedicació molt més gran que la dinàmica normal que teníem com a agents rurals, no? Que només teníem un torn de treball, això sí, tots els dies de l'any, però només un torn de treball, doncs aquí hem passat a treballar tots els dies i totes les 24 hores. No?
1: Expliquem també, per refrescar, Jaume, quines restriccions continuen vigents avui en dia per als oients de Molins de Rei que ens puguin estar escoltant.
0: Mira, les zones, sabeu, ho has comentat tu molt bé, sí, hi ha dues zones d'excursió, sí, primer de 6 quilòmetres, després, que això s'ha anat evolucionant a mesura que els senglars han sortit positius i s'han anat movent, i el febrer va entrar a Molins de Rei. Ara la zona d'exclusió principal, que ara se n'anomena zona 2, perquè aquesta nomenclatura ens l'ha anat canviant a Europa, o sigui que sempre aquí seguim pautes que venen d'Europa a través del mapa del Ministeri de Madrid, i el que les aplica és el Departament d'Agricultura, la Conselleria d'Agricultura és el que les aplica, però això està pautat i regulat a Catalunya, Madrid i Europa, i viceversa. Llavors, aquí, a la zona 2, que és la zona d'alt risc d'infecció en la qual estem a dintre, en el qual gaire hores d'ara hi ha tots els municipis que formen part de Collserola, doncs aquí continuen les restriccions d'accés en temes relacionats amb el lleure. La gent se li permet, doncs, evidentment, fer vida si té un negoci i treballar des d'un primer moment, però no es permet la cacera ni la pràctica esportiva ni anar a caminar.
1: Correcte.
0: No es demana pel risc que comporta que aquest virus és un virus molt persistent. La característica principal d'aquest virus, que en principi no afecta les persones, això està des d'aquest punt de vista, és la part positiva per buscar-ne alguna, però és un virus molt, molt potent, molt persistent, no aguanta molts mesos, i llavors hi ha un risc de que te l'emportis sense donar-te en compte i que tu el poguessis escampar en el teu dia a dia si freqüentes altres zones i que apareixessin focus en altres llocs del territori, no?
1: Gent que em comentava que també té animals de companyia, gossos, bàsicament, que sortien, anem un moment aquí a la muntanya, això tampoc es pot fer, no?
0: No, aquí ets municipi de...
1: Correcte,
0: d'aquesta
1: sí,
0: zona,
1: sí, sí, sí.
0: Pues bàsicament no es permet, especialment perquè ens entenguéssim, no es permet entrar en el parc.
1: Correcte.
0: I zona perifèrica tampoc, o sigui, mantenir, fer la vida. Evidentment tens gossos, has de sortir a passejar amb ells, fer-ho en l'àmbit urbà, periurbà, i

0: en aquestes zones, perquè evidentment els riscos seran aquí baix, són molt més baixos, malgrat que tot el municipi estigui a dintre, que pas el que és dintre del parc natural, que al final és l'hàbitat principal del senglar, no?
1: I per la vostra experiència, Jaume, com s'està portant la gent en general? Compleix aquestes restriccions o no?
0: Bueno, jo podria dir que hi ha bona part de la gent les està complint, però també hi ha una altra part que no, i cada vegada es nota més, malauradament, i és així. També ja va passar en el seu moment amb la Covid.
1: Sí. Final,
0: les persones són les mateixes, no? I amb la Covid fins i tot ens hi jugàvem més, perquè aquí sí que aquell virus afectava les persones, no?, en aquest aspecte. Aquest virus no afecta des d'un punt de vista de salut, però, evidentment, aquest virus afecta des d'un punt de vista... Hi ha molts, perquè la gent ho entengui, hi ha molts llocs de treball en joc, milers de llocs de treball arreu de Catalunya que treballen de manera directa o indirectament relacionat amb el sector del porcí, i aquí, vull dir, és una afectació greu des d'aquest punt de vista, no?, que afectaria el producte interior brut de la comunitat. Pues, ja està afectant, hi ha moltes pèrdues en el sector, i el que sap més greu, pues, és que quan hi ha tantes pèrdues, pues, es perden llocs de treball, no?
1: Aleshores, si la gent doncs no compleix bé la normativa, se la pot sancionar?
0: S'està sancionant. El grup, bàsicament, ho està fent el grup d'ordre,
1: sí,
0: policies locals i Mossos d'Esquadra. Van començar fent molts avisos, ja es va passar de l'etapa d'avisar, ja s'ha començat a sancionar. Ja s'estan ficant sancions.
1: La vostra tasca, llavors, en aquest sentit, no és punitiva, diguem, sinó també és més informativa i més de treball de contenció de...
0: Sí, en aquest cas, que també podríem fer aquesta feina.
1: Sí?
0: Podríem fer... Una cosa és poder-la fer i l'altra tenir la capacitat de fer-la, la tenim. El que no podem fer, perquè tenim tanta altra feina en el grup d'intervenció, que no podem dedicar efectius a fer vigilància i inspecció.
1: Correcte. No. Què passa si algun veí o veïna que ens pugui estar escoltant dels barris de muntanya es troba amb un senglar mort o malalt prop de casa seva?
0: Bueno, el que hauria de fer, evidentment, és no tocar-lo,
1: sí,
0: evidentment, i avisar. És tan fàcil com trucar al 112. El 112 demanaran les dades i a partir d'aquí immediatament es ficarem en contacte, i veu que no passarà gaire estona que arribarà amb una patrulla d'agents rurals i vindrà amb els EPIs corresponents i es farà càrrec d'aquest animal, farà la retirada d'aquest animal i desinfectarà la zona inicialment on s'ha trobat. Aquest animal es farà el tràmit d'anàlisi corresponent als protocols que s'apliquen en aquests casos, i això en un primer moment. Més endavant, doncs, bueno, expliquem aquest exemple, no? Doncs vindran altres efectius d'agents rurals, segurament amb la unitat de drons, també vindrà a visualitzar aquesta zona, perquè per l'aire i de nit en càmeres tèrmiques es detecten animals, es detecten fins i tot cadàvers, també es veuen, encara que costi més que els animals vius, però també es detecten. I el que està fent una feina, es farà una prospecció. Això no és tan immediat, això ja va pautat i planificat per sectors, passarà a les unitats canines, els gossos estan fent una feina magnífica, jo crec que és el primer focus de peste porcina aquí a Europa que s'està utilitzant les unitats canines per la recerca de cadàvers. Això és clau. Bueno, hi ha moltes coses claus, aquesta n'és una, important, perquè un cadàver és el principal vector de propagació de la malaltia. Si tu elimines, si són capaços de detectar i eliminar del terreny els cadàvers, pues és una manera de contenir-la, també, de contenció principal, perquè, bueno, i aquest seria una mica el que aquest veí, aquella trucada d'aquell veí, pues, aniria generant, pues, totes aquestes actuacions a fi efecte d'intentar sanejar i eliminar, pues, tot el que aquí hi hagi, no?
1: Ara que esmentaves aquests factors de contenció, elements que ajuden, deies unitat canina, però que n'hi ha d'altres. Quins serien els altres?
0: Jo, si vols, et parlo, sí, o m'ho preguntaràs, perquè no és que no vulgui respondre,
1: no,
0: que tenim a veure, vols que digui nombre, porto el nombre d'animals gestionats?
1: Bé, Fins al moment, eh?
0: Fins al moment i també fins i amb dades d'aquí Molins de Rei.
1: D'acord, perfecte.
0: En el total dels municipis que volten aquí Collserola, afectats per la PPA, eh?
1: Sí.
0: També del Vallès, no només d'aquí del Barcelonès i del Baix Obregat, són dades que van canviant i que van augmentant, eh? Portem gestionats, no sé si era a data d'ahir o d'abans d'ahir, 4.363 animals que s'han extret. S'han extret, això vol dir mesures de bioseguretat, i s'han portat a analitzar, vale? D'aquests 4.363 animals, hi ha hagut 320 animals que han donat positius. Vale?
1: Uh-huh.
0: O sigui, estem parlant de que no arribaria un 3% d'allòs. Pel que fa al municipi de Molins de Rei, pues, s'han gestionat, s'han extret 149 exemplars de senglars i a hores d'ara hi ha hagut 26 positius que han donat positius aquí en el municipi de Molins de Rei.
1: Uh-huh.
0: Aquest seria una mica la foto de la feina feta al respecte a la PPA, doncs aquí en el conjunt i en especial aquí al terme del municipi de Molins de Rei. Llavors, vols t'explicar una mica més, hem explicat bé aquesta feina de retirada de cadàvers, de prospecció. Fem una feina de contenció.
1: Uh-huh.
0: De contenció.
1: Correcte.
0: Es va encapsular la zona. Inicialment es va encapsular la zona de Bellaterra, on va aparèixer el primer focus que has comentat, el que seria el municipi de Cerdanyola,
1: sí.
0: Sant Quirze del Vallès i una mica de Terrassa, aquella zona d'allà. És la primera anella de confinament que es va fer. Com es fa? S'encapsula. Es detecten per on estan passant els animals i tapes, vas tapant, els talles al pas perquè no tinguin mobilitat. Sí que tenen mobilitat i gran, interna, però no tenien una mobilitat per intentar que s'expandís. Tal vegada es va tindre aquesta primera corona encapsulada, seguidament es va perseguir a fer la segona gran corona que anava pensada en encapsular tot el que era el municipi, tot el que és el parc de Collserola, tots els municipis que hi ha inclosos, des de la banda del Besòs fins a la banda d'aquí de Llobregat. Aquesta és la segona corona d'encapsulament, que durant temps, durant els primers mesos, 4 mesos, 5, han estat aquestes dues corones, i després un senglar que va donar positiu a Castellbisbal s'ha fet una tercera corona, que aquesta tercera corona i que està encapsulada pues, arribaria, pues, agafaria Martorell fins a Brera, i de Brera agafaria la B40 fins a Terrassa. Hi ha tres anelles d'encapsulament que s'han anat fent a mesura que han anat apareixent positius en aquestes zones. Aquest Aquesta tercera, per sort, toquem fusta, de moment només ens ha aparegut de moment un animal positiu allà, i això que portem ja quasi 400 animals extrets d'aquesta tercera zona, que es diguéssim, és allà on hi ha el front de guerra principal ara, és allà, malgrat s'està treballant a tot arreu. Bueno, la primera corona gairebé ja no es treballa, es va fent un seguiment, aquí a Collserola es continua treballant, però allà on hi ha la feina principal ara era en aquesta tercera corona, però que de moment estan sortint, no, i bueno, i esperem, nosaltres pensem que en sortirà algun més de positiu, però no, per sort no ha sortit, quan menys sortint millor.
1: I dèiem, doncs ara ho podem lligar això, treballeu amb això, amb la unitat canina, important. Drons, important.
0: Drons a la nit, i llavors tenim, evidentment, efectuem una manera de contenir el virus, és fer el buit sanitari, és eliminar, buidar els animals que queden vius en aquesta zona. I això ho fem, bàsicament, utilitzant tres eines. Són dues eines, són un caixa-estrampa, això és per individus solitaris, són més mascles, que van més sols, que és més efectiva. Després hi ha unes gàbies, uns tancats, no gàbies, passaríem de la gàbia que captures un animal, que és molt pensat amb els mascles, passaríem a un tancat gàbia, però és un tancat, i que aquí està, és un sistema que és relativament nou, fa un parell d'anys que va aparèixer, que diguéssim el van inventar o van ficar a la pràctica a Amèrica, als Estats Units, i que va molt bé perquè agafa grups familiars, cauen a dintre i queden capturats grups familiars. Aquesta seria, diguéssim, la manera passiva d'anar extraient i fent aquest buit sanitari, i després hi ha uns recorreguts nocturns, en la qual agents rurals, auxiliats de drons, que detecten, aquests treballen de nit, pues vas, localitzes els individus que vas veient i, evidentment, els intentes extreure, anar traient. Aquesta és la manera de que anem buidant i fent aquest buit sanitari, que és el que ens demana Europa i que és el que, des d'un punt de vista... és la manera de gestionar i que està previst i que està aprovat que s'ha d'actuar d'aquesta manera, no?
1: I passat aquests mesos, doncs, Jaume, i amb la feina feta, com valoreu l'evolució i en quin punt ens trobaríem ara mateix?
0: Bueno, nosaltres, aviam, fem una... Jo et donaria un missatge positiu, de sí? manera moderada, perquè encara queda feina per fer i només falta que vulguis ser massa optimista. Sí que ho som, d'optimistes. Cada vegada veiem que queden molts menys animals. També és cert que en queden... Home, amb aquests números que t'he dit, ja en aquestes zones, això eren molts, són molts animals, per les detalles. Ara, els que queden costen més de detectar i de fer aquest buit. O sigui, tens menys feina, hi ha menys animals, però és més que a vegades es va complicant des d'aquest punt de vista. Hi ha un altre lloc que quan fem estadístiques amb com ha anat evolucionant el dispositiu i el que hem anat traient, evidentment hem anat amb una curva a l'alça i som relativament positius i ens agradaria però no podem cantar victòria, no podem, encara queda molta feina per fer. Si contem dels casos que d'aquí a Europa, perquè al final som els únics que pots comparar, perquè el sector de l'Europa de l'Est hi ha peste porcina que gairebé és endèmica a tot arreu, els casos d'èxit de que se n'han sortit d'aquí a Europa, que n'hi ha algun, n'hi ha altres que no, països molt més importants que els nostres, com és Alemanya o Itàlia, els no se n'han sortit, i són països molt més potents a l'hora d'actuar. A Bèlgica potser és l'últim referent i és el que ha tardat menys, va tardar 16 mesos en controlar.
1: Déu-n'hi-do.
0: I aquí estem, no arribem ni cap al mig any, no? Anem en camí dels 6 mesos, 24 setmanes portem, 24, ja devem estar a la 25, no? Bueno, s'està treballant molt, es continua treballant i aviam com va evolucionant.
1: Perquè la gent, doncs, que està molt acostumada a trepitjar Collserola per fer-hi activitats, doncs, també es pregunta fins quan, no?, hi hauran aquestes mesures restrictives. També la restauració l'escoltàvem, que ja han vist, no?, com, tot i que hi pot accedir la gent, però que ha vist descendir, doncs, força l'activitat o baixar l'activitat, doncs no tenim cap previsió, diguem, de quan podria haver-hi una flexibilització en aquest sentit.
0: Jo no m'atreveixo a dir-te dates, però sí que estem més a prop. Estem més a prop de rebaixar les mesures, no d'eliminar-les, però de rebaixar-les, pel simple fet de que ja hi ha molts menys senglars. En alguns llocs gairebé no en tenim cap. No podem dir no en tenim cap, no en veiem cap, això sí que és correcte. Vale? També matisos, perquè un dels hàndicaps que tenim a Collserola és que gairebé el 80% de la superfície és arbolada. I nosaltres detectem i veiem molt bé i tenim molta informació de les zones en cultius oberts, zones agràries, però dintre del bosc no veus, tot i que tenim bona tecnologia, bons drons, però sota dels arbres no es veu tot el que hi ha. I llavors hi ha molt de terreny que té aquesta, un 80%, i per això pues, no ens atrevim a dir quants animals, tothom ens fa la pregunta quants en queden, segurament que amb algú o algun polític ha dit algun número, número, però dic, segur que ha dit un número rodó, molt rodó. Nosaltres et podem anar dient el que anem traient cada dia, i també et puc dir que hi ha llocs que amb la tecnologia, amb els drons, ja no se'n veuen. Però no ho estem veient tot. Ara estem instal·lant unes càmeres de fototrampets amb tipus RED, un sistema que no és la primera vegada que s'aplica, perquè facin fotos dintre, sota de l'arbolat, però bueno, això també passarà unes setmanes que no puguem extreure les primeres lectures de què s'està veient aquí i quin resultat tinguem, i esperem que no se'n veguin, perquè serà la manera que haguem fet la feina d'instal·lar-les, dius, per sí, bueno, llavors serà perfecte, però si n'hi ha, doncs tindrem la constància de quin moviment i quina densitat encara hi ha, perquè...
1: I perdó la ignorància, Jaume, però en tot cas quan es fa aquestes trampes se'ls extreu i aquests senglars són eliminats, diguem?
0: Sí, els animals s'han d'eliminar.
1: Sí.
0: Pensa que tots aquests animals que estan dintre la zona encapsulada, que és allà on està acampant el virus, aquest virus no té cura, és una peste, no hi ha vacuna, no hi ha manera, a més de que és un l'animal, pues, té una mort no és agradable, m'entens? Uh-huh. Vull dir que si d'una manera o altra escurces la vida d'aquests animals que estan en zona que està infectada, des d'un punt de vista ètic, pues és millor que pas esperar que els que es moren, aquests 200, sí, 320 positius, que tots aquests s'han mort per la pròpia malaltia, que són els de cadàvers trobats, no? Els altres, pues, els hem anat retirant, no?
1: Bé, hem d'anar acabant, Jaume, amb alguna recomanació, algun comentari, observació més que vulguis fer?
0: Bueno, jo, pues, demanar paciència una mica més, ja sé que és molt demanar i de cara a aquest temps, però és clau, i que aquí una mica l'esforç de tothom, perquè jo he comentat que aquí el que hi ha en joc sobretot és el sector econòmic, i quan parles del sector econòmic són llocs de treball que hi ha aquí a Catalunya, de gent que viu, que d'una manera o altra treballa, pues, en el sector del porcí, i no només el sector, l'agricultura està estretament relacionada perquè aquests animals, pues, es fabrica el pinso i el menjar, i que si això decau i la Catalunya no pot estar tornar lliure de peste porcina, si no ens en sortim i ens queda endèmica, el sector s'està veient i es veurà cada vegada més afectat, no?
1: Bé, doncs avui ens hem actualitzat per aquesta problemàtica que afecta evidentment el nostre entorn de Collserola, parlant amb el Jaume Torralba, que és el cap de l'àrea regional de Barcelona del cos d'agents rurals. Moltes gràcies, Jaume, per les explicacions.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres, i sobretot paciència a tots els usuaris i la gent que conviu, i agrair-li, pues, a tots els que ho estan complint a rajada, que són molta gent els que ho estan fent, pues, agrair-li, pues, aquest esforç que estan fent.
1: Moltes gràcies, fins la propera. Anem a fer una pausa musical del disc de la Marató de TV3. Pastora Soler i David de Maria i la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya ens canten música. Ara tornem.

0: A veure, passen 7 minuts de 11:45. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Hem escoltat aquesta cançó que porta per nom Música, i és que volem parlar de música ara, a les Veus de la Vida, aquest espai que compartim mensualment amb les persones que participen al Fòrum de l'Envelliment Actiu de Molins de Rei, que estan molt actives, com el Vicenç Amat. Què tal, Vicenç?
1: Molt bé.
0: Bon dia,
1: molt
0: eh?
1: Molt bé.
0: Que el Vicenç és un habitual ja d'aquest espai. Tot bé?
1: Sí, tot bé. El que sí que m'agradaria és que, abans de començar, donar les gràcies a la meva jefa, la Jessica, perquè va tindre la... va enviar que teníem que fer la música. I jo, cada un interpreta la música. Per mi la música és vida. Però, esclar, la relaciono els que tenen la meva edat, 87 anys...
0: Molt bé.
1: ...de que jo era molt de la sarsuela, de l'òpera i de la música clàssica.
0: Sí.
1: Però no de musicals. I érem uns fans, quan teníem 16-17 anys, fèiem festes, però... mai he anat a un festival,
0: sí.
1: Però sí que he viscut la sarsuela per família, l'òpera, música clàssica per família, però no... Era jo, disfrutava per les festes majors del poble. Jo tenia 7 i 8 anys i es feia els embalats, que per cert estava a Brera, estiuejat, i... veníem aquí a Molins...
0: A veure, tu estiuejaves a Brera?
1: Sí.
0: Atenció, eh? Molt bé. I venies aquí a Molins de Rei?
1: No, jo no, eh?
0: Ah.
1: Els que s'hi ocupaven a buscar els embalats.
0: Molt bé.
1: Aquí hi havia una casa que se'n cuidava, allà al carrer de València, no sé, és...
0: Sí.
1: I tenien els embalats. I aquell embalat construït allà, l'olor de la festa major de poble, era sensacional. Perquè ballàvem i tal, però no eren d'anar a concerts i tal.
0: A veure, espera, que hem començat a parlar, però no hem saludat el Manel Ferrer, que el tinc allà al piano. Manel, bon dia.
2: Està. Hola, bon dia.
0: Espera. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, doncs molt bé.
0: Avui una mica lluny, eh?
2: Sí, una mica de lluny. I...
0: perquè el Manel ens tocarà alguna cançó. L'hem deixat aquí al piano, que ja se'n recorda perfectament.
2: Intentarem.
0: Sí. Aleshores, el Vicenç ens abocava... el món de la sarsuela, de l'òpera, de la música clàssica, d'aquests embalats. Què ha significat per tu, Manel, la música?
2: Ui, tot.
0: Tot, eh?
2: Tot. De petit em feien cantar funerals a Súria. O sigui que cantava amb el senyor rector
0: i
2: una frase que d'un dies ira, dies ira, i era petit, era res, tenia 10 anys o...
0: Sí.
2: No sé, bueno, o sigui que des de llavors ja tot ha sigut música.
0: Sarsuela t'agradava, la sarsuela, o no?
2: El meu pare, tinc un pare que feia opereta. O sigui que era opereta i era dibuixant i era pintor, o sigui que tot va venir cap a mi després.
0: Sí. Molt bé. Ara l'escoltarem cantar, però el Vicenç portava diverses notes aquí, que vull que puguis dir tot. Aquí portaves anotades coses que ens vols explicar.
1: Sí.
0: Era això? De la sarsuela?
1: No, de sarsuela, d'aquesta... Jo ahir la tarda em vaig passar buscant música i tal.
0: Molt bé.
1: I vaig passar un rato molt agradable.
0: Veus que bé?
1: I em va fer distreure i riure i ballar jo sol, com a conseqüències de què fas tu per la música, què fas? No vaig pensar en... I ara veig que jo tinc una neta que se me'n va a un concert a Londres i tal, perquè té un cantant que... Això no ho havíem fet mai.
0: No, eh?
1: No, l'únic que una vegada vaig anar a Collbató per veure el Joan Manel Serrat.
0: Veus que bé? Tot quedava a la comarca.
1: I era una altra època, evidentment.
0: Sí.
1: Però la sarsuela per mi era el que era casa. I l'òpera ja va ser més gran, però vull dir, sí, l'òpera... he vist La Traviata, Madame Butterfly i tot això. M'encanta la música. Però és que diem música, però jo sempre he pensat que la música va acompanyada del cant.
0: Uh-huh.
1: No música sola, sinó música i cant. Això és el que jo sempre, més o menys, ho he viscut a casa meva, no? I ara no, vull dir, ara estic ja apartat, tu... Ja queden 3 per fer 90, tot i que no
0: cal. Molt bé, molt ben portats, Vicenç.
1: I bé.
0: A veure, deixem que toqui una cançó al Manel. Quina cançó ens volies tocar d'entrada, Manel?
2: En principi, el món, el mundo.
0: El mundo, el mundo gira, el mundo gira.
2: Gira, el mundo gira.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vols que ho provem, doncs?
2: Però...
0: Vinga, va, comencem.
2: No, aquesta la cantava aquí en espanyol. La cantava el... Oh, bueno, és igual, cantava un cantant, el Ramon Calduc. Jo ja ara de vell ja dic, sí, sí, ja ho diré un altre moment.
0: A veure, som-hi.
2: No, aquesta nit, amor, no puc pensar en

0: bueno, i com que són
1: molt bé.
0: Dues cançons amb una, doncs,
1: sí?
0: Ah. Aquí en tinc alguna altra. Si van quedar tres cançons, això... Ens... Aquí sí. El novio de les xarxes, que hauria de demanar a un buc que conegués a Josep Maria Roglán, perquè em trobo un problema aquí de música i de texta. La noia de les xarxes tenia molta gràcia, estava molt bé. La vaig conèixer amb aquest senyor, vaig venir aquí a Molins de Rei a viure i ja de seguida vaig tenir ganes de veure-ho perquè tenia coses que estaven molt bé.

0: Desitja... Me la prendré, tio, me la prendré.
1: Val, ja te la prendràs pel proper dia.
0: I un altre dia...
1: El noi de la xarxa ja te la prendràs.
0: Ja me la prendré, el noi de la xarxa.
1: Tens deures, eh?
0: Sí, tinc deure.
1: A veure, un altre... Deure. Estem en directe, el bon dia, bona hora, un minut per sobre 3:12.
0: Bailar pegados no es bailar.

0: Bailar pega... Oh, no pot ser això, tio, no pot ser. És que, bueno, ja saps...
1: Abrazadíssimos los dos.
0: Ja saps que estic... necessito un micro diferent. La setmana que ve vindré més preparat. Sí. Abra...

0: Ole, ole, ole, com disfruto. Ostres, tio.
1: Està disfrutant el Manel?
0: Això no pot ser. Home, és que sempre he fet bestieses d'aquesta casa. I és clar, avui volia ser sèrio.
1: Sí, i no pot ser, eh?
0: Seriós i no pot ser.
1: I no pot ser.
0: No pot ser, però sí, sí, però si en tinguin de més preparat.
1: Marxaràs amb més deures, sí.
0: Em fa vergonya.
1: Vols fer alguna última cançó?
0: Home, mira, la del... Sí, home, bueno, la del...
1: A veure.
0: La del Roland. La del Roland és la que em referia abans.

0: El podíem perdre, està clar.
1: Porto molts anys que no canto.
0: Clar, el podíem perdre.
1: Ja l'aprendré, l'aprendré. I m'agradaria que em diguessin una cosa que passa aquí que no conec, no em recordo.
0: La proves o no, Vicenç? La provem? Ho ha fet bé o no?
2: No, jo crec que excel·lent.
0: Molt bé.
1: Bé. Doncs molt bé.
0: Doncs molt bé.
1: Doncs... Ara estic buscant cançó. Sí. No, però en realitat ja toca les que...
0: Teniu piano, sí, sí.
1: Ah, sabeu una cosa del Gino Paoli?
0: El Gino Paoli.
1: El famós Gino Paoli. El Gino Paoli... A Cielo en Casa va fer unes cançons precioses i també va cantar cançons del Joan Manuel Serrat, dedicada a la seva dona, va fer una cançó molt ferma, Sapor di Sale, dedicada...
0: Ah, sí, amb aquesta acabarem.
1: I a l'Estefania Sandrelli. Però es veien amb l'Estefania Sandrelli i resulta que l'Estefania Sandrelli no li fotia gens de cas.
0: Sí.
1: No? I ella el va deixar, i ell es va voler suïcidar, i es va disparar un tret al cor. El Gino Paoli.
0: Sí.
1: I no va morir i la bala es va quedar dins.
0: Sí.
1: I va seguir viu amb la bala a dins. I és impressionant, no? La cançó Sense Fine també és d'ell, que també va sortir en pel·lícules. I bé.
0: Molt bé.
1: M'agradava dir això de Gino Paoli.
0: Val.
1: Perquè segur que...
0: Vols ja fer sabia, el Sapore?
1: Ja sabia que em passaria alguna coseta amb aquest senyor.
0: Vols fer el Sapore di Sale, o no?
1: Que la tinc, el Sapore di Sale.
0: No sé. Mentrestant vaig a dir que recordeu que aquesta setmana s'ha organitzat dues xerrades adreçades a la gent gran. Dijous, demà passat, al casal Primer de Maig, al barri del Canal, i divendres al casal d'Avis de la Riera Boret, a les 11 del matí, les dues, per... que us expliquin com funciona l'aplicació Som Molins, el vostre dispositiu mòbil. Si teniu interès a tenir-la i saber-la fer anar, doncs adreçada a la gent gran aquesta xerrada. Dijous al casal d'Avis Primer de Maig, divendres al casal d'Avis de la Riera Bonet, a les 11 del matí. Ho hem de deixar aquí, senyors. Ah, sí. Vols fer alguna última intervenció ràpida?
1: No, perquè...
0: Manel, no, doncs ho deixem.
1: Més ridícul és impossible. O sigui
0: que... ens emplacem en un altre dia. Vicenç... Amat, moltes gràcies. Manel Ferrer, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. 9 minuts i les 12 del migdia.

0: Parlarem de gastronomia una estona abans de tancar el programa, com fem cada dimarts, amb el Jordi Beumala. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Bones, què tal? Com anem?
0: Bé, i tu?
1: Veig que has tingut una secció molt animada, eh?
0: Sí, sí, sí, aquí estem molt animats, efectivament. Què tal el cap de setmana? Com va anar la... Per cert, devia ser la fira de Bell-lloc, no?, que ens vas explicar fa uns dies.
1: Bell-lloc d'Urgell, territori són lei, i allà vam anar nosaltres a posar una mica de,
0: sí,
1: de color.
0: Molt bé. Va anar bé?
1: Doncs va anar especialment bé, va anar, sí, molt bé, tothom està molt eufòric, tothom està molt content perquè aquesta tercera edició es van consolidar coses i van tenir moltíssima, moltíssima gent. En molts moments doncs estava tot a petar i, a veure, no és d'estranyar, vam tenir molts participants, productors i elaboradors i cuiners del territori, de Ponent,
0: sí,
1: que juguen a casa, però que a la vegada ens fan descobrir tota una sèrie de productes que a la gent doncs li ve molt de gust. Allà, a Bell-lloc d'Urgell, es fa el millor vermut del món. Ojo, que va guanyar el premi del millor vermut del món amb la categoria rosat, i el tenim allà a Bell-lloc d'Urgell. Llavors, clar, té allà una parada i la gent està encantadíssima de fer un vermutet,
0: sí,
1: de migdia.
0: Tenies la Maria Nicolau, no, també?
1: La Maria Nicolau, la Mercè Camins, el Sergi Caelles, tots són cuiners, uns més reconeguts que d'altres, però tots molt compromesos amb la nostra,
0: sí,
1: cuina, amb la cuina de territori, de proximitat. Teníem les sidres La Solana, que és un jovent molt xulo que s'està dedicant a fer sidra amb poma de Lleida. Són coses,
0: sí,
1: que només trobes allà i molt xules.
0: Oli en teníeu, també he vist, no?
1: També teníem, sí, dos olis diferents, i que també és un territori d'oli. Allà pensa que fa la Fira de l'Oli de les Borges Blanques, que està
0: clar,
1: al mateix,
0: sí,
1: o la Fira de l'Oli de Codall, que també està per allà. És una forma de conèixer el nostre país més enllà de les carreteres i de les muntanyes, doncs per la gastronomia.
0: Veig, sí, veig que vau fer també actuacions o música en directe aquí a l'exterior, no?, del recinte on es feia.
1: Sí,
0: no?
1: La música en directe sempre trau, sempre funciona, i a més vam fer el primer concurs porronaire del Pla d'Urgell, que és un concurs d'aixecar porrons, a veure qui aixecava el porró més amunt.
0: Que bo.
1: Va ser molt divertit, molt divertit, i a més amb tot tipus de categories, des dels més petits fins als més grans, i amb tot tipus de porrons, amb aigua, amb suc, amb vi, i ja vam riure molt, vam fer el burro una estona, i va ser molt divertit també. I després, ojo,
0: sí,
1: cassola de tros.
0: Això, dinar popular, cassola de tros. Què entenem per cassola de tros?
1: Doncs el concepte ja ho diu tot.
0: Sí.
1: Doncs tu estàs al tros, estàs feinejant, i has de menjar alguna cosa, i aleshores agafes una cassola i comences a tirar tot el que de bona manera doncs has arreplegat i tot el que t'has dut de casa. Aleshores té pollastre, no, pollastre no, té conill, i té verdura, té espinac, vaja, té cargol, té botifarra negra, botifarra blanca. És un estofat clàssic, un ranxo, i el vam fer per 200 persones, i encara en va faltar, si més n'hi hagués hagut. O sigui, va anar molt, molt, molt, molt bé.
0: Molt bé. Me n'alegro. Tot això passava doncs el passat cap de setmana. Ara tenim festa a molts llocs el dilluns que ve, que no sé si treballareu, si tenim també alguna fira a la vista aquí a prop.
1: N'hi ha, però no hi treballem.
0: No hi treballeu, eh?
1: I gràcies a Déu Nostre Senyor que s'ha acabat una miqueta,
0: sí,
1: perquè les següents que tenim ja són el juny, el 6 i 7, i el 21. Però pel mig, el 11 i 12, Molins de Rei acollirà el Congrés de Fires de Catalunya.
0: Ah, és veritat. Atenció, eh?
1: Sí, sí,
0: 11
1: sí,
0: i 12 de juny.
1: En motiu de la 175a edició de la Fira de la Candelera, acollim l'edició d'enguany del Congrés de Fires, i també molt contents d'estar per aquí. Juguem a casa, tu.
0: Correcte, perquè veig que dins la junta directiva doncs hi tens gent que coneixes, no?
1: Nosaltres, sí, estem representats, sí, Exposició està representada, i a part també l'Ajuntament de Montserrat recentment,
0: sí,
1: s'hi ha posat com amb una vocalia. Sí, sí, estem molt, molt a dins del mundillo.
0: Molt bé, doncs escolta, i per cert, de cargols, en veu fer també el diumenge passat o no?
1: N'hi ha,
0: eh?
1: O sigui, a la cassola de tros integra cargols.
0: També n'hi ha, val. És que m'ha semblat veure-ho, però dic, no gosava,
1: sí,
0: el vídeo,
1: sí,
0: que vas penjar.
1: Sí, bueno, és terra ferma, terra de Lleida, terra de cargols, mare,
0: sí,
1: de Déu, tornen bojos. Jo soc molt, molt poc fan dels cargols.
0: Ah, mira, menys mal, perquè dic, no ho anava a dir jo, però ja estic més tranquil.
1: No, no passa res. Jo, bàsicament, els cargols i les serps són les dues úniques coses que em veuràs, no em veuràs gaire aficionat.
0: Però, en canvi, allà és tot com una religió, eh?
1: Sí. I ho entenc, eh? Perquè n'hi ha molts, per començar. Sí. És molt pràctic aficionar-te a una cosa que abunda, perquè si fos al revés, doncs, clar, es converteix en algo minoritari.
0: Sí.
1: No, a més, els cargols hi ha criaderos, hi ha granges de cargols, i se'n fan a tonelades, i parlo de tonelades en el sentit literal del terme, tonelades, n'hi ha moltíssims de cargols. I allà, sí, els encanten, i a més de diferents tipus, i se'ls es mengen de diferents formes, i a la cassola de tros és una.
0: Déu-n'hi-do. Doncs mira, cassola de tros deu ser contundent, això, pel que expliques.
1: Bueno, és menys del que sembla, eh? És un estofat. És com un fricandó, com uns fideus a la cassola. És bastant sucós, eh? No et pensis, no és un ranxo allò que és pasta dura. No. Passa molt bé i entra molt bé. A més, l'espinac es posa cru i es cou amb la pròpia escalfor de l'estofat, no es cou a banda ni es cou durant molta estona, de manera que és molt fresc. Dintre el que cap, l'espinac dona un toc molt fresc allà.
0: Molt bé. Ja vam parlar pel carnaval, això, que aquell ranxo, no? Després, cassola de tros, és a dir, anem aprenent conceptes de la cuina catalana.
1: Sí, home, després un dia us parlaré del cimitomba, per exemple, que també és una cassola de tros, però marinera. És de mar. És
0: doncs sí, home, un dia podem parlar d'això.
1: I és, doncs, el concepte és el mateix.
0: Sí.
1: La cuina que es fa a les barques mentre estàs pescant i has de feinejar, doncs mira, allà agafes o el suquet de peix, els d'origen sempre són a les barques.
0: Sí.
1: D'aquests menjars.
0: Deixem aquest
1: tir. Sí. Has de menjar alguna cosa.
0: Deixem aquest titular, però ampliarem el concepte perquè interessa, doncs, la cultura culinària, que sempre està bé conèixer. Jordi Bonmala, un plaer.
1: Vale, un altre, ara, que vagi bé.
0: Cuida't, gràcies, bona setmana.
1: A
0: reveure. Adéu-siau. Mig minut i seran les 12. Tanquem el bon dia i bona hora d'aquest dimarts 19 de maig. Ara la Sílvia entra amb l'informatiu Molins de Rei al dia. Després recordeu que tenim el programa Picama a 12:45 i a la 1 la remissió de l'aventura de cuinar. Connexió amb la xarxa i la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins a la 1 de la matinada. Que acabeu de gaudir del dimarts i nosaltres hi tornem demà a les 8 en punt del matí. Fins aleshores, que vagi molt bé.

0: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia, avui comencem l'informatiu destacant el que ha dit un dels regidors d'Esquerra Republicana al voltant de la fira gastronòmica Molins Vell de Gust. Si el membre de govern Lucas Ferro la setmana passada criticava els preus, ara des d'Esquerra plantegen redefinir-la perquè consideren que hi ha poca presència del sector de la restauració de la vila. També us expliquem un nou projecte que s'ha implantat l'Ajuntament a l'àmbit escolar. És la zona Patolla Déu, que té l'objectiu de facilitar els vehicles quan van a dur els fills, els infants, a les escoles perquè puguin tenir un espai reservat però amb una durada molt curta. Ho explicarem avui a l'informatiu. També escoltarem l'opinió del Club d'Atletisme sobre la proposta que ha fet l'Ajuntament de fer un espai per la pràctica de l'atletisme a la zona de la Gravera. De cara al cap de setmana destaquem la proposta del Cineclub amb la pel·lícula L'Arquitecte aquest proper cap de setmana llarg, amb poca activitat els dies de cap de setmana, moltes d'elles centrades aquests dies de setmana, demà dimecres i dijous. I en esports, avui a l'informatiu parlem del club de bàsquet, perquè està a punt d'acabar la Lliga amb la majoria d'equips que han finalitzat ja la temporada. En destaca que els dos equips sènior han assolit la permanència a segona catalana. Doncs aquests són els continguts informatius d'avui dimarts 19 de maig. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. En primer lloc, el temps. Avui fa un dia clar i ara mateix tenim 23 graus a l'exterior de la ràdio. Millor temperatura que no pas ahir a aquesta hora que havia plogut i feia fresca. Ara tenim 23 graus. Com ha d'evolucionar? Quins dies hem de tenir aquesta setmana? El nostre meteoròleg ens ho explica ara mateix. Jordi Miralles, bon dia.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica de relativa calma, tot i que aquesta tarda tornen a augmentar els núvols. Hem tingut un matí tranquil, ara comencen a créixer nuvolades i aquesta tarda hi haurà més núvols cap al nord de la comarca, cap a la zona de Montserrat, i aquí no descartaríem algun ruixat, que en principi no hauria d'arribar a Molins, però tampoc ho podem descartar al 100%. Això sí, el que és bastant segur és que avui pugen les temperatures respecte a les de dies anteriors i al centre del dia l'ambient serà força més suau, un ambient molt agradable. De cara a demà, ambient assolellat al matí, a la tarda quatre núvols poc importants i a destacar demà les temperatures que pujaran respecte a les d'avui i ho continuaran fent també de cara als propers dies, ja a partir sobretot de dijous, per parlar de calor al centre del dia.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, sembla que a aquesta hora hi ha normalitat a la xarxa de transport públic, més enllà de les afectacions a Renfe per les limitacions de velocitat. En principi, a aquesta hora no hi ha afectacions a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. I la farmàcia de Guàrdia, aquí a la Vila, avui dimarts, és la Lozano, que està al carrer Verdaguer 68. Esquerra Republicana creu que cal fomentar que la restauració de la vila participi més a la mostra Molins Bé de Gust. L'onzena edició d'aquesta fira es va celebrar fa dos caps de setmana a la plaça de la Llibertat. Va acollir a 10 establiments de menjar, un de vins i caves i un altre de cerveses i refrescos, i també hi va haver música en directe i discjòqueis durant el cap de setmana. Es va deslluir d'aquesta fira, aquesta mostra, el dissabte a la tarda perquè va caure una forta tempesta o una pluja que va deslluir sobretot la tarda i vespre de dissabte. Justament el regidor de govern i portaveu dels comuns, Lucas Ferro, va dir la setmana passada que els preus d'aquesta fira ell considera que són elevats i que s'hauria de replantejar aquesta qüestió. I avui, des de l'oposició, el regidor d'Esquerra Republicana, Ricard Vinyets, ha dit que creu que caldria replantejar el model per arrelar-lo més, per tal que hi hagi més participació d'establiments de restauració de la vila. Ricard Vinyets.
2: Crec que el Bé de Gust sí que necessitaria un replantejament per fomentar, sobretot, la participació de la restauració molinenca. Jo crec que el Bé de Gust és una fórmula que poder sí que li hauríem de donar una volteta per tornar-la a arrelar, diguéssim, a Molins de Rei. Jo crec que no dic que no estigui, que estigui mal feta, però sí que crec que podríem fer una reflexió per intentar veure per què el comerç de restauració local no s'anima o no veu atractiu poder estar en aquesta fira.
0: És l'opinió de Ricard Vinyets, d'Esquerra, que qüestionava doncs la incentivació i la motivació de la restauració de la vila, dels establiments de la vila, a participar en aquesta fira amb un total de 10 establiments i creia que calia fomentar-ho i replantejar-ne el model. I parlant de l'Ajuntament encara, destaquem aquesta nova zona que anomenen Petó i Adeu, nom peculiar, i és que es tracta d'un espai pensat per fer una aturada breu i segura dels cotxes en el moment de deixar els seus infants a l'escola. Implica senyalització horitzontal i vertical, i en aquesta senyalització s'indica que es pot aturar el cotxe 2 minuts com a màxim en les franges horàries de dur o recollir els infants a l'escola, al matí, al migdia, pels que van a dinar a casa, i a la recollida a la tarda, però només aquesta estona indispensable per deixar que baixin els infants del cotxe i se'n vagin cap al centre educatiu. S'està implementant de forma progressiva. De moment, la setmana passada es va fer a l'entorn del Col·legi Virolai, on s'hi pot veure la senyalització en un espai situat en un tram del carrer Esperanto que ha passat a ser de sentit únic. El regidor d'Educació, Lucas Ferro, i portaveu dels Comuns, ens ha explicat quin és l'objectiu d'aquesta nova zona.
3: Tenta generar espais al voltant de les escoles que permetin, per una banda, sabem que hi ha famílies que evidentment porten els seus fills amb cotxe, que permetin compaginar la mobilitat amb el fet de que els entorns escolars siguin entorns segurs pels nens i nenes i que siguin entorns doncs, de comiat, tranquils pels nens i nenes i que puguin conciliar també amb les famílies que van a peu i amb els cossos docents i amb els veïns. I, per tant, hem començat aquesta primera proposta de generar aquesta zona de Petó i Adeu que permeti a les famílies arribar amb cotxe, acomiadar-se dels fills i tornar a marxar sense utilitzar aparcaments de la zona.
0: La intenció és que hi hagi entorns escolars segurs i que es millori la mobilitat en aquestes hores punta. L'actuació s'emmarca també en el projecte Camins Escolars Segurs, que són itineraris per poder anar a l'escola caminant de forma segura. I encara, parlant d'una proposta de l'Ajuntament, hem escoltat l'opinió del Club d'Atletisme sobre el futur espai per a la pràctica de l'atletisme que es vol instal·lar a la Gravera. Segons el club, segons el seu president, ha dit que, en principi, la proposta que els ha fet l'Ajuntament cobriria les necessitats dels socis que tenen ara mateix. Recordem que el govern tirarà endavant el projecte de reforma de la Gravera. De fet, el ple d'aquest mes de maig, el de la setmana que ve, s'aprovarà l'inici de la modificació del planejament que portarà a eliminar la Gravera, i també hi haurà una zona de parc que té un espai per la pràctica de l'atletisme amb una corba de 200 metres i una recta de 100 metres. Tot i així, en aquest espai no hi podrà haver l'equipament ni tampoc un espai de gimnàs pels atletes del club. Des del Club d'Atletisme tenen la demanda històrica de tenir pistes d'atletisme aquí a la vila. Ara són 210 socis i s'entrenen a l'espai d'entitats Collserola i a les pistes de Sant Feliu de Llobregat. Pensen que la proposta de l'Ajuntament no és el que ells volien, però que millora la situació que tenen. Això és el que ha dit Joan Moreno, que és el president del Club d'Atletisme Molins.
4: El projecte, la veritat és que comparat amb altres espais que s'havien proposat anteriorment, com a les zones de la Guardiola, és l'espai que veiem més viable, si és veritat, però alhora, des de tants anys que l'atletisme demana aquestes pistes, s'ha d'acabar de veure com ho podem fer perquè ja que es fa aquesta inversió doncs sigui el millor possible per totes les parts. En quant a espai, perquè al final una pista de 200 metres és el doble del que tenim ara mateix i amb el número de socis que som cobriria la necessitat, és veritat que és les pistes encara s'ha d'acabar de parlar com seria la pista.
0: Per tant, encara, deia el president del club, Joan Moreno, que encara no han acabat de parlar ni de concretar amb l'Ajuntament com serà aquest projecte de pistes. Ells hi farien algunes modificacions. Ha dit que, en principi, la situació milloraria respecte a la que tenen ara. I per acabar aquesta informació més institucional, destaquem, de fet, que us ho dèiem, que dissabte al migdia es lliuraven els premis al concurs de narrativa literària Mercè Rodoreda. Ja tenim el nom de les guanyadores. El primer premi ha estat per l'obra titulada L'ofici i el desfici d'escriure, de Clàudia Díaz Fernández. El segon premi ha estat per la narració Les cireres negres, d'Evelyn Mejías Carrasco, i el tercer ha estat concedit ex aequo per l'obra Vèrtebres, de Núria Quiñonero Sanz, i per l'obra Pausa, de la molinenca Eva Moreno Bosch. Les guanyadores han rebut el primer premi 1.000 euros, el segon 500 i els tercers o accessit 250 euros, i també es van fer públic el nom de les 10 finalistes l'any que ve, quan es presentin les bases d'una nova edició d'aquest concurs de narrativa, que recordem només està oberta a la participació de dones, doncs l'any que ve es presentarà també el llibre que recull tant les narracions guanyadores com les feministes d'aquest concurs que organitza actualment l'Ajuntament.
5: Monsieur le Président de la République.
6: Alors, qu'en pensez-vous?
7: C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président?
8: Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense.
9: Boum. Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
10: Ma maison et 4 églises.
0: El Cineclub proposa per aquest dissabte la pel·lícula L'Arquitecte. És un drama basat en fets reals, una pel·lícula biogràfica situada l'any 1983 amb el nou govern socialista de François Mitterrand, que convoca un concurs d'arquitectura, el més gran fins llavors, al qual s'hi presenten els estudis internacionals i arquitectes més famosos del moment. La sorpresa ve quan el guanya un arquitecte desconegut. És professor d'arquitectura a Copenhaguen i fins llavors només ha construït casa seva i 3 petites capelles. I de la nit al dia aquest arquitecte es converteix en el centre de totes les mirades, al liderar un projecte de grans dimensions polítiques i econòmiques com és la construcció de l'Arc de la Defensa de París. El film mostra la lluita de l'arquitecte per desenvolupar el seu projecte davant la burocràcia i la maquinària de l'estat francès, enmig també de lluites polítiques. Ens n'ha parlat Pep Berguedà del Cineclub.
11: Però clar, es veu un home sol lluitant per la seva obra contra tot un poder i una burocràcia. Cada cosa que demana és un conflicte, és un problema, s'ha de mirar. I tota aquesta història política que hi ha al darrere, a part de que és interessant històricament, també en recorda moltes coses.

0: El club de bàsquet Molins està a punt de finalitzar la Lliga amb la majoria d'equips que, de fet, ja han acabat la competició. El sènior femení i el masculí han complert els objectius. El femení manté la categoria, ha tingut una segona part de Lliga amb només una derrota i, de cara a la propera temporada, la intenció és mantenir la base amb jugadores del club. El sènior masculí era un equip nou i amb una base molt jove, de fet, era l'equip més jove de segona catalana. Han tingut dues parts diferenciades de la Lliga i han assolit la permanència també a segona catalana. Ara el club està ja pensant en la propera temporada, parlant amb els jugadors per la seva continuïtat, sempre amb la prioritat de la base del club. Xavi Ballot, director esportiu del club de bàsquet, ens ha explicat com han acabat la temporada els dos sènior.
1: El sènior femení volien consolidar-lo a la segona catalana, a l'equip ha acabat en quarta posició, amb una segona volta impecable, amb la qual dels darrers 10 partits, 11 partits, ha perdut només un, i per tant ha acabat a la part alta de la classificació. Per la part masculina va fer una primera volta amb la qual doncs, ens deixaven per la final de temporada tots els deures perquè no acabàvem d'agafar el ritme de la categoria, ens costava. La segona volta ha sigut també una passada. Han acabat salvant la temporada, la categoria, a una setmana d'acabar la Lliga.
0: Els equips base ara estan preparant-se per la propera temporada. En total són 19 amb una bona presència d'equips femenins, segons explica el club. El proper 13 de juny, ja fora de la competició, el club farà un 3x3 com a festa de cloenda de la temporada, una jornada de promoció del bàsquet durant tot el dia al poliesportiu municipal. El 13 de juny ja tindrem temps doncs, de recordar-ho. Repassem l'agenda d'activitats, com us dèiem, moltes d'elles aquests dies previs al cap de setmana llarg que tenim. Demà, per exemple, l'Associació Obrera comença la sèrie documental Fem Memòria amb la maleta de Mauthausen, aquest documental que parla de la història del supervivent del camp de concentració a través dels documents d'aquesta maleta. I després hi haurà una taula rodona amb el secretari de Miquel Mauthausen, Isidoro Teruel, el periodista Xavier Martí i també amb Ramon Canal, col·laborador de la ràdio. Demà a la FEDE, a les 8 del vespre. El dijous, els amics del museu fan una conferència a les 7 de la tarda del museu sobre l'escultor i dibuixant Julià Riu Serra, i també el dijous l'Assemblea presenta el llibre Ànima de República, crònica política de l'estat català des del 1409 amb Martí Lomà fins al 1714 amb Felip V, amb la participació de Víctor Jurado, que és historiador. El dijous a 8:15 del vespre a la Federació Obrera, i també dijous taula rodona sobre la Unió Europea a les 6 de la tarda a la Biblioteca del Molí. Res més, punt i final a l'informatiu. Tornem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

0: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut, relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, associació de pacients al servei de pacients.
1: Avui ens acompanya una dona que no només dibuixa sobre la pell, sinó que reconstrueix l'autoestima. Ella és Maria Dolores Pérez Sancho, col·laboradora de PICAM i ànima de la clínica Preti Clinic. Maria Dolores Pérez Sancho és presidenta de l'associació Micropigmentació Estètica Paramèdica i Oncològica d'Espanya, AMEPO. Director i docent del Centre de Formació Preti Clinic, docent en el Màster de Medicina Estètica de la Universitat Autònoma de Barcelona i en el Màster de Ginecologia Cosmètica i Funcional de la Universitat de Barcelona. I a més de docent en altres cursos en centres clínics i universitats, és professora homologada per l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya. I avui parlarem de generositat, de l'impacte psicològic de la imatge i d'una innovació que està canviant vides, les pròtesis hiperrealistes d'Areola i Mugró. Bon dia, Maria Dolores.
2: Bon dia.
1: Moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per la invitació.
1: Gràcies. I per la difusió, que ens interessa molt, que és un tema molt, molt, bueno, com sempre, molt interessant.
0: Exacte. Bé, Maria Dolores, l'equilibri entre la clínica i el cor, on te'l trobes tu? Perquè, clar, a través de la teva escola d'estètica oncològica ofereixes serveis de micropigmentació gratuïts i descomptes a la teva clínica Preti. Des de la teva experiència que et mou a nivell personal per tancar aquest cercle de solidaritat amb PICAM i facilitar aquest factor econòmic que no sigui una barrera per la recuperació visual del pacient, a on hi podem entrar? On està aquest equilibri entre el teu cor i la teva clínica?
2: Bueno, realment, per mi la micropigmentació oncològica realment mai ha estat només una professió. Per nosaltres és una manera d'acompanyar a persones en un moment molt vulnerable de la seva vida. Perquè quan una dona passa per un càncer, sovint ha perdut molt més que una part física. Ha perdut seguretat, identitat, i també moltes vegades la manera com es reconeix davant del mirall. I bueno, des de Preti Clinic i també des de la nostra escola sempre hem tingut molt clar que el factor econòmic no pot ser una barrera perquè una pacient pugui recuperar aquesta part emocional. Per nosaltres col·laborar amb PICAM és precisament això, no? Tancar un cercle humà i solidari, perquè darrere de cada tractament hi ha una història, hi ha una família, una necessitat real, no?, de tornar-se a sentir sencera. I quan una pacient es torna a mirar amb il·lusió, entens que tot l'esforç, pues, que té molt de sentit.
0: I que ha valgut la pena tot l'esforç aquest que hi pugueu posar tu i de cap davantera, evidentment, i el teu equip, no?
2: Perquè, exactament.
0: Clar, recuperar aquesta seguretat que bé dius, aquesta identitat fins i tot, doncs clar, això no es paga amb diners, que val, que quan no hi ha, no hi ha, no? I llavors aviam com es pot fer, no?
1: I tant.
2: Sí, exacte.
1: Més enllà del mirall, la perspectiva des de la perspectiva del pacient, com algú que ha passat per un procés oncològic, perdre les celles o veure el pit desdibuixant, és com perdre una part de qui som. Tu que ho veus cada dia a la teva cabina, fins a quin punt la micropigmentació deixa de ser un tractament estètic per convertir-se en una teràpia psicològica fonamental per al tancament del dol de la malaltia?
2: Home, realment, mira, quan reconstruïm, per exemple, una areola o una cella després d'un procés oncològic, no estem maquillant una pell, estem ajudant, el que tu dius, no?, a reconstruir l'autoestima, la identitat, la dignitat també. I moltes dones, és que ens ho diuen, no?, que fins aquell moment encara es sentien malaltes, cada vegada que es miraven al mirall. I la micropigmentació representa com el final simbòlic del procés. És el moment en què deixen de veure la malaltia i tornen a veure'ns elles mateixes. I això, a veure, té un impacte psicològic molt gran per elles.
1: És com si acabessin una etapa, no? És com si ja...
2: Una etapa, exacte,
1: l'etapa aquella que, del càncer, sí, de tots els tractaments,
2: dia, mira,
1: no?
2: Una pacient em va dir, diu... Mira, clar, ha fet la quimio, la ràdio, la reconstrucció, tot. Diu, mira, fins ara jo he anat passant pàgines del llibre.
1: Sí.
2: Diu, però ara amb això tanco el llibre.
1: Tanco el llibre, sí. Mm-hmm. I començo una nova etapa.
2: Em va emocionar molt aquestes paraules.
1: Sí, sí, és que és veritat, és que és veritat.
2: Sí, sí.
0: I és que aquesta revolució de lo que és la pròtesi hiperrealista, he estat veient la novetat que heu creat amb tot el teu equip, sí, que, tal com dèiem abans, tu cap davantera, però amb el teu equip. Aquestes pròtesis d'aureola i mugró que semblen realment màgia. Què diferència exactament aquesta pròtesi de la micropigmentació convencional i com aconseguiu aquest nivell de realisme que permet a la dona sentir que torna a tenir un relleu físic?
1: Exacte, com si tu... Mira,
2: la diferència principal respecte a la micropigmentació convencional és que aquí no només recreem el color i l'efecte visual, sinó també, com dius tu, n'hi ha un relleu físic.
0: Clar.
2: I sobretot del mugró, que és el que amb micropigmentació podem crear un efecte de dibuix en 3D, però no n'hi ha relleu realment.
0: No, clar.
2: I, bueno, les elaborem artesanalment amb una silicona mèdica de platino i són personalitzades per cada pacient.
0: Caram.
2: I el que fem és un motllo primer amb l'areola de la mama sana, de la contralateral, i el nivell de detall és super alt, o sigui, perquè realment costa distingir, una vegada que estan posades, distingir quina és la verdadera i quina és la falsa. I per exemple, amb les pacients que la construcció ha sigut bilateral, que li falten totes dues, com que no tenim el model, el motllo, el que tenim són persones voluntàries, que són donants.
0: Ah, molt bé.
2: Llavors, clar, són dones que tenen una de les areoles, o totes dues, i s'ofereixen per ser donants. I llavors nosaltres tenim una col·lecció de motllos per a aquestes pacients que no tenen, no podem treure una que sigui idèntica a la que tenen, perquè no tenen cap, i llavors li donem a escollir la que més li agrada. Tenim com un mostrari perquè m'entengui.
0: Carai.
2: I poden escollir el color, el tamany, tot.
0: Carames. Sí que esteu avançades. Bueno,
2: No, realment... Mira, jo quan vaig començar amb aquest projecte, pues, clar, bé, jo vaig fer motllo de les meves, de la meva filla, de totes les seves amigues, i, bueno, i hem estat treballant amb això, no? I ara ja tenim pacients que quan li fem ja diuen, no, pues, podeu utilitzar, si voleu, el meu, pues, per una pacient que
0: ho necessiti.
2: Sí, sí,
0: carai,
2: sí, sí.
0: Més real impossible, eh?
1: Caramba, si no...
0: Ara, que tal i com veu començar, també veu partir d'una base real, perquè tant les teves mames com les de les teves filles o de les amigues de la nena...
2: Ah, clar, sí,
0: vull
2: sí,
0: dir,
2: sí,
0: clar,
2: sí, sí.
0: Vosaltres sí, no us heu inventat res, eh?
2: No, va ser, pues, tenim ja un munt de pacients que porten les areoles diguéssim, les nostres.
0: Imagina't.
2: Amb un altre color, no? Bueno. Perquè li donem a escollir, no?
0: Sí, sí.
2: Moltes pacients ja ens diuen, oh, jo les tenia rosadetes o les tenia marrons, clar, o marrón fos, i llavors les fabriquem al color
0: a demanda.
2: O bé de la que tenen o a demanda.
0: A mi, a demanda. Sí, sí, escolta'm, sí. Estàs fent una invenció dintre del món clínic, eh? Esteu fent... Perquè, a part de la part psicològica, que aquesta no té preu, el que esteu fent, la part de tirar endavant, la part d'ajudar-nos, la part de... Clar, de les teves mans o les vostres mans...
1: Sí, sí.
0: Això no és fàcil, ni molt menys, eh?
1: Vull dir, luego, eh?
0: No, no, és que sou capdavanters amb tot, eh? Fins sí, i tot amb això, vull dir, clar.
1: Caramba, si no, ja sí. Autonomia i llibertat. A veure, moltes pacients tenen por de passar novament pel quiròfan després d'una intervenció, el que tu explicaves, no? Primer l'operació, que si la quimio, que si la ràdio. Després tenen que anar per una reconstrucció de mugró que a vegades no dona o no donava el resultat esperat.
2: Exacte.
1: Aquestes pròtesis hiperrealistes que feu vosaltres són una alternativa definitiva o un complement? I també, com és el dia a dia d'una dona que les porta? Es pot banyar, fer esport, pot fer de tot?
2: Sí, mira, les pròtesis tant poden ser una alternativa com un complement, qualsevol de les dues coses,
1: vale.
2: Perquè, per exemple,
1: sí,
2: tenim pacients que tenen la micropigmentació que li hem fet a lo millor fa anys, i ara que s'han assabentat de que tenim això,
1: sí,
2: ens demanen també la pròtesi perquè,
1: vale,
2: es pot posar sobre de la micropigmentació.
1: Ah, vale,
2: llavors, clar, i també perquè hi ha dones que no volen passar per quiròfan per fer
1: altra
2: el
1: mugró.
2: Clar, i com tu has dit, no, que moltes vegades es fa i sempre n'hi ha una retracció.
1: Sí.
2: O sigui que recient fet es veu molt de volum amb el mugró, però per desgràcia sempre es perd volum.
1: Clar.
2: I bueno, ja et dic que el que fem és combinar, es pot combinar totes dues. I el dia a dia, pues, és compatible amb una vida totalment normal. Es poden portar sota el sostenidor, poden anar a la platja, fer esport, banyar-se, o sigui...
1: Fer de tot.
0: Fer de tot, exacte.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Això és molt important, eh?
2: S'enganxen a la pell amb el mateix calor corporal de la persona.
0: I encara que et moguis, com dius, que fan esport,
2: no
0: passa res.
2: Res.
0: Sembla, o sigui, miraculós, això.
1: Caramba, sí, tant, eh? Miracle, eh?
2: O sigui, miracle. Perquè és un tipus de silicona, que és una silicona de platino, que té, la propietat que té és que fa com una mena de succió perquè m'entenguis a la pell. O sigui, nosaltres la posem a sobre de la pell, ¿vale?
1: Sí, sí.
2: I posem la mà, bueno, la pacient es posa la mà a sobre... Res, 20 segons, 30 segons, i amb el mateix calor corporal ja fa aquest efecte com de succió.
1: Carai.
2: I llavors tu pots agafar el mugró, estirar cap enfora, que això no s'ha de s'enganxar.
1: Caramba. Oh.
2: Però si agafem el perfil, diguéssim, el que és la part externa, agafem i aixequem una miqueta, pum, surt sola. Saps? O sigui,
1: sí, sí,
2: que
1: sí.
2: No necessitem cap producte ni de...
1: És curiós, oi?
0: Oi,
2: per enganxar, ni pegament, res.
1: És un gran invent, eh?
0: Sí, i tant, que és un gran invent.
2: Sí.
0: Però, bueno, aquí tenim la teva lluita, no? La teva lluita per tirar endavant i per tot. Però, sobretot, és que tens l'educació com a base, no?
2: Ja.
0: O sigui, des de la teva escola d'estètica oncològica poses molt èmfasis en la formació.
1: Exacte.
0: Quin és el consell principal que dones als futurs professionals? Què s'han de posar davant d'una pell que només està sensible pels tractaments, sinó que carrega amb tota una història de lluita emocional?
2: Clar.
0: Com dèiem al principi, no?
2: Sí.
0: Quan et mires davant del mirall, després d'un any, dos anys, X, d'haver passat per lo que has passat, i que després et tornes a veure així, clar, doncs
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Lluita ha sigut forta, psicològica i mental.
2: Sí, mira,
1: i tant.
2: Realment, mira, una de les coses que treballem molt amb els futurs professionals és que tenen que saber no només tocar la pell, sinó tocar l'emoció.
0: Ara.
2: Perquè, a veure, la tècnica, evidentment, és superimportant, però amb els pacients oncològics no és suficient.
0: Mm-hmm.
2: Perquè estem treballant amb persones que porten cicatrius físiques, però també cicatrius emocionals.
0: I
2: això li donem molta, molta importància a que aprenguin, primer de tot, a escoltar. O sigui, perquè quan venen les pacients tenim que ser molt empàtics i donar el temps que necessiti la pacient perquè s'obri, no? Perquè
0: exacte.
2: No és només de dir, vostè què ve? Ah, però, vale, doncs passi per aquí, venga, s'estira. Realment, de vegades, la millor part del tractament no és el pigment ni la silicona, saps?
0: No,
2: sinó sentir-se escoltada, compresa i, sobretot, mirada amb normalitat.
0: Sí, clar, sí, sí. Una persona, clar, una persona que ja d'entrada ha perdut la seva identitat, o sigui, aquí el metge, bueno, són les teves mans, les vostres mans, no em cansaré de repetir-ho, però sobretot la part psicològica vostra.
2: Sí.
1: L'empatia amb el pacient.
0: Clar, però clar, és que la part psicològica és molt important, perquè jo vinc destrossada de tot.
1: I tant.
0: De lo que m'han dit, de lo que m'han fet, de tot.
2: Sí.
0: I ara em trobo amb aquesta senyora que em diu, no et preocupis, Anna, que a partir d'ara...
2: Exacte,
0: però jo necessito alguna cosa més que m'agafis la mà o que em donis un cop a l'esquena. Necessito quelcom més,
1: Molt després de passar tota una intervenció i tot el que has passat, tot el procés, que sobre el teu físic hagi canviat, és molt fort, això.
0: I moltes vegades no parlem d'edat, parlem d'edats tempranes, vull dir que, clar...
1: Sí.
2: Bueno, i estàs superjoves,
0: Per això t'ho dic, que no estem parlant d'una persona de 90 anys, que és igual, que és igual. Sí,
1: però no és el mateix.
0: Però no és el mateix, tinguis 90 en tinguis 55, no? o abans, no? No és el mateix.
2: I és que, mira, moltes pacients ens diuen, és que si jo, quan jo em miro al mirall, el que jo veig no m'agrada, com vindrà una altra persona del carrer i dirà, oh, que maca que estàs,
0: Que ets.
2: Saps? O sigui, i realment una de les unitats formatives que nosaltres donem amb els cursos és una part de psicologia oncològica.
0: Clar que sí.
2: Clar, o sigui, tenen que... i sobretot, una de les parts que sempre m'aixequem molt és nosaltres no podem donar esperança. O sigui, no, ja no és la paraula esperança, sinó tranquil·la, o hi ha gent que està passant molt, molt pitjor que tu.
1: No, això no serveix, això tens raó.
2: Això no serveix.
0: No. Clar que no. O sigui, hi ha una figura que suposo que la deveu tindre en el vostre grup, d'una manera o d'una altra, no? Que és el psico-oncòleg.
2: Exacte.
0: Aquesta figura que ha costat anys de que això... Jo sóc gran, i quan jo estudiava, la figura aquesta del psico-oncòleg
1: no existia.
0: I ara que tinguem aquesta figura, ja déu-n'hi-do, ja era hora que comencéssim a verbalitzar i a veure, no sé si és normal o no és normal, aquí en aquest terreny no m'hi vull posar, però a fer que la persona se senti amb la més normalitat possible.
2: Exacte.
1: No, això és molt important, que estaves dient i sobretot el consell que tu dones en els futurs professionals, els que esteu formant i així.
0: Exacte.
1: És molt important, molt important, això. En fi, no sé, Maria Dolores, si ens deixem alguna cosa que creguis que és important de remarcar.
2: Bueno, en principi, pues, recalcar que lo de les pròtesis està desbancant molt a la micropigmentació, o sigui, ja no desbancant, sinó que quan li expliquem a les pacients, mira, tens aquesta opció i tens aquesta altra, o diuen, vull les dues,
0: sí.
2: o no vull la pròtesi.
0: Perquè
2: és que realment no, ja us faré arribar A través de
0: Picam.
2: Sí,
0: sí, a través de Picam.
2: A través de, exacte. Més que res també perquè una cosa és explicar-lo i una altra és que és veure-la, que dius, mare meva, és que sembla, perquè a sobre la textura que li donem al mugró és idèntica, és més tova, o sigui, que sembla realment que sigui de veritat.
1: Exacte.
0: Sí, una hiperrealitat. O sigui,
1: això és el més important,
2: Sí.
0: O sigui, jo ja no veig... Ja no veig que sigui un complement com aquell que porta un mocador al coll.
1: No.
0: O sigui, és hiperrealitat. És,
2: exacte.
0: És una part més teva que no la tenies malmesa per el que fos, i ara...
2: No només les estem utilitzant per les pacients de càncer de mama, sinó que n'hi ha moltes pacients que s'han operat de mames, de cirurgia estètica, que han volgut una reducció o una elevació perquè les tenen molt caigudes i han tingut complicacions en la intervenció. I aquestes complicacions han agafat una infecció a la seva areola i al mugró i han fet necrosis.
0: Caramba, una necrosis i tot?
1: Carai.
2: Sí. Bueno, és bastant habitual, eh?
0: Ah, sí?
2: La cirurgia, sí. Sobretot de reducció.
0: Amb reducció.
2: Clar, fins que no podem fer la micropigmentació per reconstruir una altra vegada aquesta areola, pot passar mínim un any i mig, 2 anys.
0: Caramba.
2: Perquè amb aquesta pell no podem tocar perquè és papel de fumar.
0: Oi,
2: o sigui, és... I llavors estem fent també aquestes pròtesis perquè, clar, imagina't, o sigui, una pacient ha perdut l'areola per un càncer, tu no te l'has buscat.
0: No.
2: T'ha vingut i, però una dona que entra a quiròfan per sentir-se millor, més guapa, i que li passi això, psicològicament estan fetes pols.
0: Home, com aixeques això? O sigui, tu tens doble feina.
1: Sí.
0: Tens la feina teva, vale? Però després tens la psicològica de com aixeques una persona... A mi el que més m'ha frapat és això de la identitat que ha dit al principi, no? Com aixeques això i, a més, t'hi poses a les mans perquè, clar, li fas una cirurgia... Bueno, en aquest cas no? Però, una implementació, no? Perquè està molt bé, molt bé. I, sobretot, que pugui fer la vida normal. O sigui,
2: normal,
0: si ella va a la platja o si fa esport, aquesta vida tan normalitzada, això és un avenç que, vamos, no sabia ni que existia. Sí.
1: No, i a més això que acaba de dir, no? Perquè una cosa és, he tingut un càncer, m'ha tingut que treure la mama, m'ha tingut que fer reproduir, és tot un complement de la malaltia. Però si per estètica jo tinc massa pit o en tinc poc i em vull tenir i el que sigui, sóc jove i tal, doncs això és
2: important. No, és un pal, eh? Per elles és un pal. Sí.
0: Home, i arribar amb una necrosis...
1: Pues és importantíssim això, de fer-s'ho.
0: Exacte.
2: Perquè, clar, això és un pal.
0: Oi tant.
2: De totes parts.
0: Oi tant.
1: Doncs, Maria Dolors, escolta, el que has explicat, superinteressantíssim.
2: Moltes gràcies.
1: A tu. I per acabar el programa sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que l'hagi motivat o bé un llibre. Quina frase o llibre ens portes?
2: Pues mira, una frase d'Edward Livingstone, que aquesta jo la dic molt amb els alumnes, i diu... Curar a veces, aliviar a menudo, acompañar siempre.
1: Molt bé, molt bé.
2: Sí.
1: Escolta, m'agrada molt, eh?
0: Home, i tant, i acompanyar sempre. És que aquest final ha sigut boníssim.
2: Exacte.
1: Sí, i tant que sí, eh?
0: I quina cançó t'agradaria que et poséssim?
2: Pues m'agradaria la cançó Et prometo.
0: Et prometo.
1: Molt bé, doncs
0: molt
1: mira...
0: Bé. Doncs ara te la posem.
1: Te la posem i moltes gràcies,
2: Dolors.
0: Moltes gràcies, de veritat.
2: Ha
0: sigut un plaer, Maria Dolors.
2: Gràcies, eh?
1: Adéu.
2: Igualment, moltes gràcies.
1: Adéu.

Et prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agraï l'entrevista a la Maria Dolores Pérez Sancho, que, com ja he dit, és superinteressant el tema que hem parlat avui, com sempre. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa, l'Anna, jo mateixa, la Marisa, la Berna, també les companyes que col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.
1: Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern i Esquerra Republicana de Catalunya segueixen l'acord dels pressupostos i han acordat destinar 160 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català a les xarxes socials durant els propers 3 anys. A més, també el pacte inclou la creació d'un òrgan bilateral Estat General per coordinar la governança dels aeroports, una qüestió que s'haurà de concretar en una futura comissió bilateral, encara sense data fixada. Demà, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes i el divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i de cara al juliol s'haurien de votar al Parlament. I Esther Niubó, consellera d'Educació, ha comparegut en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha donat explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen, de fet, algunes de les denúncies dels docents. La infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisà en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i coordinació dels que disposen els agents dels Mossos. Ha remarcat també la predisposició del govern en seguir negociant per tal d'arribar a un acord comú.
2: Crec que enviem a vegades un missatge distorsionat i confús a la societat quan emetem doncs, alguns judicis a priorístics com els que hem pogut llegir i sentir aquests dies. Però, en tot cas, mantenim oberts espais de diàleg amb els agents implicats. Seguirem escoltant totes les aportacions que ajudin a millorar el desplegament i l'avaluació d'aquest pla pilot, però també els dic doncs, que aquest govern doncs, no vol renunciar a explorar eines de coordinació institucional que puguin contribuir a protegir millor els infants i adolescents, a acompanyar millor els centres educatius davant riscos emergents que avui afecten directament la vida escolar.
1: Amb tot, Niubó ha afirmat que la proposta que farà arribar avui als sindicats i que es presentarà demà a la mesa sectorial convocada s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit amb Comissions Obreres i UGT i ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'haurà de continuar treballant en els propers cursos. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui amb epicentre al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare al desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb els pas dels mesos la investigació l'apunta com a sospita.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Demà dimecres, des de l'Associació Obrera, organitza la projecció del documental La Maleta, de Mauthausen, que explica la història del supervivent del camp d'extermini, Joaquín Tarín, a través dels documents d'aquesta maleta. I després de la projecció del documental hi haurà una taula rodona amb Isidoro Teruel, secretari de l'Amica al Mauthausen, el periodista Xavier Martí i el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. El dijous, els Amics de Museu programen una nova conferència per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. En parlarà Eduard Riu Barrera. El dijous, a les 7 de la tarda, al museu, al carrer Pintor Fortuny, i l'entrada és lliure. També el dijous, des de l'ANC, des de l'Assemblea, organitza la presentació del llibre d'Aleix Sarri, Ànima de República, crònica política de l'Estat català, des del 1409 fins al 1714, amb la participació de l'historiador Víctor Jurado. Dijous, a 7:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també el dijous, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, continuen els actes a motiu del Dia d'Europa, amb segona taula rodona, titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI Internacional Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I aquest cap de setmana continua el cicle de ballades que arrencava el passat cap de setmana, que suposarà que fins a principis de juliol, tots els diumenges a la tarda, hi ha ballada de sardanes a la plaça de la Creu, aquest proper diumenge, amb la Copla Bisbal Jove, diumenge a les 7 a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
7: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
6: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
8: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
6: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
9: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
6: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
10: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
11: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
12: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei. Aquí una setmana més amb aquest programa que ens encanta i que cada setmana, ho he de dir-ho, els nostres col·laboradors ho fan la mar de bé. Ens porten notícies de cuina i d'altres coses i la veritat que us he de dir que ens ho passem molt bé en aquest programa que porta per títol L'aventura de cuinar. D'aquí uns moments els presentaré i començarem amb el tema de la cuina. Bé, doncs, bona tarda, Nacho, com estàs?
2: Molt bé, avui encantat veure't amb aquell davantal que
1: portes. Ai, sí, és que no us ho he dit, és que l'altre dia em van regalar una oient del programa, pues em va fer un davantal. I què millor manera d'estrenar-lo que amb el programa de cuina, no? Queda, està tot net, tot polit, però és per fer postureo, eh? Vull dir que avui no cuinaré amb el davantal, eh? Jo el guardaré. Us agrada, no?, de color rosa.
3: Rosa amb estrelletes blanques.
1: Ah, imagina't, eh? Moltes gràcies a aquest oient que va tindre el detall de fer-me, perquè el va fer ella, no el va comprar, el va fer. I, bueno, Nacho, avui de què parlarem avui?
2: Avui de lluç i de palangre.
1: Lluç i de palangre, perquè hem de recordar que abans de ser cuiner, el Nacho era peixater i de peixos n'entén molt, oi que sí?
2: Una miqueta.
1: Bueno, escolta, avui era dijous paella, no?, normalment.
2: Sí.
1: I demà?
2: Ensaladilla imperial.
1: Ensaladilla imperial. Recordeu que vam parlar de l'ensaladilla, dèiem russa, però quedava millor imperial, no? Però no us penseu que serà el mateix preu, eh? No per canviar de nom, serà una miqueta més cara. L'ensaladilla imperial. Però avui parlarem de bacallà.
2: No, de lluç.
1: Ai, de lluç, perdona, és que els peixos...
2: Saps que ja no sé si m'estaves ficant amb un lío d'aquests que em fiques o...
1: Però em vas dir que parlaríem de bacallà.
2: No, bacallà ja n'hem parlat.
1: I del bacallà ja hem parlat?
2: Sí. Bon, si hem parlat del bacallà o no hem parlat
3: del bacallà? Sí, de la brandada, que si era francesa, que si era...
1: Però em sembla que et vas equivocar quan em vas enviar el WhatsApp, eh? Ja ho mirarem, perquè vas dir... I també de les maneres de pescar-ho, no? També m'ho vas dir-ho?
2: Sí.
1: Ah, pensava que m'havia jo inventat.
3: No, el lluç, com vull parlar ara, el plat que porta avui, sí que hi ha diferents maneres de pescar-ho, com és el palangre, no? Que és aquest...
2: Exacte.
1: Caramba, que sabeu, eh?
3: És que jo soc... faig un marinisme, llavors de peixos també en tinc una miqueta, però dels que estan vius per sota.
1: Ah, molt bé, molt bé. I tu no fas un marinisme, no, Nacho? Tu només els pesques.
2: Jo no, perquè m'enfonsaria.
1: ai, aquest Nacho. Vinga, va, quan vulguis pots començar, eh?
2: Va, mira... Aquest plat que explicaré avui té dues variants principals. Jo l'explico com el cuino jo, encara que hi ha algú que, bueno, pugui queixar-se i dir que no es cuina així, val? Però, bueno, cada maestrillo tiene su librillo.
1: És lluç a l'estil Nacho.
2: Bueno, lluç a l'estil Nacho, que es pot dir també, com li poso cloïsses, també podríem dir que és lluç a la basca. La gran diferència és que el lluç a la basca, en cru, es posa a la salsa. I a mi em fa la impressió que si ho fas així, encara que ho fas amb la salsa, però no deixes de menjar peix bullit. Per això a mi m'agrada enfarinar-lo una miqueta, marcar-lo una miqueta i després el posarem a la salsa. Val? Però en realitat la recepta original és en cru posat a la salsa.
1: Mm-hmm.
2: Però bueno, jo ho faig d'una altra manera. Val? Bueno, el primer que farem és les cloïsses. Què farem amb les cloïsses, Judit?
1: Jo, a mi m'ho dius?
2: Va, que t'ho vaig explicar.
1: Bueno, suposo que bullir-les, no?, perquè s'obrin, no?
2: No, amb aigua i sal.
1: Així, de salar-les.
2: Amb aigua i sal, exactament. És perquè treguin la sorra, val? Perquè la cloïssa, realment, ja ho vaig explicar alguna vegada, la cloïssa, realment, com està viva, quan la poses amb aigua i sal, què passa? Que la sal li pica i al picar expulsa la sorra, val? És molt important la cloïssa que almenys estigui una hora amb aigua i sal, val?
1: Una hora.
2: I una cloïssa que sigui, bueno, que estigui més o menys bé, val? Una cloïssa

0: ara és bona època, i tu que et dediques, t'agrada el submarinisme, ara és la bona època pel musclo de roca, el del Delta de l'Ebre. Ara és l'època.
1: Aquest és l'únic que conec, els altres no, eh?
0: Bueno, el buixot és un musclo molt, molt bo. Sempre parlo de la meva sogra, et diré que la meva sogra no li agrada perquè la meva sogra li agrada el múscul gallec, el gros. En canvi, a la meva dona li agrada molt el buixot perquè a la meva dona li agrada el múscul petitet. El buixot té un gran avantatge, és que ve net, sempre ve net, i no tens que posar-te allà una bona estona a la pica netejant-lo. Tornem al lluç. En realitat, jo no cuino mai lluç, jo cuino palangre. Després, en cas, explicarem la diferència entre el lluç i el palangre. Val? Diguéssim que el lluç i el palangre és el mateix. Si ho parlem en idioma llatí, és el merlucius.
1: Merlucios,
0: vale? Però jo faig servir palangre. Explicarem una recepta normaleta per 4 persones. Val? Posarem 8 rodanxes de lluç ampletes, no que sigui allò comprimet, ampletes, uns 250 grams de cloïsses, 250, 300, depèn de la quantitat de cloïsses que vulguis, 4 grans d'all, una cullerada de farina, 250 mil·lilitros de brou. Jo el brou el faig d'una manera molt senzilla. Quan vaig a la peixateria, o quan jo era peixater amb el seu defecte, el que feia li treia el cap al lluç o al palangre. I amb aquell cap és el que poso a bullir amb l'aigua i amb allò m'he fet el brou. No cal fer invents de peix de roca i així. Amb aquest aspecte és més que suficient. Molt de julivert picat, té que haver-hi molt de julivert, patates, oli d'oliva i sal al gust. Val? Aleshores, la forma de preparar, o que jo preparo primer aquest lluç. El primer que farem és, jo enfarino el lluç, agafo una olla d'aquestes baixes, que no sigui una olla molt alta, una olla baixa, i freixeixo el lluç. No cal que estigui fet del tot, però sí el marco pels dos costats una miqueta. Primer, per lo que he dit abans, perquè no, per mi no estarà el lluç bullit, perquè ja està una miqueta fet, ja té consistència, i després, perquè com el ficarem a fer xup-xup, el xup-xup que tant m'agrada a mi, com el ficarem a fer xup-xup, és més consistent i no se'ns desfarà. Val? Bueno, una vegada hem fregit el lluç, l'apartem, el reservem, i aquí el que fem és l'all, que abans haurem tallat a llàmines, el posarem. Vull dir, no, amb el tema de l'all no hem de tenir por. Vull dir, si abans he dit 4, pots posar-ne 6, si t'agrada molt, vull dir, pots posar tallat a llàmines. El fregim bé, sense que se'ns arribi a cremar, perquè després l'all cremat el que fa és amargar, però el fregim bé. Una vegada l'all estigui fregit, agafarem i llançarem el julivert, posarem el julivert i anirem en compte. Tu has tirat alguna vegada julivert a l'oli?
1: No.
0: Explota i salta. Val? Quasi com els cargols, s'escapa quasi com els cargols.
1: recordeu l'anècdota del cargol,
0: Explota, vull dir que normalment tens que tenir la tapa a mà per quan tires el julivert, perquè com tires força quantitat, quan tires el julivert, tapar un momentet és un moment d'explosió, vull dir, no és allò que estigui explotant tanta estona, no. Llavors remenes bé amb l'all. Quan ja està tot integrat, el que faig jo, a mi m'agrada particularment fer-ho, encara que no és necessari, però a mi m'agrada, llavors les patates tallades, jo les tallo mal tallades, és a dir, les vaig trencant quan les tallo, tiro les patates i les fregeixo una bona estona amb l'all i el julivert. Les fregeixo una bona estona. Una vegada les patates ja les he fregit una bona estoneta, a continuació, què faig? Poso el brou.
1: Que és el cap del lluç que es bulli.
0: Exactament. Normalment el brou el poso amb un colador, perquè el cap pot haver anat alguna espina o escates, llavors ho poso amb un colador perquè no m'entri a mal d'això. I deixo fent xup-xup una bona estona. Amb un ganivet o amb alguna cosa que punxi vaig provant les patates. Quan veig que el ganivet ja en comença a entrar la patata, el que faig és agafar el lluç que abans he apartat, el que faig és posar-lo ja. Sense, i el que vaig fent és movent la cassola, girant-la, és a dir, no faig servir l'espàtula perquè no se'n trenqui el lluç precisament.
1: Mous
0: la cassola perquè vagi agafant. Això, el lluç estarà allà aproximadament 5 minuts, no estarà més. Ah, perdó, m'he oblidat d'una cosa. Tornem

0: enrere, rebobinem. Abans de tirar el brou, hem de tirar la cullerada de farina. La farina simplement és perquè després la salsa ens quedi una miqueta més espessa. No per res. Vull dir que si no ens agrada una salsa espessa o no volem sucar una miqueta de pa, no cal tirar la farina, val? Però jo sempre tinc una miqueta perquè la salsa en quedi més consistent, val? I després de la farina, que també m'he oblidat per voler anar molt de pressa, és quan tirem el gotet de vi.
1: Ah, gotet de vi, també.
0: Un gotet de vi blanc, val? O brandy, o conyac, o el que es tingui a mà. Bueno, tornem a on estàvem. Hem fet el lluç, ja l'hem tingut 5 minuts. Llavors, apaguem el foc, i jo una vegada apago el foc, que sempre m'agrada deixar reposar el menjar una estoneta, el que faig, agafo espàrrecs d'aquests que no li agraden a la Montse.
1: Els blancs.
0: Agafo espàrrecs i els hi poso per sobre. Espàrrecs i ous d'usos tallats en quatre parts.
1: Això seria el guarniment.
0: El guarniment que li poso per sobre. Ho tapo i ho deixo tot uns 10 minutets abans de posar-ho al plat i de menjar.
1: A foc lent seria, no?
0: A foc lent, sí. A foc lent.
1: No quedaria tot.
0: A foc lent, sobretot quan hem posat el lluç. Amb el tema de les patates pots posar-li el foc una miqueta més ràpid. Però jo, com ja he repetit moltes vegades, jo soc dels que m'agrada cuinar a foc lent. Sempre m'agrada cuinar a foc lent.
1: I que faci xup-xup, no?
0: El xup-xup és
1: molt important. És indispensable. Si no fa xup-xup, no surt bo, això,
0: És indispensable, sí. Llavors, és el que dèiem abans, i si em permets, aniré molt de pressa.
1: No, que encara no he fet el xup-xup,
0: No he fet el xup-xup, val. Aleshores, jo sóc partidari, i com ha passat que tots dit que era, de comprar palangre en comptes de lluç. El problema principal és que el palangre és molt més car. Però per què és molt més car? Perquè el palangre es pesca un a un, el palangre no rep cops, el palangre et surt brillant i amb escata. En canvi, quan el lluç es pesca amb xarxes d'arrossegament, que amb aquelles xarxes poden sortir gambes, poden sortir daurades, poden sortir mairetes, poden sortir a pas del lluç tot tipus de peixos. Què passa? Que a vegades es donen cops. No sé si alguna vegada a una altra peixateria us han obert un lluç i heu vist vermell. Ostres, això què és? És un morat. No passa res, ens el podem menjar perfectament perquè no passa absolutament res. Però a l'hora d'arrossegar-los, doncs, pateixen i tenen cops. I em sap greu dir-ho perquè la Montse m'està mirant encara de pena, encara que no la vull mirar. però és així. Llavors el palangre té la carn molt més forta i per mi és molt més bo. El palangre, on es ven més palangre de tot Espanya, és a Galícia, a Burela. Burela és un poble de Galícia, i ho vaig estar mirant, abans, perquè dic, segurament m'ho preguntarà i m'enganxarà, es venen 14 tones de palangre a l'any.
1: Ostres, Déu-n'hi-do,
0: 14 tones. Però, si em preguntes a mi, per mi, particularment, el palangre més bo que tenim aquí és el de la Costa Brava. Val? Llavors, i que és bastant més car que el de Galícia, però és bastant més car perquè hi ha molt menys, es pesca molt menys.
2: Això et anava a dir jo, que està sota el fons marí de la Costa Brava i hi ha molt poca vida. És una llàstima perquè hi ha molt poca vida.
0: Exacte. Llavors, la qüestió és, bueno, perquè com hi ha poc, doncs és com fa dos anys que va pujar tant l'oli. Per què va pujar tant l'oli? Perquè com no havia plogut, no hi havia olives, no es va poder fer oli. Doncs amb el palangre passa igual. En canvi, és curiós, i suposo que és per la temperatura de l'aigua, el palangre de Galícia és negre. Sí, és de la pell negra. En canvi, el palangre d'aquí la Costa Brava és daurat.
2: Però tanta diferència hi ha de temperatura de l'aigua entre Galícia i aquí?
0: Sí.
1: Allà deu ser més fred, no, Galícia?
0: Sí. És més
1: càlid aquí, el Mediterrani, és més càlid.
0: De fet, tanta diferència, vull dir, al Mediterrani, tu vas a la Costa Brava o te'n vas a la Costa Daurada...
2: No hi ha colors, sí.
0: I ja notes diferència a la temperatura. Doncs imagina't en Galícia, vull dir... Jo he estat a Galícia a l'estiu i jo no m'he banyat.
2: No, però és curiós perquè normalment les llagostes, per exemple, del Carib, són més dolentes que les del Mediterrani, no?
1: Les aigües són més calentes.
2: Llavors, aquí passa el contrari, no? O sigui, l'aigua més calenta allà no és tan bona, no? I ara aquí està passant al revés. És més bona amb l'aigua més calenta que l'aigua més freda. Per això m'ha fet sobtar, per això et fa la pregunta.
1: Tu que has provat els dos lluços, per exemple, el de Galícia i el d'aquí, quina diferència de sabor hi ha entre els dos?
0: És que és molt difícil de definir, Judit. A veure... també et seré sincer, és a dir, si me'l menjo amb els ulls tancats...
1: No notaràs res.
0: No et sabria dir la diferència, val? Si me'l menjo amb els ulls oberts, sí, perquè veient la pell del lluç o del palangre, veus d'una banda o de l'altra, val? Aquí el que tenim bastant a la costa, no sé si l'heu vist algunes peixateries, és el que diem el lluç de bou. El lluç de bou és aquell lluç que veiem a vegades que és molt maco, molt platejat, que és panxut. No sé si us he fixat, aquest lluç és, tu el veus panxut, però és boníssim. És el paladar és boníssim perquè és un lluç pescat a molt poques milles del mar. Que és el secret que tenim a la Costa Brava. A Galícia què fan? A Galícia fan fondària molt lluny. A millor Galícia, sí, el palangre és fresc, però el millor té 2 dies. Aquí sortim i tornem. Vull dir que si tu vas a Roses per la tarda, segurament el palangre aquell el millor porta 3 hores fora de l'aigua.
1: Sí.
0: I això es nota. No sé dir-te amb què, però amb el sabor es nota.
1: I a part del lluç, alguna cosa més? Alguna curiositat més del lluç? A part de bontes pesca i tot això?
0: Ai, és veritat.
1: Ai, gràcies, Montse. Gràcies.
0: Que no hem tirat les cloïsses.
1: Home,
0: no hem tirat les cloïsses.
1: Jo ja m'estava fent la imaginació, abans, això i l'altre, i dic, bueno...
0: Abans dels espàrrecs tirem les cloïsses.
1: Claro.
0: Jo particularment, torno a repetir, hi ha molta gent, això que et deia les receptes, a part, hi ha molta gent que les cloïsses les obre tirant-les aquí. És a dir, quan tu ja tires el lluç, pots tirar les cloïsses perquè les cloïsses es fan en un moment.
1: Sí.
0: Jo sempre les obro de part, perquè encara que l'hagis tret la sorra...
1: Bueno, però això va a gust del consumidor.
0: Bueno, però és el risc que corres, perquè si, encara que li hagis la sorra, si tu les obres aquí, pots tenir sorra.
2: Sí. Llavors les poses amb aigua i sal i després les bulleixes.
0: Exacte.
2: Vale.
0: Però la forma de bullir és posar en una paella, en una tapa, eh?
2: Sí, però fas aquests dos passos.
0: Jo li tiro un rajolinet de vi,
2: vale,
0: perquè, bueno, faci més vapor.
1: Perquè estiguin contentes, no?
0: Perquè estiguin contentes. I això ho faig perquè llavors, quan una vegada les he fet, les torno a colar amb un colador, i llavors, quan tu les tornes a colar, veus que amb aquell colador queda arenilla.
1: Vale.
0: Val? Llavors jo ho faig perquè tu estàs menjant un tros de lluç i mastegues...
1: Sí, això és veritat.
0: Segura vegada ho he menjat escopinyes o així, d'allò que mengeu i...
2: Sí.
0: És molt molest.
2: Sí. Passa amb les bledes, de vegades, amb les bledes naturals, que trobes
0: sí,
2: també la sorra,
0: sí,
2: que dius,
0: clar,
2: les tens que
1: llançar. S'han de rentar
2: sí,
1: i...
2: Sí, però ja les rentes i també et passa. Mira, que només és les cloïsses.
0: Avui, sense anar més lluny, avui he comprat la col per preparar el trinxat per demà, ja l'he bullit i tot, i he tingut que estar molta estona sota l'aixeta perquè està plena de fang.
1: Ostres. Clar, és collida del camp i...
0: Sí, sí.
2: Però t'estàs allà una hora netejant, sí, i després ja t'ho fas, ja ho tens a punt per menjar, i quan tu menges, crec, dius, per favor.
1: Sí, és una mica engorrosa, quan sents això.
2: Millor curar-se amb salut i passar els passos que fa el
0: nacho. Jo tot ho faig així, vull dir, les cloïsses, les escopinyes, tot, ho procuro fer a part perquè l'experiència em diu que per molt que intentis treure la sorra, sempre queda una miqueta.
1: Més o menys amb aquest procediment que tu has fet, en quant de temps tindríem preparat aquest plat?
0: Aquest plat? No, aquest plat és molt... Jo crec que menys d'una hora,
1: Menys d'una hora?
0: Sí. Menys d'una hora. És un plat ràpid de fer i, a més...
1: El tens tu també amb els plats, a part del menú, el tens aquest plat algun dia a la setmana?
0: L'he fet alguna vegada, però vaig a ser sincer, com sempre. El peix... I segons quin peix i com el cuinis, s'ha de menjar acabat de fer. És diferent que tu agafis un tall de pollastre i te l'escalfis al microones. Te l'escalfes i està pràcticament igual. El peix és... Llavors, jo què sé, el bacallà amb samfaina, bueno, perquè la samfaina... Però aquí tornem a dir la mateixa paraula de sempre. Porta patates. I la patata es fa... Te'n recordes?
1: La paraula, ajuda'm, Montse.
2: Zapatua.
0: Molt bé, Montse. La paraula es fa zapatua. Llavors, aquest tipus...
1: Me l'apuntaré, perquè...
0: Aquest tipus de menjar, ostres... clar, hi ha molta gent que a vegades em demana per què no fas això, per què no fas allò. Perquè, clar, jo tinc que pensar que el menjar potser surt de la cuina a les 7 del matí,
1: sí,
0: i la gent potser el compra per sopar.
1: Clar.
2: O pel dia següent.
0: Exacte, o pel dia següent. Llavors, són menjars que, clar, se'l menjaran i dolent no estarà, però no estarà com a mi m'agradaria que estigués.
1: Al seu punt, exacte. Clar, llavors... No és el mateix menjar un plat acabat de fer amb una miqueta de repòs que no que porti 7 o 8 hores.
2: A mi em passa amb la nata, que em diuen és per demà. Dic, ostres, dic, pues vine demà a buscar-la perquè és que clar, perd molt.
1: Perd
2: molt.
1: Sí.
2: Llavors, hi ha productes que perden molt.
0: Hi ha molts plats que no... que me'l reservo per fer-los a casa, perquè no...
1: Però sí que fa cuetes de rap, no? Que és espectacular,
0: però,
1: la safata.
0: Saps què passa? Que la cueta de rap és una cosa que cada divendres s'acaba. Cada divendres. Cada divendres s'acaba. Llavors, i a part, si no s'acaba, pues, com us he explicat alguna vegada, tinc el meu fill que li encanta
1: la cuina del reaprofitament. No,
0: si amb ell només li, a vegades queden només les patates, i amb ell li porto només les patates, papa, ja peix, no, fill. No,
2: això... Però pot ser que el rap quedi com més malós que
0: sí, perquè el rap, la carn del rap és molt més forta.
2: Exacte, jo crec que per això el rap et deixa jugar un parell de dies,
0: exacte,
2: i el lluç no.
0: Exacte.
1: Però és que de vegades mengem també pels ulls, Nacho?
0: No, a vegades no.
1: Judit, com sempre. Tu veus els que passeu per la botiga del Nacho, que té aquell aparador, i veieu totes les cues de rap allà, totes en conjunt, ben col·locadetes, és que dius, ostres, em donen ganes de menjar-ho, Perquè és, també la presentació és un tema molt important, també, amb el menjar.
0: És part de la meva feina, clar. Part de la meva feina és, una vegada ho col·loques, doncs col·locar-ho bé, o com avui la paella, vull dir, les gambes fent d'això, les trossets de llimona ben col·locadets, que després ja la que les de patentes ha posat 3 cullerades, ja està tot alterat.
1: Ah, això mateix.
0: Vale, però al principi jo, la meva consciència està tranquil·la, cuida-se.
1: És com la ensaladilla imperial,
0: Ensaladilla imperial.
1: També, vull dir, quan la fa amb aquelles safates i poses la senyera i tal, però clar, quan ja demanen racions ja allò... Però bueno, la presentació és molt important, i també que també menges pels ulls, no? Perquè
0: sempre,
1: a vegades
0: sempre.
1: Dius, aquest menjar és que, saps? No us ha passat que això està molt bo, però no et llama tampoc l'atenció.
2: Sí, però bueno, també és veritat que personalment el rap m'agrada molt més que el lluç. No sé si a vosaltres us passa.
0: Mira,
2: però el rap sempre...
0: Perdona que t'interrompeixi, El rap és el peix que li agrada a la gent que no li agrada el peix.
2: Exacte.
1: Ah, mira aquí.
2: Aquí estic, una present.
0: Sí, és així. El rap és el peix que
1: li agrada. A mi m'agraden molt les sardines, M'encanten.
0: A mi també.
1: Però aquelles grosses, aquelles que, si estan ben fetes...
0: Ara és l'època bona de les sardines, Judit.
1: Pues ja saps, Nacho, al menú, una sardinada...
0: No, ho faig moltes vegades. El que passa que jo les sardines les faig al forn.
1: Al forn.
0: No, que s'ho queden molt bones, però
1: sí,
0: les faig al forn
1: sí.
0: Perquè evito olors, evites que la sardina se t'enganxi a la planxa, llavors les faig al forn, una miqueta d'all, julivert, pebre i sal, una miqueta, i una
1: però
0: miqueta d'oli.
1: Però són boníssimes,
0: I les faig...
2: Ni farina ni res?
0: No, tal qual. I a més, és 18 minuts a 180 graus,
2: Doncs mira, ens ho apuntem també.
1: Ah, també.
2: De vegades ens fa mandra...
1: No, fa falta que t'ho apuntis, que vingui el Nacho.
2: Perquè et dic una cosa, si tinc que estar a casa i passar-les per la paella i després l'olor, tota la casa de sardines, com que se'n troben les ganes. Si és al forn, com tu dius, doncs...
0: I et diré una cosa i et sorprendrà. No fan olor.
1: Al forn no fan olor?
0: No fan olor.
2: Pues mira, ho farem.
1: Pues és molt important,
0: jo agafo
1: això,
0: la plata del forn, les col·loco ben col·locadetes, perquè aquella plata ja anirà directament, per no anar movent la sardina amunt i avall, aquella plata anirà directament a l'aparador. Llavors ja les col·loco ben col·locadetes, una miqueta de sal, pebre, all i julivert, si t'agrada, all i julivert, i un bon rajolinet d'oli
1: per sobre. Una cosa, una curiositat, si les poses per una cara...
0: Se't fan per les dues.
1: Sí? Es fan? Ah, val.
0: Sí, no cal bellugar-les, se't fan per les dues.
1: Perquè encens el forn per dalt i per baix, tu.
0: Sí.
1: Vale. No, perquè a vegades tenim...
0: Però no el grill,
1: Vull dir... No, el grill no.
0: Vale.
1: I llavors ens queden perfectes. I amb això quant tardaríem? Un quart d'hora?
0: Sí, un quart d'hora a 180 graus. També depèn del tamany de la sardina, Vull dir, a vegades, l'altre dia la sardina era més petitona que era de costa, en 10 minuts va ser més que suficient. Vull dir, si és grossa de Galícia, doncs un quart d'hora, 18 minuts.
2: I de sardines, de quin tipus hi ha de sardines? Perquè
1: n'hi ha així petitetes i molt...
2: Sí, però és de Galícia, de la costa, de...
1: Quina
2: ens recomanes?
0: A veure, a mi si em preguntes, jo sempre et diré que la millor sardina és la nostra del Mediterrà. La millor sardina, val? Però si tu vols fer una barbacoa i fer sardines, compra la gallega, que és la sardina més grossa.
2: Vale.
0: Val?
1: És la més i és gustosa, perquè jo he provat de les petites i les grans i a mi m'agraden molt més les grans, Això que diuen, bueno, és que no tenen sabor.
0: A mi la petita m'agrada enfarinar-la i a vegades només li trec el cap i me les menjo senceres. Clar,
1: perquè és que és molt petit. En canvi l'altre té més car, no?
0: Sí, és millor. Però és el que dèiem abans. Vull dir, les sardina d'aquí, pescada d'aquí, clar, el millor, si te la menges el dia que has anat al mercat, el millor té hores de...
1: I l'altre, sí.
0: Claro.
1: I es nota molt això, eh?
2: Producte de proximitat.
1: Exacte. Nacho, alguna coseta més que vulguis compartir?
0: Pues només dir-te que he fet els deures.
1: Sí.
0: El palangre de Morella actualment està entre 25 i 40 euros al quilo.
1: Què dius?
0: Depenent de la quantitat que hagi pogut pescar aquell dia, el que parlàvem, o depenent de la profunditat on hagin anat els vaixells. I el de la Costa Brava està entre 32 i 42 euros
1: al
0: quilo. Sí,
1: que està menys encara.
0: No, està més, entre 32 i 42.
1: I l'altre, el de Galícia?
0: Entre 25 i 40.
1: Ostres, això que ve de Galícia, no? Vull dir que el viatge és molt més llarg,
0: però,
1: no?
0: Però, clar, si la diferència és tant en que entre ells pesquen 14 tones a l'any i aquí es pesquen 6...
1: Jo el que em llama molt l'atenció és, per exemple, quan venen aquests vaixells carregats de peix a la llotja del peix. Jo hi he estat alguna vegada, no? I és un món completament que no te l'esperes, perquè a les 4 del dematí estan amb les caixes allà i tal i que qual, no? És com un mercat de l'oferta i la demanda, no?
0: Claro, claro.
1: Però allà, per exemple, també hi poden anar-hi els restaurants, els xefs dels restaurants?
0: Per comprar la llotja has d'estar associat. Si el restaurant està associat, doncs podrà comprar la llotja.
1: El Nacho podria anar-hi o no?
0: Jo...
1: Com a peixater que va ser?
0: No, jo no hi anava, però hi anava el meu cunyat. El meu cunyat està associat. Val? Llavors el meu cunyat... Bueno, el meu cunyat està associat perquè el seu pare, el meu sogre, estava associat. Llavors el meu sogre tenia un gran avantatge. El meu sogre pensa que té ja a vora 90 anys i fa molts anys que ha estat en aquest món, i el meu sogre trucava en les barques. Ostres. I li deia, Mingo, portem tanta sardina, Mingo, portem no sé què. I el Mingo deia, guarda-me'n això, guarda-me'n allò, guarda-me'n això. Mira, jo, quan vaig començar a sortir amb la meva dona, al mercat de la Florida, Hospitalet, jo recordo haver començat a anar a ajudar-los de peixaters. T'estic parlant de l'any 90, una cosa així. Jo recordo haver vengut un dissabte 30 caixes de sardina de 30 quilos cada una.
1: Ostres, tela marinera,
0: de 30 quilos cada una. Ara és impensable, no. Això. Però per què? Perquè a la Florida hi ha molta gent que és d'Andalusia. I la gent d'Andalusia compra a quilos, comprava a quilos...
2: Els espetos són bocarons, no? No són sardines.
0: No, són sardines.
2: Ah, mira,
0: els espetos són
2: sardines.
0: Però hi havia molta gent d'Andalusia i comprava aquest tipus de peix. I jo recordo caixes de fusta d'aquelles grosses que no podies, abocant 30 quilos, 30 caixes de 30 quilos.
2: És que els espetos, te'n vas a Andalusia i ja està ple.
1: És molt graciós, que estan allà
2: com punxades.
0: Bueno, és que els espetos provoquen un problema a Catalunya. I és que tota la sardina, normalment d'un tamany considerable, a l'estiu se'n va a Andalusia.
2: Ah,
0: i aquí llavors, aquí llavors
1: ens quedem
0: sense.
2: Ah, és que veus molt, és com molt habitual veure restaurants dels pinxos de la sardina.
0: Sí, allà a la sorra que et fan foc i te'l fan, sí.
1: Has pensat de fer espetos, tu, aquest estiu, Nacho?
0: No, jo faig la sardina a la barbacoa.
1: Seria el boom ja, eh? Veient el Nacho allà fora fent espetos.
0: Amb un banyador i una camisa hawaiana.
2: Mira, pel dia aquest que obren per la nit, allà fora, com la Fira de la Candelera, per la Fira de la Candelera és una opció.
0: No donis idees, Montse, que això ho has contat.
2: Per la Fira de la Candelera, no? També fan sardinada, espetos.
0: Bueno, posa tu. Tu el que has de fer és...
2: jo em borro de la Fira de la Candelera.
0: Aquesta coca de recapte que feu tan bona, doncs posa-li un espeto.
1: No, pot ser els espetos, però de pastisseria. Claro, també estaria bé, no?
0: Que facin de xocolata...
1: També.
2: És que no estic al recinte final, Nacho. Estic fora.
1: Però jo crec que és una bona idea que en vez de servir entrepans com feu per la fira i tot això, els espetos. Jo crec que triomfaríeu moltíssim, eh? Si algú m'està escoltant...
0: Mira, jo quan vaig inaugurar la peixateria, l'any 2010, me'n recordo que vaig fer una sardinada popular a Cervelló.
1: Ho veus? I va triomfar, no?
0: Vaig fer... A vora 1.000 sardines.
1: Ostres. Imagina't, 1.000.
0: A vora 1.000 sardines. Això l'únic que em va portar és una despesa a la butxaca, perquè després la meitat de gent no m'ha venit a comprar, però bueno...
2: Però la feinada, pobra,
1: però es va sentir satisfet,
0: sí,
1: home.
0: Sí, sí, sí. A veure, mil sardines ben fet, i a més de les roses, de les que t'agraden a tu.
1: Ai, sí. Bueno, doncs aviam si quan fas aquesta sardinada, ens ho dius que vindrem a comprar, Montse?
2: Jo m'espeto, eh?
1: Espeto. Si no es espeto, nos vamos, eh? Doncs, Nacho, alguna coseta més?
0: No, per avui no.
1: Doncs, mira, ara li donarem pas a la Montse amb aquests postres, que avui no sé el que ens ha preparat.
0: No, jo tampoc.
1: Ara ho sabrem, dintre d'uns minuts. Bé, doncs ja tenim aquí la Montse, que ja l'heu sentida, perquè està amb això dels espetos, està molt preocupada, eh? Perquè també li ha passat la pilota amb ella dient espetos de pastisseria, que no és una cosa impossible. Però avui de què ens parlaràs, Montse?
2: Doncs fa uns dies en Nacho em va dir: Montse, i ara de què parlaràs? Perquè ja s'han acabat les mones, Sant Jordi, el Dia de la Mare, i encara falta una mica per Sant Joan. I tu, Judit, em vas dir que havies menjat una ensaïmada i t'havia agradat molt. El Nacho també em va dir que li havia agradat molt la de cabell, i dic, doncs avui us porto les ensaïmades.
1: Ai, que bones!
2: A més, és un dolç que serveix per menjar en qualsevol moment del dia. Per exemple, per esmorzar podem menjar la de crema. Per dinar la podem acompanyar de nata. Per berenar, de cabell. I per després de sopar, abans d'anar a dormir, doncs amb una miqueta d'infusions o digestius, doncs amb un trosset d'ensaïmada normal. No crec que ningú sàpiga el que és una ensaïmada, però si algú ho desconeix, és una pasta dolça enrotllada de manera espiral amb sucre llustre per sobre, que té un gust molt característic que s'ha de provar. L'ingredient clau que li dona aquest gust tan característic, entre altres propietats, és el llard de porc, que en mallorquí es diu saïm, i d'aquí ve el nom d'ensaïmada, que no sabíeu.
1: Ah, no.
0: No.
1: Ensaïmada, de saïm.
2: Sí, sí. Doncs el llard de porc, el saïm, com dèiem, és una de les claus de la ensaïmada, perquè li dona moltes característiques. Li dona una textura molt esponjosa i lleugera. Fa que la massa sigui molt elàstica, per tant, quan l'estires, perquè l'has d'estirar molt fina, molt transparent, evita que es trenqui. Li dona aquest sabor tan característic, a un gust com molt mantegós. Permet també que es creïn com capes fines alveolades i ajuda que aguanti més temps tendre. Què necessitem per fer una ensaïmada? Doncs farina de força, aigua, sucre, ous, llevat, el saïm, aquest llard de porc, i sucre llustre per decorar. La fórmula de la ensaïmada sembla simple, però fer-la bé és tot un art. Primer es prepara la massa amb la farina, aigua, sucre, ous i llevat. Aquesta massa s'ha de treballar molt perquè ens quedi molt elàstica i suau. Després es deixa reposar unes hores perquè fermenti una mica i creixi, i quan la massa està preparada s'estira molt, però molt, té que quedar quasi transparent, i s'hi unta el saïm, aquest llard de porc. Una vegada l'hem posat al saïm, s'enrotlla formant un cilindre i finalment es col·loca en forma d'espiral, com tots la veiem sempre, a la safata. Després la tornem a deixar reposar perquè fermenti i la coem al forn. Un cop cuita queda com daurada, queda com torradeta, ¿vale? Esponjosa i lleugera. I només li falta el toc final, que és una bona capa de sucre llustre per sobre. I aquí hi ha gustos. Hi ha qui vol molt sucre i hi ha qui vol poc sucre, no? Però l'habitual és que tingui, doncs, una miqueta de sucre.
0: Molt.
2: I si és farcida, doncs, depèn de l'ingredient, la farem abans amb el saïm o després. Si és cabell d'àngel o crema, la podem posar al mateix moment que posem el saïm. Si no, si és de trufa o nata, doncs tenim que esperar que l'ensaïmada es refredi i l'obrim i la ratllarem. Les ensaïmades són un dels dolços més famosos del Mediterrani, sobretot per la seva vinculació amb les Illes Balears. Quan pensem en ensaïmada, evidentment, pensem en Mallorca, encara que avui dia les podem trobar a molts forns i a pastisseries. Els primers documents parlen d'ensaïmada, sobretot a Mallorca, al segle XVII, però molts historiadors creuen que podia ser encara més antiga el seu origen. Antigament, les ensaïmades es preparaven sobretot en dies importants, festes, celebracions familiars o diumenges especials. No era un dolç que es mengés cada dia, perquè fer-les requeria temps i molta paciència. I, és clar, en aquella època, doncs, no hi havia ni maquinària ni forns moderns, es feia tot a mà. Amb el temps, l'ensaïmada es va convertir i és avui dia un símbol de Mallorca. Els turistes visiten les illes i se'n volen emportar una cap a casa i és el souvenir ideal, doncs, per tenir-lo a casa i degustar-lo amb els amics i familiars. Quan vas a les illes, a l'aeroport està ple de turistes amb una mà a la maleta i l'altra amb no sé quantes ensaïmades lligades amb cordes, i al final jo crec que és una de cada gust, sí. No? Perquè no saps quina escollir i al final molts agafen una de cada gust. De fet, crec que és el producte gastronòmic mallorquí més famós, potser amb la sobrassada de Mallorca, però l'ensaïmada jo crec que la supera. I tant és així que té denominació protegida. L'ensaïma de Mallorca té aquesta denominació d'origen protegida i això significa que per fabricar-les les has de fer a Mallorca i seguir unes normes molt estrictes i concretes. O sigui que és patrimoni gastronòmic, podríem dir. L'ensaïmada tradicional de tota la vida és la que li agrada al Nacho, la de cabell, no és la que t'agrada a tu, és la clàssica i la que molts mallorquins continuen considerant com la millor. Es fa amb una confitura dolça de carbassa filamentosa, no val qualsevol carbassa. Té que ser la carbassa de sidra, que és la que té com uns filaments. Llavors es buida, es neteja, es bull es prepara el cabell d'àngel. Nosaltres, com diu el Nacho, tampoc enganyem i el cabell d'àngel no l'elaborem, sinó que el comprem a una empresa que és de molta qualitat i només es dedica a fer fruita confitada i cabell d'àngel. Amb els anys han aparegut altres versions, com aquestes més modernes, que sempre estem dient últimament, com la de Kinder, Festucs, també la de nata i trufa, amb crema cremada també està molt bona, i fins i tot també hi ha combinacions salades com la de sobrassada amb una miqueta de mel. A les pastisseries més famoses de Mallorca, especialment a Palma, hi ha molta cua de gent només per comprar ensaïmades acabades de fer. I moltes receptes passen de generació en generació i cada obrador doncs, defensa que la seva és millor. Però l'ensaïmada no només és típica de Mallorca, a Catalunya també és molt popular des de fa molts anys, sobretot perquè hi ha hagut molta vinculació sempre entre Catalunya i les Illes Balears, i les podem degustar sobretot per esmorzar i berenar. Són ideals també per sucar-les amb xocolata desfeta i amb horchata. També han fet un subproducte que no és una ensaïmada, però és els fartons, que és com una ensaïmada allargadeta, ideal per sucar-les amb horchata. Nosaltres fartons no tenim, però sí tenim ensaïmades i horchata fresca boníssima, o sigui que si voleu venir per berenar ja ho sabeu. I també doncs, és molt típic menjar-les amb aniversaris, de postres i amb celebracions en família. I dir-vos que el repte de la ensaïmada és menjar-te-la sense embrutar-te la samarreta de sucre. Perquè jo cada cop que menjo una ensaïmada m'embruto la samarreta amb el sucre. Però si te l'embrutes no passa res perquè forma part de l'experiència. I sincerament, poques coses hi ha millors que una ensaïmada acabada de fer compartida amb bona companyia. Així que ja sabeu el proper postre pel diumenge.
1: Què us sembla? Ho deixem aquí i anem a provar aquestes ensaïmades perquè
0: a mi
1: m'ha agafat una gana. El que sí que et volia preguntar, quan fas la massa aquesta, com fas així les rodones, així? Les vas cargolant?
2: No, tu fas com un cilindre. Així,
1: un cilindre i vas donant la volta.
2: I després ja un cop està el cilindre fet és quan ja li dones la volta sobre la safata que la cobres al forn.
0: I Montse, una pregunta. Cruixent o no cruixent?
1: Jo diria que no, a mi no m'agrada cruixent, eh?
2: Mira, l'ensaïmada realment té que quedar com alteta, com alta. Però no sé què passa en aquest poble, ho dic tal qual.
1: Humitat?
2: No, que la gent les prefereix planes. Llavors, quan les fem altes, com que no sé si és que la veuen molt gran o què passa, que no els hi llama tant i no les agafen tant. I us ho juro que m'ha passat, eh? I quan les veuen més planes...
1: Sí.
2: Més xafades és quan les volen més. Llavors, les volen més toves...
0: Més cruixents.
2: No, menys cruixents i més planetes.
0: Saps què passa, crec jo? Que quan són altes i tu l'agafes amb els dits per trencar-la, per sucar-la, se't desmicula tota.
1: Sí.
0: Quan és més baixeta, no se't desmicula tant.
2: Doncs serà aquest el motiu.
0: A mi m'és igual, si alta o baixa, no tinc problemes.
1: Aquí...
0: I la de sobrassada, que tu feies ganyotes... La de
1: és que no m'agrada la sobrassada.
0: La sobrassada amb mel
1: és boníssima.
0: Que no
1: m'agrada la sobrassada.
2: M'encanta. Hi ha la sobrassada de Mallorca amb mel.
0: Jo sóc capaç d'agafar
1: una... Amb mel, diu.
0: Sí, sóc capaç d'agafar una sobrassada i embolicar-me-la tota junta així i menjar-me-la.
1: Ni les olives negres ni la sobrassada, eh? No, que em fan molta mania. El que anava a dir és que aquí a Molins de Rei, a part de les enciamades, que molt bones, de la pastisseria Arenas, que ho vam comentar-ho, també hi ha el forn al Pont.
2: Sí,
1: el forn al Pont, les enciamades que fa, que són, t'encantarien, perquè són així de grans, són boníssimes. I dius, ostres, i les fan de cabell d'àngel, de sobrassada, de crema, les fan sense res, però a la gent li encanta, i els que m'esteu escoltant i l'heu provada, en donareu la raó, però és una maxi enciamada.
2: Sí, nosaltres també les fem el cap de setmana, només, eh? El cap de setmana sí que les fem farcides de nata i de cabell, i també veniu a provar-les.
1: Perquè és una pasta que diria ser senzilla, no? Però és que depèn de on te la vagis a comprar, o t'agrada o no t'agrada, perquè aviam, aquestes que són industrials es nota que, vull dir, estan així, no? Però tu em donaràs la raó, Nacho, que quan vas menjar-te l'enciamada era bocata di cardinale, eh?
0: No, sí.
1: Perquè t'haguessis menjat dos o tres seguides, eh?
0: Segur.
1: Perquè estava molt bé de textura, te la menjaves a gust, notaves aquell, eh?
2: El saïm.
1: El saïm, aquest.
0: A més, vas deixant la part del mig, que és la part del mig que vas deixant pel final.
1: I tu dius, que no s'acabi. Però s'acaba, eh? L'enciamada. També n'hi ha aquestes que són... Teniu aquestes que són individuals?
2: Sí, la tenim amb el que és petiteta.
1: Sí.
2: La individual, i doncs la gran que la fem sobretot el cap de setmana, i doncs la farcim doncs de nata sobretot, i la de cabell. A mi la que més m'agrada és la de cabell, estic amb el Nach.
1: Home, a mi, què vols que et digui?
2: I m'agraden més les meves que les de Mallorca, eh? Això ho haig de dir, perquè les altres porten molt, molt conservant. Clar, nosaltres les coem i les venem i la gent se la menja el mateix dia.
1: Clar, de Mallorca...
2: I les de Mallorca tenen que durar molts dies.
1: No, les posen
2: i per mi tenen molt gust a conservant.
1: No, i quan arribes aquí tampoc, tu quan ho obres i al cap d'un dia així estan ja una mica seques, eh?
2: No, seques no, eh? Jo no les he trobat seques, però sí que és veritat que jo li noto una mica el gust de conservant, però de totes maneres està molt bona, eh? No, no és per...
1: No, ens les mengem igual.
2: Exacte.
1: No? Aquí també, aviam, hi havia una qüestió que he fet una recerca. Diu que també hi ha enciamades en forma de trenes. No sé si ho havia sentit mai tu i jo.
2: Sí, té un nom, eh? Té un nom.
1: Aviam, deixa'm mirar. Espiral, es diuen estrunyellada.
2: Exacte, sí.
1: Estrunyellada. Ai, imagina't.
2: No sé si és el forn de la soca. Que les fa.
1: A més, també
0: és que en forma de tren el que havia vist a Calafell, una pastisseria a Calafell, no era l'enciamada, era com si et mengessis un croissant.
1: Ah.
0: Un croissant era un croissant trenat, però la pasta era més aviat un croissant.
2: Sí, jo, nosaltres ho hem fet. Pasta de croissant trenada amb cabell d'àngel també ho hem fet. Sí.
1: Aquí també diu que, a part de sobrassada, hi pots posar morcilla. Ja és
2: no,
1: massa,
2: morcilla
1: això,
2: no, eh?
1: Ja és massa, eh?
2: No, morcilla no, ens queda amb la sobrassada.
1: A més, aquí et posa també els llocs de Mallorca, on les pots trobar, a Barcelona també, i un preu que oscil·la entre 10 i 20 euros. Deu ser
2: la normal.
1: La normal.
3: Bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
1: Doncs a mi m'encanten les enciamades.
3: Molt bé.
1: A tu també t'encanten, no?
3: No parem, no parem.
1: Tot el dos, però no podem menjar gaire.
0: Però fixa't una cosa, dissabte vaig estar esmorzant aquí a casa teva.
2: No et vaig veure, ja estava jo, eh?
0: Doncs vaig estar esmorzant a casa teva, eren les 9 o una cosa així quan vaig anar.
3: Sí, i volem fer-lo més gran en un sentit literal.
1: Ah, també estava bo, eh?
0: Un pa d'aquell que té pipes i té de tot.
1: Un pa de cereals.
2: L'altre dia trobes una mini ensaïmada i acompanyes el cafè amb la mini ensaïmada.
0: I el que vaig veure
3: no va tenir forces per mantenir l'espai que hi havia.
1: Ah, el brioix.
0: Perquè vaig convidar una companya a esmorzar.
3: Exacte, que era un espai fantàstic i que tothom estava supercontent, però que era impossible de mantenir perquè...
0: I el va agafar perquè em va dir, ostres,
3: el voluntariat del teixit petroli associatiu, que això, que és voluntariat,
0: el brioix no es fa com a mani.
3: Dedica malauradament i que al final tira sempre el temps lliure de la gent, que al final sempre acaba sent limitat. I doncs el local va haver de tancar.
1: Depèn de quina pastisseria dius, posi'm un biscuit de la reina i et diuen...
3: Que som una assemblea potent, que tenim forces, que som gent...
1: S'estan perdent també el nom de...
2: És que les pastisseries en general s'estan perdent molt, perquè
3: a Molins fa falta un espai de dinamització cultural i de dinamització política, i que per tant nosaltres creiem que és la feina i l'espai de la nostra assemblea poder constituir un nou...
1: Però ens agrada anar a la pastisseria de l'Arenas, perquè entres allà, tenen aquells mostradors que dius,
0: te l'acabes.
1: Què m'he fet?
0: Quan vaig anar a pagar el final, estava cansat. Vam
3: servir l'espai del pati.
1: No, però és que és el que deia, menges pels ulls, no?
3: I amb el que segurament seguim col·laborant a futur.
1: Aquests pastissos de fruita.
3: Però necessitem tenir un espai en el que es pugui desenvolupar una vida quotidiana i diària més viva que el pati de la Pènica. Encara que és un espai fantàstic i que ens encanta, no deixa de ser un espai a l'aire lliure,
1: en el que l'hivern,
3: al final les activitats poden ser relativament limitades.
1: Alguna coseta més?
3: És complicat de dinamitzar.
2: Doncs no.
1: Li diré a la Eli, aviam si vol posar una miqueta de música, que no sorprenda, no?
0: Sorprèndenos, Eli.
1: I després us parlaré que entre els cuiners i els pastissers...
3: Sí, l'Ateneu no ha deixat de ser, des dels seus inicis, un espai de dinamització cultural i política amb l'objectiu de crear consciència nacional.
1: Faré preguntes en això.
3: No deixa de ser un espai de cultura popular i que...

0: catalans, la comunitat i tota la cultura
1: que sembla que només entès, Eli, que posem una miqueta de música...
0: A més, lligada, evidentment, una música, a la identitat
1: nacional. És igual, no passa res.
0: Països catalans,
1: no passa
0: res. I també després, per últim, la defensa de la igualtat i la justícia social. Perquè també creiem que la manera que tenim nosaltres de dinamitzar el teixit associatiu és a través d'alternatives a l'oci comercial. Que,
1: teniu la llibertat
0: que
1: de rectificar.
0: Doncs,
1: si hi ha una salsa que és molt àcida,
0: legítims i, a més a més, divertidíssims a la vila,
1: si està massa
0: espesa,
1: hi afegiu brou.
0: Però nosaltres, doncs, intentem això, oferir altres alternatives
1: el
0: i el fet
1: segon.
0: De doncs, tenir locals ens permetrà fer-ho
1: no
0: d'una manera encara més extensa.
1: Un cop
0: se m'acudeixen activitats
1: dir,
0: que es feien en l'anterior Ateneu, com els trivials o les nits
1: si
0: de jocs de taula o els clubs de lectura,
1: o la temperatura del forn és 10 graus superior, el resultat serà un desastre que no podràs arreglar. En doneu la raó amb això?
2: Sí, sí. Només hi ha una cosa que no té marxa enrere amb el cuiner. La sal.
1: La sal. Però diu que si la salsa està massa àcida, li afegeixes.
0: Per festa major, nosaltres tenim els caps de setmana força plens.
1: El sal ja és una altra
0: tenim l'estirar la corda, el foc de paella...
2: Home, i el forn amb el nostre cas també és igual.
0: Exacte, sí. Ens establim allà a l'església i no marxarem d'allà, perquè ens encanta dinamitzar aquest espai, i a més a més creiem que són activitats que tenen molta potència i que funcionen molt bé. I a banda d'això, doncs també muntem activitats... Sí, però abans per Castanyada, per Cap d'Any, la Fira de la Candelera, muntem el racó català.
1: És un cas controlat on impera la velocitat i la
0: reacció. I segur que em deixo altres coses, Participem també de la comissió de focs de Sant Joan.
1: És això.
0: I altres activitats que intentem muntar, de vegades amb més o menys continuïtat, però que...
1: El seu és el de la planificació.
0: Intentem això, donar
1: vida al
0: poble.
1: Treballa en gramatges exactes, fórmules no receptes i temps de repòs estricte. L'ordre i la neteja són gairebé obsessius, perquè
0: Sí, nosaltres hem iniciat aquesta campanya de socis
1: exemple,
0: ara fa aproximadament un mes.
3: Però també n'esteu
0: atents
3: a les nostres xarxes
0: socials. Allà ja teniu un enllaç des del que es pot accedir al formulari per reinscriure's com a soci.
3: Si
0: no us aclariu amb les xarxes, o potser no és el vostre mitjà de comunicació més habitual, si podeu escriure un correu a ateneu@molei.cat
1: i des d'allò us facilitarem. I ells ho tenen ja tot planificat.
3: Exacte, nosaltres, que jo tinc que tenir una...
0: Explicar breument que tenim diverses quotes per les persones que vulguin fer-se sòcies, des de 5 euros mensuals fins a 10, ajustat una mica les butxaques de tothom, per tal que l'Ateneu pugui ser obert
3: a qualsevol tipus de perfil. Oferim
0: també quotes familiars
3: en el que puguem
0: incloure també a infants sense haver de pagar una quota individual per ells. També estem oberts a fer col·laboracions amb altres entitats que necessitin un espai on reunir-se, on fer sopars, on... Evidentment aquest espai encara no és tangible, no el tenim, la intenció és tenir però
1: o afegiries una altra.
2: L'espàtula, per anar remenant.
1: Bueno, es basa en la transformació de proteïnes i vegetals mitjançant la calor, que és el cuinat. I, en canvi, les pastisseries,
0: sí.
1: Les seves eines són la bàscula,
0: va funcionar. Evidentment, el Molei ja va tenir socis en el seu dia i no volem deixar de comptar amb tota aquella gent que va participar en el projecte des dels seus inicis l'any 2007 fins que va deixar de tenir local l'any 2017. Però necessitàvem reestructurar aquesta massa social de l'Ateneu perquè
2: la bàscula també és molt important
0: de poder tenir uns ingressos fixes que ens permetessin accedir al final al mercat dels immobles a Molins de Rei, perquè
2: moltes vegades té que pesar,
0: doncs la crisi de l'habitatge és una cosa que afecta transversalment tota la societat i també afecta el teixit associatiu, i per això el Molei necessitava aquest nou
2: impuls
0: que aconseguim amb aquesta nova campanya. Ja som més d'una cinquantena, animem a tothom a fer-se soci i seguirem insistint perquè estem segurs que això tirarà endavant i sortirà.
1: Els plats s'han de cuinar i servir en pocs minuts perquè arribin calents a la taula. Això no és el cas del Nacho, però bueno.
2: Però és així, sí.
1: El pastisser viu en el futur. El que prepara avui, masses fermentades, mous gelats, sovint no es menjaran fins aquí de 12 a 14 hores. Després de passar per processos de congelació o repòs.
0: Està convidadíssim a participar.
1: Sí,
0: en principi sí, si no hi ha cap inconvenient ni el temps ho permet.
1: No sabíeu que hi havia diferències?
0: Al final, nosaltres el que venim és a explicar una mica el que ja hem explicat avui aquí, quin és el nostre projecte, quina és la nostra intenció.
1: Us complementeu molt bé.
2: De fet, alguns restaurants tenen cuiners i pastissers.
0: Exacte, exacte.
1: Doncs alguna cosa que vulgueu afegir, no et pregunto, Nacho, que ens portaràs la setmana que ve, i a la Montse tampoc, perquè sempre no sorprèn, eh? Sempre, sempre, eh? Però les enciamades avui eren per tu, eh?
2: Doncs sí.
0: Sí, evidentment, hem començat a fer alguna recerca, el que passa que és una cosa molt embrionària, perquè no volíem generar expectatives sense poder garantir
1: que això podia
0: fer-se realitat. Per això primer ens hem centrat en fer aquesta campanya de socis, aconseguir tenir un múscul econòmic suficient per poder fer front als lloguers que es demanen avui en dia, i després ens centrarem en fer aquesta tria que ja hem començat a fer, però de manera més esquemàtica, diguem. El que sí volem fer una crida és a qualsevol persona que pugui tenir

0: això ho posarem demà, no sé si...
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix.
4: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
1: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Kerr.
5: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
1: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
5: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
1: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
5: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
6: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
1: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
5: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
1: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
7: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
1: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han compromès més aconseguir a través del nou model de finançament. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
9: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
4: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
9: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
1: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras, Mont.
9: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
0: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
9: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
9: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
2: Notícies en xarxa.
1: És, sens dubte, un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
1: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
11: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes. Por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de Lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre del 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Salnitre, a Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
1: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar a l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
14: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
15: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò

0: Dic que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
2: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
1: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
0: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordona, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
3: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó retenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que a l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia a continuar treballant per arribar a consensos.
6: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
5: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
7: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.

0: Notícies en xarxa.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
3: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
2: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
4: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
1: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
4: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alòs és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
5: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
4: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
1: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
4: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
1: És moment per a la cultura. El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
7: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
6: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell. A Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
8: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
9: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple
0: però és que és així, a vegades sembla que això amb arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta, i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
8: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
1: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
9: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
10: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
9: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
11: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar que era la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
9: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
12: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes, muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar, y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
9: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
13: Ahora a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
9: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
1: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
17: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
18: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
19: gràcies i fins la propera.
20: Moltes gràcies.
21: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
22: Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà.
21: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
22: I el programa Les 6 de Ravensbrück, de Moon FM.
21: Premis Ràdio Associació.
22: El dijous 21, a 11:15 de la nit, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
23: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
24: Una alenada de frescor, un gest breu, però capaç de canviar-ho tot.
23: un impuls.
2: Un refugi.
23: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
23: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
3: Ens acompanyes?
5: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
20: Propostes en xarxa.
24: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats a les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
1: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
25: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
26: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
1: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
4: L'Audiència Nacional investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva inocencia.
27: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
1: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
28: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
1: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
1: En esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
9: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elche amb un arribi per no baixar segona.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
0: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos. Ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
7: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
6: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
26: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
6: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
1: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
6: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
8: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
6: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu, han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura...
6: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
3: Notícies en xarxa.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
1: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
11: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
27: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
11: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz n'és la portaveu.
12: Todos esos delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
11: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
13: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats de Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
15: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
1: Encara en clau judicial, l'Ajuntament de Solsona ha hagut de suspendre la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música de la localitat a causa de denúncies públiques d'assetjament contra el president d'aquesta entitat. Les han fetes tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant de la policia o la justícia. Solsona FM, Roser Clotet.
2: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecti i la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
1: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Sal. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
28: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
5: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
16: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
17: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
16: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de Carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
1: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès, un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
4: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
14: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
3: Notícies en xarxa.
1: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
20: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
19: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
1: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
22: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
21: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Perera.
23: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi suma la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
24: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser doncs, transitats per la ciutadania i també a altres espais doncs, que per nosaltres representen un simbolisme.
23: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
1: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
4: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'€11,5 milions.
1: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
0: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa. I el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
6: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
7: Tot això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment, doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan, doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta, doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
6: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
0: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant en l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual, si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
8: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
0: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa de Rica Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontejau. També s'anuncia avui la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freikin Balomano Granollers. Arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
9: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant, doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc, crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
0: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la divisió d'honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals, que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
10: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
25: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
10: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
0: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
1: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels volts de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella, que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a pobles petits o 160 milions a la rehabilitació d'habitatges. Escoltem Oriol Junqueras.
2: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Demà dimecres, des de l'Associació Obrera, organitza la projecció del documental La Maleta, de Mauthausen, que explica la història del supervivent del camp d'extermini Joaquín Tarín a través dels documents d'aquesta maleta. I després de la projecció del documental hi haurà una taula rodona amb Isidoro Teruel, secretari de l'amica al Mauthausen, el periodista Xavier Martí i el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Demà dimecres a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica. El dijous els Amics de Museu programen una nova conferència per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. En parlarà Eduard Riu Barrera. El dijous a les 7 de la tarda al museu, al carrer Pintor Fortuny, i l'entrada és lliure. També el dijous, des de l'ANC, des de l'Assemblea, organitza la presentació del llibre d'Aleix Sarri, Ànima de República, crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714, amb la participació de l'historiador Víctor Jurado. Dijous, a 8:15 del vespre, a la Federació Obrera. I també el dijous, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, continuen els actes a motiu del Dia d'Europa, amb segona taula rodona, titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I aquest cap de setmana continua el cicle de ballades que arrencava el passat cap de setmana, que suposarà que fins a principis de juliol, tots els diumenges a la tarda, hi ha ballada de sardanes a la plaça de la Creu, aquest proper diumenge, amb la Copla Bisbal Jove, diumenge a les 7 a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
8: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
7: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
8: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
7: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
9: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
11: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
9: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, benvingudes i benvinguts aquí al nostre programa De tu a tu, que s'emet tots els dimarts de 4 i 8 minuts de la tarda i es repeteix, el tornem a poder escoltar, el diumenge de 9 i 8 minuts fins a les 10 del matí. He dit que benvingudes i benvinguts, que més aviat el que ha d'estar ben arribat sóc jo, que acabo de venir, d'arribar de Cuba just fa, encara no fa una setmana. I vaig dir-vos que us en parlaré una mica a la tornada. I així ho faré, perquè ara ja tinc aquesta experiència d'haver-hi estat 3 setmanes. Sí, tot el que veieu a la televisió i als mitjans, als diaris i fins i tot per internet, al Facebook, poder no estar tan clar. Però és veritat, sí, és veritat que hi ha moltes escombraries pels carrers, muntanyes, que hi ha tallades de llum, de vegades de més d'un dia i fins a 2. El que encara és pitjor, sense aigua, que jo sàpiga gent que m'han dit que 10 dies sense aigua. Autobusos no n'hi ha. No es troben medicaments, les farmàcies no se'n troben, o molt pocs, perquè us feu una idea, he vist 2 vegades algú pel carrer cridant «Tengo en el abril, en el abril lo tengo, tabletas por unidades». És a dir, en abril, que molts sabem que és per la tensió alta, doncs d'aquesta manera, com si venguessin, què sé jo, una altra cosa. Però haig de dir-vos que no tot és així i al llarg d'aquest programa en parlarem, de la vida social, del centre, dels llocs més apartats de la capital, que no és exactament tan greu. I dir-vos també que ja fa 30 anys la meva mare em va acompanyar una vegada a Cuba i al costat del Teatro Amèrica, que ella va ser-hi i va veure l'espectacle i fins i tot jo la vaig anomenar quan vaig cantar i la gent la van aplaudir. Va ser molta satisfacció per ella i per mi. I va dir-me, com és possible amb aquest teatre tan maco i tota aquesta runa i escombraries? No runa d'una obra, no, escombraries, el que aboquem, ja m'heu entès, no? Com és possible? I això ja fa, era l'any 98, fa molts anys. I l'any passat, jo, abans d'aquest viatge, havia estat al gener, no d'aquest any, sinó del 2005, és a dir, fa un any i mig. Autobusos no n'hi havien, guagües, com es diu allà, no n'hi havien pel centre de la ciutat, ni per anar a Guanabacoa, el P5, la A95, que tenen aquests noms, no n'hi havien. Hi havia sí unes màquines que li diuen ells que són aquests taxis col·lectius, però d'autobús en tota la ciutat ni un, que era molt difícil, que la gent no podien anar a treballar, es quedaven a casa, allà tot va una mica així, i llavors podies anar a peu o amb alguna bicicleta, però això era llavors. Ara és pitjor. Però anirem parlant. Primer escoltem, anem per la part una mica més. Aquest programa és per amenitzar, no per atormentar ningú. Escoltem a la diva Omar Portuondo, que quan jo la vaig conèixer, per cert, no al Teatro Amèrica, no, al Teatro Mella, que ara està tancat. I em van dir, és Omar Portuondo, una diva en Cuba i tal. Qui m'havia de dir que temps després havia de cantar amb ella, havíem de pujar al mateix a taxi col·lectiu, quan sortia amb ella i em deia que em tapés si tenia fred. Sí, era amable, segons com. I després ella va ser internacionalment molt famosa amb Bona Vista Social Club, ha vingut a Barcelona i tal. L'escoltarem amb la cançó que més m'agrada d'ella, Lo que me queda por vivir.

Sí, és veritat que els hospitals només operen, només treballen amb urgències. És veritat que hi ha, que jo conec diferents residències, que allà els hi diuen asilos, i aquest viatge no hi ha anat, però sí, va haver un temps que hi tenia alguna persona coneguda i els havia visitat. I sí, tenien moltes mancances, però com que la resta de població també no estava no tan malament. El que poder sí que va ser fort va ser fa uns anys, per això dic que no tot és ara, fa uns anys, 8 anys, en un hospital que li diuen La Benèfica, al barri de Baianó, sí, hi havia una noia, 30 i pocs anys. Estava tan malament que quan jo la vaig veure, aquella noia rossa i molt blanca de pell, em va semblar veure una mulata fosca. No semblava que fos ella, no la coneixia. Estava molt malament. En aquella habitació hi havia 6 pacients. Si us dic que no hi havia paper al lavabo, això és que no n'hi ha quasi bé enlloc allà, però tampoc hi havia aigua. Ja no us explico res més. Vam intentar que la portessin a un hospital que està més bé, que està molt bé, un hospital a l'IPK, li diuen a l'IPK, si algú coneix Cuba sap de què parlo. I gràcies a que els primers anys de la sida, des d'aquí, vam portar molta medicació, molta no, la que podíem cada vegada que viatjàvem, o d'una manera o altra enviar a medicació retroviral quan allà no n'hi havia i quan aquí se'ns dispensava. Gràcies a això, el director de l'hospital IPK, recordant, sabent, coneixent-nos i que havíem portat aquesta medicació durant anys, no grans quantitats, però durant anys, seguidament, cada 2, cada 3 mesos, vam aconseguir que aquesta noia, que es deia Brisaida, anés allà. Només va viure 1 mes, però almenys va poder estar ben atesa. Vull dir que aquestes dificultats d'ara ja han sigut moltes vegades, no només ha sigut ara el terratrèmol aquest últim, que és molt fort i que no sabem com acabarà. Hi ha altres residències, m'han dit, això no ho sabia, ho he sabut ara. Hi ha residències que paguen $1.200 al mes. Aquí encara es paga més, però no comparem. Qui ho paga, això? Doncs els cubans que estan fora del país i poden pagar això per a les persones que necessiten estar en aquesta residència, pares, avis, familiars, germans, no ho sabem. És a dir, amb diner de fora es paga aquella quantitat. Però no vull dir amb això que aquesta residència, que deu estar

més confortable, no vull dir que les d'allà estiguin tan desastroses com aquest hospital que us he explicat d'aquesta noia. L'hospital aquest, que per cert ara l'han reformat i deu estar més bé, aquells anys estava malament. Beatriz Márquez, Espontàneamente, és la cançó que la va fer més famosa, i el dia que venia jo cap aquí, l'avió sortia a les 9 del vespre, però a quarts de 2 de la tarda encara vaig poder anar allà a la UNEAC, la seu de Unió d'Artistes i Escriptores Cubanos, que li feien un homenatge. I Beatriz Márquez, fins i tot una vegada vaig tenir la satisfacció, l'honor de cantar, i més d'una vegada, i gravar una cançó amb ella. I la vaig poder anar a saludar, dic, Beatriz, que m'anava i no et podia saludar, però he tingut aquesta ocasió. Ella, sempre molt amable, va ser la primera vegada que vaig cantar al Teatre Amèrica de Cuba, al Festival Boleros de Oro, a l'any 96, va ser ella la que em va convidar i em va presentar al públic. Bé, una artista molt reconeguda, que el seu nom és Beatriz Márquez, però coneguda com la musicalíssima de Cuba, Espontàneamente.

Us parlaré, com us deia, de la vida social que hi ha a Cuba aquests dies últims, fa una setmana, fa dues, fa tres. Us he dit que abans de venir vaig anar amb aquesta recepció de Beatriz Márquez, però vaig anar a més altres llocs. Però penseu que jo em vaig moure aquests dies, tot i que conec tota la illa de dalt a baix i he pujat a guagües i anat a llocs molt pobres, amb dificultats, m'he perdut, he passat por de vegades al trobar-me de nit, tot que he passat, tot això, aquest viatge hi ha estat al centre de l'Havana. És com dir el centre de Barcelona o el centre de Madrid, que no el mateix moure't per la plaça del Sol i Rodalies o plaça de Catalunya fins a Aragó, Sagrada Família, acostar-te una mica a Sants, que moure't per el Turó de la Peira, pel Raval, per Gavà, no només per por, no, que això també la tenim aquí. No, la delinqüència no és, crec jo que no és tant, que aquí també en tenim i molta. És per les deficiències. Si hi havia talls de llum, d'electricitat, d'hores i de dies, passava més a Guanabacoa, que jo ho vaig veure, tot i que allà l'aigua no faltava, que no pas aquest centre d'on estava jo, que era per la rampa, per la calle 23, Calzada i 12, perquè el qui coneixi allà. Però tot i això, a Calzada i 12, que és com aquí dir de Barcelona o Sants, sí que em vaig trobar tres dies que no hi havia aigua. Llavors jo anava a casa d'un altre conegut, un Giraldo, que ha vingut fins i tot a aquest programa, anava allà a afaitar-me i a dutxar-me i tornava a l'altra casa, no? Tenia aquesta facilitat. I la gent subsistien amb cisternes que tenen d'aigua de pluja, fins i tot sé que els que vivien a la vora del malecón havien anat a omplir aigua del mar pels lavabos. Sí, però això també ho podríem passar aquí i tiraríem endavant. Però no és el mateix estar tota una setmana sense aigua o dues, o dos dies sense llum, quan a la nevera es fa malbé el que tens guardat, allà que hi ha tanta dificultat per tenir-ho. Us haig de fer un apunt, també. Diuen que la gent és tan solidària i tal. Sí que ho és, però exactament igual que aquí. No és que la gent sigui més solidària, més simpàtica, ni més bona. Són igual que nosaltres. O nosaltres no faríem el mateix de si a un li falta la llum portar alguna cosa a la nevera perquè t'ho guardis? Clar que ho faríem, igual que ho fan ells. El fumut és que el de davant tampoc en té de llum i d'electricitat i s'espavilaven com podien. El fet de que hi hagi tantes necessitats d'aquell país, per una part fa que la gent sigui, que s'acostin més i que s'ajudin més, però per una altra, i a l'altra cara, que també fa que la gent es tinguin enveges, que la gent desconfiï, que la gent tingui por, que la gent vulgui guardar per prevenir. No, no és fàcil. No és fàcil. Però parlarem de coses més maques, que us deia de la vida social, després d'una cançó d'Emilia Morales, que quan vaig arribar a l'Havana, no aquest viatge, un altre, la vaig veure a les pantalles dels televisors, dels monitors de l'aeroport, cantant aquesta cançó. Aquesta cançó que jo em pensava que era una cançó romàntica, que era una balada, però és una habanera. 20 anys.

No vull pas desanimar-vos, sinó tot el contrari. Jo he tornat ara i de veritat que hi tornaria, eh? He passat molt bé amb la vida social que us dic, l'anar... En fi, que si aneu, tot això que he explicat no ho veureu. A tota la zona del centre i rodalies, i el centre és molt ampli, no... Sí que trobareu algun racó amb brossa, més d'un, però a l'altre costat veureu uns restaurants oberts i podeu anar a visitar el Museu Napoleónico, ho aconsello, que està molt bé i també és per allà al centre, i a la part de darrere, als jardins del Museu Napoleónico, hi ha una geladeria que té molta fama. No és el Coppelia, que a mi m'agrada molt més, el gelat Coppelia, tot i que no sóc jo de dolços, però aquest és un gelat que ells el valoren molt i jo el trobo que s'assembla més als que tenim aquí. Però bé, aquesta geladeria, hi ha uns nois i unes noies escollits amb llaç, pajarita, i camisa blanca, i jo quasi diria amb un punt de pijerío, d'uns jardins molt guapos que us agradaran. Podeu anar a visitar també el Coppelia, no falla anar al Coppelia. Podeu visitar, encara que no hi esteu hospedats allà, podeu anar a visitar, entrar i anar a prendre alguna cosa, una copa, un ron o el que vulgueu, a l'Hotel Nacional de Cuba, que és l'hotel emblemàtic, l'hotel des d'aquells jardins que veieu tot el malecón, que és una preciositat. Aneu-hi. A més, l'Hotel Nacional té una oferta per aquest estiu que ha passat de 340 euros l'habitació doble a 80. I fins i tot diuen que si va un de sol li deixen per 45, cosa que no acabo de creure-m'ho. I també haig de dir-vos que aquesta oferta us n'assegureu perquè pot variar. Però si és així, està aquella preciositat d'hotel. No ho dic pel luxe, que n'hi ha poder de més luxosos aquí mateix, molts més, sinó per la categoria, per la història que té aquell hotel. S'hi va gravar una part de la pel·lícula El Padrino. Podeu anar a veure tot això i passar-ho molt que molt bé. I per desplaçar-vos per la ciutat, hi ha els taxis normals, que n'hi ha pocs, però n'hi ha, i a les portes dels hotels sempre en trobareu. I aquells són cars per lo que és allà, però no valen el que val aquí, un taxi. Per una persona com el senyor Pere, que us està parlant, que n'agafa 15 al dia, pot resultar car. Però per una persona va 15 dies i agafa dos taxis al dia, no. I més si són dues persones o tres. Allà, lo que mueve l'Havana, us ho diré ara, després de la cançó d'Anaïs Abreu. Anaïs Abreu va actuar, vaig tenir també la... Bueno, la vaig fer ja temps que no la veia, la vaig veure a l'actuació d'aquest passat dia 9 al Teatre Amèrica. Té un geni com una pólvora, però canta molt bé. Escolteu la lletra d'aquesta cançó, El viaje.

0: geni com una pólvora. Sí, és el que tenia el que té l'Anna Isabel. Aquest si heu sentit, aquest dia estava enfadada perquè no podia treure els diners que ella volia del banc, no, que era molt poc. Però bueno, estava molt enfadada. Però canta, ja ho he vist molt bé, i ha fet un repàs del que és tenir 20 anys, tenir-ne 30, 40, 50, 60, que val més que no la tornem a escoltar, ja l'hem sentit, ja sabem de què va. Us he dit de que los triciclos mueven l'Havana. Sí, sí, a la ciutat no hi ha autobusos. Els taxis turístics, que són molt pocs, no es poden agafar. El cubà no el pot agafar. Per a l'economia. I els taxis col·lectius n'hi han menys i són cars, per nosaltres no, però per ells sí. Per exemple, per anar de Horta a la Sagrada Família o a la Diagonal, com el metro ja ho sabeu, costa 1 euro. 1 euro és molt per allà, que no vull dir el que es cobra al mes, cuà, perquè és que jo no m'ho acabo de creure. Parlen tampoc, que mireu a internet, perquè jo, encara que m'ho diuen, penso que és impossible que amb tan poc la gent es pugui moure. El que mou l'Havana són els tricicles elèctrics, que els enxufen fins i tot, cosa que també m'estranyava a mi, a cases particulars. Aquests tricicles que... Sí, que és com una motocicleta, una moto, amb a darrere hi caben 6 persones, t'has d'enfilar, has de fer un salt, que recordo amb Maureen Iznaga, que l'escoltarem abans d'acabar el programa, quan vam sortir de cantar. Ella canta allà amb la seva filla, la Maureen. Maureen i Maureen Iznaga és la mare. Mare i filla canten. A la Maureen l'escoltarem. Doncs quan sortia d'allà, des de l'Hotel Nacional, que cantàvem al comedor La Guiar, que es diu, de molt de luxe però poc públic, perquè de turistes n'hi ha molt pocs, l'acompanyava un tros fins a un lloc que agafàvem un taxi col·lectiu o un bicitaxi d'aquests, no bicitaxi, no, un tri, com ho he dit abans, un tricicle. I recordo que vaig pujar i ella... Jo ho tenia més a la vora, jo podia anar a peu. Ai, sube, Pierre, sube. Jo, sube, Pierre. I llavors ja vaig començar la comèdia dels que em coneixeu. Jo sabeu, no, que me da miedo. No, que yo tengo miedo. Ai, Maureen, que no. Que... Ai, Pierre, pero tengas miedo. Que yo tengo vértigo. Ai, maridíssima, que me voy a caer. Ai, Pierre, no, por favor. Clar, i els que hi havien, que ja estaven dalt d'aquest tricicle, reien, perquè la Maureen és coneixida, és coneguda, com si aquí això li digués jo a la Isabel Gemio, per exemple. Ai, Isabel, tengo miedo, que caeré, que no sé què. I vam fer fins i tot una foto d'això que no la vaig publicar a internet. És dir, que hi ha moments de riure molt i aquests tricicles volten contínuament per tota l'Havana i van als pobles. Fins i tot a mi un tricicle d'aquests em va portar a l'aeroport de tornada i em va venir a rebre a l'aeroport quan vaig arribar. I gràcies a aquests tricicles, repeteixo, es pot anar d'un cantó a l'altre i on no puguis anar a peu, que també us en parlaré. I ara escoltarem la veu romàntica, tot han sigut dones. Ara li toca a Lino Borges, amb el que també vaig coincidir fa anys, ja fa 25 que ja no hi és, però era l'Alain Delon de Cuba, el romàntico de Cuba, molt Don Juan, i les dones molt enamorades d'ell, però la seva també, i se venien molt. Recordo que vam anar a l'any 98 a veure, actuava a Santiago de Cuba, que també hi havia Omar Aportuondo, i Lino Borges em va dir que tenia ganes que la seva dona veiés la Basílica de la Caridad del Cobre. I jo vaig dir, oh, sí, jo també vull anar, jo no hi he anat mai. I vam anar. I vaig veure el conegut que era, que jo llavors coneixia molts artistes de primera línia, però com que no els sabia que eren tan famosos allà, i jo actuava amb ells i anàvem a les guagües amb ells en transport d'un lloc a l'altre sense saber. I aquell noi em diu, ai, diré si me puedo hacer una foto d'ell para que lo vea mi mamá. I vaig saber que és que Lino Borges era un figurón a Cuba. Escoltem-lo amb la cançó més representativa d'ell. Quan parles de Lino Borges, parles de Vida consentida.
1: Hay música en tu voz. Hay música en tus manos.

us he dit de llocs d'anar a peu. Sabeu què feia jo per anar a la platja? Hi ha uns que m'agrada molt, ara molt, però quan hi vaig el mes de gener, que aquí fa fred de por, encara em fa més gràcia. Què faig jo? Hi ha uns autocars turístics que, tot i això, ara hi van pocs, però un cada hora surt i fa un recorregut pels hotels. Però si m'haig de desplaçar a l'hotel que tinc més pròxim, llavors pujar amb un preu mòdic, que són 5 euros, amb moneda cubana, o sí, 5 euros, anar i tornar. I passen cada hora i tornen cada hora. Però si m'haig de desplaçar allà, exposar-me que la millor arribi tard, que no ho sé, però que a l'arribar a la platja aquella estigui núvol o plogui, m'hagi d'esperar una hora, però això no, això va passar també aquí. És anar sol i banyar-me i la roba i haig de deixar tot el que portes a sobre allà. Manera, em vaig quedar sense anar a veure platges de sorra blanca i palmeres, i molt a la vora de on jo vivia, a calçada entre 10 i 12, molt a la vora del malecón, però el malecón per la part no central, sinó cap a Oriente, no sé com li diuen ells, i jo m'aixecava al matí i em anava ja preparat per anar al bany, a la platja, i pas caminava i arribava al túnel de Quinta Avenida. És l'únic túnel dels tres, crec, que hi ha a Cuba, crec, no, n'estic quasi segur, però a veure, el túnel de los franceses, el túnel de línia i el túnel de Quinta Avenida, és l'únic que els vianants hi podem anar d'anada i de tornada. Jo trigava mitja hora, creuava aquell túnel, que també és espectacle, és una curiositat. Aquell túnel, que sembla que estiguis en una pel·lícula. De nit, no hi vaig passar, no, de dia ja feia una mica de respecte, però de nit a mi no m'hi busquin, val. I trigava mitja hora. Arribava a la playita de 16, que és com, què us diré jo, com dos carrers, aquí a Molins de Rei, com si fos de la plaça de la Creu a la plaça del Mercat, que és una mica més de platxeta, però és una platxeta que no hi ha sorra. Tots són roques, i són roques volcàniques que són com ganivets o com serres, que caminar per allà has de portar un calçat de goma o alguna cosa. Que no és fàcil. Però jo ja me la conec, i em fa gràcia conèixer tots els raconets, per on entrar, per on sortir, per on és més difícil. I conec a la gent d'allà, molta gent que de tants anys d'anar-hi els conec. Sí, el senyor de los gatos, un senyor que quan va allà, fins i tot li ha dedicat una cançó, que ja l'escoltarem, va allà, hi ha dos o tres gats que sempre el segueixen, a dins de l'aigua no, però es queden per allà. Després hi ha el salvavides, que mentre la gent s'està allà batallant, ell està dormint, però és divertit també aquell home. I allà jo puc deixar la meva roba tranquil·lament, allà som més gent, no em sento sol, i de tornada torno a fer el mateix, és mitja hora més, i és com si fes la gimnàsia que faig aquí quan vaig al gimnàs d'aquí de Molins de Rei. Faig una mica d'exercici. Una cosa per explicar-vos. Estar a dins de l'aigua, va arribar un dia un cubano-americano. Cubano-americano vol dir que el salvavides ja no estava per ningú. Només estava pendent d'aquell cubano americano que va arribar amb una Harley Davidson o no sé què, una moto espectacular, que tothom s'hi volia fer fotografies, i aquest home anava convidant a cerveses a tothom. No, i què els hi va dir? Si haguéssiu vist la colla de gent a dins de l'aigua, sort que no hi havia onades. Aquests dies hi havia la mar molt plana. Si haguéssiu vist tothom amb la cervesa a la mà en l'aire, I no els hi entrava l'aigua, no? I tothom va ben... Aquest mateix dia, estant jo dins de l'aigua, a la mar, veig una senyora, no, era jove, i quan la vaig veure de la vora, guapa, una dona, poder tenia 45 anys o poca cosa més, però molt ferma. Molt ferma vull dir que estava una mica plena. I l'ajudaven a baixar, no sé si portava sandàlies o descalça, perquè aquella roca que talla, que li diuen diente de perro, per això mateix, entre dos l'ajudaven a baixar. Hi havia moments que jo, aia, aia, que aquesta dona caurà, que semblava que anés a caure, no a l'aigua,
Això no passaria res, sinó sobre aquelles roques. I res, res, no, però a tranques i barranques, i més bé o més malament, aquella dona va arribar a posar-se fins a la cintura a l'aigua. Ah, noi, quan m'hi fixo, sabeu que portava la mà... No, una cervesa no. Ella tenia la seva cigarreta. Ella, tota aquesta peripècia que us acabo d'explicar, però ella anava fumant, perquè veieu la tranquil·litat que aquí no la tenim. Escoltem ara a Maureen Iznaga, la que va pujar amb aquest tricicle amb mi, Fue mentira, una cançó de la seva autoria.

Bé, estem arribant a la fi del programa, que a mi avui, parlant de Cuba, se m'ha fet curtíssim. Podríem estar molt més temps. Recordo, amb aquesta actuació última a Pinar... No, a Pinar del Riu, no, al Teatre Amèrica, que hi havia un cantant, 85 anys, que va dir-me, ja m'ho havien dit, però ell també m'ho va recordar, que havia estat 25... No, 20 anys... Perquè jo li vaig dir, jo fa 30 anys que vinc i conec a quasi bé tothom dels boleristes i dels artistes del bolero. Diu, estuve 20 anys sancionado, dic, que no podia sortir ni actuar, res. Llavors aquest home em deia que sí, que el país estava molt malament. De les poques vegades que algú m'ha dit alguna cosa d'aquest tipus polític, entre cometes, a l'Havana, que ningú parla de res. Es parla del temps i del bolero i de l'Helado Copelia. Però em va dir això. Diu, jo que sí que quisiera, esto está mal, esto no aguanta más. Diu, pero me gustaría que hubiera un cambio, un arreglo, una solución desde dentro, nuestra, entre nosotros. No me gustaría ver a los americanos paseando por aquí, més o menys, com si fossin els amos. Això m'ho va dir aquest home i em va fer pensar en aquesta quantitat d'hotels de gratacels, sobretot a l'Iberostar, que en fa dos com l'Havana Libre, que estan buits, tots esperant què? Esperant qui? Què esperen aquests hotels buits? Com s'ompliran? Quan? Ho veurem, suposo que sí. Jo també, vull viure encara uns quants anys més. Moltes gràcies per escoltar-nos i la setmana que ve us espero. Ja no us parlaré de Cuba, tranquils. Tenim uns convidats que ens faran música en directe. Fins molt aviat. I m'acomiado amb la cançó Don Pierre, que igual que aquí avui he tornat, és obligatòria quasi, allà també l'haig de cantar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Jack Andic, detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
1: I la Global Sumut Flotilla ha informat al migdia que les forces militars israelianes han assaltat almenys a 100 milles nàutiques de Gaza 3 de les 10 embarcacions que es dirigeixen cap a la franja. Segons s'ha pogut retransmetre parcialment per YouTube, a través de les càmeres dels vaixells, lanxes ràpides militars han rodejat algunes embarcacions i les han abordat. Aquest dilluns les forces israelianes, recordem-ho, ja van abordar una quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.
3: Informació local.
4: L'Ajuntament ha obert les inscripcions pel casal d'estiu municipal. Les inscripcions estan obertes i el casal es durà a terme des del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Fins al proper 22 de maig. Teniu temps d'apuntar-vos i d'apuntar els vostres fills, a fer les inscripcions al web municipal molinsderrei.cat. El casal du per títol La Tribu Exploradora i es durà a terme, com dèiem, a l'escola La Sínia. Un cop finalitzi la preinscripció, hi haurà una reunió informativa a la mateixa escola el dia 11 de juny. També hi haurà, com és habitual, servei d'acollida als matins a les 8 i de menjador d'una a dos quarts de 4 de la tarda. I també hi haurà descomptes per famílies monoparentals, nombroses i per aquells infants que participen al casal 3 o més setmanes. Aquest dissabte es presenta la coordinadora d'entitats de Molins de Rei i vol donar-se a conèixer i per això convida totes les entitats i associacions a aquesta trobada, aquest vermut d'entitats que es farà el dissabte d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I aquest dissabte, des del barri de l'Àngel, celebren el seu 50è aniversari. Faran una festa a partir de 2:15 amb un dinar i després tardeu a partir de 4:45 de la tarda amb una orquestra i amb inflables pels més petits. Els tiquets del sopar encara els podeu comprar demà dimecres és l'últim dia, valen 5 euros pels socis i 30 pels no socis. I el Cineclub, que programa per dissabte la pel·lícula El Arquitecto, una pel·lícula francesa del 2025, se situa l'any 1983 amb el govern de François Mitterrand, que convoca un concurs d'arquitectura i el guanyador és un desconegut. De cop es converteix aquest arquitecte en el centre de totes les mirades per a liderar aquest projecte de construcció de l'art de la Defensa de París. Una pel·lícula que podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny, com sempre entrades a Intràpolis i, si no, a la taquilla del teatre. I el Foment, que proposa per dissabte al vespre. El monòleg de l'extricicle de Carles Sans, Per fi sol, és una obra on aquest membre del tricicle, Carles Sans, puja a l'escenari en solitari, en aquest cas, per fer aquesta comèdia on explica anècdotes que ha viscut durant els seus anys de carrera professional. Aquest monòleg titulat Per fi sol, de Carles Sans, el dissabte a 8:45 del vespre al Foment, i diumenge a les 6 de la tarda al Foment hi haurà ball. La formació de guàrdia avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei.
0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
5: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
0: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
0: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui salvarem els nostres amics, a l'amic Joan, que ja s'ha passat el cafè.
1: Bona tarda a tothom.
0: Què tal estava el cafè avui?
1: Bé, no? Menys mal que ahir no em va enganxar la pluja.
0: Ah, bueno, sí, va ser fortet ahir.
1: Vaig arribar just.
0: Sí, sí. Bueno, y saludamos también a Xiomara, ¿no? Que ahir te cogió la lluvia o no te cogió la lluvia a ti.
2: Buenas tardes. Sí, claro, siempre ha estado bien lluvioso y yo estoy viviendo en Ciudad Meridiana y ella también.
0: Uy, está lejos aquello, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero bien, ¿no? Es soportable, no son las lluvias de Honduras, ¿no?
2: Ah, no. Ahorita en Honduras está mucho calor. Allá ahorita está más bien tomando medidas porque el calor está, pero...
0: Extremo
2: y está afectando mucho la salud de la gente.
0: Muy bien. Y también saludamos a Mari Carmen, que hoy está bien, mira, está fresca como una flor, ¿oye? ¿Sí o no?
3: Sí, está fresca, dice.
0: Bueno, vienes bien, pero o sea que no.
3: Sí, vengo tranquila, relajada, y he venido con tiempo, o sea que hoy bien todo, perfecto. Un 10.
0: No hay que decir nada a la Renfe, no, nada.
3: Hoy todo bien.
0: Muy bien.
3: Y a ver qué aprendemos hoy en el programa.
0: Bueno.
3: Compartiremos información y creencias.
0: Claro que
3: creo que iría muy bien.
0: Exactamente. Sí. I saludem també l'Enric. Què tal, Enric? Com anem?
4: Cada dia en un lloc diferent. Estava a Prats del Rei, que és per Lleida, que és molt bonic.
0: Ah, sí?
4: A l'Albereda, que és una finca que té... Bueno, és un lloc que pertanyia als monjos de Montserrat, perquè vegis. I allà va haver una boda de 300 persones i quantitat de joves que semblava que eren gratuïts, perquè hi havia un fotimer.
0: Heu fet la trobada allà?
4: Sí, la trobada la va ser allà.
0: Sí.
4: Enmig del camp, em va fer una mica de fresca, però molt bé. I el tema aquest és de màxima actualitat. I esperant allà a tu, ja m'han trucat per a veure si ens podem trobar uns quants que volen preguntar més coses.
0: Doncs pues clar que sí. I avui també tenim el Xavier. Què tal, Xavier, com estàs?
5: Bé, fa gràcia perquè bueno, avui parlem de la intel·ligència artificial.
0: Bueno,
5: seré testimoni dels meus alumnes i jo soc d'Igualada i quan era petit comprava els pantalons a Prats de Rei. O sigui que les històries no acaben mai.
0: Ni les sincronies, no?
5: No. He vist el Joan amb el quadre aquest que m'has ensenyat al poble. Jo crec que al meu poble no em faran un quadre dalt d'un mural, però molt bé, Joan, molt bé.
0: Bueno, i no podia faltar el Mariano. Què tal, Mariano? ¿Cómo estamos, eh?
6: Genial.
0: Sí, ¿no?
6: Sí.
0: A él siempre se le ve joven, ¿no?
6: Sí.
0: Alguna mirada que té, ¿eh?
6: Bueno.
0: I això, és gràcies a l'aigua de mar, eh?
6: Els anys passen.
0: Però l'aigua de mar té molt que veure, no?
6: Sí, home, i tant. I l'ànima jove.
3: L'actitud és el més important.
0: Doncs sí. Molt bé. Doncs avui parlarem d'evolució humana i intel·ligència artificial. A veure què surt aquí, eh? Vinga. Comencem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capital dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
2: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació a Zapatero amb una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha destacat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Escoltem Elma Saiz.
3: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas, así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà a la mesa sectorial de demà permetrà reconduir l'actual situació de tensió que s'està repercutint als centres educatius. En una compareixença al Parlament avui ha reconegut el cansament acumulat dels docents. Precisament Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Solsona suspèn la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música per les denúncies públiques d'assetjament contra el seu president. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu, on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant la policia no l'ha portat davant la policia o davant de la justícia. A més d'elles, una tercera afirmen que els hi va fer tocaments dins l'aula i va intentar fer-los un petó quan eren dins del seu cotxe.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Demà dimecres, des de l'Associació Obrera, organitza la projecció del documental La Maleta, de Mauthausen, que explica la història del supervivent del camp d'extermini, Joaquín Tarín, a través dels documents d'aquesta maleta. I després de la projecció del documental hi haurà una taula rodona amb Isidoro Teruel, secretari de l'amica al Mauthausen, el periodista Xavier Martí i el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. El dijous, els Amics de Museu programen una nova conferència per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. En parlarà Eduard Riu Barrera. El dijous a les 7 de la tarda al museu, al carrer Pintor Fortuny, i l'entrada és lliure. També el dijous, des de l'ANC, des de l'Assemblea, organitza la presentació del llibre d'Aleix Sarri, Ànima de República, crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714, amb la participació de l'historiador Víctor Jurado. Dijous, a 7:45 del vespre, a la Federació Obrera. I també el dijous, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, continuen els actes a motiu del Dia d'Europa. Segona taula rodona, titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I aquest cap de setmana continua el cicle de ballades que arrencava el passat cap de setmana, que suposarà que fins a principis de juliol, tots els diumenges a la tarda, hi ha ballada de sardanes a la plaça de la Creu, aquest proper diumenge, amb la Copla Bisbal Jove, diumenge a les 7 a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68.

0: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
6: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
7: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. La CGT considera insuficient la nova proposta del Departament d'Educació per intentar desencallar el conflicte amb els docents. Laura Gené, la secretària general, ha afirmat, però, que el sindicat assistirà a la mesa convocada per demà dimecres per responsabilitat social i per continuar negociant. En una primera valoració, el sindicat creu que els 708 professors nous que planteja el govern no signifiquen una reducció real de les ràtios. Pel que fa al sou, afirma que l'acord signat amb Comissions Obreres UGT ja està caduc per l'increment anual del cost de la vida. I el govern i Esquerra han signat l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen dels comuns, en qui mantenen una reunió aquesta tarda. Consideren els comuns que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, i volen destinar 2.500 milions d'euros a habitatge, i segons la presidenta parlamentària Jéssica Albiat, serà determinant per dir sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners precisament per a educació.
2: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: I des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
3: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
1: I el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. Un nou estudi constata que se superarà el 100% de l'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara és del 85%. Actualment el tram entre Tarragona i Sant Vicenç hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial amb la posada en marxa del tercer fil passarà a 224 circulacions. I la música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic amb la desena edició del So de les Cases del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada i 111.000 places gratuïtes.
4: Informació local.
5: L'Ajuntament ha obert les inscripcions pel casal d'estiu municipal. Les inscripcions estan obertes i el casal es durà a terme des del 22 de juny i fins al 31 de juliol a l'escola La Sínia. Fins al proper 22 de maig. Teniu temps d'apuntar-vos i d'apuntar els vostres fills, a fer les inscripcions al web municipal molinsderrei.cat. El casal du per títol La Tribu Exploradora i es durà a terme, com dèiem, a l'escola La Sínia. Un cop finalitzi la preinscripció, hi haurà una reunió informativa a la mateixa escola el dia 11 de juny. També hi haurà, com és habitual, servei d'acollida als matins a les 8 i de menjador d'una a dos quarts de 4 de la tarda. I també hi haurà descomptes per famílies monoparentals, nombroses i per aquells infants que participen al casal 3 o més setmanes. Aquest dissabte es presenta la coordinadora d'entitats de Molins de Rei i vol donar-se a conèixer i per això convida totes les entitats i associacions a aquesta trobada, aquest vermut d'entitats que es farà el dissabte d'11 del matí a 1 del migdia al pati de la Federació Obrera. I aquest dissabte des del barri de l'Àngel celebren el seu 50è aniversari. Faran una festa a partir de 2:15 amb un dinar i després tardeu a partir de 4:15 de la tarda amb una orquestra i amb inflables pels més petits. Els tiquets del sopar encara els podeu comprar demà dimecres és l'últim dia, valen 5 euros pels socis i 30 pels no socis. Hi ha el Cineclub, que programa per dissabte la pel·lícula El Arquitecto, una pel·lícula francesa del 2025, se situa l'any 1983, amb el govern de François Mitterrand, que convoca un concurs d'arquitectura i el guanyador és un desconegut. De cop es converteix aquest arquitecte en el centre de totes les mirades per a liderar aquest projecte de construcció de l'art de la Defensa de París. Una pel·lícula que podreu veure el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny, com sempre, entrades a Intràpolis i, si no, a la taquilla del teatre. I el Foment, que proposa per dissabte al vespre. El monòleg de l'extricicle de Carles Sans, Per fi sol, és una obra on aquest membre del tricicle, Carles Sans, puja a l'escenari, en solitari, en aquest cas, per fer aquesta comèdia on explica anècdotes que ha viscut durant els seus anys de carrera professional. Aquest monòleg, titulat Per fi sol, de Carles Sans, el dissabte a 8:45 del vespre, al Foment, i diumenge a les 6:00 PM al Foment, hi haurà ball. La formació de guàrdia avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
3: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
2: En el principi, Déu.
4: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. T'agrada cuinar i no saps per on començar?
8: No!
7: Nosaltres t'ho posem fàcil.
8: Yuhu!
7: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
4: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, bona tarda. Un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío. Com
1: bona
0: estàs?
1: Bona tarda, Marta. Pues mira, avui estic nostàlgica.
0: Sí, què et passa?
1: Sí, estic trista perquè he vingut de 3 dies a Formentera i llavors, clar, he tornat. Que està bé, perquè ja em queda menys per tornar, però...
0: O sigui, això d'anar a córrer a Formentera
1: així
0: no va bé.
1: Sí, sí, bueno...
0: Tu cada dia estàs més rúbia, jo no sé, però...
1: Ara que et miro.
0: No sé, sí, sí.
1: És el sol de Formentera, nena.
0: Ah, vale, vale.
1: Però bé, molt bé, perquè m'ho he passat molt bé, estic molt contenta, però clar, després arriba la ressaca emocional.
0: I toca anar a treballar.
1: I toca anar a treballar, però, escolta, i sacar-se d'hora i tot això.
0: Però nena, que és dimarts, estem aquí, i a més
1: i
0: avui és Sant Ivo. Coneixes algun Ivo
1: no,
0: o has conegut? Perquè Ivo és un nombre, també se podria dir, muy formentereño, no?
1: Sí, és el típic. El
0: que passa que és Sant Ivo de Bretanya, no, queda una mica
1: aquí
0: més amunt.
1: Aquí ja es queda una miqueta més amunt.
0: I a l'altre cantó.
1: A l'altre cantó. En sabem un altre lloc.
0: Però mira, mare del nom d'Ivo.
1: No l'havia escoltat mai.
0: Bé. Avui és el dia de disfrutar del sol. Ah, estàs quemaïta un poquito.
1: No, no m'he quemat, m'he posat crema.
0: Si no, la Xènia et renyarà, t'has de posar la protecció.
1: Després, sí.
0: Sempre.
1: Sí.
0: És el dia mundial del metge de família.
1: Sí.
0: Com anem amb el metge de família?
1: Pues mira, jo és que treballo molt amb les mútues, llavors el meu metge de família...
0: Tu estàs rodejada de metges cada dia.
1: Estic rodejada de metges, però no són de família. No són de família. Però crec que fan una labor molt bona.
0: I tal dia com avui es va acabar la ruta, l'antiga ruta de l'Orient Express, el 1977, que feia de París a Estambul. Doncs pues mira, a mi m'hagués agradat.
1: Sí, a mi també.
0: Bueno, encara hi és, París, però ja és diferent.
1: És diferent la ruta.
0: La cosa ja no és la mateixa.
1: Home, si ha de ser una experiència maca, sí.
0: Doncs res, i avui tenim amb nosaltres a la Pilar Bassas. Bona tarda, Pilar, com estàs?
2: Hola.
0: Sí. Home, ja t'hem dit que aquí tu has de passar-ho bé.
1: I perquè aquí només ve gent guapa, eh?
0: Ah, sí, sí, aquí només ve gent guapa.
1: Vale,
0: per dintre i per fora, o guapa
1: o
0: per fora.
1: Veure,
0: no.
1: Per dintre, per fora. Bueno,
0: però només per fora no. Han de ser sempre per dintre.
1: Sí, per dintre és el mínim.
0: Sí, o sigui, ja, i a més tu has de passar-ho bé.
3: Super, doncs pues sí, sí.
0: I estem en família perquè a més justament tenim algú en comú, que després ja el saludarem.
1: Això
0: i au, no?
3: Molt bé, i tant.
0: Escolta'm una cosa. La Pilar Bassas, qui és? La Pilar Bassas és una dona enamorada, mare emprenedora i una senyora constant, perquè a més va rebre el Premi de la Constància el 2024, Premi Ade Vallès, o sigui que moltes felicitats.
1: El Premi de la Constància, sí.
0: Home, fa
1: 18
0: anys,
1: la Pilar, eh?
0: Fa 18 anys que va crear l'empresa.
3: Correcte, sí, sí.
0: I escolta, ja és una bona constància, perquè a més amb tot el que ha anat
1: passat,
0: s'ha de ser constant, eh?
3: I tant, sí, sí, tota la raó. Va ser un premi molt merescut.
1: Sí, sí,
0: a no, més, una empresa, jo penso que una empresa és com un nen petit, no?
1: I tant.
3: Sí, de fet, passa és el meu nen petit, o sigui, jo he estat fent des del 2008, o més o menys, 2007-2008, el projecte d'Humites, però sempre també a vegades treballant amb altres empreses, però mantenint el meu projecte.
0: O sigui, bueno, doncs això. I a més, justament, el projecte d'Humites va estar a l'edat del pavo quan va tocar la pandèmia, no? Que devia a tocar, però de ple.
3: Totalment, sí, sí, va caure de ple.
0: El pavo té caia entero.
1: Aquesta maledat d'incertesa, de no sé què fer, no sé cap
3: bueno,
1: on anar.
3: Bueno, és que estava clar, o sigui, va tancar tot de cop, restaurants, hotels, càterings i eventos, que són els meus, és el meu mercat, i és que estava tancat els comerços i la comptabilitat, les factures pendentes de cobrar, no, ningú t'agafava el telèfon, o sigui, va ser com terrorífic dir que ara què faig? Sí, sí, va ser dur.
1: En plena adolescència.
3: Però sempre hi ha, quan es tanca una porta, sempre s'obre un portal. I que això m'ho ha dit fa poc una amiga. I llavors, doncs, se'm va obrir un altre portal i vaig estar treballant en un altre projecte. I vaig fer molt bona feina, molts bons amics i perfecte.
1: Sí, és mala suerte o bona suerte, qui en sabe, no?
3: Exacte. Bueno, jo penso que aquesta llegenda
0: que es diu. Jo penso que sempre amb ganes de treballar i sempre que un treballi i treballis bé i siguis bona persona, de feina no te'n falta. Jo sóc d'aquesta opinió. Perquè poden passar coses, però sempre és això, sempre hi ha alguna finestreta que es va obrint. Així és que, bueno, escolta, explica'ns què és Humites, perquè, per cert, a mi m'encanta el nom.
3: Sí?
1: Sí.
0: O sigui, a veure, explica'ns, tu estaves treballant amb una multinacional.
3: Correcte,
0: i un dia vas dir, escolta, tu, que tinc nens i aquests nens vull que l'adolescència, els nens
1: sí,
0: de veritat...
1: No, la conciliació no era tan fàcil abans.
3: No, no, exacte, ben dit, perquè ara...
1: Una miqueta
3: millor ho tenen la joventut, però en aquella època era molt complicada. I llavors treballava en una multinacional fora de Barcelona i per mi era com horrible, perquè és que arribava a casa cansada, no tenia ganes ni d'estar amb els nens, amb ganes de que es posessin a dormir, i el meu marit i jo vam dir, pues, això s'ha d'acabar.
0: S'ha de fer alguna cosa,
3: i,
0: no?
3: Exacte, i vam dir, pues, anem a tirar endavant algun projecte o alguna altra manera de poder conciliar millor la feina.
1: Sí, és una molt valenta, no? Perquè això, no? Una multinacional et dona aquesta situació de estabilitat,
3: sí,
1: no? I
3: tothom, era, ara, sí, tothom ho va dir, volta, que estàs loca, en el 2007, a més, que era una època de crisi. Sí, però jo vaig dir...
0: Home, t'havien d'haver donat el premi a la valentia, no? Des d'aquí a les d'ADE, eh? Premi a la valentia i constància.
3: O a la inconsciència, però bueno, va
0: bueno,
3: sortir.
0: Escolta, perquè això d'emprendre, la gent, no sé, de vegades et diuen, no? No, no, tu puedes, todo el mundo puede emprender. Bueno, sí, però no tothom. Vull dir, és com llançar-te al buit. Sí,
1: i que no és tan fàcil el tema de l'emprendedoria.
0: Que va, que va.
3: Hi ha molt vertigen.
1: Es diu com, no, pots tu propi negoci, però ja darrere
0: sí,
1: hi ha moltíssimes
0: coses. I pon tu horari i tus coses. Bueno, ja, però tu horari i tus coses, de vegades et trobes treballant dissabtes, diumenges, que dius, si estigués en una empresa, de vegades potser tens una...
1: Sí, un horari, sí. No
3: jo desconnectar, porto anys sense desconnectar, clar, perquè a l'estiu sí que a l'agost no faig visites comercials ni temes així, però gestió de comandes i tot, que es continua.
1: Clar.
3: Llavors, a vegades, doncs, potser estic a la platja trucant al telèfon i agafo una comanda. O sigui, això sí, és així, mai desconnectes, no? Del tot. No? I a més, a l'agost és un bon mes
1: més
3: per nosaltres.
1: Clar. Sí, clar, perquè... maig, no? A febrer, març, maig, que encara l'hostaleria no està tan...
3: Exacte, del novembre al febrer l'hostaleria baixa molt,
1: la temporada,
3: però no? La temporada d'estiu...
0: Clar, perquè, bueno, perquè estem parlant d'humites, però hauríem de dir

0: que bueno, vam començar, el meu soci viatjava molt i llavors veia que fora d'Espanya hi havia unes tovalloletes humides pues, de molta més qualitat que les d'Espanya. En Espanya en aquell moment pues, hi havia les típiques que eren de paper cartró gairebé.
1: Que tothom amb... les hem sofert. Sofert,
0: eh? Amb una olor d'antimosquitos, de llimona molt forta, que el que et feia era deixar-te les mans pringades i amb una olor molt forta. I llavors vam anar investigant i bueno, el meu soci va trobar aquestes a Itàlia i llavors les vam portar cap aquí i vam començar a treballar el tema comercial, que va ser molt dur perquè, clar, tot el sector de restauració estava acostumat a una tovalloleta petitona d'una llimona molt forta i d'un preu irrisori. I nosaltres vam entrar amb aquesta tovalloleta en format oshibori, que és un format enrotllat que ve de la cultura japonesa del segle XVII i és com un gest d'hospitalitat, no? D'una benvinguda per donar-te pues, poder rentar-te les mans tant abans de començar a dinar com després, no?
1: I... Perdona, ara et faré potser una mica de comercial, però avui en dia que hi ha tanta oferta de tot, els detalls és l'únic que la marca la diferència.
0: Exacte.
1: I el fet d'agafar i poder tenir una tovalloleta com aquesta, que a més, si aneu a la web o teniu l'oportunitat, veureu que és una miqueta més gran, és més suau, és de teixit.
0: Teixit no? compostable, que això és molt important.
2: Això, sí,
0: clar. Teixit compostable, perquè així ens generem menys residu.
1: Clar, marca la diferència.
0: Totalment.
1: I tu recordes l'experiència. Avui en dia el que recordem són les experiències que hem tingut. Mm. I el fet, justament la setmana passada vam tenir una perfumista i és una estratègia de màrqueting molt important. Només entrar en un lloc i que et donguin, que tinguin el detall aquest de anem a netejar-nos a les mans, que bueno, a Àsia es fa molt, ostres, per mi, amb aquella oloreta, que a més l'olor et queda.
2: Mm-hmm. Bueno, és com que ancla l'experiència, no?
1: Clar,
2: aquesta olor.
1: La recordes, a més. Bueno, ens ho va explicar la setmana passada, bueno, jo que tracto un tema de no verbal, justament l'olor és el que una persona et recordes més, no? Llavors penso que és molt important.
0: Molt, molt, molt. De fet, ahir que vaig estar en un event gastronòmic, un cuiner que treballava en un restaurant molt conegut i que utilitza les nostres tovalloletes, ells les entreguen sense envoltori ni res, amb una safata, i diu que a vegades, em va fer gràcia, i mira, ho explico, perquè diu que a vegades la gent agafava la tovalloleta i deia, ostres, aquesta tovalloleta és una humites, no?
2: Ah, la reconeix.
0: Sí, sí, sí, sí. I clar, són gent que en sap, perquè hi ha molts tipus, no? Però que et diguin això, dius, ostres, es nota, no? La qualitat del teixit, es nota que l'aroma és una humites, no? I al final la tovalloleta, així en format oshibori, ja quasi tothom diu una humites en comptes d'una oshibori.
2: Molt clínics. Molt clínics, sí.
1: Bueno, pues això vol dir que el nen ja té 19 anys. Vull dir, l'empresa ja...
0: No,
1: hi ha una feina
0: posició.
1: Darrere, eh?
0: Sí, sí, sí. Tenim
1: o sigui,
0: una...
1: l'has educat bé. Les...
0: Sí. Tenim fet el branding.
2: I ja emprenta.
1: Home, és que el fet de que ja reconeixin el teu producte quan no hi ha la marca, ostres, això ja...
0: Sí, a mi ahir, de veritat, que em va donar un cop d'empenta.
2: Home, i clar, no? Home, il·lusiona, no? Això perquè estan fent les coses bé.
1: Clar, aquestes coses que dius, ostres, m'estan reconeixent, penso que menys, no? Mm. És la feina ben feta durant molts anys.
0: Correcte.
1: O sigui que...
0: Sí, estic contenta.
1: Bé, escolta, qui va fer la feina ben feta és... un senyor que segurament que aquí les tres coneixerem al grup, és un guitarrista, perquè avui està viu, avui fa 91 anys, ai, 81 anys, perdoneu, que és el guitarrista de Who. Escoltem la cançó.

0: Què? Aquesta cançó la recordeu?
1: Jo de Who és part de la meva joventut.
2: Boníssima.
0: Ui, ja té 81 anys, eh?
1: Però jo escoltava quan era adolescent.
2: Ni tant.
0: Sí, sí. Ja, que cada vegades parles d'algú i dius, no, és que fa tants anys, i dius, ostres, però si jo... L'he bailao.
1: Los rockeros i...
2: Aquí és quan et dones compte, no?, dels anys que tens.
0: Home, mira, nosaltres ja fa 8 anys que tenim el món interior, i ara, bueno, si no, no s'echen, que jo no crec.
2: Segur que no, perquè ho fos superbé.
0: Un petonet, Oriol, cada dia estàs més guapo, eh? És el director de la ràdio, llavors, doncs és perquè l'any que ve continuem.
1: Es fa gran i està una miqueta quisquillós, però parlar més... Guapo.
0: Sí, estàs molt guapo, Oriol, de veritat. Així no tenim que regalar el jamón. Oh, potser ens diu, mira, saps que l'any que ve? Mira, ja ens hem cansat de vosaltres dos. Però no, crec que ens trobarien a faltar.
2: I tant, segur que sí.
0: Home, a veure, escolta'm una cosa. Nosaltres portem... Qui porta convidats guapos, interessants, dones que, escolta, tenen, o sigui, reben premis a la constància, i nosaltres li donarem el premi a la valentia.
2: També.
0: Escolta, no ens poden echar. No hi manera, ni con agua caliente.
1: No.
0: Una cosa, amb qui treballes tu?
2: El nostre client és principalment la restauració.
0: Us compren
2: restaurants? Sí, sobretot restaurants de nivell mitjà-alt. Són restaurants que aprecien molt el detall i que cuiden molt l'experiència de quan vas al restaurant.
0: Jo ja t'he dit, Pilar, abans. Això és ampliando horizontes, perquè el detall ja l'haurien de cuidar tots.
2: Sí.
0: I penso que el cos de les toalletes aquestes,
2: sí,
0: no crec que sigui tan elevat com el disgust que t'emportes quan et donen aquell paper de llimona.
1: On marxes amb l'olor de la gamba.
2: Sí, pues mira, a mi m'ha arribat a dir a algun restaurant, Pilar, he quitado una gamba para poner tu toallita. I jo digo, perdona, o sea, lo que vale una gamba, que jo a veces, perdó que m'he passat al castellà, però que a vegades jo hasta 90 euros al quilo a Palamós, ¿vale? I la meva tovalloleta no val una gamba. Però ho tenen tot tan controlat... i que sí, que tenen els gastos molt, molt ajustats i posar una tovalloleta, com és un tema gratuït per part del restaurant que no ho cobren, pues, hi ha alguns restaurants, sobretot els de menú o així, que els hi costa bastant.
0: Clar,
2: per això tenim
0: clar.
2: Una altra gamma de tovalloleta més econòmica.
0: Però jo penso que és el valor añadido. És a dir,
2: totalment.
0: Si tu només mires el preu, ja està, vull dir, no entres aquí. És que no pots entrar, però llavors per mi és ser molt curt de mires, perquè si tu agafes i dius, no, això és l'experiència, que a més això té una olor que es pot personalitzar, inclús a l'envoltall, també es pot,
2: sí,
0: es pot personalitzar.
2: Correcte.
0: Després és el gasto d'aigua.
2: Exacte, sí.
0: El que això suposa d'aigua, de llum, de tovalloles, de papers, de brutícia, perquè això vol dir que la senyora ha d'anar a netejar.
2: Sí.
0: Vull dir que, ostres, no sé, fins a quin punt.
2: No, totalment. Jo ho veig així i ho transmeteixo així als clients. I ara que dius això de que es taquen i així, també tenim unes llevataques que van superbé, també. Sí.
0: Bueno,
2: també
0: un bon sortit.
1: Depenent del tipus de restaurant, ja vas a buscar una experiència o no. Suposo que un bar de menú d'un polígon industrial, la gent va a l'econòmic, no a buscar una experiència.
2: Sí.
1: Sí que hi ha determinats tipus de restauració que sí, no? I perquè tu ja quan vas ja vols això. No?
0: Però quantes vegades vas a restaurants i s'han gastat un dineral en el jarrón de l'entrada?
2: Sí.
0: I el jarrón aquell de l'entrada potser, vale, tu diries, home, sí, Marta, perquè també és l'experiència de l'entorn.
1: La bellesa de l'entorn.
0: Bueno, però de vegades un jarrón o depèn quina decoració, inclús està molesta.
2: Totalment. És que, a més, un gest de donar la tovalloleta et dona a la persona que la rep com que...
0: Cuidado,
2: està,
0: no?
2: Exacte. Que està pensant en mi, que...
0: Posa en valor.
2: Exacte. Posa en valor una mica la meva presència allà. I
1: la
2: jo
1: meva
2: penso,
1: comoditat, no? Que jo estigui bé, també.
2: Exacte.
1: No, no,
2: correcte,
1: mans,
2: que estigui neta i que... Exacte, sí.
0: Que important...
2: I dona el mateix un restaurant de 15 euros com un de 200 euros, perquè hi ha tot tipus de tovalloleta per a tots els tipus de mercats. Llavors jo penso que igual que hi ha tovallons secs, hi ha vegades que els tovallons secs pues, no t'acaben no de treure la brutícia.
0: I que important que et cuidin. Avui en dia que no ens cuiden, no et cuiden el lloc. O sigui, abans, no sé, jo sempre ho dic, no? Anaves, jo me n'en recordo tota la vida, vaig anar un dia a una sabateria, tu normalment ara vas a la sabateria, agafes, mira, quiero estas, te les emproves, camines dos passes i després, quan camines 10 o 12 que ja les has comprat i ja les tens, després et fan mal als peus. En canvi, si algú que et diu, mira, no, és que aquestes no t'aniran bé perquè tu tens el peu ample o tens estret, tens el dit aquest llarg o curt, o tens el pont alt, el pont no tens, ets més aviat pla, has de portar plantilles, ostres, algun professional,
2: un assessorament,
0: clar, perquè estem parlant d'unes sabates, la venda. Normalment, mínimament, unes sabates són 80 o 100 euros, llavors dius, ostres, i quantes vegades t'has comprat sabates? Jo em poso com a exemple que tinc que no em puc calçar perquè em fa mal.
2: T'has
0: posat en un casament i dius, ostres, és que tens allà uns diners. Sí, el fet aquest del cuidado, de cuidar, que avui en dia no ens cuida ningú, igual que les sabates, la roba o diu mil coses. El fet de... I a més, quan entrem al tema de menjar, no? Que menjar és com algo que... molt necessari, és algo que t'estan alimentant, no?
2: Correcte, sigui, és una experiència que realment en el sector de restauració i hostaleria es tindria que cuidar molt més.
0: El luxe de que et cuidin.
2: Sí.
0: Perquè avui en dia nosaltres sempre ho deia. Mira, vam començar la temporada amb una, i esperem acabar-la amb el Rodolfo McCartney, que ell és expert en luxe, treballa per Flash Moda i bueno, per diverses televisions i té una consultoria. I clar, nosaltres la vam convidar perquè nosaltres fa 8 anys és un luxe fer aquest programa i nosaltres no tenim cap finalitat de res més que de donar a conèixer i de passar-ho bé, punt. Sí. Vull dir, si tu pretens aquí que... Perquè ja quan dius, no, estoy expuesta a unes redes, a un cuelgue, a que me graven, no, ja la finalitat és una altra, ja potser passa la diversió en un altre lloc i aquí llavors el luxe aquest, com que ja queda difús, el fet de poder convidar aquí cada setmana, poder parlar amb professionals com tu, que et donen idees, que comparteixen doncs, part de la seva vida, dels seus interessos, ostres, per nosaltres aprenem molt.
2: Som molt afortunades.
0: No, i tant. I a més, i a veure, perquè queremos la nova temporada, tenir un director com el que tenim, el regidor, tot l'equip d'aquí de la ràdio, això és un luxe, perquè sempre, ara en sèrio, sempre hi ha molt bon rotllo, i això, ostres, és, bueno, tu pots dir-ho quan has vingut.
2: I tant, jo m'estic aquí com a casa, estic fantàstica.
0: Bueno, doncs aquest és el luxe, no?, que t'acollim. Nosaltres no tenim teva llolites.
2: Bueno, però jo us deixaré.
0: Però el tracte i això... Penso que és molt important.
2: És molt important.
1: De convidar, no? Això s'ha convidat per tot, no? Per venir a la ràdio, per prendre alguna cosa, per després la copa de caure. Aquesta és la nostra manera de cuidar, no?
0: I a l'agraïment.
1: Les persones que venen a donar-vos el vostre temps.
2: I tant, però bueno, nosaltres ho agraïm molt, sobretot les emprenedores i persones que doneu veu als nostres projectes. És molt d'agrair i estic molt, molt agraïda.
0: Sí, no? Escolta'm una cosa, seguim parlant de... Sí. Perquè, clar, no només tens tolletes, perquè aquí ens has portat una padreta.
2: Sí.
0: És que, a veure, us explico. Resulta de que així parlant amb la Pilar, dic, pues si això nosaltres ho tenim a l'empresa, aquesta padreta. Sí. I clar, li dic, home, clar, jo treballo a Networkia, i llavors la Pilar ha dit, pues és que jo
1: treballo
0: l'olor, jo soy la voz i tu ets l'olor de Networkia.
1: Les dues treballeu per Networkia.
0: Que des d'aquí un petonet, Juanjo Martínez.
2: I tant, salutacions, Juanjo.
0: O sigui que, perquè clar, quan he vist, perquè clar, tens una pedra, què és aquesta pedra?
2: Sí, bueno, per donar-vos a conèixer una mica fins que hem arribat a la pedra, jo vaig començar a treballar també amb tovalloletes de bambú, de teixit més de rizo, i llavors aquestes tovalloletes són seques i es mullen, i llavors nosaltres proporcionem unes 60 fragàncies d'aromes perquè el client esculli quin aroma pot es vol per la seva tovalloleta, pues deixant d'embargamote, de lavanda, sense aroma, que hi ha alguns que no volen, de magalí, bueno, de diferents. Llavors, arran d'això, els restaurants em van dir, ostres, aquestes olors, aquestes tovalloletes fan molt bona olor i tal, no tens alguna olor per als banys, perquè sempre fan mala olor, perquè fan olor a cuina, tal i qual, i llavors vam començar a obrir la línia d'aromatització d'espais. I dintre d'Humites, sí, hi ha la línia d'aromatització d'espais, que fem pues, aromatització pues, des de sales grans amb difusors fins a banys amb micados, o algunes peces així més originals.
0: Home,
2: com és la pedreta.
0: Home, a l'Edgúrquia ambienteu bueno, a molts metres quadrats, sí, i són grans, eh?
2: Correcte, sí, sí, sí. I llavors aquí a Networkia, que són uns espais de luxe, preciosos, i que donen un servei excel·lent per tot el que és el coworking, vam començar a mirar pues, quin tipus de fragància encaixava amb el, una mica els valors de Networkia. Volien un aroma que sigui, que fos bastant neutre, però que donés un aroma així de net, no? I vau agafar un i a partir d'aquí jo, doncs llavors vam posar pues, micados en algunes zones, endolls en unes altres, en els banys, unes pedres, i llavors aquestes pedretes estan fetes de ceràmica líquida i s'aromatitzen. Nosaltres ja les portem aromatitzades amb la fragància que el client escolleix, i a partir d'aquí després al cap de diversos dies es va recarregant amb sprays, i després ja venem garrafes perquè així reduïm una mica el cost de l'envàs i tot això. Llavors, totes les centres de Networkia tenen la seva fragància, que realment les fragàncies i els aromes són molt importants per vincular la marca. O sigui, perquè quan tu olores aquell aroma, estic segur que tots els clients de Networkia ja els hi ve la vinculació de la
0: marca. I l'experiència que han tingut allà dintre.
2: Sí, correcte.
0: Bueno, la setmana passada que amb la Sandra Iruela, que va venir i que ella és perfumista,
2: vale,
0: i ens estava explicant una mica com creen, com fan, i la Rocío, que treballa a Sant Joan de Déu, ho va dir, no?, que un dels objectius de Sant Joan de Déu és que no faci olor a hospital.
2: Clar, sí, sí, sí. Ara cada vegada hi ha més negocis que volen fer una aromatització d'espais per a aquest sentit, no?
3: Un treball inconscient, no? Aquesta part de la comunicació no verbal, no? Que tu ja connectes directament
0: Sí. A més, és que connectes amb la memòria i l'experiència que aquesta olor... A tu no t'ha passat mai que passes pel costat d'algú i fa l'olor i et recorda la iaia o et recorda els macarrons que fa...
2: Per mi, o sigui, el sentit de l'olor, o sigui, és el més fort que pots sentir per recordar algun tema emocional. Sí, jo tinc moltes olors que em recorden a la meva infantesa, i realment quan les oloro, o sigui, em ve un sentiment d'emoció, però brutal.
3: Està molt
2: vinculat al cervell, tot el que és les fragàncies.
0: Clar, i a sobre que ho facis mitjançant una toallilita, que a més t'estàs...
3: El tacte també, no?
2: El tacte,
3: no? Sí. Suavitat,
2: nosaltres ens diferenciem molt per al teixit, que és compostable i molt agradable, està tastat dermatològicament, i per als aromes, que són fragàncies molt suaus, però són aromes que impacten perquè no són els típics aromes forts.
0: I hem de dir que depèn quines mides són fetes a mà.
2: Ah, exacte, sí. Hi ha alguns restaurants que volen la tovalloleta de bambú o de cotó i les volen amb unes mides especials, llavors els hi fem, els hi mirem el color que volen, el tipus de teixit, i les fabriquem aquí a Rubí. Sí, sí.
0: O sigui que sobre una empresa catalana.
2: Nosaltres el que fem... Total, sí, sí. Nosaltres el que fem és intentar sempre que el nostre client estigui content, i si no troba un producte que és una mica el nostre sector, si no el tenim, ho busquem per oferir-li.
0: Ara toca la cançó que escollí la Pilar, que escolta'm una cosa, també et dic una cosa, això és una dictadura, no sempre posem la cançó que el convidat escull, però escolta, oi, puede ser un gran dia, pensem que està bé, no?
2: Sí,
0: així
2: vinga.
0: És que te la posem.
2: Molt bé, moltes gràcies.

0: Escolta'm una cosa.
1: Jo això ho he vist en concert en directe.
0: Bueno, és que claro, si has ido a ver hasta la Pantoja, com no hauràs vist aquests
1: dos? Potser era dels primers concerts que vaig anar, perquè això té molts anys, aquesta gira.
0: Com tu.
1: Com jo. Potser, no sé si era el primer, perquè ara me'n recordo, però era dels primers. Sí.
0: Bé, escolta'm una cosa, perquè clar, nosaltres estem desvirgant la Pilar, i com va? Podia ser un gran dia o està sent un gran dia?
2: Està sent un superdia, sí, fantàstic.
0: Hem desvirgat a uns quants, ja, perquè clar, és la primera vegada a la ràdio, que menys que fer-t'ho bien, no?
2: Sí, estic supercontenta, m'agrada moltíssim parlar amb vosaltres i estar aquí, o sigui que és una experiència, sí, fantàstica, m'encanta.
0: Escolta'm una cosa, a veure, fem una mica de recopilació. Els productes, tens les toallites.
2: Tovalloletes humides per rentar les mans, de diferents aromes o sense aroma, perquè hi ha alguns xefs que no volen barrejar aroma i llavors amb els seus plats, llavors tenim aquestes.
0: Que a més les podeu personalitzar en el cas que es vulgui, no?
2: Exacte, es pot personalitzar amb el logo, amb frases, com a tot color, perquè ho fem amb impressió digital, o sigui que es poden personalitzar.
0: A més ho feu molt bé perquè, escolta, esteu dintre, sou membre de la Societat Espanyola del Luxe.
2: Sí, estem dintre de Luxury Spain, que és una associació que, bueno, una mica el que tu deies, que són tot marques però de luxe, però luxe no vol dir que siguin cares, sinó que cuiden el detall de l'hospitalitat o de qualsevol sector, no? El meu és sector hospitality. I llavors en aquesta associació el que es fan són molts eventos, tant gastronòmics com de moda o de bellesa, i llavors es presenten les marques i donen els seus serveis o els donen a conèixer.
0: Ah, però partim d'un nivell, vull dir que hi ha una certa qualitat.
2: Sí, correcte. Sí,
0: llavors, tenim les toallites aquestes personalitzades, ho he dit allò del luxe, perquè moltes vegades el luxe també va personalitzat, no?
2: Sí,
0: llavors, per això t'ho comentava.
2: Clar, sí, tenim molts restaurants que personalitzen amb el seu logo i realment pues, els hi dona un valor afegit a la seva,
0: al
2: seu
0: marca,
2: servei, a la seva imatge, correcte.
0: Què més tenim?
2: Després tenim les tovalloletes seques, perquè les altres són humides, les primeres són humides, aquestes són seques, que són de bambú o de cotó i que es poden aromatitzar amb més de 60 fragàncies que tenim. Fragàncies, pues, herbals, florals, oceàniques, bueno, el client ha d'escollir el seu aroma i a partir d'aquí molts clients pues, ja comencen a aromatitzar altres parts del seu espai, pues, com la recepció d'un hotel, com els banys, com sales de reunions, etc. Llavors vinculen aquest aroma a la seva marca,
0: clar.
2: Com fan pues, moltes, sobretot botigues de roba o així, que ja quan olores ja saps què és, no?
3: Pues
2: a cada vegada més, i com hem comentat amb Networkia, pues, hi ha negocis que estan vinculant el màrqueting olfativo, que es diu, que estan vinculant el seu aroma.
0: I llavors això llavors, teniu també, que són els ambientadors,
2: correcte.
0: Després teniu les pedretes aquestes. Que
2: les pedres, baldoses de ceràmica també per posar a les parets i també bé s'aromatitzen.
0: Que diria que seria una com a mòdul decoració.
2: Sí, es poden decorar amb el teu logo o amb frases o així per donar o fins i tot pues, posar el signe del bany, no?
0: De
2: dona i home, i llavors aquestes baldoses s'aromatitzen i cada 4 o 5 dies es tira l'espray, es recarreguen i donen una olor i clar, la gent no sap d'on surt i és d'aquesta baldosa.
0: Ostres, que interessant.
2: Sí. I una mica de la família de les tovalloletes, doncs tenim també tovalloletes llevataques, que per mi són molt les millors del mercat. I que treu una mica el que és el cerebrín de tota la vida, no? Que és l'esprai, el cerebrín, perdó, que és l'esprai que tens que netejar, que estàs en un restaurant i fa molta pudor i així, i aquestes tovalloletes són tovalloletes de cotó i també pues, treuen la taca bastant bé, i després tovalloletes també amb flow pack per netejar les taules o així.
0: Home, això és superinteressant.
2: Sí,
0: clar.
2: Sí. I després també, a nivell una mica dels clients, pues, a vegades ens demanen com una mica de merchandising i llavors pues, fem penjar bolsos o paraigües o així, però ja és una línia una mica més de merchandising que de llevataps i tal, però ja és una, que el client ens ho demana.
0: Ja, sí. O sigui que lo fort són les
2: tovalloles. El core business de l'empresa Humita són les tovalloletes humides, sí, i les seques de bambú.
0: I llavors, tu col·labores amb ADE Vallès?
2: Amb ADE Vallès, que és l'Associació de Directives i Empresàries del Vallès.
0: Que aquí ens coneixem tu i jo.
2: Exacte, que ens coneixem la Marta i jo. I després amb Sant Cugat Empresarial, també.
0: Que també tenim amics en comú.
2: També, exacte, sí, perquè Sant Cugat té un teixit empresarial molt gran i hi ha molts negocis.
0: I són els
2: negocis.
0: Veïns de poble.
2: Sí, sí, sí, sí, correcte. I després, a nivell gastronòmic, amb la revista Foodie Culture Barcelona, que és una revista que es publica cada semestre, sí. I que hi ha bueno, una recopilació de restaurants, tant de Barcelona com de Girona. Ahir mateix doncs, vam presentar la Foodie Culture Girona, que en portada normalment són xefs d'estrella Michelin, i ahir bueno, jo estava realment molt contenta perquè la portada de la Foodie Culture Girona era de la Martina del restaurant Les Cols. Ah. I és la primera vegada, a part de la portada de la...
0: A més, molt joveneta, la Martina.
2: Sí, sí. Pues només, o sigui, de Barcelona n'hi ha, em sembla que, si no recordo malament, 18 números, i només surt la Carmen Ruscadell amb una d'elles, i ara, a la Foodie Culture Girona, pues, surt la Martina.
0: Bueno, anem entrant.
2: Sí, bueno, pues anem entrant, sí, correcte. Jo com a dona sempre intento, perquè fem com molts eventos gastronòmics, i un d'ells és el Chef Table, que es conviden als chefs, cada marca que hi participa dintre de la revista, pues convida a dos chefs. Sí. I jo sempre intento portar dones, perquè sí, perquè si no és que cada vegada...
0: Perquè és un entorn com molt masculí.
2: Molt masculí, sí. Sí, sí, sí, sí. És una feina que, a més, sense tots els homes dient, no estic replicant la recepta de la meva àvia o de la meva mare, però... o sigui, tots són darrere, estan les dones, però l'home és el que està allà al peu del canó i donant la imatge. Sí.
1: Primera línia.
2: Sí, correcte. I hi ha moltes dones. També soc estic associada a Mujeres Gastronòmiques i és una associació tot de dones de la gastronomia.
0: Home, doncs això és interessant, els hi podríeu proposar de que...
1: Sí, ajuntin.
2: Clar, sí, sí, sí, perquè quan fem a vegades trobades de les mujeres en gastronomia, hi han dones realment molt, molt potents i molt bones, i la dona pues, s'ha de fer veure més en aquest tipus
1: sí,
2: de feina.
1: Sí, també en aquest àmbit, just, no? Perquè és el que parlem, està més enfocat al públic masculí. Els cuiners, no? Sí. Normalment el pes ho porta els homes.
2: Sí, sí.
1: Que ja està bé també, però també és... Ja,
0: però a més
1: ja
0: és...
2: Però no, que... però és una feina que tindria que ser paritària totalment, perquè és que igual que hi ha altres feines que potser pues, els homes estan allà des de tota la vida, és que la dona era la cuinera de les nostres cases i normalment, i actualment encara ho és, o sigui...
0: Però mira, mira la, no sé, la paradoja, no? Diria que les dones, o sigui, l'origen és de la recepta de la iaia o de la mare, o la tieta em va dir que posés, saps? Provenen de... Ells són la cara visible, però a més, els que cuiden també, perquè a la cuina i la cuina d'alt nivell, els detalls són importants i de vegades tenim la imatge com dels homes una mica d'estralers, en canvi... És molt important, que perquè per arribar a aquest punt han de cuidar-ho tot. Sí, o sigui que és, tenen com la dualitat aquesta.
1: I
0: no?
1: Molt mesurat.
0: L'origen és de la dona, de la família, i el tema del cuidador dels detalls,
2: Les
0: que també,
2: detalls.
0: Això també és com més de dona, no? Més femení, el tema de...
2: Sí, en el meu sector, que el meu producte va molt dirigit no tant al xef, sinó als caps de sala, en els caps de sala n'hi ha molta dona. molta dona, perquè realment tenim aquesta virtut,
1: del detall,
2: com moltes altres, no? Però sí, cuidem molt el detall.
0: Escolta'm una cosa, llavors la gent, si et contacta amb tu, que sí, ho fan a través del LinkedIn?
2: Pues normalment és molt per telèfon, perquè és un sector que encara...
0: Boca orella.
2: Sí.
0: Boca orella,
2: no? Sí.
0: Home, escolta,
2: sí,
0: que és el millor màrqueting,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, totalment, sí, sí, sí. No, i a més que molts restaurants encara no fan la comanda per web i tal, sinó truquen i així parlen amb tu, no? Oye, Pilar de Humitas, no? Que vull això, que vull allò.
0: L'antiga usanza.
2: Totalment.
0: Ai, això no s'ha
2: sí
0: de perdre.
2: No, no, no, no s'ha de perdre. O inclús molt per WhatsApp, també, però és que jo rebo trucades un dissabte a les 3 de la matinada, eh? O bueno, no tant trucades, però WhatsApp, sí, sí, en plan...
1: Moment, no?
2: Exacte. Pilar, envíame 4 cajas, te perdona les hores, però així no me olvido para el lunes. Claro. I ho rebo, o sigui, sí, sí, és encara molt així. I per e-mail també rebo comandes o sobretot demanen informació o així, però jo sempre truco i explico una mica per saber quin tipus de tovalloleta, com tenim diversos tipus, quina és la que s'adapta millor a...
0: Clar, per humana d'assessorament.
2: Exacte, una mica a l'assessorament, el que deies tu abans de les sabates, no? Pues jo penso que el producte no és només el producte, sinó també a l'assessorament de com utilitzar aquest producte. Per exemple, jo sempre remarco molt que la tovalloleta és compostable, o sigui que el teixit es pot llançar a l'orgànic i que la bosseta és del grup 5 de plàstic, llavors es pot reciclar amb el contenidor groc, no?
0: Això és molt important.
2: Per exemple,
1: la responsabilitat social.
2: Clar, hi ha els events gastronòmics, que n'hi ha molts, per càterings, bodes i coses així, sempre dic, sisplau, poseu la tovalloleta i al costat un recipient perquè puguin llançar i que que els cambrers puguin repartir millor després per fer tot el reciclatge, que sigui molt més còmode.
1: Llavors, tot això, no?
2: Clar, la meva diferència, jo crec que en productes que poden ser similars en el sector, és el servei i l'assessorament que donem.
0: Bueno, i la consciència i el detall.
1: Has de ser propers, no?
2: Sí, correcte. Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, llavors... Tu treballes a nivell estatal? És a dir,
2: sí,
0: que
2: a nivell
0: tu
2: estatal.
0: Tu que anava de Cuenca a Cuenca
2: sí,
0: serveixes.
2: Sí, sí, de fet, és que a vegades, o sigui, hi ha comunitats autònomes que jo no he anat mai, però
1: trucat,
2: que m'han trucat, oye, que he visto esta toallita en el restaurante tal, ¿no? Y me gustó mucho, m'he quedat amb l'embolcall i tal, i llavors et truco perquè, a veure, explica'm una mica, i sí, sí, em venen de comunitats que no tinc cap distribuïdor ni agent comercial ni res, o sigui que bueno, és el boca a orella que fa
0: ja
2: molt.
0: Ja et dic, el nen que es fa gran, o la nena, no sé, l'empresa que es fa gran i fa amics, clar.
2: Sí,
0: clar,
2: sí, bueno, sí, té una bona marca, ja estem molt posicionats amb la marca, tenim un bon producte i la gent...
1: I la constància, també.
0: I la valentia.
2: La constància és total i la valentia es necessita per ser emprenedora. Sí, sí,
0: doncs
2: sí.
0: Escolteu, Humitas... gràcies per venir, ens ha encantat mirar les connexions que hi ha.
2: Moltes, moltíssimes gràcies a vosaltres per fer ressò del nostre
0: projecte.
2: I
0: felicitats per la constància, la valentia
1: i per cuidar les persones.
0: I per venir, escolta'm una cosa, jo
2: moltes
0: penso
2: gràcies.
0: Que des de, et llenço, però sí, no sé si a la indústria del cava, les caves que cada vegada fan més parties i això els hi podries donar, perquè ara ens n'anem a prendre la copeta de cava.
2: Perfecte.
0: I home, això a mi m'interessa.
2: I tant, clar que sí. A vegades algunes caves m'han demanat per alguns events.
0: Clar, doncs, escolta.
2: Sí, sí. I tant.
0: Molt bé. Doncs,
2: moltes gràcies
0: petonet,
2: a vosaltres.
0: Gràcies per venir.
2: A totes dues, per fer-ho fàcil.
0: Gràcies. I amb vosaltres fins al dimarts que ve.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Pilar.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha sortit en llibertat al jutjat de Martorell poc abans a les 5 de la tarda, després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que la jutgessa de Martorell li ha imposat per eludir la presó. La jutgessa li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria i allà el jutjat emmanillat. Andic només ha respost les preguntes del seu advocat. El fill del fundador de Mango haurà de comparèixer cada setmana al jutjat i no podrà sortir de l'estat. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Toret a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a aquests dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. El coordinador del campus de salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com en clau mèdica.
2: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que a l'actualitat s'han anat cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris. Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament, volem dir, dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i d'intel·ligència artificial. I el Consell d'Europa situa Catalunya com un dels països amb una ràtio de suïcidis molt alta als centres penitenciaris catalans després de comptabilitzar 11 morts el 2024, segons un informe anual sobre l'estat de les presons. L'organisme calcula que a Catalunya hi ha 12,7 suïcidis per 10.000 interns, per sobre de la mitjana europea, que és de 11,3. Dues de les persones que es van treure la vida eren dones. A banda, la ràtio d'interns per cada 100.000 habitants va créixer per tercer any consecutiu. I excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vell amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Estan totalment intactes i atribuïbles a Hermomir i Riquila, dos rics esposos d'aquella època. S'han localitzat, a més, 223 enterraments.
3: Informació local. Demà dimecres, des de l'Associació Obrera, organitza la projecció del documental La maleta, de Mauthausen, que explica la història del supervivent del camp d'extermini, Joaquín Tarín, a través dels documents d'aquesta maleta. I després de la projecció del documental hi haurà una taula rodona amb Isidoro Teruel, secretari de l'amica al Mauthausen, el periodista Xavier Martí i el col·laborador de Ràdio Molins de Rei, Ramon Canal. Demà dimecres, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica. El dijous, els Amics de Museu programen una nova conferència per parlar de la trajectòria artística de Julià Riu Serra, escultor i dibuixant. En parlarà Eduard Riu Barrera. El dijous a les 7 de la tarda al museu, al carrer Pintor Fortuny, i l'entrada és lliure. També el dijous, des de l'ANC, des de l'Assemblea, organitza la presentació del llibre d'Aleix Sarri, Ànima de República, crònica política de l'Estat català des del 1409 fins al 1714, amb la participació de l'historiador Víctor Jurado. Dijous, a 8:15 del vespre, a la Federació Obrera. I també el dijous, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Molí, continuen els actes a motiu del Dia d'Europa, amb segona taula rodona, titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I aquest cap de setmana continua el cicle de ballades que arrencava el passat cap de setmana, que suposarà que fins a principis de juliol, tots els diumenges a la tarda, hi ha ballada de sardanes a la plaça de la Creu, aquest proper diumenge, amb la Copla Bisbal Jove, diumenge a les 7 a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimarts és la Lozano, del carrer Verdaguer 68. Ràdio Molins de Rei, la ràdio
4: nostra. Ràdio Molins de Rei.
0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
5: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
4: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
5: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
4: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
6: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
7: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
8: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
7: Ah, sí?
8: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
7: Així tot va més de pressa.
8: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
7: Molt bé.
9: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
6: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment vell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: sonet per a tu. De Miquel Martí i Pol. Un sonet per a tu, que em fas més clar tant el dolor fecund com l'alegria. Un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament l'escric i vull pensar que el rebràs amb discreta melangia, com si es tractés d'alguna melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per a tu, només això, però amb aquell toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per a tu que m'ha permès de dir-te clarament el que volia. Més enllà de tenir-te, no hi ha res.
1: Bona tarda vespre per tothom. Hem iniciat l'espai Quan cau la tarda amb una preciosa poesia del poeta, com heu escoltat, Miquel Martí Pol, i la veu d'un gran declamador, com és l'amic també David Espunya. Si voleu escoltar-lo, doncs us haig de dir que és molt senzill. Podeu anar a cercar-lo en el seu... És a dir, ell té un canal on te publica no només poemes, sinó també publica Ell toca el saxo. És a dir, que podeu perfectament anar al YouTube i veureu vídeos i escoltareu també la poesia i la música que ell, doncs, va compartint amb tothom. Benvinguts a tots els que aquí, doncs, ens escoltareu avui en directe i els que ho fareu en diferit el dissabte a la mateixa hora. Gràcies a l'amic, el David, que avui comença amb nosaltres. Després tindrem a l'Eli. Gràcies, David. Sort que tenim dos grans tècnics de so. Bé, haig de dir que el programa, ja sabeu que sempre el condueixo jo, l'Alexandra Morera, i sempre intentem portar cada vegada, doncs, un nou convidat o convidada. I nosaltres, en aquesta ocasió, doncs, hem portat una convidada que l'hem estat anunciant al transcurs de... des del divendres, ho sempre ho fem a partir del divendres, l'hem estat anunciant a través de les xarxes, i bé, ens donarà la sorpresa de parlar-nos del seu darrer llibre, que el títol del llibre són 20 anys de silenci, que ja ens explicarà ella de què va aquest llibre. Deixarem també línia oberta al nostre telèfon per tenir contacte directe amb nosaltres, al 93 668 61 61, per si algú, doncs, ens vol trucar a la durada del mateix i, no sé, o parlar amb ella o felicitar-la o compartir un poema, el que us vingui de gust fer. Bé, ja sabeu que, doncs, hem anat anunciant aquest matí també per Ràdio Molins de Rei, s'ha anunciat. I el que volem, doncs, és conèixer una miqueta en profunditat qui és ella, què és el que ha fet amb aquest llibre, de què es tracta, I passarem a fer una resumida, una petita biografia. Però, de moment, deixeu-me que li doni la benvinguda. Ella és la Francesca Colledó.
2: Bona tarda.
1: Molt bona tarda. I gràcies per haver-te apropat als micròfons de Ràdio Molins de Rei.
2: No, gràcies a tu i a l'equip.
1: Doncs t'ho agraïm, de veritat que sí, perquè aquest programa el que vol és això, que vingui gent relacionada amb el món de la cultura, ja sigui cantautor, poeta, rapsoda, o grup de música, o músic, és igual. Mm-hmm. I gent que es vol donar a conèixer, i gent que ja és coneguda, però ha estrenat un nou llibre o un nou CD. Mm-hmm. D'això es tracta. De donar a conèixer, no com abans, perquè ara és diferent. Abans anàvem com a municipi amb el 91.2 de la FM, que hi continuem anant, però la cosa s'ha engrandit. Des que tenim la xarxa, doncs ara arribem a tot arreu.
2: Molt bé, està molt bé.
1: Doncs mira, posarem la biografia, la música, per poder-te presentar una miqueta. Doncs direm que la Francesca Colledó és nascuda a Sant Quirze del Vallès un 27 d'octubre del 1971. Mm. Per tant,
2: ja
1: ets molt jove.
2: Uns quants anys.
1: Però ets jove, ets jove. Es va iniciar a escriure relats el 2017. És una gran aficionada a l'escriptura, ens diu, de la llibertat també, dels drets humans, i ens diu també que no pot evitar dir el que pensa, i políticament incorrecte. Això m'ho tens que aclarir. Què vol dir políticament incorrecte?
2: Bueno, políticament incorrecte vol dir quan algú no té filtres, quan algú li surt el qual sent, el qual pensa, i fins i tot moltes vegades, evidentment, pot fer mal sense voler, però és inevitable perquè surt de dins. Llavors...
1: Dius les coses pel seu nom.
2: Sí, o com les sento.
1: Bé. Som dues, eh?
2: Això està bé, jo crec que ens hauríem de sumar perquè aquest món canviaria si tothom parlés.
1: Ens dius que tot i que doncs no t'agrada gaire parlar del teu món personal, que ens ho vas dir, que no t'agrada massa, i ho hem de respectar, penso que sí, ens explicaràs de què doncs va aquest primer teu llibre, eh? Perquè l'has escrit, que això ja ho anirem preguntant, quin és el seu contingut, no? I fins on vols arribar a l'hora d'escriure, no? Uh-huh. Si tens més projectes, tot això ho anirem parlant en el transcurs del programa.
2: Molt bé.
1: Ens has escollit quatre temes que escoltarem en el transcurs també de la durada, i entremig jo potser recitaré alguna cosa, perquè aquí fem una mica de tot.
2: Està bé.
1: Bé, de moment vull preguntar-te on podem trobar el teu llibre.
2: Bé, el meu llibre, en realitat el podeu trobar a totes les llibreries. Algunes el tindran en estoc, d'altres us el portaran en 24 hores. Vull dir, des de la Casa del Libro, a Fnac, a qualsevol, en principi, és que està a la venda.
1: Per
2: a
1: quan va sortir el llibre?
2: El llibre va sortir el 23 de febrer.
1: Sí.
2: Vam fer la presentació el dia 25, vull dir que fa relativament molt poquet.

0: neix amb... Jo tenia ganes d'escriure una novel·la negra perquè a vegades el gènere també t'identifica una mica amb el que t'agrada treballar o amb el que, bueno, el tipus de... on et sents més còmode, no? Jo em sentia còmode o percebia que em sentiria còmode escrivint una novel·la negra. Però volia que aquesta novel·la fos inspirada en un cas real. I vaig fer, pues, com tothom quan busca inspiració, el nostre amic Google, que és com el llibre gordo de Petete, no? Em vaig ensapegar amb el cas de l'Helena Jubany. Era un cas que jo no coneixia, que no l'havia seguit, tot que feia anys que havia sortit als mitjans. I era un cas tan peculiar, tan diferent, hi havia tantes connotacions que el vaig trobar molt interessant. I és trist parlar que un crim sigui interessant, però...
1: Yeah. Mm-hmm.
0: No? Perquè cap crim hauria de ser interessant, però... En aquest cas hi havia tantes preguntes sense resposta, se n'havia parlat tant i alhora molt, però amb un punt que jo percebia de manca de contingut, no? Perquè se'n parlava molt, però aquestes preguntes no tenien resposta. I això em va atreure moltíssim, perquè em feia pensar... Què podia haver passat, no?
1: Però aquesta novel·la negra és un cas verídic?
0: Sí, sí.
1: O hi ha imaginació teva?
0: Mira, amb el meu editor parlàvem de que... o sigui, el llibre és com et diria? És un gènere diferent. O sigui, no és un true crime, seria un true fiction. O sigui, agafem... un crim real i ficcionem la resolució.
1: Yeah.
0: O sigui, donem resposta al que ningú ha donat resposta. Amb això no vull dir que la resposta sigui l'encertada, vull dir, no pretenc avançar-me a la justícia. Però sí que és veritat que és un crim que als mitjans de comunicació es va donar molta volada de que havia estat un feminicidi, i aquest llibre ens dona una hipòtesi diferent. I jo crec que qualsevol hipòtesi sempre és benvinguda.
1: Podríem dir que has fet una mica de jutge de la vida, diguéssim, de...
0: No, jo el que he fet és agafar un personatge clàssic de la novel·la negra, que en el seu dia diríem el Poirot de l'Agatha Christie, l'he convertit en el Pirot, en català, que té molts trets d'aquest personatge, perquè era un personatge que tractava molt els crims. Clar, estem parlant del segle passat, no?
1: Yeah.
0: On no hi havia ADN, on no hi havia càmeres, on no hi havia ubicació de mòbil, on la intuïció, on la perspicàcia, on la psicologia, ho era tot, perquè era el que et donava la resolució o anava portant a descobrir...
1: Sí, que... ja va seguir el fil.
0: Exacte. Abans era
1: així. Sí, sí, sí.
0: Llavors, aquest cas l'he tractat com si fos un cas... Bueno, no, com si fos... No, realment és un cas analitzat molt des de un clàssic, com seria Poirot, que en aquest cas és Pirot. Molt treballant la psicologia. També he de dir que és el cas de l'Helena Jubany, des de la perspectiva de Pirot, dona... O sigui, no es pot menystenir la psicologia. O sigui, una de les coses que sí fa el llibre és que és un punt crític en com hem anat avançant amb els anys. Hem avançat molt ràpid a nivell tecnològic, a nivell científic.
1: Cert.
0: I això ens ha fet deixar una mica de banda, una mica bastant de banda, la psicologia. Vull dir... L'ADN, una càmera, una ubicació de mòbil... Tot això et marca una línia d'investigació. Però tot això també és perillós.
1: I tant.
0: Perquè també pot provocar el crim perfecte. Vull dir, saps per on la justícia investiga, per tant, també pots jugar amb això. En el cas d'aquest llibre...

0: deixa de banda tota la part científica. Bueno, hi ha una part científica, però no deixa de ser una part lògica i de deducció que fa Pirot amb l'anàlisi de segons quins elements. Però és interessant, perquè ja et dic, és un llibre crític amb aquest avançament tan científic, on deixa de banda on la ciència ho és tot i la psicologia deixa de ser un element que no té força, no?
1: Et va costar molt de fer aquest llibre?
0: No, la veritat és que he de dir que vaig disfrutar moltíssim, perquè potser per la meva manera de ser, perquè sóc molt directa, i en Poirot també ho era una mica, i en Pirot també, i vaig veure, el primer de tot, abans d'escriure, jo tenia que resoldre el cas. Bueno, ja dic, com he dit abans, que la resolució al final només la dirà un jutge. Una altra cosa és que jo estigui d'acord. Perquè no, a vegades no tots els casos que jutgen, ni tothom que va a presó, és culpable.
1: No, evidentment.
0: És trist, però aquestes coses, les errades també passen. Però tampoc seré prepotent i diré, no, jo tinc la veritat absoluta. Però jo necessitava donar resposta a totes aquelles preguntes que no tenien, no? Donar una resposta lògica. I això és un treball previ a escriure, i on disfrutes, i és molt interessant, perquè no és una investigació física que tu vas als llocs i tal, tot i que vaig anar al pis on es va produir el crim.
1: Vaig estar,
0: sí.
1: Ah, sí?
0: Vaig estar en el terrat, sí, en aquell terrat.
1: Sí. I què vas sentir quan vas entrar allà?
0: Doncs mira, vaig veure coses curioses, coses que no s'havien parlat abans.
1: Ah, sí?
0: Sí. Per exemple, que el pis del costat no dona galeries, són finestres. I això semblarà una tonteria. Però això també, i no faré un spoiler, però això respon al per què la van llançar, d'on la van llançar, i no la van llançar del pis del costat.
1: Mm.
0: Vull dir que...
1: T'agraden les coses d'investigació, veig, no?
0: Sí, sí. En aquest cas va ser físic, perquè vaig estar-hi. Però després, la resta de coses, perquè torna a investigar, no? Per exemple, una de les preguntes era, bueno, a la vagina van trobar un líquid blanquinós, no? Que van descartar que era semen, però no van saber què era, no van saber donar resposta a què era. Bé, jo en el llibre dono una resposta que aquesta resposta respon d'altres. Vull dir...
1: No, l'hem de llegir.
0: L'heu de llegir. Jo he disfrutat moltíssim escrivint-lo, molt més...
1: T'agrada la novel·la negra?
0: M'encanten els clàssics. O sigui, jo... per mi aquest llibre és un homenatge a l'Agatha Christie, a Conan Doyle, i, bueno, i Edgar Allan Poe, que també va fer un gènere similar.
1: I perdona, tu no t'havies mai proposat escriure?
0: Jo, per mi escriure, o sigui, jo fa anys que escric, vull dir, a mi escriure és algo que em provoca, que em fa sentir... és un plaer, no? És
1: sí,
0: una
1: però
0: manera...
1: fins a aquest punt d'arribar a fer una novel·la d'aquestes característiques, no?
0: No, la veritat és que quan vaig començar a escriure aquesta novel·la no pensava en publicar. Jo escrivia per plaer, per desconnectar del món, per hobby. Però jo crec que quan fas una feina i estàs, com et diria, i et sents orgullós o t'has sentit, o creus que val la pena treure-la de casa, fer-la pública, doncs tires per aquí, no? Llavors, no va ser fins que la vaig acabar, vull dir, no és allò que dius, escric per publicar, no, escric i la feina m'agrada.
1: I l'acabes, clar.
0: I l'acabes i busques que, a veure qui li dona veu. I vaig tenir molta sort, la veritat és que sí, perquè va ser acabar el llibre i al cap de 3 mesos estava publicat.
1: Mira.
0: Vull dir que és una cosa que...
1: Caram, molt bé.
0: És brutal, sí.
1: El títol és molt potent. 20 anys de silenci.
0: Sí.
1: És molt potent. Què representa exactament aquests 20 anys de silenci?
0: Bueno, 20 anys de silenci, hem de pensar que moltes vegades hi ha gent, no? En aquest cas estem parlant d'un grup excursionista,
2: sí.
0: De persones directament vinculades a la víctima, uh-huh. o no vinculades però que la coneixien. Moltes vegades tenim informació que pot passar desapercebuda i que la guardem dins nostra, uh-huh. i que pot dir molt per entendre un crim. 20 anys de silenci, en certa manera, ve a dir això, no? Ve a dir que tot està dins nostre i que s'ha de treure. Llavors, una mica per aquí va anar el fet d'agafar aquest títol, no?
1: Però, concretament, 20 anys, ni 25, ni 30, no, 20 anys.
0: Bé, a veure, t'he de ser sincera, perquè, bueno, tampoc podria no ser-ho. Quan un cas és molt mediàtic, com en aquest cas era, era complicat utilitzar els mateixos noms, el mateix lloc, les mateixes dates, uh-huh. i els mateixos anys. Llavors, si parlem del fet real, no fa 20 anys. Faria, crec que fa 25 o 26 anys de silenci. Però quan necessites escapar de la realitat per ficcionar, llavors ets lliure de dir 20, 15, 10 o els que vulguis. I vaig triar 20, doncs, bueno...
1: Bueno, està bé. Hi ha una cosa que lliga amb el teu llibre, amb aquests 20 anys de silenci, que és una música, música que es diu La Canción de Sally,
0: sí.
1: I que em sembla que la canta Maria Caneda.
0: Mira, et soc sincera, aquesta cançó la vaig triar el dia que vaig fer la presentació perquè buscava un tema com si fos una banda sonora que t'introdueix a una novel·la. I la lletra i la música i la cançó era molt adient.
1: I és, seria com la banda sonora també d'una pel·lícula, per exemple.
0: Sí, per exemple...
1: Tu has pensat poder...
0: fer una pel·lícula...
1: Que arribés fins aquí?
0: Jo crec que el llibre s'ho mereix. O sigui, crec que és un cas que jo el puc veure.
1: Tu t'imagines el que representa el teu llibre... Perdona que sóc molt impulsiva, també.
0: Bé, ja són dues.
1: Bueno... Tu t'imagines el que representa posar personatges en aquesta novel·la, posar la música d'entrada i convertir-la en una pel·lícula?
0: La veritat és que m'encantaria i la veritat és que ho veig. Però et diré una cosa, ho veig perquè és totalment satisfactori, no? Crec que el màxim que un pot arribar és et publiquen el llibre, fan una pel·lícula o fan una sèrie, vull dir, on més pots anar, no? Ara bé, siguem sincers, econòmicament en aquest país, els escriptors...
1: Ah. Sí.
0: Res,
1: sí, sí.
0: Vull dir que...
1: Però, escolta,
0: no és per un tema econòmic, perquè...
1: I per què no et poses en contacte, ni que sigui per les xarxes, amb algun director de cinema?
0: Bé, jo tinc els drets cedits a l'editorial i en tot cas és l'editorial
1: la que hauria de fer la gestió.
0: Els que fan aquesta gestió, o encara que la fes jo, al final és l'editorial la que mana, no? En tot cas estem parlant d'un llibre que acaba de néixer fa 3 mesos,
1: sí.
0: Llavors també necessita temps. És veritat que és un llibre que està inspirat en un cas molt actual i penses, ostres, un cas inspirat... un llibre inspirat en un cas tan actual hauria de tenir ressò, no? A vegades pot ser que... No, pot ser no. Jo penso que pel fet de ser un cas no resolt, que està en vies judicials, doncs els mitjans potents, vull dir RAC1, Catalunya Ràdio, vull dir els diaris, l'Ara, l'Avui i tal, bé, pel que sigui... És una idea que jo tinc, potser estic equivocada, però crec que, bé, possiblement no hi hagi interès per no...
1: Demanar.
0: Per no introduir-nos o amb la resolució del cas, que en realitat no té cap mena de sentit, perquè és un cas que en el seu dia ja van donar una hipòtesi,
1: Sí, sí,
0: en el programa Crims va haver un policia que va assenyalar directament el que considerava que era l'assassí. Vull dir que un llibre que... O sigui, aquest llibre el que fa és donar una segona hipòtesi, per ben construïda que estigui, no pot fer mal a un judici. Però, no ho sé, vull pensar que...
1: Home, a TV3 tenen un programa al vespre on es parla de llibres. Estaria molt bé, poder-hi arribar.
0: A veure si ens escolten.
1: Si no, s'ha d'agafar el telèfon i trucar-los i oferir-los.
0: Sí.
1: Vols que posem un trosset de la canció de Sally?
0: Fiquem-la.
1: Sí? Doncs vinga, la posem.

0: La veritat que sí, que és una mica misteriosa, eh?
1: Sí, et
0: porta. Dóna entrada, eh?
1: Dóna entrada. Jo crec que escoltar aquesta música i després introduir-la al llibre et porta.
0: I fins i tot per començar-lo a llegir, també, eh?
1: Mira, jo, sincerament, quan escrius un llibre, el dones a llegir a tota la gent que t'envolta, que coneixes, per saber el seu parer.
0: Sí.
1: Però el més satisfactori és quan has escrit un llibre i gent que no coneixes de res per les xarxes et diu: ostres, m'encanta, no el puc deixar. Això ho és tot,
0: Queden atrapats.
1: Doncs aquesta és la percepció real, perquè al final són persones que no coneixes i que llegeixen aquest llibre i que et donen el seu parer. I aquesta és la realitat, sí. Es veu que enganxa.
0: D'entrada ja et felicito, eh?
1: Merci.
0: Ja, et acabaré de felicitar quan el tingui llegit.
1: Això espero.
0: A veure, quan vas començar a escriure el llibre, em refereixo, tenies clar des del principi que volies explicar o la història es va anar construint sola a poc a poc?
1: Quan vaig començar a escriure tenia clar la història que volia explicar, perquè era la que m'inspirava, però a mesura que hi anava pensant la veritat és que em va anar portant la història.
0: O sigui, si has agafat un camí, diguéssim.
1: Exacte.
0: Molt bé. I hi ha parts del llibre inspirades en vivències, no? Personals, també, suposo, no? O no?
1: Meves?
0: Sí.
1: No,
0: perquè ho dic perquè a vegades el que escriu posa també una miqueta d'ell mateix a dintre del llibre.
1: Clar, jo penso que és molt difícil no escriure i no ser tu, no? Sempre ets tu. O sigui, però a vegades ets tu amb l'estil, que és, jo crec que és un llibre àgil, directe.
0: Podríem dir que és un llibre, doncs, que té història real ja, d'entrada.
1: El que té de mi és el caràcter. Jo crec que els llibres tenen un caràcter.
0: I quin caràcter tens tu?
1: Jo crec que és directe.
0: Sí?
1: O sigui, no et portarà... No t'avorreix perquè no et porta lluny del que està tocant, no?
0: I tu creus que això de dir... T'ho dic perquè jo també sóc molt directa i també sóc molt transparent. Això de dir un el que pensa funciona sempre o no?
1: Jo crec que dir el que pensa no funciona mai.
0: Ja podem plegar, doncs.
1: Dir el que penses no funciona mai.
0: No funciona mai, però el que no podem ser és ser hipòcrites. És a dir, es poden dir de moltes maneres les coses, no?
1: Jo penso que vivim en un món que poques vegades podem dir exactament el que pensem. En el món laboral, per descomptat, que és pràcticament impossible. En la vida personal, sí, però depèn.
0: Sí.
1: Depèn de qui, amb qui estiguis, depèn de fins a quin punt accepti el teu pensament, no? Vull dir, ser agosarat, dir el que penses, sempre pot tenir conseqüències, vull dir, és un risc. Vull dir, ser políticament correcte, passar desapercebut, ser estimat per tothom és perfecte. Quan dius el que penses, t'arrisques a perdre tot això.
0: Jo ahir vespre, quan vaig anar a dormir molt tard, no vull dir-ho perquè em fa esta vergonya l'hora que era, no era ni la una ni les dues, eh?
1: Ja, ja.
0: Però bé, és que vaig estar a la Casa Golferix de Barcelona, no sé si la coneixes.
1: M'ho vas comentar, sí.
0: Vaig anar a presentar un relat que ja havia presentat aquí a la Biblioteca de Molins i bueno, ara estic fent una mica el circuit perquè interessa és vendre llibres.
1: Complicat.
0: Però és un relat... és curt, no és un relat llarg ni és una novel·la. Però mira, el vaig voler publicar i doncs ara el que toca és fer això, no? Anar buscant les possibilitats per presentar-lo com tu hauries de fer també el mateix amb el teu llibre, eh?
1: No, jo intento currar-m'ho, però bueno.
0: Sí, no, però a veure, un llibre com el teu...
1: Has de fer una mica de bolo.
0: Sí, però un llibre com el teu i l'editorial no et dona cop de mà per fer això?
1: Sí, i tant, sí. Per exemple... hi haurà un festival que és el Segre Negre, que és un festival de novel·la negra a Lleida i tinc taula, no?, amb altres escriptors. Sí, vull dir, les editorials et van movent. També és veritat que no pots esperar que t'ho facin tot, tu també t'has de moure.
0: Home,
1: és evident.
0: Lògic, sí.
1: I més quan no tens una cobertura mediàtica dels mitjans més rellevants del país, no?
0: Doncs mira, jo ahir la nit no sé per què, em va sortir i fer una poesia pensant una mica com ets tu i com sóc jo.
1: Sí, perquè es diu, coincidim bastant amb forces coses.
0: Es diu La voz de mis adentros. Jo escric bàsicament en català, però aquesta m'ha sortit en castellà, no sé per què.
1: És igual. Bueno, tots els idiomes són bonics. Molt.
0: La voz de mis adentros es diu. I a veure, què et sembla? Callar lo que siento me pesa en el pecho. Guardarme las dudas me apaga la luz. Hoy rompo el silencio que yo me he impuesto y tiro a la espalda mi propia cruz. No busco ofender con lo que yo pienso. No quiero imponer mi verdad a los demás. Tan solo desnudo mi mundo inmenso buscando ser libre, buscando la paz. Decir lo que pienso es mi mejor arte. Es ser transparente, es ser siempre yo. Es la única forma que tengo de amarte, dejando que hable mi fiel corazón. Si ofender mis frases, se asustan mis pasos. Lo siento en el alma, mas no he de mentir. Prefiero mil veces mis propios fracasos que hacer una farsa de mi existir.
1: Gràcies.
0: Doncs bé, és el que penso, no? Que hem de dir el que sentim, el que pensem. Es pot dir de moltes maneres, no tens per què dir-ho malament, però sí que hi ha coses que jo sempre dic. Per un costat, el misticisme, la poesia, l'escriptura, la cançó, la música, el que sigui. Però per l'altra part, el que no podem és ser falsos amb nosaltres mateixos.
1: No,
0: o sigui, si arriba algú que et diu una cosa que no t'agrada o et posa el dit a l'ull, tu et defendràs, no? Doncs és el que jo penso que s'ha de fer, defendre's, perquè no és d'esperar que ens defengui ningú, sinó nosaltres mateixos hem de ser nosaltres a l'hora de parlar i a l'hora d'expressar-nos. I això què fa? El que deies tu abans, que no cau, no, s'ha desenxufat el micro, doncs torna a l'enxufar, que no passa res. Ara ho sents bé?
1: Ah, perfecte.
0: Molt bé. Això passa perquè, com que aquests cables són així com cargoladets...
1: Sí, sí.
0: Doncs això que et deia, que... A veure, que a vegades dir sempre el que un pensa porta també raons i problemes, no? Allò que diuen, si dius les veritats per les amistats.
1: Sí.
0: Però, a veure, no sempre és així. Perquè les persones que et coneixen i saben com ets t'han d'acceptar com tu ets. Perquè jo prefereixo que em diguin una veritat que una mentida disfressada o una veritat disfressada, no sé com dir-te. Vull dir, si hi ha una cosa que no t'agrada, doncs s'ha de dir, ben dit, però es pot dir, mira, això no m'agrada. Jo no penso com tu, no sé. No? És difícil, eh?
1: Sí, és difícil.
0: Avui al dia la gent dona molt pel seguit en moltes coses, eh?
1: Sí, és difícil. I després allò de dir-ho ben dit... Sí. És complicat perquè quan dius a algú que ja saps que no agradarà, diguis, ho diguis com ho diguis...
0: Sí, no agrada, quan... no agrada, sí, sí. El silenci sovint amaga moltes coses. Dolor, por, secrets... Quin paper juga el silenci dins d'aquesta novel·la?
1: Bueno, el silenci en aquesta novel·la, en realitat, el que acaba... retractant és una mica la condició humana, no? El com les persones ens relacionem. Vull dir, i ara faig un punt de un mini spoiler, però el faig, no?
0: Sí, sí.
1: Aquí estem parlant d'un grup tancat, que això també pues, té un punt d'interès a l'hora d'escriure la novel·la, no? Què passa en un grup? Com funcionem les persones dins d'un grup? Generalment tenim més confiança en un que en altres, expliquem el que sentim o el que ens passa. Aquella persona què fa? Calla? S'ho guarda? O ho explica amb un altre del grup? O un altre del grup que t'interessa en saber utilitzarà aquella persona que té contacte amb l'altre?
0: És doncs, un món complicat.
1: No. En realitat, aquí està el quid. O sigui, el com som la psicologia, les persones, la condició humana, el com ens comportem, en general, tothom. És allò de qui estigui, qui no tingui culpa, que tiri la primera pedra, no? Les persones som així, les persones ens ajuntem i parlem dels altres, a vegades, i sabem dels altres, i això és els silencis, que deixen de ser silencis, però que estan dintre d'un grup.
0: Molt bé, molt bé. Ja passaràs a la posteritat ara, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, amb els vídeos i les fotos que t'estic fent.
1: Ja, m'estàs fent. Jo no soc gens fotogènica.
0: Què dius?
1: Soc
0: què
1: un
0: dius?
1: Desastre.
0: No, home, no diguis això.
1: Ja us ho dic jo.
0: No diguis això. Quin personatge t'ha costat més descriure emocionalment?
1: Doncs la resposta seria que cap. Perquè... això és... alguna vegada m'han preguntat, no? La dificultat d'escriure un llibre.
0: Sí.
1: Quan no és el mateix... jo dono molt valor als que escriuen 100% ficció i parteixen de zero i creen una història i agafen personatges i els hi donen vida i els hi donen forma. Clar, quan t'inspires en un cas real, ja tens un perfil de cas. Vull dir... com a mínim saps, està clar, la víctima i com l'han matat, bueno, com l'han matat, vull dir que si hi havia aquelles característiques o les altres dins del que és el crim, no? O tot el que s'ha difós, tot això ho utilitzes, no ho crees,
0: per
1: ho
0: tant,
1: agafes.
0: Per tant, tu t'has hagut d'informar bé de...
1: Clar, jo, aquí hi ha una feina prèvia que és documentar-te molt, mirar tots els programes, tot el que s'ha escrit, tot el que s'ha publicat sobre el cas, vull dir, hi ha una feina, no? I a partir d'aquí també hi ha uns personatges que tu crees, perquè els crees, al final estem parlant que els personatges són ficció, però també estan inspirats en persones reals, no?
0: Yeah.
1: Llavors no em va costar, o sigui, jo crec que el personatge més interessant de tots, per mi, òbviament, és Pirot, però Pirot també té un punt d'inspiració amb el clàssic. Llavors, jo he fet el meu Pirot, que és té diferències del clàssic, però una línia molt similar.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, els clàssics s'inspiraven doncs, una mica amb això que et comentava, no? El que és la psicologia, el que és mirar més enllà, perquè no tenien capacitat científica.
0: I es volia preguntar quina cançó vols escoltar, Ale, de les que tu ens has escollit.
1: Mira, a mi Street of Minneapolis del Bruce m'encanta, perquè jo considero que el Bruce és un poeta del rock. És una persona que diu el que pensa i moltes vegades la gent ni tan sols l'entén.
0: Uh-huh.
1: O sigui, doncs... el Bruce quan va cantar Born in the USA, no? Nascut als Estats Units, els americans van agafar la lletra d'aquesta cançó, o la música, com un clam al jo americà o un clam patriòtic, no? I en canvi el que ell estava fent era totalment el contrari. Estava criticant la societat americana i estava criticant la política americana i estava criticant la guerra del Vietnam.
0: Era un altre que deia la veritat.
1: Era un altre que deia la veritat, però en aquest cas
0: sí.
1: És un poeta i els poetes, com que poca gent els entén, doncs no...
0: Ja està. Ja m'ha tocat rebre.
1: No, és veritat, és veritat. Vull dir, jo crec que s'ha de tenir un sentit per entendre i escoltar la poesia i crec que el Bruce és un poeta del rock.
0: El tipus de música que a tu t'agrada...
1: Jo no tinc tipus, vull dir, jo tinc estones, vull dir, hi ha moments que em pot encantar estar sentint música clàssica, com sentint rock català, com sentint el blues, com sentint, no sé, jazz, no m'identifico amb res. Vull dir, crec que cada moment a la vida
0: sí, és veritat.
1: té un color,
0: sí.
1: I hi ha tants colors musicals que...
0: Ens escoltem?
1: Vinga.
0: Vinga.

0: Bé, jo haig de dir que la cançó m'ha encantat, ja la vaig escoltar a casa, però aquí se sent d'una altra manera amb aquests auriculars, i que és molt bona cançó, eh?
1: Sí, a veure, a mi el que vaig triar aquesta cançó del Bruce, perquè és un clam, hi ha moltes persones, o sigui, és molt difícil avui en dia lluitar contra els poders. I Bruce Springsteen el que fa és lluitar contra la política de Trump, que és una política que, si vas en contra d'ell, tens molts números per tenir problemes.
0: I com ho saps?
1: Llavors, jo m'agradaria, això és un clam, m'encantaria, les persones com jo, o sigui, anònimes, perquè al final és igual que encara que hagi escrit un llibre, sóc anònima com tots els que m'escolten o tots els que caminen pel carrer, m'agradaria que la gent utilitzés les xarxes no tant per penjar la seva vida, quin viatge han fet, els seus fills, no ho sé, el barco, no? Sinó per donar veu al que senten, per ser crítics amb la política, crítics amb la societat. O sigui, avui en dia tenim algú que fa molts anys enrere no hi havia. I és veu. Vull dir, el Facebook, l'Insta, el TikTok, jo sóc una mica desastre utilitzant les xarxes, però és veu, veu que tu transmets als altres, com tu veus el món, la teva queixa. Vull dir, tenim un micro, tots tenim un micro que no estem utilitzant. Abans, quan la insatisfacció de la gent, de la societat, doncs hi havia els sindicats, no?, que feien vagues i la gent sortia al carrer, tot això... Avui en dia està perdut, els sindicats no sé per què serveixen, no sé si encara existeixen, però si existeixen segurament serà per cobrar. Per cobrar.
0: Sí.
1: Però, ostres, per què no lluitem pel futur nostre i dels nostres fills?
0: O sigui, tu el que vols fer un clam perquè s'aprofiti...
1: Perquè la gent utilitzi la seva... O sigui, utilitzi les xarxes, que no tingui por, que digui el que pensa... de la política. Vivim en una societat on els nostres fills no tenen accés a la vivenda perquè s'ha especulat, perquè els bancs, els lobbies, els polítics, perquè quatre no, perquè són uns quants desgraciats els que juguen amb el futur dels nostres fills, no? No podem callar. Hem de rondinar, tots hem de rondinar. No només per al tema de la vivenda, també per al tema de l'alimentació. Vull dir, és que no podem ni menjar, te'n vas a comprar i és increïble. Quin percentatge d'un sou es dedica a viure? És que vius... és que no pots viure.
0: Estic d'acord, eh?
1: Llavors, el Bruce em dona joc a dir, ostres, potser no ets un cantant de rock, potser no ets un poeta, potser no ets un actor de teatre...
0: Però ell aprofita la música per poder fer aquest clam, també.
1: L'art, exacte. Ell aprofita la música per fer aquest clam, i tot l'art sempre ha aprofitat l'art en si per ser crític. Però és que no ens donem compte que tenim un micro tots, que avui podem tots també ser crítics. Vull dir, potser, jo no dic que no pengin la seva vida el seu cap de setmana, però ostres...
0: Però saps què passa, Francesca? Que aquí el que domina són els interessos creats pels de més amunt, perquè el diner és el primer.
1: Sí,
0: o sigui,
1: però...
0: el diner, com si... Jo sempre ho dic, estem de pas. El diner és necessari, però tampoc és el més important, en el sentit de que hem de ser... a tenir humanitat i empatia. I veus que no, aquests que ens governen no en tenen d'empatia ni humanitat.
1: No, però si nosaltres no... Si tothom digués el que pensa, si tothom fos crític, és igual si tens més o menys traça amb la comunicació. Però tens un mitjà per donar veu. I totes les veus sumen.
0: Sí,
1: i al final, per aconseguir un canvi... hem d'anar... potser no hem de seure a la cadira esperant que aquest canvi es produeixi.
0: Sí.
1: Potser hem de fer alguna cosa.
0: Sí, sí.
1: Jo a vegades he fet àudios, no?, queixant-me de situacions, o... Bé, doncs jo crido a la gent a que formi part d'aquest món, no de manera apàtica, sinó de manera activa.
0: Doncs mira, aprofitant això que dius, recitarem una poesia que es diu Si tu m'escoltes, ja que a tu t'interessa molt que això que has dit arribi lluny. Doncs anem a dir aquest poema Si tu m'escoltes. Si tu m'escoltes quan cau la nit, el fred del món queda reulit. La meva veu ja no té por. Troba en els teus ulls tot escalfor. Si tu m'escoltes de veritat, el temps s'atura al meu costat. I cada mot, tan feble i nu, troba refugi només per tu. No et demano grans tresors, ni promeses, ho duc al cor. Només que escoltis això que et dic quan el silenci em parli de nit. Perquè hi ha cors que sense veu es van fonent enmig la neu. Però si m'escoltes de veritat, tindràs l'amor que has desitjat.
1: Preciós.
0: Per això me'n vaig anar a dormir tan tard.
2: Bé, però va.
0: No, mira, paga la pena. A vegades la musa t'abandona. I altres vegades, no saps per què, et diu, vinga, agafa el llapis i que si no se te n'aniran les idees.
1: Exacte,
0: no?
1: Has d'aprofitar quan tens aquell punt d'inspiració que realment existeix aquest punt d'inspiració.
0: I tant que sí. Bé, què t'agradaria que sentís o es plantegis al lector quan acabés de llegir el teu llibre?
1: Doncs que tingués una mirada crítica i que se n'adonés que a vegades la força dels mitjans de comunicació ens poden fer creure que una història ha anat d'una manera, però a vegades una història pot haver anat d'altres maneres. Vull dir, fins a quin punt no, els mitjans no ens manipulen, no? Ens manipulen a vegades sense ni tan sols tenir aquesta intencionalitat.
0: Yeah.
1: Però quan, per exemple, en el cas de l'Helena Jubany es va difondre que era un feminicidi, tothom va creure que era un feminicidi. I jo no vull dir que això tingui la veritat absoluta, però quan hi ha més d'una hipòtesi, el llibre, quan l'acabem, ens fa pensar si realment va ser un feminicidi o no.
0: Ja. Tu tens a la portada, la portada del llibre teu, també pregunto si transmet una sensació molt especial. Almenys em dona aquesta sensació, gairebé misteriosa i íntima. Vares participar a la seva elecció d'aquesta portada?
1: Sí, totalment. Primer hem de pensar que aquest crim va succeir fa uns 25 anys. La víctima la van llançar en un pati interior. Aquest edifici és un edifici vell que ens porta pues, a un pati interior. I de la mateixa manera que la imatge hi ha un punt de que ens porta, no? que ens comunica, també ens ha portat o ens ha comunicat, no? La cançó que hem escoltat abans de Sally, no?
0: Sí.
1: Vull dir que si la música de Sally ens introduïa en el llibre, la imatge de l'edifici tal com és també juga amb aquesta introducció, no?
0: I què simbolitza per tu, precisament?
1: Simbolitza el crim, perquè el crim és una persona llançada al buit.
0: Déu-n'hi-do, eh? Va ser molt fort.
1: Sobretot per la família, sense cap mena de dubte.
0: Ja. Com ha estat el procés d'escriptura? Ets disciplinada o escrius més per impulsos o emocions?
1: Jo sóc caòtica, vull dir que tot el que em porta és totalment perquè em surt de dins. O sigui, quan escrius, l'ideal, ho diuen, el meu professor d'escriptura deia que l'ideal és escriure cada dia 5 pàgines.
0: 5 pàgines cada dia?
1: 5 pàgines cada dia. Sí, tenir una estructura de treball. Perquè si no, doncs ho vas deixant, un dia fas molt, un altre dia... O sigui, tenir una disciplina, no? Jo no sóc disciplinada. I és així. Vull dir, hi ha dies que he escrit 20 pàgines seguides, hi ha dies que n'he escrit 5 i hi ha dies que no n'he escrit cap. A vegades has de sentir, no? De ostres, pots començar i dius, ostres, que no pots tirar endavant, perquè no et falta... I en canvi altres vegades et sobra, vull dir, dius, ostres, no paris perquè, perquè portes la primera i vas bé.
0: Creus que avui en dia encara hi ha molts silencis socials o familiars que costen d'explicar?
1: Sí, jo penso que el silenci forma part de cada de la nostra societat. Vull dir, a vegades no parles perquè no li dones importància i la té. A vegades no parles perquè tens por. A vegades no parles perquè no et ve de gust. El silenci forma part de la nostra vida. Tantes coses callem que hauríem de dir o tantes coses potser diem que hauríem de callar. Vull dir que el silenci forma part de...
0: I quins autors o autores t'han influenciat més a l'hora d'escriure el llibre?
1: Com et deia, en aquest cas, els clàssics. Vull dir, l'Agatha Christie, el Conan Doyle, on són els clàssics que ha sigut com un... Bueno, com un homenatge, no? Un retrobar-te amb la novel·la negra, que ha estat l'essència i el fonament de tota l'evolució que avui en dia ha tingut, no?
0: Ja. De fet, aquesta pregunta no te la faré perquè me l'has contestat abans, perquè et anava a preguntar, doncs, els primers lectors la impressió que han tingut del llibre, i això m'ho has comentat ja.
1: Sí.
0: Per tant, aquesta, doncs, no fa falta que te la faci.
1: Passa palabra.
0: Sí, passa palabra, això. Està bé, eh? Amb aquesta no havia caigut el passa palabra. Què has descobert sobre tu mateixa durant l'escriptura de 20 anys de silenci? Has descobert alguna cosa dins de tu mateixa?
1: Doncs sí, que tenia més capacitat de la que jo pensava. Vull dir, a vegades et llences amb un repte, no? Clar, també seria diferent si algú t'obligués a escriure, però com que ho fas per gust i per hobby, però al final el que compta és la feina que en treus. I jo m'he sorprès a mi mateixa. Vull dir, allò que dius, ostres, pues tu sí que puedes.
0: I tant que sí. Després d'aquest llibre, tens nous projectes literaris al cap, no sé, si pel cap et ronda algun projecte nou, o necessites primer una mica de silenci?
1: Doncs la veritat és que no. És que m'ha agradat molt el fet que abans comentàvem, no?, que és una novel·la que és un true fiction, que combinem la realitat amb la ficció, i tinc un altre cas que també és real. En aquest cas en concret és un cas tancat, no com el cas de l'Helena Jovany, que és un cas encara obert, però que el tinc, sí, estic treballant. Crec que la meva línia, o sigui, jo on em sento molt còmoda és fent novel·la negra amb els, de la mà dels clàssics i ficcionant la realitat, o sigui, ficcionant la realitat. La realitat en realitat no la ficcionem. Vull dir, la realitat és la que és, la veritat és la que és. Però el que ha passat és el que ficciono. I a vegades el que ha passat no se sap, o a vegades un jutge ha dit el que ha passat. I a lo millor jo no estic d'acord.
0: Ja, precisament. Digue'm que ens en queden dues d'aquestes cançons. Quina voldràs que sigui la propera?
1: Quina... Pues li deixo escollir a la tècnica.
0: A l'Eli, no?
1: A la tècnica.
0: A Vespre, mira.
1: Ah, mira
0: sí,
1: la cançó de Vespre, si em deixes comentar-te, la vaig escollir perquè, i aquí sí que hi ha un punt de dol, perquè és la cançó que van cantar quan en el funeral de l'Helena Jovany. La vaig triar per això. És una cançó que van cantar tots els joves, els seus amics, i quan veus les imatges és molt trista i et porta el seu record. Vull dir que em sembla perfecte triar Vespre.
0: A mi em sembla perfecte perquè també estem a l'hora del vespre ara.
1: Sí.
0: Per tant, endavant.

0: No hem dit que la canten els Pets.
1: Sí, la canten els Pets. Però és una cançó de comiat dels amics de l'Helena i de la família i crec que val la pena recordar-la avui.
0: Molt bé.

0: No t'ho creuràs, perquè estàvem parlant i semblava que no estigués i estava per la cançó també, però tinc la pell esborronada, que es diu. Ja no es diu pell de gallina, es diu la pell esborronada. És molt bonica, la cançó.
1: Això li haurem d'explicar al Corif. Sí. De gallina de piel.
0: Això de gallina de piel. Molt bona, aquesta. A veure, abans de recitar un altre poema, que serà l'últim, m'agradarà fer-te una altra pregunta. En algunes entrevistes, no sé si s'ha parlat també de la teva manera particular de ser, o de sentir, o de veure el món. Creus que això ha influenciat en la manera d'escriure aquest llibre, si t'han fet alguna entrevista?
1: Doncs sí, la veritat és que sempre dic que odio les entrevistes, o sigui, em fan pànic.
0: Ostres, sí. Què dius? Però sí, si ens estem caient molt bé, què dius ara?
1: Ja ho sé, però com que sóc políticament correcta i no tinc filtres, clar, quan l'has deixat anar.
0: Sí,
1: no?
0: Clar.
1: I quan estem parlant d'un cas com aquest, que és un cas un punt controvertit, perquè és un cas que no està solventat, perquè hi ha moltes persones que formen part, no, d'aquesta resolució o no, o sigui que és delicat, he de ser molt prudent. I jo mai he estat prudent.
0: Ah, jo i ara sempre t'has de forçar a ser prudent?
1: Clar, m'he de forçar a ser prudent i a vegades penso, bé, potser això no ho hauria d'haver dit o...
0: Sí, va, no passa res. El que hem de fer és intentar, això que deies tu, que aquesta veu que has volgut donar arribi i que la gent comenci, no perquè ho hagis dit tu sol, és que hi ha molta gent que pensa així, que el món s'està destruint, el món s'està perdent,
1: que...
0: les persones també.
1: Creure que no ets una part activa d'aquest món és un error. O sigui, si la gent es mobilitzés des de casa seva, o sigui, no estem parlant de que vagin al carrer, que surtin, ni...
0: No.
1: Si la gent creu que forma part d'aquest món i que pot, amb la seva veu, ni que sigui encara que algú l'escolti,
0: sí,
1: encara que siguin els amics, encara que sigui la seva família, però mostrar aquest enuig o aquesta disconformitat,
0: sí,
1: és molt important. O sigui, hem de sentir que som part del futur dels nostres fills.
0: Tenim una trucada.
1: Ah, cony.
0: Mira si és clara.
1: No hauria d'haver dit cony.
0: Mira si és clara. Això no ho podem tallar, és en directe.
1: No, ja s'ha dit. Pues ja està.
0: A veure, molt bon vespre, Jordi.
1: Anul·lo, cony.
2: Bon vespre. Per segona vegada, avui ja ens hem vist, ara ens hem escoltat. Escolta, una cosa, he escoltat el programa des del principi.
0: Sí.
2: El llibre, el títol he sentit, però l'editorial per demanar-lo.
1: Al revés.
2: Com?
1: L'editorial es diu al revés.
0: Al revés, no és que et digui que ho diguis al revés, no.
1: L'editorial és al revés.
0: L'editorial es diu al revés. I el llibre, 20 anys de silenci.
2: Sí, sí, el títol ja el sabia, sí, però no havia sentit l'editorial.
0: Doncs al revés.
2: Doncs ja, molt bé, m'ha cridat l'atenció. No s'han de llegir llibres, però sí que acabant un d'un periodista conegut, i ara dic que m'enganxaré amb aquest.
0: Molt bé.
1: Doncs espero que ens facis saber si t'agrada.
0: Sí,
1: no avui, no, òbviament, no, però
2: no,
1: més endavant.
2: D'alguna manera t'ho diré, no sé com, però t'ho diré.
0: Li dius a l'Alexandre i li passo amb ella.
2: Ah, vale, d'acord, perfecte. Felicitats a totes dues.
1: Moltes
0: molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Jordi.
2: Adéu,
0: gràcies i bon vespre.
2: Gràcies. Adéu.
0: Ai, Déu meu senyor.
1: Mira, hem pillat un lector.
0: Sí, no, i a veure, hi ha molta gent que no truca perquè abans era per mandra de fer anar el dit en el telèfon d'abans. Ara és per mandra d'agafar el mòbil. No sé.
1: Sí, és que aquest és el problema, sí, de la societat, és que cada vegada, sí, som més apàtics.
0: Mira, que a mi m'encantaria que entressin trucades, perquè, és clar, la persona que fa el programa, clar, dona joc també. Demanes, doncs, un poema, la setmana que ve podem portar el poema i recitar-lo. Ells poden recitar un poema, poden participar a la conversa.
1: Poden fer preguntes.
0: Exactament. Mira si em poden fer de coses. I a lo millor, qui sap, potser si fa bon temps se m'han a passejar. Però i a l'hivern, què passa? Mireu la tele? Vinga, deixeu estar les notícies, la tele i els mòbils aparcats quan es fan els programes.
1: Sobretot.
0: Vinga, la ràdio dona també molta imaginació. Uh-huh. Cosa que no fa la televisió.
1: Sí, t'imagines el...
0: Que et perjudica la imaginació.
1: Això és veritat, perquè a vegades sents una veu i t'enamores de la veu i després si veus la persona dius, uà, però és veritat, sí, però sí, les veus enamoren.
0: Mira, ara et vaig dir una cosa, que la sensibilitat amb què expliques certes emocions és molt intensa. Veig,
1: uau,
0: que,
1: merci.
0: Veig que estàs molt, molt introduïda amb el que tu has fet, no?
1: Jo crec que tu ets molt sensitiva.
0: Pues no ho sé, és que no ho sé.
1: Jo crec que sí. Jo crec que a vegades tothom no percep el que d'altres sí.
0: Home, és que a més ho transmets d'una manera...

0: perquè, clar, el creixement té una velocitat.
1: Clar.
0: I quan tu vols créixer més ràpid, vull dir, jo em vaig casar que tenia 20 anys acabats de fer, vaig tenir el meu primer fill amb 22. Vull dir que sí que és veritat que la meva experiència vital, tant allò de menjar-te el món, no?, a mesura que et vas fent gran, vas pausant-la.
1: Exacte.
0: Vas relaxant-te.
1: Vas minoritzant la marxa.
0: Vas, exacte. vas gaudint, saborejant, no? I visquent. Això no vol dir que siguis feliç, però com a mínim...
1: Quants fills tens, tu?
0: Dos.
1: Dos. Dos nois?
0: Sí, l'Eusebi i l'Oleguer, que ho dic aquí.
1: Molt bé. Ui, Oleguer, que maco aquest nom.
0: És preciós. La veritat és que un petó molt fort de la mama. Bueno, sempre sóc la mama, encara que tingui...
1: Jo no els conec, però també us envio un petó de l'Alexandra.
0: Doncs sí.
1: A veure, escriure t'ha servit també com una manera d'expressar coses que durant anys costen, doncs, de dir?
0: Bé, en aquest llibre no, la veritat és que no, perquè era un llibre que estava molt enfocat cap a una línia i cap a un tema i no he utilitzat l'escriptura. Però sí que si vas llegint el llibre hi ha pinzellades crítiques socials que són interessants. I perquè bé, jo crec que qualsevol que utilitzi, que faci ús de l'art, sigui escrivint o sigui cantant, o has d'aprofitar per deixar anar una miqueta el que sents, no? O experiències o vivències, encara que no siguin teves, però que ser una mica crític social s'ha d'aprofitar.
1: Has fet també poesia?
0: No, poesia no, eh? Tot i que conec un bon poeta, però sempre li dic, hòstia, és que això de la poesia és complicat. Jo em trec el barret.
1: I per què no se'l portes aquí?
0: El poeta?
1: Home!
0: Ah, doncs ja li diré, és el Marc Romera.
1: Ah, mira.
0: És un poeta...
1: Home,
0: poeta.
1: Sí, i tant.
0: Sí.
1: Però, i tant. Però, clar, a la millor no voldrà venir.
0: Ah, no ho sé.
1: Tu li dius que t'hem tractat molt bé, eh?
0: Jo li diré, dic, escolta, m'han entrevistat i he parlat de tu, vols anar...
1: I l'entrevistadora és molt simpàtica, no li diràs?
0: Sí. Tant que li diré. El que passa que és una persona bastant liada, però bé, sí. Potser sí, es deixa caure, vés a saber, jo crec que sí,
1: doncs
0: trobaria.
1: Ja li buscarem un dimarts que li vagi bé, eh?
0: Ja li diré o li passaré el podcast.
1: Això mateix. Bé, de totes maneres, ja et dic, això és com un calidoscopi cultural, perquè vam començar només amb poesia, oi? L'Eli ho sap. Vam començar només amb poesia, fent biografies de poetes, recitant. S'ha anat convertint una mica, doncs, ara, és una mica més costós i més feina, perquè has de portar cada setmana un convidat. Jo ara hi he acostumat el públic, això.
0: Clar.
1: Saps? Clar, sí.
0: T'ho demanen.
1: A vegades m'ha passat, poques, que el convidat, ja tenint-lo, doncs, confirmat que vindria, perquè ho fas amb temps, aquell dia li ha sortit un imprevist i no pot venir.
0: Ja estem provitzant.
1: I l'Alexandra té una feina, llavors.
0: Clar.
1: Perquè ets a muntar un programa sola, d'una hora i mitja.
0: Has de tenir sempre un pla B, no?
1: Clar. No, però a mi m'agrada també. M'agrada perquè dones a conèixer molta gent.
0: Oh, i tant.
1: I moltes diferents maneres de treballar
0: de la
1: cultura,
0: vida.
1: També.
0: Oh, i tant.
1: I cada persona té els seus criteris i cada persona té la seva manera de pensar i sentir.
0: Sí.
1: Inclús els poetes. N'hi ha que, mare de Déu, que són molt, molt potents, altres que són molt amorosos, no? Vull dir, això és com la vida, eh? És com la vida mateixa.
0: Sí, jo sincerament em trec el barret davant de la poesia i dels poetes perquè crec que és brutal la capacitat. Jo no la tinc, jo aquesta capacitat no.
1: No, jo crec que la tens, i molt. Sí. Jo no tindria capacitat per fer el llibre que has fet tu. Entens? No, és sabó, és veritat. Cadascú serveix pel que serveix.
0: Sí.
1: A mi m'agrada el món de la poesia i m'agrada el món de la poesia que rimi. Altres fan poesia de vers lliure o vers blanc. Però mira, a mi m'agrada que hi hagi musicalitat, saps? I aquí fa servir molt, doncs, les àgores poètiques.
0: És complicada, la poesia, perquè a vegades fins i tot...
1: Segons quina,
0: aquella poesia que sembla que no té ni cap ni peus, també té una musicalitat. Vull dir que...
1: Sí.
0: Jo sí. Em tiro enrere, faig quatre passes enrere amb el tema poètic, perquè... Sí.
1: Però, a veure, hi ha poesies que són planeres, entenedores.
0: Bueno,
1: com la que faig jo, és planera i entenedora.
0: Una mica la clàssica, no? Clar.

0: Sí, però si te'n vas a l'Esprígol Foix, doncs és una poesia que també és per recitar, però és per llegir, i llegir-la diverses vegades, eh?
1: Ui, tant.
0: Perquè són els catalans d'abans, saps? Vull dir, mira, jo, francament, la poesia d'en Foix, hi ha poemes que m'agraden molt, altres que em costen molt d'entendre, també.
1: I a vegades, potser, fins i tot per entendre els poemes d'alguns poetes, has d'introduir-te a la seva vida, no? Perquè comuniquen molt i si no entres, no ho saps, perquè jo crec que la poesia el que fa és deixar anar sensacions, sentiments, paraules que et porten, però que per saber on van les has de sentir.
0: No, no, i un poema d'aquest caire s'ha de llegir més d'una vegada.
1: I tant.
0: Perquè si tu el vols recitar, l'has de pair, l'has de digerir, eh? Jo de cop d'ull no et llegiré mai un poema. Perquè primer l'haig de llegir moltes vegades per donar-li l'entonació, per saber què vol dir el poeta que l'ha escrit. Perquè potser ell el diu d'una manera i jo el diré d'una altra. No és la manera que ell ha sentit en aquell moment, posar-te la pell una mica. L'has de llegir moltes vegades. I m'he trobat d'anar a un recital i dir-me, llegeix-me el poema. No, no, puc semblar tonta. No, jo l'haig de llegir moltes vegades, perquè a vegades m'he arriscat a fer-ho i m'he donat compte que no ho he fet bé.
1: Bueno, però jo, mira, jo no hi entenc, i a vegades parlar del que no hi entens, oi? Però a vegades sents persones, o sigui, no el poeta recitar el seu poema, hi ha poetes que el sents recitar, i jo alguna vegada he escoltat poesia de gent, i el mateix poeta recita el seu poema, i m'ha deixat indiferent. I el mateix poema recitat per persones que tenen una veu, perquè clar, escriure poemes no vol dir tenir veu per recitar, i la veu et porta.
0: Mira, això és una cosa...
1: Un poema és una suma de tantes sensacions.
0: Això és una cosa que l'he dit ja moltes vegades aquí en aquest programa, quan ha vingut algú parlant sobre aquest tema, no? Ni tot és poesia, ni tots són poetes.
1: I tant.
0: El que és rapsoda no té per què sàpiga escriure. I el que és poeta no té per què sàpiga recitar.
1: Exacte.
0: Però si trobes la dualitat,
1: llavors és increïble.
0: És perfecte.
1: Sí,
0: i però... si a sobre hi ha una veu que també transmet, com el Leonard Cohen, ja t'enamora, llavors.
1: Per
0: a veure, anem ja de cara a la recta final. Et faré una última pregunta. Què t'agradaria que la gent entengués millor de tot això? De tot això que hi ha dintre...
1: De l'entrevista?
0: No, no, de tot això que hi ha dintre del teu llibre.
1: Que entengués... que és un clam a... com ho dic? És un clam a que tot no està dit. Que a vegades la veritat requereix molts anàlisis i poden haver moltes veritats. Que al final la dirà un jutge. Però que qualsevol veritat sempre ha de ser benvinguda. Vull dir, veritat, hipòtesi, anàlisi, no hem de tenir por d'analitzar, no hem de tenir por de dir, no ens n'hem d'amagar.
0: Mira, a mi fa molta gràcia que hagis vingut i aquesta entrevista, perquè jo aquests poemes que vaig fer la nit sembla com si haguessin estat una mica relacionats amb tu sense conèixer-te.
1: És que em vas trucar i vam connectar, increïble.
0: No, no, és que mira... El poema que quedava per dir, que no sé si hi ha temps de dir-lo, es diu La mentida. I és que tu ara estaves parlant de les veritats, estaves parlant de... M'entens?
1: I ara jo dic... parlarem de La mentida.
0: Doncs fixa't, mira, La mentida. Anem-lo a dir. La mentida vesteix de seda. Parla fluix i no mira els ulls. Porta perfum de promesa i camina sense orgull. Neix petita, gairebé tendra, com una espurna dins la nit, però creix quan ningú no se n'adona per un propòsit, per un sentit. Fa castells damunt la sorra, riu amagant la veritat, i quan el temps obre les portes, moltes vegades ja arriba tard. La veritat no sempre sura, ni du una estrella posada al front, però és prou llesta com una fura per descobrir, de fet, qui som. I al final, tota mentida, cansa el cor de qui la du. La veritat mai es retira, perquè del cert sap com ets tu.
1: Increïble. La veritat és que... La veritat... el teu programa és increïble i...
0: Home, gràcies. Ostres, ara no superé quan arribi a casa.
1: No, m'encanta, perquè fas una combinació musical, poètica, entrevista, vull dir...
0: No, jo el que... T'ho juro que t'ho dic amb la mà aquí al davant, aquí al cor. Jo aquests tres poemes que vaig escriure ahir a la nit...
1: I els vas escriure ahir a la nit?
0: I ahir a la nit.
1: Ets un crac, però si
0: No, però és que em va venir així, pam! Però és que, a més a més, no ens coneixíem. No havíem més que parlar per telèfon.
1: Et dic una cosa, Tu hauries de publicar,
0: Bueno, o sigui, jo només tinc un llibre publicat.
1: Jo en una nit sóc incapaç d'escriure't...
0: Ah, no, però això és perquè devia estar volada, perquè... Mira, ara vull descobrir-ho. Ho diré, perquè s'ha de dir la veritat. Jo... Em vaig anar a dormir ahir a les 5 de la matinada.
1: Però vas utilitzar molt bé el temps.
0: Sí, sí, però després com dues tranches tenia els ulls, no podia agafar el son. Ja. No sé si acabem ja, perquè faltava una cançó, quina llàstima, no l'hem pogut posar.
1: Va, no passa res.
0: Clar, no l'hem pogut posar.
1: No passa res.
0: No passa res?
1: Clar. Vinga, que no.
0: Deixa'm que et doni les gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: Ha sigut un plaer conèixer.
1: Per mi també, vull dir...
0: Mira, a vegades tinc sorpreses amb els convidats, de veritat. M'ha sorprès molt avui.
1: Sí?
0: Sí, perquè m'ha encantat.
1: Uau.
0: Sí, sí,
1: m'ha encantat. Moltes gràcies.
0: I et felicito,
1: No, jo a tu, perquè ets un crac, vull dir...
0: No, res de crac, deixa't estar els cracs. Els cracs són els que els hi trenquen els ossos. Paquita, gràcies per haver vingut.
2: Gràcies.
0: I a l'Eli i també al David... Gràcies per estar al control de so i a tots els que ens escolteu, dissabte a la mateixa hora podreu escoltar en diferit. Molt bona nit, petonets per tots.
1: Adéu.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia, aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem la vida i l'obra d'un dels grans pioners del fotoperiodisme modern a Catalunya, Agustí Centelles Llussó. Descobrirem com un jove aprenent de fotografia va acabar convertint-se en testimoni privilegiat de la Barcelona convulsa de principis del segle XX, marcada pel pistolerisme, les tensions obreres i els profuns canvis polítics i socials que desembocarien en la Guerra Civil Espanyola. A través de les seves imatges, coneixerem els primers dies de la guerra als carrers de Barcelona, la duresa del front d'Aragó i la vida quotidiana a la rereguarda republicana. També seguirem el seu camí cap a l'exili a França, la lluita per preservar els seus negatius i el difícil retorn durant el franquisme. Aquesta és la història d'un home que va convertir la càmera en una eina de memòria, denúncia i resistència contra l'oblit. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Agustí Centelles és considerat un dels grans noms del fotoperiodisme europeu del segle XX. Conegut com el Robert Capa català, la seva càmera va captar la intensitat i la tragèdia de la Guerra Civil Espanyola. En aquest episodi recorrerem els seus orígens, la seva formació, els anys decisius que el van convertir en testimoni privilegiat d'un país en guerra, l'exili, el retorn i el reconeixement de la seva obra i l'impacte que aquesta ha tingut en la història de la fotografia. També veurem com la fotografia es va convertir, en les seves mans, en una eina de compromís i denúncia, capaç de capturar no només els esdeveniments, sinó també les emocions d'una societat trencada. A través del seu objectiu, entendrem millor la vida quotidiana en temps de tensió i esperança. Analitzarem com la seva mirada moderna el va diferenciar d'altres fotògrafs de l'època i com el va situar com un pioner del fotoperiodisme. I, sobretot, descobrirem com, sense saber-ho, estava construint un llegat visual que perduraria molt més enllà de la guerra. Aquesta és la història d'un fotògraf que va retratar la realitat sense filtres. A inicis del segle XX, la ciutat de Barcelona es consolida com un dels principals centres industrials del sud d'Europa. Aquesta industrialització transforma la societat. El creixement econòmic atrau a milers de treballadors del camp cap a les ciutats, però també genera profundes desigualtats socials. La classe obrera viu en condicions precàries, amb jornades llargues i sous baixos. Aquesta situació provoca una conflictivitat creixent amb la patronal. Entre els anys 1917 i 1923, la ciutat viu una etapa especialment violenta coneguda com el pistolerisme. Empresaris i sindicats recorren a grups armats per eliminar rivals i intimidar adversaris. Els carrers de Barcelona es converteixen en l'escenari d'assassinats i represàlies constants. És una guerra soterrada entre el capital i el treball. En aquest context, el moviment obrer guanya força, especialment al voltant de la Confederació Nacional de Trabajo, la CNT, que defensa els drets dels treballadors mitjançant la vaga i l'acció directa. Alhora, alguns sectors de la burgesia intenten mantenir el control mitjançant repressió i influència política. Aquesta realitat conviu amb una intensa vida cultural i política. Catalunya viu un moment de creixement identitari que reivindica la llengua i la cultura pròpies, amb moviments d'intel·lectuals, d'artistes i polítics que hi contribueixen activament. Aquest sentiment es tradueix també en l'àmbit polític, amb l'aparició de moviments catalanistes. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 representa un primer pas cap a l'autogovern. Tot i la seva limitació competencial, simbolitza una aspiració col·lectiva. Cultura, educació i administració esdevenen pilars d'aquest projecte. Els anys previs a la República estan marcats per la crisi del sistema monàrquic i la dictadura de Primo de Rivera. La repressió política i la manca de llibertats generen un ampli descontentament. El 1931, després d'unes eleccions municipals amb victòria republicana a les ciutats, es proclama la Segona República Espanyola. La República promou tot un seguit de reformes socials, educatives i laborals que busquen modernitzar el país. S'impulsen reformes profundes, com la reforma agrària per redistribuir terres, la reforma educativa amb una escola pública, laica i universal, i millores laborals per protegir els treballadors. També es reconeix drets com el sufragi femení. Aquestes mesures generen esperança, però també resistència entre els sectors conservadors. El clima social i polític es torna cada cop més tens. Les reformes són percebudes com una amenaça per part de l'Església, l'exèrcit i les èlits econòmiques. Al mateix temps, sectors obrers consideren que els canvis són insuficients. La polarització augmenta i els enfrontaments es fan més freqüents. El 18 de juliol de 1936, una part de l'exèrcit, amb el suport de forces de dreta, protagonitza un cop d'estat contra el govern republicà. El cop fracassa en moltes zones, però triomfa en altres, provocant l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Els primers dies i mesos són caòtics, amb violència, reorganització i resistència popular. Barcelona es converteix en un dels centres neuràlgics del bàndol republicà. La ciutat canvia radicalment. Apareixen barricades, milícies armades i una nova organització social basada en la resistència. Els carrers es transformen en escenaris de guerra i propaganda. La vida quotidiana es veu marcada per l'incertesa, la por, també per l'esperança.
1: L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc. Catalunya i la República, el cor de tots. Visca Catalunya! Visca la República! Visca la llibertat!
0: La guerra no només es combat amb armes, també amb imatges. En aquest context, la fotografia esdevé una eina fonamental. Tant la Generalitat com el govern republicà utilitzen les imatges per documentar, informar, denunciar i fer propaganda. Sorgeix una nova generació de fotògrafs compromesos, entre els quals destaca el protagonista d'aquest episodi, Agustí Centelles, qui, juntament amb els fotògrafs catalans Antoni Campanyà, Francesc Boix, Gabriel Casas, Josep Maria Sagarra, Josep Gaspar i Josep Badosa, els espanyols Alfonso Sánchez, Pepe Campúa o Carlos Pérez de Rozas, i els internacionals Robert Capa, Gerda Taro o David Seymour documenten extensament el conflicte que es viu al país amb una mirada moderna i directa. Anem a conèixer la biografia del nostre protagonista d'avui. Agustí Centelles Jussó neix el 21 de maig del 1909 al barri del Grau, a València. Fill d'una família humil, amb només un any queda orfe de mare i marxa amb el seu pare a Barcelona, on aquest es casa per segona vegada. De petit, l'Agustí assisteix poc a l'escola degut al seu precari estat de salut. creix en un entorn marcat per les dificultats econòmiques i als 11 anys decideix posar-se a treballar per poder ajudar a casa. El 1920 entra d'aprenent a les oficines d'una empresa de construccions elèctriques, on hi treballa durant 4 anys. Als 13 anys té el seu primer contacte amb la fotografia, quan el seu pare li regala una càmera 10x15, que comença a utilitzar de manera autodidacta. El 1924, amb 15 anys, s'apunta a un curs de retoc de negatius a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, que imparteix el fotògraf i cineasta Ramon de Baños, a qui convenç perquè li doni feina d'aprenent al seu estudi. L'any següent, combina aquesta tasca diurna amb la d'aprenent a la secció de gravat al 8 dels tallers del diari El Día Gráfico. El 1927, la vida de Centelles canvia radicalment al conèixer a Josep Badosa a les instal·lacions del rotatiu. Fins aleshores, el jove Agustí, influenciat per De Baños, es volia dedicar al cinema com a operador de càmera, fins que Badosa l'introdueix en l'ofici de reporter gràfic. Centelles treballa amb ell durant 4 anys i mig. A la primavera del 1931, Agustí realitza un curt servei militar i, quan torna, Badosa li diu que ja no el pot mantenir com a ajudant i que s'ha de buscar una nova feina. La troba uns mesos més tard, quan Josep Maria Sagarra i Pablo Luis Torrents, dos dels reporters gràfics més reconeguts de l'època, busquen un nou ajudant després que el tercer soci, Josep Gaspar, deixa el negoci que tenen junts. A la Via Laietana 54, Centelles treballa al laboratori i també com a fotoperiodista per a ells. I a la porteria d'aquella finca és on coneix una noia jove que es diu Eugènia Martí, de qui s'enamora i amb qui es casa l'any 1935. A començament del 1934 es produeix un intens canvi professional per a Centelles. Sagarra i Torrents es separen i es queda de nou sense feina. Llavors és quan, animat per la seva promesa, decideix establir-se pel seu compte. Fa pocs mesos que s'ha comprat una càmera Leica. Comença a fer reportatges que envia als diaris. Gràcies a les imatges que realitza durant els fets d'octubre, la seva carrera fa un salt i des d'inicis del 1935 comença a col·laborar amb la majoria de revistes i diaris importants de l'època. La Humanitat, El Día Gráfico, Diario de Barcelona, La Rambla, Última Hora, La Publicitat, L'Opinió i La Vanguardia. També publica esporàdicament a les revistes Voilà i Detectif de l'editorial francesa Gallimard i fa algunes col·laboracions a la premsa madrilenya per al diari El Debate o al setmanari Mundo Gráfico, entre d'altres. L'estil de Centelles agrada tant als diaris que el fotògraf es guanya un cert prestigi com a reporter gràfic, fet que li aporta bones retribucions econòmiques per les seves imatges. El desembre de 1935 es casa pel civil amb la seva promesa, Eugènia Martí. Matí del 19 de juliol de 1936.

Amb el cop d'estat militar fallit i l'inici de la Guerra Civil, la carrera d'Agustí Centelles fa un gir radical i es consolida plenament. És el primer periodista gràfic de Barcelona que surt al carrer per documentar els esdeveniments de l'alçament feixista i de la resistència que la població civil i les forces fidels a la República estan fent. Les seves imatges capturen el caos immediat del conflicte. Barricades improvisades, civils armats i combats en plena ciutat. Són instants robats a l'urgència. Són fragments d'una realitat que canvia a cada segon. Dues de les imatges més icòniques que Centelles realitza el mateix dia 19 de juliol a Barcelona són les dels guàrdies d'assalt parapetats darrere d'uns cabells morts a la cruïlla dels carrers Diputació amb Roger de Llúria i la del guàrdia d'assalt disparant de peu dret recolzat a la cantonada d'aquells dos carrers. La primera fotografia és una de les imatges més representatives del fracàs a Catalunya de la rebel·lió militar en contra de la República. En ella es veu a tres guàrdies d'assalt, un d'ells identificat com a Mariano Vitini, disparant protegits darrere de cavalls morts. L'escena és dura, gairebé surrealista. Els animals, abatuts enmig del carrer, es converteixen en barricada improvisada. La fotografia revela la cruesa de la guerra urbana i la capacitat humana d'adaptar-se a situacions extremes. Tot i que dona l'aparença de ser una escena real feta durant els mateixos instants del combat, Centelles, posteriorment, reconeix que la foto ha estat pactada, no en el sentit de muntar l'escena amb atrezzo, sinó d'acordar amb els guàrdies fer la fotografia un cop la zona està segura, convertint-la en un símbol del fotoperiodisme modern. La imatge es difon ràpidament a la premsa barcelonina internacional. Surt publicada el 25 de juliol a La Vanguardia i al diari francès Paris Soir i l'1 d'agost al setmanari nord-americà Newsweek. La segona fotografia, realitzada moments després de la primera, ens mostra el guàrdia d'assalt Mariano Vitini apuntant amb el seu fusell a peu dret recolzat a la paret de la cantonada dels dos carrers. Cos tens, el gest concentrat, l'arma apuntant cap a un enemic invisible. La composició transmet moviment i perill, però també determinació. És una fotografia que sintetitza la improvisació i la valentia dels primers dies de resistència. Els dies següents, Centelles fotografia també els consells de guerra, la formació de milícies i la sortida de columnes cap al front d'Aragó. A partir de l'agost, acompanya diverses columnes de milicians i fotografia la campanya al front d'Aragó. Les seves fotografies mostren la duresa del front, trinxeres, esperes interminables, rostres esgotats. Aquí la guerra és menys immediata, però més persistent. La tensió es respira en cada imatge. De tornada a la rereguarda barcelonina, Centelles documenta una altra realitat, la vida que continua malgrat tot. Retrata dones treballant, nens jugant entre runes i una ciutat que intenta resistir. Aquestes fotografies no només expliquen la guerra, expliquen com es viu dins d'ella. Des de la creació del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, al setembre de 1936, les fotografies de Centelles apareixen a diverses publicacions, entre les quals destaquen Visions de Guerra i Rereguarda, que les publiquen al 1937. També s'utilitzen per a cartells propagandístics i exposicions temporals. El 1937 és mobilitzat i destinat a la Unitat de Serveis Fotogràfics de l'Exèrcit Republicà, amb seu a Lleida, on continua fent reportatges del front d'Aragó. A finals d'any és cridat per fer-se càrrec del gabinet fotogràfic del Departamento Especial de Información del Estado. A començament del 1938, Centelles s'encarrega d'organitzar i dirigir l'arxiu fotogràfic del Servicio de Información Militar de l'Exèrcit de Catalunya, amb seu a Barcelona. I treballa durant tot el 1938 amb el comissari de propaganda de la Generalitat, Jaume Miravitlles, i el fotògraf publicitari, Pere Català Pic, director de publicacions de la Unitat de Propaganda.
Davant l'avenç de les tropes franquistes a inicis del 1939, Centelles rep les ordres d'evacuar de Barcelona a Girona els arxius fotogràfics de l'exèrcit. Simultàniament, ell també empaqueta el seu arxiu particular. En una maleta de mida gegant col·loca una càmera Leica, un rudimentari equip de revelat i 4.000 negatius de 35 mil·límetres sobre la Guerra Civil, principalment de la revolta de Barcelona i del front d'Aragó. Davant la incertesa, decideix viatjar sol, deixant a Barcelona la dona i el seu fill Sergi, d'un any d'edat. De Girona passa a Figueres i, posteriorment, a Portbou. Els 30 darrers quilòmetres cap a la Catalunya Nord els fa a peu, tot travessant de nit els Pirineus nevats. Després de creuar la frontera caminant, és detingut i internat al camp de concentració d'Argelers durant el mes de febrer. A partir del març fins al setembre, l'internen al camp de Bram, on Centelles realitza un testimoni fotogràfic de prop de 600 imatges sobre la vida al camp. També escriu un diari personal en dues llibretes on narra el seu exili a França. Anys més tard, el 1986, aquestes llibretes seran trobades pel seu fill Sergi mentre aquest busca documents familiars. Commogut pel que en elles es llegeix, el fill trigarà encara alguns anys més en poder acabar de llegir tot el que hi contenen. Finalment, el 2009, aquest testimoni escrit de l'exili d'Agustí Centelles, recollit en aquelles dues llibretes, veurà la llum en forma de llibre titulat Agustí Centelles, diari d'un fotògraf, Bram 1939, editat per Ediciones Destino, i que encara avui en dia es pot trobar a les principals llibreries del país. Tornant al camp de Bram, allà Centelles, junt amb el fotògraf barceloní Salvador Pujol i amb l'ajuda i la complicitat de Ferran Pujol, germà d'en Salvador i d'altres companys del barracó, munten una petita càmera fosca clandestina que munten i desmunten cada nit. Al setembre de 1939 obté la llibertat i surt del camp per fer-se càrrec d'un estudi de fotografia a Carcassona, on s'hi instal·la. És en aquesta ciutat on el 1942 entra en contacte amb la resistència a través del grup de treballadors estrangers 422, format majoritàriament per espanyols republicans del Partit Comunista d'Espanya. La seva tasca consisteix a fer fotografies per a documentació falsa i ocupar-se del laboratori fotogràfic de l'organització. A inicis de 1944, la Gestapo localitza el laboratori clandestí que fa servir Centelles. L'organització el desmantella i evacua el fotògraf a Andorra. Abans de marxar, però, Centelles empaqueta amb cura el seu arxiu de fotos de la Guerra Civil en una caixa de fusta i li confia a una parella de camperols a Carcassona. Des d'Andorra, Centelles viatja clandestinament a Reus, on viu part de la seva família materna, que l'acullen i li donen feina al fort que regenten. 3 anys més tard, el 1947, amb l'arribada del segon fill, Octavi, la família Centelles se'n torna a Barcelona. A la ciutat no pot treballar de reporter gràfic per ser considerat enemic del règim. A més, tots els diaris estan controlats pels vencedors de la guerra. Centelles renuncia al fotoperiodisme i treballa en botigues de fotografia i d'ajudant d'altres fotògrafs. El 1950 és jutjat pel seu passat republicà per un tribunal franquista que el condemna a 12 anys de presó, que li acaben commutant per presó atenuada al seu domicili fins al 1956. 12 anys més tard, el 1952, munta un estudi de fotografia industrial i comercial que instal·la al carrer de la ciutat de Balaguer 31, al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Allà hi treballa fins a la seva jubilació. A l'agost de 1976, gairebé un any després de la mort del dictador Franco, Centelles viatja a Carcassona amb el seu amic Eduard Pons, que havia conegut al camp de Bram, per recuperar l'arxiu que hi havia deixat. Els fills de la parella de camperols, els quals els hi havia confiat, li retornen en la mateixa caixa de fusta on, 32 anys abans, el fotògraf havia disposat els seus negatius. A l'octubre de 1977, Centelles registra el seu nom al Registro Oficial de Periodistas del Ministerio de Cultura. Mesos més tard, al gener de 1978,
l'Associació de la Premsa de Barcelona el torna a fer membre, com a tots aquells que van ser expulsats de l'associació en acabada la guerra. Just després de tornar a Barcelona amb el material de la Guerra Civil recuperat, Centelles comença a positivar els negatius, datats entre el 1934 i el 1939. El 1978 fa una primera exposició a la seu de Convergència Democràtica de Catalunya a Barcelona, titulada Imatges d'un reporter, que és seguida per una sèrie d'exposicions per tota Catalunya i després per tot l'Estat. El 1980 participa en l'exposició itinerant La Guerra Civil Espanyola, que recull el material dels diversos fotògrafs que van cobrir el conflicte. Des d'aquell any 1980, les fotografies de Centelles sobre la Guerra Civil són exposades àmpliament i també reproduïdes, sovint sense autorització o sense que li fossin atribuïdes, amb multiplicitat de llibres i publicacions. L'estiu del 1984, el Ministeri de Cultura munta l'exposició Idas y Caos, aspectos de las vanguardias fotográficas en España, que compta entre el material de fins a 9 fotografies d'Agustí Centelles. A finals d'aquell 1984, el Ministeri de Cultura li concedeix la distinció més important del govern espanyol pel que fa a les arts visuals, el Premio Nacional de Artes Plásticas. Centelles és el segon fotògraf en obtenir aquesta distinció, després del fotògraf barceloní Francesc Català Roca, fill del fotògraf publicitari Pere Català Pic, qui havia sigut el director de publicacions de la Unitat de Propaganda i amb qui Centelles havia treballat al Comissariat de Propaganda de la Generalitat l'any 1938. Malauradament, Centelles no pot anar a recollir aquesta important distinció perquè cau malalt el juny del 1984. Un any i mig més tard, l'1 de desembre de 1985, Agustí Centelles mor a Barcelona als 76 anys d'edat. Agustí Centelles va viure una vida marcada per la història. Va ser testimoni directe d'un dels períodes més convulsos del segle XX i va saber capturar-lo amb una mirada única. Però Centelles no només va retratar els esdeveniments, també va donar rostre a les persones que els van viure. Gràcies a la seva perseverança i a la seva lluita per preservar els seus negatius durant el seu exili i retorn durant el franquisme, disposem d'un patrimoni visual incalculable. Les seves imatges no només expliquen el passat, sinó que ens interpel·len en el present. El seu llegat ens recorda que la fotografia pot ser molt més que una imatge. Pot convertir-se en testimoni, denúncia i memòria col·lectiva. I sobretot, en una manera de no oblidar mai el passat.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem descobert la vida i l'obra d'un dels grans pioners del fotoperiodisme modern a Catalunya, Agustí Centelles. Us hem explicat la trajectòria vital i professional d'aquest gran fotògraf que, amb les seves imatges, va capturar els primers dies de la guerra, la duresa del front, la vida quotidiana a la rereguarda republicana, l'exili a França i la repressió. El seu exili, el seu silenci forçat i el seu reconeixement tardà formen part d'una trajectòria que avui és imprescindible per entendre la fotografia documental. Centelles no només va fer fotografies, va construir la nostra memòria històrica. Per això se'l compara sovint amb grans fotògrafs internacionals, per la seva capacitat de capturar l'instant decisiu. Esperem que us hagi agradat aquest episodi. I bé, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 del vespre en revisió. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat de programes al Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convideu a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà hi ha prevista una reunió de la mesa sectorial entre Educació i els sindicats en vaga. De moment, la CGT ja ha dit que considera la proposta que els ha enviat el departament d'insuficient. El sindicat diu, però, que assistirà a la mesa per responsabilitat social i per continuar negociant. En termes semblants, s'ha expressat el sindicat majoritari, USTEC, que ha atribuït a les vagues la nova oferta d'educació per intentar desencallar el conflicte, però creu que la proposta que ha traslladat al govern encara no és digna, sinó incompleta i sense garanties. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha dit que la proposta que s'ha presentat al sindicat s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit en Comissions Obreres i UGT. Niubó ho ha dit en una compareixença al Parlament, en la qual ha dit també que el pacte és un punt de partida, però ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'ha de continuar treballant en els cursos vinents.
2: Una crida al compromís i a la serenitat, i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem, i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació.
1: Al voltant de mig miler de docents del Maresme i els Vallesos s'han manifestat avui per reclamar millores. Demà estan convocats a la vaga els col·lectius de 0 a 3 anys. I l'escrit de la jutgessa que ha ordenat presó provisional amb fiança d'1 milió d'euros per a Jonathan Andic constata l'obsessió pels diners de l'investigat i considera pràcticament descartat que fos una caiguda accidental a partir de les lesions del cos. A més, observa que pare i fill no tenien bona relació des de 2015, després que el fundador de Mango hagués plegat de l'empresa atorgant més responsabilitat al fill i hagués decidit tornar-hi posteriorment. També considera que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat els dies previs a l'excursió al pare i li va proposar la sortida després d'haver sabut que el fundador de l'empresa preveia modificar el testament. I les dones d'entre 35 i 54 anys seran les més afectades per l'irrupció de la intel·ligència artificial al mercat laboral. Aquesta és una de les conclusions de l'informe Impacte de la IA generativa al mercat laboral que ha presentat la Cambra de Comerç. L'estudi assenyala com les ocupacions més exposades, la transformació administrativa, la comptabilitat i el telemàrqueting. I el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan al sector, fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres de biblioteques.

0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos tots els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, després una selecció musical de l'estil del programa. En Roger ens traslladarà fins al 1920 amb el Fem Memòria i per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques que va a càrrec dels The Rolling Stones, que el proper 10 de juliol publicaran aquest àlbum que es dirà Foreign Tones. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Rock and Twisted.

0: i el Social Distortion, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Born to Kill. I tot seguit us deixarem aquí en el nostre programa amb més novetats discogràfiques com aquesta dels The Brook and the Bluff, que es diu Werewolf, que disfruteu aquí en el nostre programa de bona música com aquesta que està sonant.
1: Two, one.

I aquí en el Highway 61 que us estem presentant una cançó nova del Jack White que es diu Derecho de Mónico. Tot seguit us presentarem un disc nou dels The Lemon Twigs que es diu Look for Your Mind i escoltarem aquesta cançó que es diu I Just Can't Get Over Losing You.

i el Jefferson Hill, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Inside Our Houses. Tot seguit us deixarem amb la darrera de les novetats discogràfiques, que va a càrrec dels Alabama Shakes, que es deixen amb aquesta cançó que es diu American Dream.

0: Doncs el Lions dels The Black Crowes, que compleix 25 anys i per això hem decidit que és el clàssic per aquesta setmana. Hem gaudit d'aquest soul singing i tot seguit us deixarem amb els Pearl Jam i aquest Something Special.
1: Benvinguts de nou al Fem Memòria, aquest espai que com cada setmana fa un repàs a les notícies i fets culturals d'un any concret. Avui us parlarem del 1920. Comencem l'any, l'1 de gener, quan els Red Sox de Boston transfereixen a Babe Ruth als Yankees de Nova York per 125.000 dòlars més un préstec de 350.000. La primera temporada, el Babe Ruth fa 54 home runs amb els Yankees, gairebé el doble del rècord de 29 que havia fet en la temporada anterior. El 2 de gener neix l'escriptor i bioquímic nord-americà d'origen rus Isaac Asimov. I a Villa de Maria, al nord de la província de Córdoba, Argentina, es registra la temperatura més màxima en la història d'aquest país, 49,1 graus centígrades. El dia 3, durant dos dies, a Mèxic, terratrèmols i volcans en erupció destrueixen totalment diverses ciutats i ocasionen més de 770.000 víctimes. El 4 de gener, mor l'escriptor espanyol Benito Pérez Galdós. El 7 de gener, l'Assemblea de l'Estat de Nova York es nega a acceptar 5 assembleistes socialistes degudament elegits. El 9, George Polley, la mosca humana, puja a la trentena planta de l'edifici Woolworth abans de que sigui arrestat per la policia de la ciutat de Nova York. El 10 de gener entra en vigència el Tractat de Versalles, amb el qual es posa fi a la Primera Guerra Mundial. Alemanya perd la vuitena part del seu territori des que tenia abans del 1914. L'11 de gener, a Versalles mateix, les potències europees reconeixen de facto la República Democràtica d'Azerbaijan. El 13 de gener, Alemanya es declara l'estat d'excepció després de les manifestacions organitzades contra el Reichstag, en protesta contra la llei de comitès sindicals. El 16, a París, la Societat de Nacions fa la seva primera reunió del Consell. El 17, als Estats Units, entra en vigor la llei seca. El 19, el Senat dels Estats Units vota en contra d'unir-se a la Lliga de les Nacions. I el 20, neix el cineasta italià Federico Fellini. El 23 de gener, Holanda nega l'extradició del Kaiser alemany que li demanaven els aliats de la Primera Guerra Mundial. El 28, la Cambra de Diputats turcs va adoptar el Pacte Nacional, que proclama la indivisibilitat dels territoris no ocupats. El mateix dia, José Mier Astray crea la Legión Española, enquadrada dins de les forces lleugeres de l'exèrcit de terra espanyol. I el 30, per acabar el mes, es fa públic que els Estats Units, després de les batudes en diverses ciutats, 4.025 sospitosos de ser comunistes i anarquistes són arrestats i retinguts sense judici. El febrer comença al Canadà, on després de diverses reestructuracions comença a funcionar com a tal la policia muntada. El dia 2, Rússia reconeix la independència d'Estònia. El 5, al Teatre Nacional de l'Òpera de París, s'estrena El cant del Rossinyol, d'Igor Stravinsky. El 6, a París, s'estrena El barret de tres pics, de Manuel de Falla, amb decorats del Pablo Picasso. El 7, a Madrid, els mauristes, partidaris de l'Almaura, guanyen les eleccions municipals. I a Sibèria, l'almirall Kotxak i Víctor Pepe Llanyev, líders menxevics separatistes, són executats per un escamot d'afusellament prop d'Exurs. El dia 10, el 75% de la població del nord de Schleswig-Holstein vota per la seva pertinença a Dinamarca. I a Figueres, a l'Alt Empordà, neix Josep Pallach, mestre, pedagog i polític socialista català. El 12 de febrer, a la Conferència de Londres, líders del Regne Unit, França i Itàlia es reuneixen per discutir la partició de l'Imperi Otomà. El 13, als Estats Units es crea la Lliga Nacional Negra de Bàsquet i Suïssa es reincorpora a la Societat de Nacions. El 14, es funda a Chicago la Lliga de Dones Votants. El 17, a Berlín, una dona anomenada Anna Anderson intenta suïcidar-se. Un cop a l'hospital psiquiàtric, diu ser la gran duquesa Anastasia de Rússia. El 20 de febrer a Madrid es crea l'Institut Cajal per a les investigacions biològiques. El 21, a Espanya, dimiteix el govern de Allende Salazar. I el 22, s'inaugura a Emeryville, Califòrnia, la primera pista de carreres de gossos que utilitza una imitació del conill per motivar els llebrers. El 24, a Múnich, Hitler canvia el nom del Partit Obrer Alemany a Partit Nacional Socialista Obrer Alemany, el SDAP, i proclama el programa de 20 punts que regirà fins a la seva prohibició. L'1 de març, l'Assemblea Nacional Hongaresa proclama l'almirall Miklós Horthy regent del país. Aquell mateix dia, Japó dissol el seu Parlament. El dia 7 de març, el Congrés Nacional Àrab, reunit a Damasc, proclama Faisal rei de Síria i Abdullah rei d'Iraq i de Jordània. El 10, a Suècia, s'estableix pacíficament el primer govern socialdemòcrata del món. El 15, a Alemanya, es forma l'exèrcit roig de Ruhr, un exèrcit comunista de 60.000 homes. El 16, forces de l'Imperi Britànic que actuen per les potències aliades contra el moviment nacional turc ocupen militarment Constantinople. El 18, Grècia comença a utilitzar el calendari gregorià. El 19, el Congrés dels Estats Units es nega a ratificar el Tractat de Versalles. El 22, a París es reuneixen els ambaixadors i ministres d'Afers Exteriors dels governs aliats. El 23, a Àustria, s'inaugura el primer festival de música de Salzburg. El 26, el govern alemany demana permís a França per utilitzar les seves pròpies tropes contra els rebels de l'exèrcit roig del Ruhr, a la zona ocupada pels francesos. El 27 de març, a les massacres de Xung i Nagorno-Karabakh, 20.000 armenis són assassinats pels turcs en només 4 dies. El 29, Sir William Robertson és el primer civil nomenat mariscal de camp. És el més alt del rang de l'exèrcit britànic. I a l'abril, el dia 2, l'exèrcit alemany entra al Ruhr per posar fi a les activitats de l'exèrcit roig. El 4, esclata la violència a Palestina, entre residents àrabs i jueus de Jerusalem, amb un resultat de 9 morts i 216 ferits. El 7, a Argelès, al Rosselló, neix Jordi Barre, el cantautor representant de la nova cançó a la Catalunya del Nord. I a Crimea, mentrestant, el general Blangl, successor del general Denikin, assumeix el comandament suprem sobre les tropes russes blanques. El dia 11, durant la Revolució Mexicana, Álvaro Obregón fuig a la ciutat de Guerrero, on s'uneix a Fortunato Maicote. El 14 d'abril neix a Cervera l'historiador, editor i polític Josep Benet i Morell, home clau en la lluita antifranquista i en la transició. El 19 d'abril, mentre Alemanya i la Rússia bolxevic acorden l'intercanvi de presoners de guerra, a la conferència de San Remo, representants d'Itàlia, França, Regne Unit i Japó es reuneixen per determinar l'administració dels territoris de l'imperi otomà. El 20 d'abril, a Bèlgica, s'inauguren els Jocs Olímpics d'Anvers, els primers on es mostra el símbol dels 5 anells estrellaçats i l'indicador associat. El 23 d'abril, a Ankara, Mustafa Kemal Atatürk funda l'Assemblea Nacional de Turquia i anuncia una constitució temporal. El 24, tropes poloneses i antisoviètiques ucraïneses ataquen l'exèrcit roig a la Ucraïna soviètica. El 25 d'abril, en aplicació de la Conferència de Sèvres, comença el mandat francès a Síria i el britànic a Palestina. El 28 d'abril es crea oficialment la República Socialista Soviètica d'Azerbaidjan. L'1 de maig, Japó celebra per primera vegada aquesta festa obrera. El dia 3, un cop d'estat bolxevic, fracassa la República Democràtica de Geòrgia. El 7, les tropes poloneses ocupen Kiev i el govern de la República Popular d'Ucraïna pot tornar a la ciutat. El 16 de maig, al Vaticà, el papa Benet XV canonitza l'heroïna francesa Joana d'Arc. Més de 30.000 persones assisteixen a la cerimònia a Roma, inclosos els 140 descendents de la família de la Joana. El 17 de maig, les tropes franceses i belgues deixen les ciutats que han ocupat Alemanya. El mateix dia surt d'Amsterdam amb destinació a Londres el primer vol de la companyia aèria holandesa KLM. El 18 de maig, a Wadowice, Polònia, neix Karol Wojtyla, cap de l'Església Catòlica, que prengué el nom de Joan Pau II. El 19, les tropes d'Álvaro Obregón entren a la ciutat de Mèxic. El 20, a San Antonio Chalacaltongo, mor Venustiano Carranza. Adolfo de la Huerta és elegit president provisional. El 23 de maig es crea el Partit Comunista d'Indonèsia, el PKI. És el primer partit comunista asiàtic. El 4 de juny es signa el Tractat de Trianon, pel qual es divideix Hongria, un dels països derrotats en la Primera Guerra Mundial, com a part de l'imperi austrohongarès. El 13, Esat Pasha, governant nominal d'Albània, és assassinat a París per Abnai Rustemi. El 14 de juny, el Departament de Correus dels Estats Units dictamina que els nens no poden ser enviats per paquet postal. El 15 de juny, un nou tractat fronterer entre Alemanya i Dinamarca dona el nord de Schleswig a Dinamarca. El 22, Grècia ataca les tropes turques. I quan serà juliol? El dia 1, Alemanya declara la seva neutralitat en la guerra entre Polònia i la Rússia soviètica. I Bèlgica estableix el primer servei aeri intern en qualsevol colònia europea amb la línia Royal Bird amb destí al Congo belga. El dia 11, mor Eugènia de Montijo, emperadriu consort de França, esposa de Napoleó III. I en el plebiscit celebrat a Prússia Oriental, la població local decideix quedar-se amb Alemanya de Weimar. El 12 de juliol, Rússia reconeix la independència de Lituània. El 17, a Barcelona, neix Joan Antoni Samaranch i Torelló, president del Comitè Olímpic Internacional entre 1980 i 2001, i també de la Diputació de Barcelona entre el 73 i el 77. Degut al seu passat franquista, l'Ajuntament de Barcelona ha desestimat recentment posar el seu nom a cap carrer de la ciutat. El 24 de juliol, tropes franceses ocupen Damasc i deposen Faisal I com a rei de Síria. El 28, el revolucionari mexicà Pancho Villa signa la seva rendició condicionada al president de la Huerta. I el 32 de juliol, França prohibeix la venda o la prescripció d'anticonceptius. L'1 d'agost es funda el Partit Comunista de la Gran Bretanya i a l'Índia, Gandhi comença una campanya de desobediència civil contra l'imperi britànic. El 3, en protesta per la contínua presència de l'exèrcit britànic, els catòlics irlandesos provoquen greus disturbis a Belfast. Els sis reunits a Londres al primer jamboree mundial, les escoltes proclamen Baden-Powell el cap escolta mundial. El 10 d'agost, els representants del sultà Mehmed VI signen el Tractat de Sèvres amb les potències aliades, el que confirma ja totalment la desmembració de l'imperi otomà. L'11 d'agost, Rússia reconeix la independència de Letònia. El 13, el Parlament del Regne Unit aprova el restabliment de la llei d'Irlanda, que permet als activistes de l'Exèrcit Republicà Irlandès ser jutjats per un tribunal militar. El 20 d'agost, compilades a partir dels informes subministrades per el Detroit News, la 8MK Station de Detroit esdevé la primera emissora al món a transmetre butlletins de notícies. El 22 d'agost neix l'escriptor nord-americà Ray Bradbury, autor, entre d'altres, del Fahrenheit 451. El 26 d'agost, als Estats Units, es ratifica la 19a esmena a la Constitució, que suposa l'aprovació del sufragi femení. El 27, a Buenos Aires, es realitza la primera transmissió radiofònica d'entreteniment. El 29, neix el revolucionari saxofonista nord-americà de jazz, Charlie Parker. El 31 d'agost, victòria polonesa sobre els soviètics a la batalla de Komarnov, clau per decidir el control de Lituània, Ucraïna i altres països de l'Europa central i oriental. El 6 de setembre, a Mayapur, Bengala, el religiós i escriptor Bhaskrisiddhanta Saraswati funda l'organització religiosa Gaudi Amat. El 8 de setembre, el partit del Congrés d'Índia Britànica aprova el programa de lluita no violenta de Mahatma Gandhi. I a Itàlia, Gabriele D'Annunzio proclama la regència de Carnaro, a la ciutat de Fiume. El 16 de setembre, moren unes 30 persones en un atemptat amb bomba davant de l'edifici del JP Morgan, el districte financer de Wall Street a Nova York. El 22 de setembre, la policia metropolitana de Londres constitueix la brigada mòbil motoritzada. I el 29, una ràdio Westinghouse que costava $10 és el primer aparell de ràdio que arriba a les botigues dels Estats Units. Mentrestant, a Àustria, Adolf Hitler feia el seu primer discurs polític públic. Passem a octubre, on el dia 3 es celebra la primera carrera de cavalls a París, el Prix de l'Arc de Triomf. El dia 10, una gran part de la província de Caríntia vota per formar part d'Àustria en lloc de Iugoslàvia. El 15 d'octubre neix Mario Puzo, l'escriptor nord-americà autor del Padrí. El 18 d'octubre, milers de desocupats es manifesten a Londres. En l'enfrontament, 50 en resulten ferits. El 25, mentre Pamplona es funda el Club Atlètic Osasuna, a Anglaterra, Terence McKinney, el patriot irlandès i alcalde electe de Cork pel Sinn Féin, mor després de 73 dies de vaga de fam, en protesta pel seu empresonament per les autoritats britàniques a la presó de Brixton. El 27 d'octubre, la Societat de Nacions trasllada la seva seu a Ginebra, Suïssa. L'1 de novembre es constata que la població aborigen australiana està per sota dels 70.000 individus. El dia 2, en les eleccions presidencials dels Estats Units, el republicà Warren Harding venç comodament el demòcrata James Cox, en la primera elecció nacional dels Estats Units en què les dones tenen dret a vot. L'11 de novembre celebra l'enterrament del soldat desconegut a l'abadia de Westminster. El 15 de Ginebra es celebra la primera assemblea de la Societat de Nacions. El 17, el Consell de la Lliga de les Nacions accepta la Constitució de la Ciutat Lliure de Dancing. El 21 de novembre, l'exèrcit republicà irlandès, seguint instruccions de Michael Collins, mata 14 agents secrets britànics a Dublín, la major part a casa seva. Aquest mateix dia, en represàlia, la policia reial irlandesa dispara contra la multitud en un partit de futbol a Croke Park, matant 13 espectadors, un jugador i ferint 60 auxiliars. Aquests fets es recorden com el Bloody Sunday. El 28 de novembre, la columna volant de la tercera brigada de Cork, de l'exèrcit republicà irlandès, liderat per Tom Barry, tendeix una emboscada a dos camions que portaven els homes de la divisió de la Reial Policia Irlandesa, auxiliar de Kilmichael, al comtat de Cork. En van matar 17, tres dels seus homes també van morir, i això va conduir a noves represàlies. El 30 de novembre, a Barcelona, mor Francesc Layret, polític i advocat laboralista assassinat per pistolers del Sindicat Lliure. El dia 5 de desembre, a Grècia, guanya un referèndum favorable per un restabliment de la monarquia. El 10, assigna un armistici entre la Xina i el Tibet. I el mateix dia, es declara la llei marcial als comtats irlandesos de Cork, Terry, Limerick i Tipperary. L'11 de desembre, les forces britàniques van calar a foc a uns 20.000 metres quadrats del centre de la ciutat de Cork, incloent l'Ajuntament, en represàlia per l'assassinat d'un auxiliar britànic en una emboscada de la guerrilla. El 13 de desembre s'aconsegueix determinar el diàmetre de l'estrella gegant vermella Betelgeuse a partir de l'interferòmetre astronòmic Optic Michelson del Mount Wilson Observatory. El 16 de desembre, Finlàndia s'uneix a la Lliga de les Nacions i a la província Gansu, a la Xina, un terratrèmol de 8,6 graus en l'escala de Richter deixa un saldo de 235.502 víctimes. El 22 de desembre, la conferència de Brussel·les estableix un calendari per a les reparacions de la guerra alemanyes, destinat a durar més de 42 anys. Tot això per a la seva banda, França i Bèlgica signen un acord militar. El 23 de desembre, França i el Regne Unit ratifiquen la frontera entre Síria i Palestina. I per acabar l'any, i amb l'ascensió real de George V, el Parlament del Regne Unit aprova la llei del govern d'Irlanda que estableix la partició de la concessió d'una mesura de govern propi d'Irlanda amb dos parlaments independents, el nord i el sud. Fem ara una ullada a la literatura de 1920, on destaquem obres i autors com L'energia espiritual, de Henry Bergson, El misteriós cas de Stiles, la primera novel·la d'Hercules Poirot, d'Agatha Christie, El rescat, de Joseph Conrad, Wallenstein, d'Alfred Doblin, Tres soldats, de John Dos Passos, Assaig del psicoanàlisis, de Sigmund Freud, El misteri de Lord Water, d'Elgar Jepson, Les conseqüències econòmiques de la pau, de John Maynard Keynes, Dones enamorades, de David Herbert Lawrence, Carrer principal, de Sinclair Lewis, Un viatge a Arcturus, de David Lindsay, La història del doctor Dolite, de Hugh Lofting, Sis personatges a la recerca d'autor, de Luigi Pirandello, La collita, de Maria Augusta Sala, En aquest costat del paradís, de Francis Scott Fitzgerald, El Cristo de Velázquez, de Miguel d'Unamuno, El cementiri marí, de Paul Valéry, i L'edat de l'innocència, d'Edith Wharton. En quant al cinema, cal destacar les següents pel·lícules: Doctor Jekyll i Mr. Hyde, protagonitzada per John Barrymore, Sobre el turó, protagonitzada per l'actriu Mary Carr, Una cosa en què pensar, del Cecil B. DeMille, protagonitzada per Gloria Swanson, Les dues tempestes, un drama dirigit per David Mark Griffith i protagonitzada per Lillian Gish, La marca del zorro, que la va fer el Douglas Fairbanks i la Noah Berry, aquesta és la primera versió cinematogràfica que es va fer, Barrabàs, de Louis Feuillade, de França, El darrer cas Trent, dirigida per Richard Garrick, protagonitzada per Gregory Scott, Pauline Peters i Cliff Brook en un film anglès, Anna Bolena, un film alemany dirigit per Ernst Lubitsch, El rodeo, western dirigit per George Melford i protagonitzat per el Roscoe Fatty Harbuckle i el Wallace Berry, Les xafarderes, dirigida per Howard Mitchell, Oliver Twist, per el Lupo Pick, Pollyanna, una pel·lícula protagonitzada per Mary Pickford i dirigida per Paul Powell, Eroticon, del Moritz Schiller, un director suec, L'illa del tresor, del Maurice Turner, protagonitzada per Lon Chaney i Shirley Mason, El Golem, com va arribar al món, una pel·lícula alemanya dirigida i protagonitzada per Paul Weleger, El gabinet del doctor Caligari, del Robert Wiene, protagonitzada per Werner Krauss, Conrad Veidt i Lilda Gobert, també alemanya, Double Speed, una pel·lícula protagonitzada per Wallace Reid, en una altra de les seves pel·lícules de carrers de cotxes, i que va ser el debut com a director del Sam Wood, La pena, de Wallace Worley, i Nàufrag entre caníbals, un documental de viatges a Siam, Java i Nova Guinea, a més d'una trobada aparentment fictícia amb caníbals en una petita illa del Pacífic Sud. I per acabar, i com sempre, la música amb un seguit d'intèrpretes i de cançons d'èxit d'aquest 1920. Comencem per Oh by Jingo, Oh by G, de Bill Murray, Blue Jeans, de Premier Quartet, Cuban Moon, de Carl Fenton, Tell Me Little Gypsy, d'Art Hickman, I'll Be With You in Apple Blossom Time, de Charles Harrison, The Moon Shines on the Moonshine, de Bert Williams, Alice Will Go Down, d'Edith Day, Hold Me, d'Art Hickman Orquesta, The Love Nest, de John Steele, St. Louis Blues, de Marion Harris, When My Baby Smiles at Me, de Ted Lewis Orquesta, Dardanella, de Ben Selvin, Whispering, de Paul Whitman, Swanee, del Johnson, i amb Crazy Blues, de Mamie Smith, us deixem fins a la setmana que ve.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
3: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
4: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
5: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
4: Vols dir que val la pena?
5: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
6: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25 i en el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Tot seguit us deixem amb aquest Cruel Streak.

just how

0: aquí en el Highway 61, que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 1 estan els The Black Crowes amb A Pound of Feathers. A la 2 està el Charlie Musselwhite amb aquest àlbum que es diu Lookout Highway. Us hem posat la cançó que dona títol a l'àlbum. I a la 3 us deixem amb els The Black Keys amb aquest Pitches. Tot seguit sonarà aquest Jugot Toulouse.
1: The Black Keys. Happy birthday, Elvis.

Lucinda Williams, que ocupa la posició número 4 amb aquest àlbum que es diu World's Gone Wrong. Estem escoltant la cançó que es diu Freedom Speaks. Baixarem una posició més, on trobem els canadencs The Sheepdogs en el número 5 amb l'àlbum Keep Out of the Storm.

i aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 5 amb els The Sheepdogs i Keep Out of the Storm. Hem baixat posicions a la 6 està el Whiskey Myers amb Warm Rock Thunder. A la posició número 7 estan els Córdobas amb Back to Life. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem més posicions. A la 8 trobem els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. A la 9 està el Zach Bryan

I aquí en el Highway 61 que ens trobes fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Hem baixat una posició, estem a la 10, on trobem el Robert John and the Wreck amb l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Back to the Beginning Again. Un Robert John and the Wreck que fa poquet que els hem tenit tocant en directe i la veritat que són molt recomanables. Baixarem més posicions. A la 11 està Luke Winslow amb Quest of Light i a la 12 la Courtney Barnett amb Creature of Habit. Us deixem tot seguit amb Sugar Plum.

Doncs ens trobem ja a l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició número 12 amb la Courtney Barnett i aquest Creature of Habit. Hem baixat més posicions: a la 13 estan The Southern River Band amb Easier Said Than Done, a la 14 està Led Zeppelin amb Codename California i a la 15 està el The Marcus King Band amb Darling Blue. Estem escoltant aquest On and On. Baixarem més posicions: a la 16 està el Trevor Sensor amb A Fear Tears of Eros, a la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia Has Been Good to Me, a la 18 està el Joe Bonamassa amb Breakthrough i a la 19 està el Ringo Starr amb Long Long Road. Tot seguit us deixem amb aquest It's Been Too Long.

Doncs aquí en el Highway 61, que encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 19 amb el Ringo Starr i l'àlbum Long Long Road. Hem baixat més posicions, a la 20 està el Robert Plant amb Saving Grace, a la 21 el Grant Lee Phillips amb In the Hour of Dust i a la 22 trobem a la Neko Case amb Neon Great Midnight Green. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Destination. Baixarem més posicions, a la 23 està el Willie Nile amb The Great Yellow Light i a la 24 està el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Us deixem amb Dos Loose Sight.

Doncs, com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 24 amb aquest àlbum que es diu Hangover Terrace, estem escoltant aquest tema que es diu Don't Lose Sight, i baixarem una posició més. A la 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum One Slayer. Us deixarem amb aquesta cançó que es diu Lucky Number, i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

0: arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que l'hem dedicat a Lions de Black Crowes i hem posat la cançó My Soul Singing tot seguit. Hem tingut una selecció musical de l'estil del programa. En Josen ens ha traslladat fins al 1920 amb el Fer Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei. Sempre que vulgueu, a Ràdio Molins de Rei Podcast podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye bye.
1: Longest highway that I ever know. And reached from England to Georgia,

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
5: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
4: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
5: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
4: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermina Recio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui té un títol que per mi és quasi impronunciable, però tot i així jo m'ho proposo. Bloody Motherfuck Asshole, que vindríem a traduir com a maleït fotut imbècil o... sí, ho he dit potser massa fi de lo que ella ho diu. És una cançó del 2005 de Martha Wainwright, una de les meves canadenques favorites, i parla sobre ira, frustració, ressentiment cap a una figura masculina opressiva. Deixem aquí en l'aire cap a qui podia anar aquest tema. Jo crec directament que anava cap al seu pare, però al final s'acaba convertint en un to folk, perquè hi ha una guitarreta de base molt, molt folk, que és un himne furiós en contra de la toxicitat familiar. Martha Wainwright,

0: de 2026 el compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Paco Prieto.
2: Molt bon dia.
0: I el Josep Genés, telemàticament, avui també ens acompanya. Què tal, Josep? Bon dia i bona hora.
3: Hola, molt bon dia a tots.
4: Com està vostè, bé?
3: Estem bé. Estic a Barcelona i, per tant, en aquests moments no puc venir a l'estudi.
4: Estàs potser participant, doncs, d'aquest acord finalment de, que tindrà la Generalitat de pressupost gràcies a l'acord d'Esquerra amb el Partit dels Socialistes de Catalunya?
3: No, no, no participo pas amb això, al contrari.
4: No, eh?
3: Més aviat d'això no en crec res.
4: No creu res? Ets escèptic?
3: No.
4: Per què?
3: No sé si recordareu que fa, jo crec que fa uns 20 anys,
4: sí,
3: el president de la Generalitat també era un militant del PSC, és a dir, del PSOE, que es deia senyor Montilla, i ja es va firmar aquest acord de construir aquesta línia orbital de la Renfe.
4: Sí, sí.
3: Sí. I fins i tot crec que es va fer un acte en tallada de cinta i col·locació de la primera pedra.
4: Justament, deixeu-me recuperar l'apunt del dia. És un minutet i mig de reflexions del David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia i també company del Viu Molins, perquè justament parlava d'això, ell que s'ha especialitzat també a La Vanguardia en temes ferroviari, tema d'infraestructures i mobilitat. Escoltem-lo i ho comentem.
5: Bon dia i bona hora, Oriol. Ja em perdonareu, últimament només parlo de trens, però jo crec que aquest any està permès perquè és el tema que ens ocupa. Avui viatgem en el temps. Anem-nos a una escena de fa un parell de dècades. El secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, es reuneix amb alcaldes i anuncia que el govern tira endavant la línia orbital ferroviària. Repeteixo, una escena de fa dues dècades, de fa uns 18 anys. I que avui, just avui, es repeteix als diaris, perquè va succeir ahir a Sant Sadurní d'Anoia. Tal qual, exactament igual. Ahir, el secretari Manel Nadal, amb uns quants anys més, però de nou en el mateix càrrec que durant el tripartit, aquest cop acompanyat de Salvador Illa i Oriol Junqueras, va fer creure que la línia orbital serà una realitat en 15 anys. 15 anys, més de 5.000 milions d'inversió, 120 quilòmetres de noves vies... Les xifres són mastodòntiques, gegantines, i el projecte, en canvi, una filfa sense gaire sostén, perquè no hi ha cap estudi informatiu, no hi ha cap projecte que realment demostri que això pot acabar fent-se realitat a curt o a mig termini. És pura política. Esquerra ha decidit condicionar el seu suport als pressupostos a un projecte que es trobarà amb molts entrebancs pel camí. El PSC tira endavant així un projecte que deixant la política de banda i focalitzant-nos a nivell ferroviari, doncs podríem resumir-lo com que no té ni cap ni peus. Resulta que ara la Generalitat considera més important fer un tren per anar de Vilanova a Sant Sadurní o de Martorell a Granollers, per posar dos exemples, considera aquests trajectes més importants que no pas arreglar els viatges que fa la immensa majoria de la gent. Perquè ens agradi o no, els molinencs van a treballar a Barcelona o a alguna ciutat de l'entorn metropolità. No van a Vilanova o a Vilafranca. I els de Vilafranca agafen el tren per anar a treballar a Barcelona. No venen a Molins o Sant Feliu. En línies generals, algun n'hi haurà. Així que aquest projecte el que fa és tractar de donar una oferta per a uns viatgers que no existeixen, que no tenen aquesta demanda. I a la vegada fa i condiciona que tots aquests diners, uns 5.000 milions d'inversió, que després acabaran sent molt menys, fa que tots aquests diners no vagin a parar a projectes que farien molta més falta aquí que no pas allà. Tot un despropòsit. El millor de tot, que difícilment veurem algun dia la línia orbital. O si la veiem, segur que no serà en 15 anys. Així que tampoc cal que ens enrabiem ni perdem el temps més del compte. Pura política.
4: Bé, això és el que ens deia David Guerrero fa una estona aquí al programa. S'aixequen les mans. Paco Prieto, a veure.
2: Home, jo estic bastant d'acord amb el que ha dit
4: el David.
2: Molta gent... No és que estigui malament lo del tren orbital, ni molt menys. Molta gent ha dit que està bé. Però possiblement n'hi ha unes altres urgències. Més o menys és el que ha explicat ell. Primer fes una altra cosa i a la llarga anem a veure. N'hi ha moltes urgències i tothom les pateix més o menys els que agafen el tren, no? I després, a part d'aquesta urgència, n'hi ha urgències mítiques, com arreglar el tren que va pel Maresme, etc, etc. És a dir, n'hi ha moltes coses. És estrany que agafin aquest tema com a capital, quan tenim quantitat de problemes a arreglar, més o menys el que ha dit. És un país que, no només Catalunya, els projectes es fan a batzegades, no? Ho explicava un enginyer, no sé quina televisió, que altres països les estratègies d'aquestes obres es fan a llarg termini i amb més racionalitat. I aquí sembla que no tinguem racionalitat de cap tipus. No sé. Francament, estic d'acord amb el que ha explicat el periodista, més o menys... és que tampoc puc aportar...
4: Xavier.
1: No, jo crec que ens prenen per idiotes.
4: Caram.
1: Sí, sí, directament, és a dir...
4: Directament?
1: Sí, home, ens prenen el pèl cada cop que volen, no? I la prova és aquesta, no? Vull dir que fa 13 o no sé quants anys van fer el mateix, ara es repeteix, pensa que la gent... Per desgràcia, no tenim memòria, no? Si tinguéssim memòria, les coses anirien molt millor, però de seguida ens oblidem del que ens diuen, del que ens fan, veiem tan intensament el dia a dia que no tenim memòria. Per això hi ha repeticions de vots de gent que ha estat horrible amb sanitat i tornen a sortir, per exemple, això del tren... És a dir, ells juguen amb el present, no juguen amb la memòria, que no tenim, i a més nosaltres, com et diria jo, som d'aquella gent que ens queixem el moment que passa, però els tres dies ja ens hem oblidat i anem... Perquè tenim altres problemes, ja ens posen altres problemes al cap, com per no preocupar-se d'aquesta globalitat, no? És una sinvergüenceria absoluta, una falta d'ètica brutal. I també diré una cosa, jo en aquests moments m'agradaria ser galès, tu.
4: Sí?
1: De Gales, sí. A Gales, al Parlament de Gales, han fet una llei que ja s'aplica, que polític que menteix el foten fora. I no torna mai més a la política. Hòstia, m'agradaria ser galès, tu.
4: A veure, Josep.
3: Home, en primer lloc, aplaudir aquesta intervenció del David.
4: Sí.
3: Perquè és allò que... Aquesta, la realitat és aquesta. I en tot cas afegir-hi un comentari més. Aviam, el país Catalunya... La realitat d'aquest país, els metges estan en vaga, la sanitat doncs, pateix un conjunt de problemes que sabem quins són, els mestres estan en vaga i resulta que la salut i l'educació són les columnes centrals de qualsevol país que realment existeixi i vulgui tirar endavant. S'afegeixen a la vaga els propers dies els agents rurals. No cal dir que els Mossos tenen un conjunt de problemes que, bueno, no els vull treure ara, si dimissió de Trapero, si tot el que ja sabem que està passant. La llengua d'un país, en aquest cas la llengua catalana, se'ns mora dia a dia. La setmana passada es va presentar un informe per part d'un extraordinari grup d'economistes, un nombrós i expert equip d'economistes, que deia que el model econòmic de Catalunya està portant Catalunya a l'empobriment i de passar de ser una de les regions econòmiques més brillants d'Europa a ser, doncs, el cul d'Europa. Aquest és el país que hi ha, i aleshores resulta que ens venen aquest fum que, bueno, comparteixo les paraules del Xavier i les paraules del Paco, de que, bueno, per un plat de llenties... Però jo, per acabar, potser afegiria que el que necessitaríem, i crec que necessitem, és explicar el per què això. Per què aquesta presa de pèl? Per què aquesta suposada, com deia el Xavier, això que ens prenen per estúpids? Uh-huh. I no sé veure cap altra cosa que l'objectiu d'un senyor, i vaig a ser, doncs, no, potser hauria de ser prudent i no dir-ho, ho reconec, però és que jo crec que necessitem veritats i necessitem explicacions per poder creure precisament en la política, que de la política depèn el futur del país. El senyor Oriol Junqueras vol ser candidat a president de la Generalitat, i tal vegada espera tenir un resultat que sigui molt favorable i que hi arribi a ser-ho. Aquest és un desig ben noble. Esclar, no pot ser candidat perquè està, doncs, com a conseqüència del passat jurídic que hi ha hagut, doncs, i a més ens ho recorda sovint.

0: A mi em dona la sensació que no sóc pas diferent de la immensa majoria dels milenencs i de la immensa majoria dels catalans. Això de dir, si jo no ho entenc, és que penso que no ho deu entendre ningú. I aquesta frase que m'ha agradat molt del David, no? És pura política. La política és aquesta miserabilitat? Per favor, no. La política ha de ser quelcom noble.
1: Sí.
0: Bé, no em vull allargar.
2: Bé, Paco.
1: No, parlant de coses d'aquestes,
2: A veure.
1: d'infraestructures i de coses grosses i tal, fa poc passava en no sé quina televisió el cas del pantà de Sau, no? Que va ser un pelotazo brutal. En principi, els alcaldes de la zona, afectats pel projecte del pantà de Sau, van parlar amb el senyor Jordi Pujol i amb el senyor Felipe. Ells creien que els havien fet cas. Es va fer el pantà de Sau, que no es va fer com s'havia projectat, ni molt menys, i totes les contrapartides gairebé no es va fer cap ni una. I, curiosament, això va provocar que quantitat d'alcaldes del PSC i de Convergència dimitissin del seu càrrec d'aquella zona. És a dir, poso el pantà de Sau com a exemple, però hem tingut la tirada tal, no? La cosa ve de lluny. Ve de lluny. No parlem ara de l'orbital i tal. Som un país estrany. Som un país estrany. Es fan les coses a vegades sense explicar-ho bé. Per exemple, que fa una sèrie d'anys hi havia una sèrie de gent que volien apostar pel transport per carretera i deien que això del transport pel tren era antiquat. I estic parlant de fa 20 anys, eh? Punyeta, quasi que a qualsevol lloc, precisament a Europa, ja es pensava que això no era el que es tenia que fer, no? I eren els germans Nadal, per exemple, eh?
2: Sí.
1: Els germans Nadal, que tenien gran poder i apostaven i volien fer una mega autopista per entrar a Barcelona, per la zona franca i tal, i molts tècnics i moltes associacions deien, no, el que tenim que fer precisament és reactivar el tren i tal, que qual. És que som un país. Tinc un amic que és d'Olot, però que viu a França, i cada vegada que passa a la frontera per anar a veure la seva filla, diu, torno al país tropical.
2: A veure, un altre dels acords ha estat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya, a banda de la línia orbital, amb 527 milions fins al 2029 per poder dotar-se en els pròxims 3 anys, diu, dels mitjans humans i tècnics
1: Sí.
2: necessaris per assumir totes les funcions tributàries relacionades amb la gestió de la IRPF. El traspàs de la competència de la recaptació del 100% d'aquest impost finalment s'ha quedat fora de les negociacions pressupostàries a l'espera que es pugui rescatar el Congrés. Socialistes i republicans també han arribat a un acord perquè la Generalitat i la Junta tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca, ara que es
1: Això
2: mata la
1: està bé,
2: Zona
1: això
2: Franca,
1: està bé. Sí,
2: de Barcelona, controlada ara per l'Estat, i
1: sí.
2: també han acordat avançar perquè Catalunya guanyi poder de decisió sobre el seu litoral, ara en mans del govern espanyol. Precisament això, per això aquest dimecres hi haurà una comissió bilateral Generalitat-Estat que servirà per oficialitzar la col·laboració imprescindible del govern espanyol pel compliment d'aquests pactes. Per tant, doncs, aquests són alguns dels acords. Està bé, creus?
1: No, no, mira, en el cas
2: Quan parlàvem de la zona franca, eh?
1: quan parlàvem de la zona franca, jo he tingut que parlar moltes vegades amb el Consorci de la Zona Franca.
2: Sí. També el José Polo, que ara entra, també hi ha
1: Fins i
2: parlat, eh?
1: tot
2: Ara ens ho
1: he tingut
2: explicarà.
1: una, vaig tenir una reunió mítica amb el
2: Sí.
1: president del Consorci per una sèrie de motius de patrimoni, etcètera, etcètera. I m'acompanyava una famosa escriptora que, curiosament, havia nascut a Nostra Senyora del Port. I va coincidir aquella reunió que ens va ensenyar el despatx. El despatx del president del Consorci de la Zona Franca és més gran que el del president del govern espanyol. Em va ensenyar tots els quadros que tenien, Tàpies, Mirós i tal. Mira, mira el que tinc. Bueno, i en aquell moment era el projecte de les Olimpiades d'hivern. I em va dir, no, mira, escolta, farem lo del salt de no sé què d'esquí i tal, el farem aquí, al Passeig de la Zona Franca, i tirarem mig barri. Aquesta escriptora que m'acompanyava, com era precisament del barri, em va agafar del braç, em va fer un blau, perquè el volia matar. Diu, volen tirar la meitat del meu barri. És a dir, vaig sortir absolutament flipat.

0: Sí. Li explicava coses i deia, oi, i escolta, i aquest edifici, jo tinc un tal, no ho sabia. Bueno, el Consorci de la Zona Franca és una cosa bastant curiosa. És bastant curiosa. És un poder més gran del que la gent es creu, perquè el Consorci de la Zona Franca domina coses fora d'Espanya, eh? Tant a la Mediterrània com a Sud-amèrica, etc. Que hagin fet això, em sembla bé. Que hagin fet això, em sembla bé. Ara, que funcioni bé o malament, ja ho veurem.
1: José Polo, bon dia.
2: Bon dia, Oriol.
1: Estem parlant, doncs, de l'acord PSC-Esquerra pel pressupost. Un dels punts, doncs, és aquest de que el Consorci de la Zona Franca, doncs, tingui majoria la Generalitat i l'Ajuntament.
2: El Consorci de la Zona Franca, com totes les zones franques del món, són zones amb exempcions d'impostos.
1: Sí, i comencem per aquí.
2: I serveixen principalment per fer negocis transfronterers.
0: Exacte, exacte.
2: Com deia el Paco, el Consorci de la Zona Franca és una institució ben connectada amb Sud-amèrica i amb Àsia.
0: Sí, hi ha Màcia, sí.
2: Hi ha Màcia, val? Aquest consorci, tradicionalment, el que ha fet és la gestió del sòl de tot l'àmbit de la Zona Franca de Barcelona, vale? Sí. És a dir, és el propietari de les naus, les va llogant, les va movent, etc. Ha tingut fa anys força també pes en algunes operacions urbanístiques de creació d'habitatge. Algunes van sortir bé, altres la crisi se les van portar, sí, sí. Algunes s'han rescatat relativament recentment i altres no es tornaran a fer mai més. Val? Sí. En aquests moments viu una certa, o com a mínim ells expliquen, i ja han fet que ho demostren, tot i que encara és incipient, una certa reconversió sobre el seu paper. És una institució que ara està intentant apostar per empreses d'innovació dins del seu territori.
0: Sí, sí.
2: De fet, ells els diuen que estan creant un districte 4.0, que són aquelles frases que dius, bé, què vol dir 4.0, no? Doncs vol dir intentar treure empreses dedicades a la robòtica, a la impressió 3D, a la intel·ligència artificial, hi ha empreses més petites, hi ha empreses més grans, dins d'aquesta reconversió tenen un edifici estrenat fa uns anys que es diu The Factory, on hi ha, si no m'equivoco, una quarantena d'empreses dedicades a això, que generen 250, si ara ho parlo... Bueno. Si m'equivoco en la dada, disculpeu-me, perquè ho puc consultar en un segon, eh? I està fent un segon edifici d'ampliació d'això, amb la idea d'acollir activitats innovadores dins de la Zona Franca, en un context on la indústria com a tal, que és el que havia estat normalment i tradicionalment a la Zona Franca, doncs tampoc seria un sector que passés al seu millor moment. Veiem que hi ha aneres a Nissan, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, sí, és curiós, no?, perquè realment el president executiu, que ara se li diuen tradicionalment, o sigui, el capo, era el delegado especial del Estado para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. I ja fa temps, perquè això que han pactat ara és una progressió, ja fa temps que cada vegada tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya van guanyar en pes executiu dins del Consorci de la Zona Franca. I ara es culmina amb una majoria, diguéssim, catalana.
0: Sí, sí, sí.
2: No està pas malament.
0: No, no.
2: És el canvi que necessita Catalunya per ser més pròspera en els propers anys? Bueno, tampoc, però no està malament.
0: Una petita cosa que he explicat, que la gent, perquè la gent més o menys tingui una idea del que és el Consorci de la Zona Franca. La gent sap que allà està l'empresa SEAT, la factoria SEAT de la Zona Franca. La SEAT no és propietària del terreny. Paga un lloguer al Consorci de la Zona Franca, que estan esperant en candeletes que s'acabi, que s'acaba el 2050, perquè el contracte que van tenir a l'any 50, el contracte que paga la SEAT Volkswagen per aquest terreny és baixíssim. Va ser un bon molt contracte el que va aconseguir en aquells moments la SEAT. I el que estan en candeletes els del Consorci de la Zona Franca és que marxi SEAT Volkswagen d'allà per recuperar els terrenys i posar altres tal. Totes les empreses que estan situades allà no són propietàries del terreny. El propietari és el Consorci de la Zona Franca i les empreses instal·lades paguen un lloguer per estar instal·lades allà.
1: Bé, a Josep.
3: No, poca cosa és afegir al que heu estat dient. Jo, en tot cas, em remeto al que és l'experiència contrastada del que són els acords que es poden fer quan es fa des de la Generalitat o des de les institucions catalanes amb el govern central. Tant si en el govern central està doncs, el Partit Socialista com el Partit Popular. Una cosa són aquests documents que s'han signat aquests acords, que en general està bé, és a dir, no només els que estan directament implicats, sinó qualsevol espectador, els ciutadans, els periodistes, les empreses, mirant aquests documents totalment d'acord amb aquests acords que estàveu ara dient, doncs, del canvi d'accionariat i del poder econòmic de la direcció del Consorci de la Zona Franca, d'acord amb la construcció de la zona orbital, de la línia orbital, sí. Tot això d'acord. El problema és que després no es compleix res.
2: Exacte.
3: I em remeto al que ha estat la realitat viscuda, no només de la democràcia plena en la que estem inscrits des de fa 40 anys, i no només, evidentment, de la democràcia orgànica, de la que, com que no era una democràcia i era una dictadura, era obvi que no es complia res que no fos de l'interès del dictador, sinó que són els últims segles de la història de Catalunya. Mai s'han respectat els acords des de Madrid. No us en recordeu de l'Estatut que regeix la nostra autonomia? L'Estatut de Catalunya que regeix la nostra autonomia. Per obligació de la Constitució espanyola, els estatuts d'autonomia han de ser votats pels ciutadans. I, sent president de la Generalitat, recordem una vegada més la història, el que deia el Xavier, de què oblidem de seguir de la història. Sent el president de la Generalitat, un socialista, el senyor Pasqual Maragall, es fa un procés al Parlament de Catalunya i s'elabora un estatut d'autonomia. Es fa un referèndum, com diu la Constitució espanyola, que s'ha de fer, i aleshores en aquest referèndum s'aprova aquest nou estatut de Catalunya. Es porta a Madrid, al Congreso de los Diputados, com mana la Constitució espanyola, i el referèndum i l'estatut s'aprova. Surt publicat en el Diari Oficial de l'Estat, el Boletín Oficial de l'Estat. Ho firma el president del govern, ho firma el rei. Ah! I sabeu on està aquest estatut? Està a la paperera, està a les clavegueres.
0: Bueno, perquè el van portar...
3: Va ser liquidat dotzenes d'articles, modificats dotzenes d'articles. Ah, i curiosament, l'estatut que està vigent, que està, doncs, en aquests moments, no ha estat votat mai per el referèndum per la ciutadania catalana, tal com mana i obliga la Constitució espanyola. És que ni la llei bàsica que justifica l'autonomia que tenim està complimentada amb el que diu la Constitució. Què no ha de passar amb un document que han firmat el senyor Illa i el senyor Junqueras? Anirà a la paperera, no servirà absolutament de res, és paper mullat. N'estic tan convençut d'això, perquè és que tinc més de 70 anys i és el que he vist sempre en aquests 70 anys, que em demostri el contrari. Encara no m'han demostrat mai el contrari.
4: Jo, si em permeteu opinar...
1: Sí, per favor.
4: Faré una metàfora, no? Nosaltres estem davant d'un teatre que fem de públic i davant tenim un prestidigitador, un mag, que va traient conills de la xistera, que fa d'un pal un ram de flors, que amb les cartes fa virgueries... Tothom sap que és mentida, però tothom acaba aplaudint. Aquest és el problema que tenim. No vull dir que ens enganyen, sinó que volem ser enganyats, o ens sembla que ser enganyats forma part de l'espectacle lamentable de la política nacional, no? Tant a Catalunya com a Espanya, com a Europa, com arreu del món. És a dir, els polítics són mags que ens enganyen, traient, el que dic, conills de la xistera, que perquè momentàniament, per uns moments de plaer i de show i de diversió, pensem que hi hem d'estar contents. I no, en realitat el que hem de fer és anar darrere el taló, obrir el taló i veure on estan tots els trucs i totes les mentides. Però si fas això, ets un tio insociable, roses la il·legalitat... És a dir, no podem mai més que aplaudir el que fan i quedar-se contents. Perquè el sistema funciona així. El sistema protegeix els polítics, no protegeix el poble. I els polítics, en nom del poble, de la llibertat i de del que vulguis, fan exactament el que volen, maquillar constantment.
1: Josep, deies...
4: És trist, però... És
3: no, això. Deia que de totes maneres, sent, diguéssim, d'una manera, diguem, en general, de moltes coses semblants, home, jo et recordaria, Xavier, que hi ha cinc ministres, entre ells el mateix ministre de Defensa dels governs federals alemanys, que han dimitit per haver copiat en la seva tesi doctoral, per haver copiat en la tesi per obtenir un títol universitari. No per haver robat diners públics, no per haver un punt no sé què, no per haver... Per tant, en aquest sentit, home, hi ha matisos i matisos. Vols que et recordi quan són els ministres del govern del senyor Aznar?
4: Bueno, ja ho sé.
3: Quan són els ministres del govern del senyor Rajoy que estan doncs, contra les cordes i que han passat per la presó i que estan condemnats, etc. I que aquí ningú mai ha dimitit. És a dir, no, home, no és... Aviam, la metàfora m'ha agradat, Xavier, però resulta que hi ha nivells, a nivell 1 i nivell 10. I resulta que quina mala sort, i t'entenc quan dius això de que t'agradaria ser galès, quina mala sort que els catalans hagi tocat el nivell 10.
4: Sí, sí. És que hi ha una cosa que jo crec que...
3: El que passa aquí, va buscar-lo a no sé quins països molt lluny de la democràcia. Sí, sí.
4: No, jo estic d'acord amb tu. Hi ha nivells de cara dura, no? I de... Però sobretot és el nivell de que ha permès. És a dir, possiblement el poble alemany castigui el polític que ho fa malament. Aquí no. Aquí el tornem a votar. Aquesta és la gran diferència.
1: Hi ha matisos que vol afegir Paco Prieto al respecte a algunes coses que deia Josep, no?
0: No. Jo, lo d'aquí ho signo. Però, escolta, Europa no és això, ni en broma, ni a Alemanya, ni a Suècia, ni a França, i a la campanya dels republicans, el senyor Sarkozy fent la campanya, un senyor que està condemnat i tal, és a dir, que ojo, ojo, que... I bueno, no parlo d'Itàlia, Berlusconi, la judicatura italiana ho va intentar de totes les formes, i lo de Berlusconi no té nom, no té nom, és un nivell estratosfèric el que va passar a Itàlia amb el Berlusconi i moltes coses que passen. A Alemanya han passat coses molt gruixudes i ningú ha dimitit. I parlem, per exemple, dels anys 60, el cas Lockheed, que van morir 100 i escaig pilots alemanys. Va ser, tenien comprat a mig govern alemany, d'Adenauer, l'època aquella que tot semblava que era perfecta, van morir 100 i escaig pilots alemanys, i després es va descobrir que l'empresa Lockheed havia pagat la tira de peles a ministres, etc. No parlem d'Anglaterra, no parlem d'Alemanya, i Suècia, tinc la sort de parlar amb gent que ha estat a Europa, i a Suècia han passat coses molt gruixudes. La més gruixuda de totes, i n'hi ha quantitat d'exministres suecs que estan dient, que van ser els mateixos serveis secrets els que van matar el president de Suècia. Poca broma, Poca broma.
1: Bé, de fa 40 anys. Josep, acaba i el José. Digues.
3: No, simplement dic que jo crec que no és un bon criteri allò, el mal de tots,
0: però
3: de no sé qui. És a dir, no, per descomptat, jo crec que la natura humana ens fa molt, molt lluny de la perfecció. I des d'aquest punt de vista, doncs, bueno, ja la filosofia grega, doncs ja en Sèneca i Aristòtil ja van deixar bastant clares les misèries de la humanitat, homes, dones, segle rere segle, mil·lenni rere mil·lenni. I si no, anem a veure doncs les magnífiques obres de teatre de Shakespeare, com trituren i pulveritzen l'ànima humana. Per tant, repeteixo, d'acord, és a dir, els serveis secrets fan coses a tots els estats, ja n'hi ha vist corruptes de tots els estats, però repeteixo que aquest cas molt concret, perquè no m'ho vull allargar, 5 ministres alemanys dimitits per haver copiat la seva tesi doctoral de final de carrera quan eren joves. Ni un sol ministre, pràcticament. El senyor Soria, el ministre d'Energia, que sí que va dimitir per les coses que es van trobar doncs, a les Canàries, d'on hi procedien, ara no ho explico. Per tant, des d'aquest punt de vista, no. El que ens passa a Catalunya / Espanya costa trobar-ho en una democràcia real, no en una democràcia fictícia.
1: A veure, José Polo.
2: En aquest cas que estem parlant de la negociació d'uns pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i torno en aquest cas concret, perquè podem posar moltíssims exemples, i el Josep ja n'ha fet, no? Aquest acord va acompanyat d'una calendarització, va acompanyat d'uns marges que donguin a les dues parts una confiança de fins a qui hem d'arribar, jo què sé, 2030.
0: Sí, sí, sí.
2: Ho dic perquè de les coses que jo sé que s'han pactat encara no he llegit tot, De fet, aquest matí llegia un breu d'un avanç d'informació d'un pacte entorn al català que no he llegit el que la substància que hi ha, és a dir, no, de les coses que sé. Això del Consorci de la Zona Franca, per exemple, en uns mesos podria estar solucionat,
0: I tant.
2: No és tan complicat de fer. Ara bé, la línia orbital... anem a veure si ho veiem, no? Llavors, clar, i com s'ha de pagar això? Si estem parlant d'una negociació de pressupostos, s'han pactat 3 partits, veurem què farà els comuns i què pacten finalment els comuns, no? Que se suposa, s'entén, es diria que després d'aquesta legislatura hauran de seguir pactant coses. Llavors, escolta, si tu no has complert amb la legislatura passada,
0: sí,
2: doncs a la propera et castigaré. i ja t'apanyaràs.
4: Però, sí,
2: és a dir, no, vull dir, estic parlant només de molt en clau política, no? Però...
4: Això seria lo seu. El que passa que, torno a dir, no tenim memòria. Mira Andalusia, tu. O sigui, amb el tema de del tema del càncer de les senyores, o sigui, a qualsevol lloc del món haguessin rebut un càstig electoral massiu. I no, tornen a sortir. Tornen a sortir, havent morts pel mig. Mira la senyora Ayuso, per exemple, amb tot el tema de la gent gran, del Covid, majoria, i tornen a sortir, i tornen a sortir, i tornen a sortir. Això vol dir que cada poble, i la frase és, ja sé que és més que dita, però dissortadament és veritat, cada poble té els polítics es mereix. I aquest país, com no tenim memòria, amb això juguen. Amb això juguen els polítics. I jo crec, i honestament penso, ens falta tanta maduresa, tanta reflexió, tant esperit crític, que fan el que volen amb nosaltres.
1: Hem d'avançar.
0: No, només una cosa, és la responsabilitat de les persones. A vegades parlem dels polítics, dels empresaris i tal i qual, no? I la vida quotidiana, la responsabilitat que tenim amb el que ens envolta, senyor, quan va sortir la llei de que tenen que tancar les portes dels comerços perquè no es perdi l'aire condicionat i tal i que qual, resulta que era una llei que havia sortit feia 5 anys i ningú complia. La gent tira els mobles al carrer i els deixa abandonats, cosa que no he vist a Europa. N'hi ha coses que també són de la responsabilitat. Això de que tenim els governants que ens mereixem, doneu-li la volta i parlem el que fem a la vida quotidiana les persones, també.
4: No, si jo estic culpant el votant, no el polític. El polític és prou viu com per saber el que fa i mantindre's la poltrona i el que vulgui. Jo estic culpant els resultats dels votants. Cada país i cada persona té allò que es mereix.
3: No oblideu una cosa, company, no oblideu una cosa. Això és un bucle. Sí. És a dir... forma les persones d'una determinada manera i amb uns determinats valors.
0: Sí,
3: i per tant,
0: sí.
3: Aconseguiran unes persones que no tenen capacitat crítica, que són dòcils,
0: que
3: es distreuen amb el futbol, que es distreuen amb l'esport, que es distreuen... És tot un mecanisme per al qual és des del poder que es dona una determinada manera de fer i d'escola a fi i efecte que el ciutadà sigui acrític, el ciutadà s'ho passi tot, el ciutadà no tingui memòria. No és el ciutadà que per defecte genètic del seu ADN quan és tonto.
0: No,
3: és a dir, si tenim el ciutadà que tenim és perquè la filosofia s'està retirant del sistema educatiu i la filosofia genera capacitat crítica. Les ciències més avançades, ciències del món contemporani, ciències del medi ambient, ciències de la intel·ligència, etc., es retiren del procés educatiu i s'està explicant, es fusiona la ciència, de 15 hores se'n fan 3, perquè no hi hagi ciència en el currículum educatiu de batxillerat. S'estan prenent tot un conjunt de mesures per crear ciutadans crítics sense memòria. No és que per defecte genètic els ciutadans no tinguin memòria, és que es creen aquests ciutadans des del poder, i el poder aleshores és capaç de fer el que vol, com ho està demostrant-se dia a dia. No oblidem que això és un bucle, que s'ho
4: diria. Però mireu una cosa, al final la culpa radica amb el que vota. Deixa't estar. Perquè una de les coses que ha fet que aquesta democràcia orgànica que tenim sigui com és que en el moment que es va dir que teníem una democràcia, la majoria de ciutadans van dir, ara els polítics ens suportaran i ja no ens hem de preocupar, ja som demòcrates. I vam donar la democràcia a mans de tius que venien del franquisme, que encara tenien mando, i han procurat, molts, continuar amb el mateix. Per què? Perquè nosaltres, irresponsablement, vam pensar que la democràcia la feien els polítics, i la democràcia la fa el poble. I què passa? Que no tenim ni el nivell ni la implicació voluntària en saber lo important que és la política i lo important que és un vot, i ho estem pagant.
1: Bé, per cert, que avancem, sisplau. Mentre estàvem parlant, Xavier, això t'interessarà, han detingut el fill d'Isaac Andic, el propietari de Mango, per presumpte assassinat del seu pare. Ho expliquen els companys de RAC1 i de...
4: Tot allò va ser molt estrany.
1: Catalunya Ràdio, ho vam parlar aquí a...
4: Sí.
1: En aquesta tertúlia, doncs l'han detingut fa una estona.
2: Quin marrón va ser aquell dia per mi.
1: Quin marrón, perquè feina, a més va passar a la comarca.
2: Efectivament, clar, però va passar en un lloc que... És a dir, a vegades quan et parlen els jefes, se suposa que jo tinc coneixement de cada centímetre dels 36 municipis del Baix Llobregat, d'on està... Ostres, jo tenia un indicador de més o menys on podia haver passat, però tampoc coneix... Per això dic que m'ho vaig passar malament.
4: No, jo
2: crec que no vaig fer l'informació jo.
4: Jo l'Isaac el coneixia personalment. I havia fet... Quan ell començava amb lo de Mango, jo l'havia fet campanyes i coses. Vull dir, un tio, francament, un fora de sèrie, molt bona persona, a més a més. Va fer molts quartos, però un tio molt íntegre. A mi, quan va caure d'aquesta manera, anem a dir que va caure, jo em vaig quedar molt parat. Molt parat i molt, no sé, molt, com molt sobtat. I ara, bueno, sembla que el tema es basa en que no té cap signe d'haver volgut defensar de la caiguda, no? I, bueno, una sèrie de coses que al final, doncs, bueno, em sap molt greu perquè era una bona persona, Elisa Candina, eh? Era d'aquells milionaris que, com diria jo, que es va fer a si mateix i que, a més, era un bon tio, el tracte, eh? Vull dir que... Bueno, que tot s'aclareixi, tu.
2: Mm-hmm. Evidentment.
0: Amb gent que s'ha ficat en temes de justícia i tal, em deien que el cas aquest el portava una jutgessa molt seriosa, que no refiava massa, que ha tingut paciència i que no ha volgut creure's qualsevol cosa. És el que m'explicaven, no? Que estava intentant fer-ho bé la persona que portava el cas. Jo no sé si és culpable o no culpable. Mira, a la història han passat coses molt, molt bèsties. El senyor Marc, aquest gran propietari de mallorquí i tal, i
1: Joan empresa, Marc.
0: Joan Marc, mira, va tenir sort, aquell va matar a la tira de gent, socis seus, va posar peles pel cop d'estat de Franco, es va escapar de la presó d'Alcalá de Henares, i ara tenim la Fundació Joan Marc.
4: No sé, jo espero que la justícia ho aclari, perquè és realment un cas d'aquests del Crims, del Porta, eh? Això ho acabarem veient al Crims, segur, eh? Però bueno,
1: bé, qual... a tot això, digue, Josep.
3: El que hi hagi un jutge o una jutgessa que sigui molt seriós i que faci la feina molt bé, per descomptat, faltaria més. Però mira quina jutgessa més seriosa, la del cas d'Anna del País Valencià.
0: Sí, també.
3: I en canvi veiem com realment, i això ja ho hem dit en aquesta tertúlia més una vegada, no? La cúpula judicial esguerra aquesta feina tan fantàstica dels jutges, que sí que són voluntariosos per impartir justícia. I aleshores la justícia deixa de ser-ho i el que s'imparteix és política de partit. En fi, no, com dieu, que la justícia treballi, que s'aclareixi si el fill ha matat el pare o no, i punto a part, no? Però molta confiança en aquesta justícia, que resulta que quan s'arriba a dalt de tot es perverteix per la política, a mi me l'han de recuperar també, eh? No li tinc la confiança.
1: Tornem al cap del camí. Llegim, per cert, a l'avantguarda de les pàgines de Viure, la Maica Navarro, que explica que Catalunya va registrar l'any passat 2 tirotejos a la setmana, 7 amb morts. Els incidents amb armes de foc es van incrementar un 30%, amb 29 ferits de bala, i diu més de la meitat dels fets van ser trets a l'aire intimidatoris, sense ferits ni víctimes. Però diu que ja fa temps que les policies, també els Mossos d'Esquadra, desxifren, analitzen i interpreten totes les dades que es poden extreure d'un fet. És el que s'anomena la intel·ligència policial, que queda recollida en informes elaborats pels analistes i que ajuda a entendre amb dades objectives què està passant. I a partir d'aquí, doncs, s'ha estret aquestes conclusions. La dada, diu, no està inflada ni respon a cap percepció subjectiva. És una dada objectiva obtinguda a partir de la mitjana estadística. Dit d'una altra manera, cada 4 dies hi ha un tiroteig a Catalunya. És el balanç oficial d'incidents amb armes de foc de l'any passat. Què us sembla?
2: Doncs que darrere d'aquestes dades hi ha diferents explicacions, però per mi una és primordial i que ens ho hem pres a broma durant molts anys a Catalunya i que a veure si ens ho deixem de prendre de broma, no? Seguim la pista de la droga, sisplau.
0: Sí.
2: Vull dir, fa molt de temps que Catalunya és... la principal regió de fabricació de marihuana d'Europa. És una de les zones on hi ha més consum de cocaïna. I darrere de tot aquest tràfic el que hi ha són grups, bandes, diguem-li com vulgueu,
1: sí,
2: que no solucionen els seus problemes, discussions, precisament d'una manera pacífica. Val? No, i és que em sap greu, no? Perquè, és a dir, jo he fet infinitat de notícies de redades contra el tràfic de marihuana, fins i tot alguna Molins. Us en recordeu allà al polígon Riera del Molí, que hi havia una nau que estava plena de plantes de marihuana? I clar, la gent, com és marihuana i teòricament és una droga de, mal anomenada blanda, que jo mai ho diria així, no? Fins i tot fa gràcia, no? Escolteu, darrere de tot això, el que hi ha és violència, sempre. Sempre.
0: Una dada. Farà uns 6 o 7 anys, en aquests anàlisis que fan de les aigües residuals de Catalunya, la que tenia més rastre de cocaïna era Martorell.
4: Bueno, jo crec que...
0: No sé, aquest... és que n'hi ha alguna empresa ja situada allà, eh?
4: Amb aquest sí. Tema sembla que totalment el que diu el Pol és cert, és una dada, no és una opinió, és una dada el que has donat, eh?
1: Són dades.
4: És una dada, la teva opinió és una dada, eh? O sigui, està referendada, però la veritat... De moment sembla que es maten entre ells.
2: Bueno.
4: De moment. El moment que això s'extengui i ja no sigui entre ells, que sigui més normal anar amb una pistola pel carrer, tindrem problemes molt greus.
2: Però escolta, tot va relacionat, perquè perdona que et porti una mica la contrària. De moment es maten entre ells.
4: De moment, sí.
2: Posem-ho que és així.
0: Sí.
2: Però matitzem-ho, es maten. Però, per tenir el lloc de distribució de droga, tenen carrers i barris completament amedrentats.
4: Sí, absolutament. Però de moment no maten la gent del barri, és el que
2: no, però si hi ha robatoris, hi ha sorolls, i es fa una cosa que no pots viure en les zones on passen aquestes coses i on hi ha el menudeo, i a sobre t'aixeques un dissabte al matí amb 13 bales, encara que no siguin a tu, quin mal són.
4: No, són coses...
2: És que al final...
4: El que jo dic que pot ser pitjor, tot el que dius és veritat, i estic d'acord, tindre traficants de droga pel barri no li agrada a ningú, i el barri es deprecia tot, i és evident que passa. Jo dic que el fet de les morts, dels assassinats, del que estava en concret parlant a l'Oriol, que era morts a trets i portar armes i utilitzar-les. Dic, de moment, ho fan entre ells, però el moment que el portar armes a sobre... formi part tant de la defensa com de l'atac d'una societat, estem morts.
1: Ah, digues, Josep.
3: No, que tornem a estar amb les mateixes que no oblidem el tot. Estem parlant d'una part, però aquesta part s'ajunta amb altres parts i fa un tot. Trets. Bé, si hi ha trets, hi ha armes. Clar. I les armes d'on surten?
2: Efectivament.
3: Tornem a estar a l'ADN? És a dir, han caigut en un ovni del cel? No, resulta que les armes es fan en unes fàbriques perquè aleshores això, l'economia millora. I ara en aquest sentit veiem com el govern espanyol està ben enfrescat. I per cert, que empreses catalanes s'hi han afegit darrerament, també enfrescades, vinga, anem a fabricar armes, anem a fabricar pistoles, canons, avions, tancs... I llavors hi ha unes guerres, que veiem per què hi ha aquestes guerres, i uns senyors de la guerra, es diu així, els periodistes parleu, oi, José, dels senyors de la guerra, en Àfrica, els senyors de la guerra Àsia, els senyors de la guerra Europa, fins i tot algun gran ministre espanyol era conegut a Europa com el senyor de la guerra. Aleshores, és clar, diguem-ho tot, és a dir, aquest foment de les armes, després resulta que efectivament les armes estan al carrer i no són pistoles. Ja són l'altre dia, els Mossos van interceptar una camioneta carregada d'armes de llarg recorregut que entrava per França.
2: Correcte.
3: I bueno, per sort, diguéssim, la seva intervenció va fer que els que conduïen aquesta camioneta van marxar corrents, van escapar, es van escapolir, no?, en llenguatge de crims, com deia el Xavier, i aleshores resulta que, bueno, van trobar la camioneta abandonada amb una gran quantitat d'armes de llarg, d'aquestes, diguéssim, ametralladores, a dintre. Sembla ser que això entrava per ser distribuït en els clans de la droga que esteu parlant. I aquestes armes d'on venen? Ah, d'aquestes guerres que resulta que no estan tan lluny, perquè la guerra de Síria o la guerra de Líbia o la guerra d'Ucrània no està en un altre planeta. Està a davant dels nostres morros, perdó per la paraula.
4: A mi ja...
3: Les drogues no arriben per atzar.
0: La quantitat d'armes que estan arribant d'Ucrània, per exemple, és brutal, eh? És brutal.
4: Hi ha una cosa que puntualitza molt el que ha dit l'Oriol, bueno, i ho estem dient tots els diputats, però hi ha una cosa que és alarmant, no? En aquests moments l'Audiència Nacional ha revocat un processament a un senyor que es diu Óscar Sánchez, que és l'ex-cap de l'Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, l'UDEF, que amagava a casa seva 20 milions d'euros emparedats a casa seva.
0: Sí, sí, sí.
4: I dins de tot això, doncs resulta que per un tema de procediment, la sala de lo penal, de l'Audiència, doncs... ha dit que no el poden empresonar perquè a la conclusió de la fase d'investigació per procedir al dictat d'un dictat de l'autodeprocessament, doncs resulta que per un tema de procés aquest home no se'l jutja. Bueno. Cap de policia, sí, bueno. 20 milions a casa, és a dir, cuidao, perquè... Sí, bueno.
2: El cap de... No és un policia qualsevol, eh?
4: No, no.
2: Escolta. És el cap de la policia que ha d'investigar, sí, aquestes coses.
4: Exacte. 20 milions a la paret, amagats a casa seva, sí, i per un tema de forma...
0: Oh, clar.
4: No el processen, és a dir,
0: per un problema de forma. Perdoneu. Per un problema de forma.
1: Aviam, un moment.
0: Et poden alliberar.
3: Aquí hi ha una equivocació profunda.
1: Sí, en mig minut.
3: No, la propera setmana, si voleu, en parleu. No, l'excusa és el procediment aquest, que efectivament aquesta excusa permet aquesta escapatòria. El motiu real és un altre, eh?
4: Bueno, jo ho dic perquè miris per on te miris, hem d'estar una mica més desperts del que estem, eh?
1: És alguna cosa més que vulgueu afegir?
2: No, simplement reitero que això del tema de la droga, les armes i tot el que hi ha al darrere, més val que ens hi posem seriosos i busquem solucions perquè ens menjarà tots. S'anirà a l'àrea metropolitana pels nassos, ja t'ho dic ara.
1: Paco Prieto, Josep Janés, Xavi García, José Polo, moltes gràcies per les reflexions, que tingueu un molt bona setmana.
4: Igualment. Adéu-siau.
3: Igualment, i gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, un plaer. Que vagi molt bé.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han